Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: no sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu.

0: això és ok. Xut!
1: És estiu. Escolta i cant.

0: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada.

Escoltes i cap.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Escolta i Cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco amb clau, no hi firmo papers.

0: Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.

0: Aquest és un capítol diferent de Miralls de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
1: En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible. D'una banda d'això, l'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista, i llavors també podríem enfocar-ho també cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents, que això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera que són persones, podríem dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present, a una virtut pública.
0: Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria, però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
1: Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. I llavors, s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè és clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueístes, i en el procés de la transició jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època, fins i tot revistes com Interviu, que eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, familiars.
0: Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
1: En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició de la democràcia, i a partir dels anys primers 80, sí que els governs de les hores, tant el govern socialista a l'estat central, com aquí a Catalunya, en el cas del govern de Jordi Pujol, de Convergència i Unió de l'època, si que opten per una mirada endavant. Arriba un moment que sembla que sigui de mal gust parlar del passat, perquè cal consolidar el present, sobretot, i sobretot integrar-se a la Unió Europea, assemblar-se cada vegada més al que seria l'Europa Occidental, i sembla que referir-se a aquell passat molesta.
0: Però que els governs ja no hi tinguessin tant d'interès no vol dir que la recuperació de la memòria democràtica quedés aturada. Aquí hi jugaran un paper clau els historiadors i historiadores que faran molta recerca i que seran la base per les polítiques de memòria actuals.
1: La tasca de la nova historiografia que sorgeix després de la transició a la democràcia és importantíssima per després el que tindrà lloc a finals dels 90, que es coneix com a recuperació de la memòria històrica, popularment. Penso que sense la base aquesta empírica d'aquesta historiografia dels anys 80 i 90 hauria estat impossible. A més, hi hem d'afegir que sí que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys. Estic pensant, no sé, l'Amical de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important, que és l'associació, en aquell moment anomenada d'expressos polítics del franquisme, que també tindrà un paper fonamental en el cas català.
0: És precisament aquesta entitat la que organitzarà l'any 2002 un acte que serà determinant per al futur de la memòria democràtica a Catalunya. El 22 d'abril d'aquell any es va omplir el Liceu en un acte d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme que acabarà amb la signatura d'un manifest que reclama a la Generalitat la creació d'una institució com el Memorial Democràtic. Això serà el punt d'inici d'un desplegament de polítiques públiques de memòria com mai no s'havia fet abans.
1: Podríem dir que nosaltres hem estat a Catalunya els pioners, hem estat els primers al conjunt de l'Estat a dur a terme aquest tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però, clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt... És inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics. És bé, perquè són eminentment polítiques.

0: Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
1: És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa, enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
0: Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
1: Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o els primers anys 40. I, de fet, el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, d'alguna manera, estan, és evident que s'haurien d'associar també els primers resistents a... Bueno, tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. En una societat industrial com la catalana és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
0: Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
1: La part aquesta educativa, pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu, pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per la qual es van crear els grups, que té un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic. Llavors aquests grups, diguéssim, són grups de professors de secundària, fonamentalment, i de batxillerat. I llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures però que es reforcen. I ho treballen conjuntament amb nosaltres, amb el Memorial Democràtic. I llavors què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortida a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
0: Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
1: No només depèn de nosaltres, de la manera que es conforma les actituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos no tenir-ne per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt, molt, és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent, a vegades.

0: Miralls de memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
1: Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final es básico, yo creo.
0: Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
1: Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales. Y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas y también por la inquietud que han mostrado.
0: L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre. I és que a Miralls de Memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
1: El cine, la ràdio, el teatre nos ayuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho y el resultado final está muy bien en el sentido de aporta otra mirada a cómo contar la misma historia.
0: A Miralls de Memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
2: M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor i sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat de tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
0: Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria.

Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Baldiri Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Càdix del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament d'Agramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Cala Dona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Puto despertador.
4: Puto despertador.
5: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
6: Ei, Anna.
7: Hola, Àlex.
6: Què? Parlem del despertador?
7: Oh, vinga, va.
5: Museu particular.
6: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de, no és qui hauria de rebre els cops o maleir, és el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Ctesibus, que era un inventor del segle

0: alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no. Saps? Jo el que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així... I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? Aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? dels ordres en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
1: Almenys fer-ho bé, no?
0: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos, aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores d'oració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, just al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporat. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, de més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no he dit res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII, aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
1: Ja, malament.
0: Malament, havies de...
1: O a les 5 o a les 6.
0: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix, i va crear doncs, també a partir del 1876 el que es considera com el primer despertador ja creat en massa, perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització, és a dir, és importantí, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina.

0: És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar. En molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars també aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, era l'iPhone 16 de l'època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: què era, doncs, aquell
1: car,
0: mateix
1: no?
0: Any, una barra de un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
1: Mare
0: i
1: meva.
0: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja, no? I un despertador te'n valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els hi és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
1: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
0: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
1: Una persona humana anomenada despertador.
0: Efectivament.
1: Que no dormia mai.
0: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb uns perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
1: Que agradable.
0: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que es devien despertar. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
1: Clar,
0: no...
1: Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
0: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
1: S'ha agafat la baixa.
0: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena d'objectes, doncs, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de...
1: Quedem
0: una miqueta, no?
1: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà, això dels despertadors, ja
0: doncs
1: ho veig.
0: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador, una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs, tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
1: Soc visionària.
0: No? I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, eren digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i de més, que no fan res més que dir-te l'hora
1: i sonar quan
0: tu els programes. Van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
1: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
0: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
1: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma del mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
0: Sí, com n'han de tenir la resta si els tens tots tu.
1: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
0: Déu-n'hi-do.
1: O sigui que el despertador l'ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
0: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
1: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a todas horas. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant el que em dóna la gana i
1: sí,
0: em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però aquest xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoic crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs, evidentment, un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però endavant.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat. I pensava també en tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de polsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà. I realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no, no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no, no hi ha més. Però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar Clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, no, sí. Al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és a dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment tot va malament.
0: Que no! Escolta'm! És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són 4 línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que m'he posat així una mica sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper, amb Time After Time, i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat. Fai tard!
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
5: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
6: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya, i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al Diccionari Normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament, no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. Escolta, mata, escolta, mata, a mi no m'agrada el pebrot. En el cas dels vegetals, és fàcil, entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa o la col xinesa o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
5: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
6: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part, perquè tot va molt de pressa, i per l'altra, perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí. La primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara, doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem amb aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab, hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català. Però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir del que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
3: La pregunta a Termcat.
5: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sense falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
7: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí. Es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser la Xina o el Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat. No? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà. Però llavors quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que, de moment, ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. 2 minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres. Recordem, algunes d'elles són la C15 dintre la Torre Claramunt i la Pobla de Claramunt, també la BV-2131 a la Pobla de Claramunt fins a Carme, també la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i també la GI-510 a Lles. Totes aquestes vies, doncs, tenen restriccions només oberts al pas per a veïns. Tot i així, també hem de destacar que hi ha tallada completament la GIB-664 entre Cassà de les Selves i Cruïlles, per només en aquest cas en aquest mateix tram. Per altra banda, però, també tenim altres incidències. Parlem d'un accident de tot just fa uns instants. De primera hora del matí, a les 6:30 aproximadament, un vehicle accidentat deixa un carril de circulació tallat a la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell, també de retruc, doncs provoca fins a 5 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, doncs en general també tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. Sobretot per la C58 també ja hi ha retencions des de Sant Quirze. Tot plegat ens deixa retencions a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també ja comencem a tenir retencions i lentitud habitual cap a Barcelona, i al Vallès encara destaquem aquestes cues d'un quilòmetre en sentit sud al punt de Montornès del Vallès i Barberà a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb aquesta onada de calor que és persistent i que tant ens fa patir. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts, una altra vegada molt calorós, d'onada de calor. De fet, a hores d'ara, moltes temperatures arran de mar, també cap a l'Empordà, estan per sobre dels 25 graus. I aquest matí, simplement amb alguns núvols poc importants cap a l'Ebre. També, com no, aquesta cendra que s'originen els incendis que encara tenim al prelitoral barceloní. Aquesta tarda, temperatura com la d'ahir o més alta i tot, fregant els 40 graus al Pla de Girona, cap als 41-42 graus a la Vall de l'Ebre. També a les comarques de Ponent i justament al nord de Lleida, amb alguna tempesta, però local. Sobretot, atenció, el que portaran aquestes tamborinades seran ràfegues de vent destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis a l'hora.
5: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
1: La situació és especialment crítica, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt ha devastat de moment 400 hectàrees i manté confinats uns 33.000 veïns, també d'altres urbanitzacions i municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. A causa de les flames, s'han hagut de tallar algunes carreteres com la C-15. De fet, un dels objectius principals dels bombers en les tasques que continuen aquest matí és evitar que el foc salti en aquest punt viari i també la C-37 pel potencial d'expansió que tenen les flames de fins a 6.000 hectàrees. El temor és que la propagació es pogués estendre cap a la zona del Bruc i al massís de Montserrat. Un altre punt de màxima atenció dels bombers se centra, com us dèiem, a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt i que ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha cases de fusta. Andrea López, socorrista del càmping El Pasqualet de Caldes de Montbui, explicava així a BOTV els moments inicials de l'incendi.
6: Ens han avisat, hem començat a veure el fum i hem dit, bueno, precaució, de moment ningú ha dit res, fins que ens han avisat i protocol d'evacuació, amb calma al principi, perquè sobretot hi ha gent gran, els nens, que ningú es posés nerviós, i simplement, pues, a poc a poc, anar evacuant el càmping, perquè al final, pues, precaució més que res, perquè al final és un foc que estava a prop. Tots els treballadors que hi érem anàvem lloc, parcel·la per parcel·la, avisant que, sisplau, agafessin cotxe i anessin sortint.
1: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i la GI-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona.
7: He cogido mi perro, pero sin mis gatos. Y después, como nosotros hemos limpiado siempre cada año los bosques, el fuego ha pasado. La casa principal no tiene muchas dueñas, pero todo el resto, la electricidad, la agua, la pequeña casa al lado, todo, las coches, todo está roto.
8: Intentàvem tenir un permís per pujar allà dalt, perquè té de remenar el tema de l'assegurança també, i no ens l'han concedit perquè el foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
1: L'incendi forestal que crema des de dissabte a la tarda a la Catalunya del Nord ja ha calcinat prop de 4.700 hectàrees. El foc s'ha complicat arran d'una climatologia complexa, amb molta sequedat i canvis de vent. Ahir les flames es van descontrolar arran de la calor, la tramuntana i, sobretot, un aire molt sec. Hi ha 10.000 desallotjats de 26 municipis diferents, amb una cinquantena d'edificis afectats i 16 ferits lleus, 4 dels quals bombers. Entre 700 i 800 bombers treballen sobre el terreny amb uns 200 vehicles, dos helicòpters bombarders d'aigua i avions Dash i Canadarm. El risc d'incendi que es manté molt alt arreu del país, amb el perill màxim previst per divendres després de molts dies seguits de calor molt elevada i humitats molt i molt baixes. Segons el Pla Alfa, 111 municipis de 18 comarques estan al nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Són la zona del Baix Empordà, afectat pel foc de les Gavarres dels darrers dies, però també bona part de la Noguera i el Pallars Jussà, en una zona que s'extén cap a l'Alt Urgell i el Solsonès i fins a la Catalunya Central, i cap al sud, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i també Montserrat, malgrat que sí que es permet l'accés al monestir. Hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben i que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada, que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus. I és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
9: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
10: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol, i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé quan fa molta calor.
11: Al venir de Màlaga, pues, lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Màlaga, pero nos sorprendió.
12: Bueno, el calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer, per mi, és a la sombra, no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent i d'aquestes hores, i molta hidratació.
9: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
1: Davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal anomenat Cívic incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària i als hospitals. La mortalitat, però, no es coneixerà probablement fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector director general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
13: Imaginem un cas de deshidratació d'una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, però múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
1: El Departament de Salut, que assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits dels hospitals del sistema públic i del 84% durant l'agost. Ho ha fet públic la conselleria 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Salut garanteix les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes de pacients. Pel que fa als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu, es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions, ha dit Salut dels mateixos equips. Ara mateix, un 7:45, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
14: Però la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
1: La proposta del dèficit asimètric ha sortit de Catalunya. S'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
15: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
16: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
1: El jutge ha autoritzat Begoña Gómez a anar a la graduació de la seva filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia. La decisió l'ha pres el magistrat substitut de Juan Carlos Peinado perquè aquest ha marxat de vacances. El jutge Antonio Viejo, substitut de Peinado, ha permès el viatge de la dona del president Pedro Sánchez a Londres, argumentant la bona cooperació judicial entre Espanya i el Regne Unit, i ha rebutjat el viatge a Turquia perquè aquest país, diu el jutge, no pertany a l'espai de seguretat i justícia de la Unió Europea. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
17: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
18: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
17: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
1: I no deixem encara l'àmbit educatiu perquè, després de 22 anys en barracons, Orrius reclama una escola nova. L'Associació de Famílies demana ser una prioritat als pressupostos que la Generalitat ha aprovat aquest juliol. És una crònica de la Clara Sánchez, de TV Mataró.
19: L'Associació de Famílies dels Infants assegura que des del 2011 diversos governs de la Generalitat els prometen un nou edifici, però mai és una realitat.
20: L'escolarització aquí de tota una generació ja ha estat en barracons. És a dir, que hi ha famílies que ja porten els seus fills aquí, que ells van estar escolaritzats, no?, en barracons. Cada vegada que anem a l'administració, no?, tothom diu sí, la necessitat hi és, però com que som un poble petit, com que al final aquí no hi ha una massa, no?, social no?, sembla que el món rural quedi com abandonat.
19: La biblioteca és un porxo tancat, al conjunt de l'equipament hi manca accessibilitat, climatització, sala de professors i sala de psicomotricitat, fet que obliga a habilitar el menjador per l'activitat física. Un 60% de l'alumnat fa classe en els dos barracons, un dels quals es va renovar l'any passat i l'altre que té més de 20 anys.
21: Perquè ja era insostenible. Eren humitats, goteres, forats, que hi ha tots els dibuixos, però no volem que per canviar un barracó ja tornem a passar una altra vegada a la llista d'espera.
19: L'AFI s'ha reunit aquest mes de juny amb serveis territorials del Maresme i el Vallès Oriental, però no n'han arrencat cap compromís.
1: Us ho destacàvem en els titulars. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a zero i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
22: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
1: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final, el pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassonne i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el del Tour.
23: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
24: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
1: Un mes i mig després de posar el punt final a la

0: la el millor possible i així ha sigut. És un orgull per mi formar part de l'Espanyol quasi tota la meva vida. Al final l'Espanyol m'ha fet créixer com a persona i com a jugador i bueno, cada any treballar cada dia com si fos l'últim.
1: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, us expliquem que dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
2: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
3: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Ràdio Arenys.
8: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents

0: punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida us ho ampliem en connexió amb diferents punts d'aquests incendis. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 7 de juliol. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. Dels esports, la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a aquesta hora, la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell, provoca fins a 5 quilòmetres de cues. Mentrestant, retencions habituals al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat, lentitud habitual en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, continua l'onada de calor aquest dimarts i ja a aquesta hora la temperatura arriba als 25 graus arran de mar i també a l'Empordà. S'esperen 40 graus al Pla de Girona i de 41 a 42 graus a l'Ebre i les comarques de Ponent. Al nord de Lleida caurà alguna tempesta local acompanyada de ràfegues de vent destacables.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix al país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit, també. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades. El Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat, de fet, a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Davant de tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit en reclamar prudència i el cap dels bombers, David Borrell, ha posat en context la gravetat de la situació.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultaneïtat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultaneïtat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultaneïtat de tres incendis alhora.
3: Tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada, per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
0: Com dèiem, la situació és especialment crítica a la comarca de l'Anoia, on l'incendi declarat entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt manté confinats prop de 33.000 veïns de municipis com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Marxem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està ara mateix la situació aquí? Sergi, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia des de la Pobla de Claramunt, que es desperta amb forta pudor de fum i també plovent cendra. Els bombers ens expliquen aquest matí que l'incendi de la comarca de l'Anoia evoluciona bé, que no s'ha complicat aquesta nit. Ara mateix hi ha una cinquantena de dotacions dels bombers treballant sobre terreny i s'espera que d'aquí uns minuts s'incorporin els mitjans aeris. Un incendi que va començar ahir quan passaven 27 minuts de les 4 de la tarda, just darrere del castell de Claramunt, que com podeu veure es va cremar tot el seu entorn. Va començar a la carretera Coneix, Carme i la Pobla de Claramunt i ha afectat aquest incendi greument una urbanització d'aquí de la Pobla, les Garrigues. Els veïns van haver de ser desallotjats. Va afectar fins i tot aquest incendi alguns dels habitatges i els bombers segueixen remullant els jardins i aquestes cases per evitar que revifi aquest incendi. Uns veïns que han estat reallotjats al llarg de la nit. Com bé dèieu, a hores d'ara no hi ha nou avís, per tant, més de 30.000 persones de la comarca de l'Anoia, de diferents municipis, han de seguir confinats. De fet, si us fixeu, aquest matí continuen els controls policials en els diferents accessos d'aquests municipis. Els Mossos d'Esquadra controlen les entrades i sortides dels veïns, evitant que aquests es desplacin a les zones on els efectius d'emergències estan treballant. Al llarg d'aquest incendi, tres persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències mèdiques, totes elles lleus. Durant la nit han estat treballant aquí a la comarca de l'Anoia 200 operatius per apagar les flames. A hores d'ara sabem que hi ha més de 470 hectàrees cremades de zona forestal i agrícola i també part de zona urbana. Com veus, Helena, la imatge amb la que ens despertem avui a la comarca de l'Anoia és amb cendres pels carrers dels pobles que s'han vist afectats per aquest incendi que encara no està controlat, que hi ha ara mateix una cinquantena d'efectius treballant sobre terreny i que esperem que apareguin aquests mitjans aeris per seguir controlant aquest incendi que segueix cremant i que segueix mostrant des de diferents punts de la comarca una enorme columna de fum.
0: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan. Doncs molt pendents de qualsevol última hora que hi pugui haver aquí a la comarca de l'Anoia. Un altre punt de màxima atenció dels bombers, dèiem, se centra a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial que podria arribar fins a les 2.000. La màxima prioritat dels bombers és protegir el flanc dret per evitar que les flames impactin en la urbanització del Farell, que és dins del bosc i on hi ha també, per cert, cases de fusta. N'ha parlat Jordi Martí, cap de l'operatiu dels bombers, i també Francesc Cadafalch, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sentmenat.
5: Des de l'Ajuntament de Sentmenat, doncs, s'ha fet l'evacuació de Guanta, doncs, un centenar de persones, doncs, que s'han autorecol·locat ells mateixes, i també, doncs, a nivell de protecció civil, doncs, bombers ha demanat que fem, doncs, el confinament de diversos nuclis, principalment a l'urbanització del Farell.
6: Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades alguna, doncs, coses perquè es pugui netejar, i ara estàvem a punt de crear una associació de propietaris forestals per poder portar a terme aquesta neteja, i malauradament no hi hem sigut a temps. Això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
0: Un altre dels incendis actius és el que es va declarar ahir a la tarda al Coll de Comiols d'Artesa de Segre, a la Noguera, que ha afectat provisionalment unes 35 hectàrees. Els bombers, però, ja van aconseguir estabilitzar-lo poc abans de les 8 del vespre i hores d'ara ja està controlat. Els agents rurals han informat que el 85% de la superfície afectada és forestal i el 15% agrícola, i es treballa amb la hipòtesi que el foc l'hauria originat una màquina recol·lectora. Per aquest incendi s'han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant, està clar, per evitar que es reactivi, i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora. Ho fem amb en Joan Parareda i en Marc Montes de TV Costa Brava. Companys, bon dia. Expliqueu-nos quina és l'última hora aquí.
7: Bon dia. Doncs aquí l'objectiu d'avui dimarts, cinquè dia que crema aquest incendi que afecta el massís de les Gavarres, és intentar doncs, que els bombers puguin donar-lo com a controlat. Recordem que aquest era el desig que tenia el cos d'emergències ahir dilluns, però que finalment van admetre que no havien pogut doncs, controlar-lo, que de moment l'incendi està estable perquè han pogut garantir doncs, que el perímetre no augmenti, però encara no està controlat. Si veieu les imatges, nosaltres ens trobem en una de les urbanitzacions més afectades per aquest incendi del massís de les Gavarres. Es tracta de l'urbanització de Mas Arbrós, en què, de fet, ahir va ser un dels punts on els bombers van haver d'actuar doncs, per evitar aquestes possibles revifades del foc que fan complicar les tasques d'extinció, perquè en paraules dels bombers, si s'han de desplaçar doncs, per apagar petites columnes de fum, això fa que no puguin treballar en altres zones doncs, per anar reduint aquest incendi. Com heu explicat, la simultaneïtat d'incendis arreu de Catalunya fa que les unitats que hi havia aquí a l'incendi de les Gavarres s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya doncs, per apagar també aquestes flames, que era la situació que els bombers no volien, que hi haguessin diversos incendis de magnituds similars arreu de Catalunya. Aquí, doncs, l'última hora és que es manté l'accés restringit al massís de les Gavarres i, com vam saber ahir a les últimes hores del dia, doncs, el centre de control a la Bisbal d'Empordà doncs, ja es va desarticular i ara tot es gestionarà des d'un punt central a Bellaterra. Per tant, aquí sí que és cert doncs, que es redueixen el nombre de comandaments situats al Baix Empordà i que doncs, estarem a l'espera de les actualitzacions que vagin sorgint durant el dia d'avui, en aquests cinquè dies d'incendi, per saber doncs, si els bombers poden donar com ha controlat aquest foc que crema des de divendres aquí al massís de les Gavarres i que, com bé heu dit, doncs ha afectat vora 2.400 hectàrees.
0: Doncs gràcies també, Joan i Marc. Més bones notícies, diguéssim, aquí al Baix Empordà, però encara, evidentment, molt atents a la situació.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Us ho dèiem, hem repassat els incendis que afecten Catalunya, uns incendis que arriben, que ho fan en plena onada de calor. Avui serà un dels dies àlgids d'aquesta onada que s'allargarà com a mínim fins dijous. Aquest dilluns ja han superat els 40 graus municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. La temperatura més alta ha estat a Vinebre, que ha fregat els 42 graus, i és que la calor afectarà especialment les Terres de l'Ebre. Els companys de Canal T precisament han sortit al carrer per veure com la ciutadania afronta aquestes altes temperatures.
8: La segona calorada de l'estiu se preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els termòmetres podran superar els 42 graus.
9: Per combatre la calor intento sobretot evitar les hores punta del migdia o estar pel carrer a l'exposició del sol i pues, venim aquí amb els amics i prenem algo o anem a la platja, que també va molt bé, quan fa molta calor.
10: Al venir de Málaga, pues lo que nos ha llamado la atención es que parece que continuamos con nuestro clima, incluso más, porque es un poco más seco que el de Málaga, pero nos sorprendió.
11: Bueno, el calor, sí, quan és tan forta, el que s'ha de fer per mi és a la sombra, no sortir ni fer esports, com veig gent que passa per aquí corrent des d'aquestes hores, i molta hidratació.
8: Des de Protecció Civil se demana extremar les precaucions davant el perill de risc d'incendi extrem i que s'eviten les activitats de risc d'incendi al medi natural. Se recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
0: Justament davant les altes temperatures cada cop més presents a Catalunya, el Departament de Salut afinarà els seus sistemes de monitoratge per saber quins efectes causa en la salut de les persones. El portal, anomenat Cívic Sistemes d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya, incorporarà nous indicadors sobre els cops de calor, els síncopes i la deshidratació ateses a urgències, a primària, però també als hospitals. La mortalitat no es coneixerà probablement, però, fins al final de l'estiu, perquè determinar quines morts són causa directa de la calor és difícil. Ho ha explicat el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz.
12: Imaginem un cas de deshidratació en una persona de 80 anys que té problemes de renals, problemes cardíacos, múltiples medicacions, ha tingut un accident cerebrovascular, etcètera, etcètera. Com ho classifiquem? On posem? I quina és la contribució, diguem, d'esta deshidratació transitòria que ha pogut tenir com a causa de la mort directa? És complexa?
0: Tres quarts de vuit, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
13: Però la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
0: La proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, en sortir del Consell de Política Fiscal i Financera.
14: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
15: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
0: Reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, aplicar incentius als docents, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són les prioritats que fixa l'OCDE per la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que l'organisme internacional elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Ens ho explica l'Ester Minguell.
16: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
17: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
16: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran en els canvis.
0: La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
18: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Punt final al pas del Tour de França per Catalunya, la tercera etapa amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb el triomf de Tadej Pogačar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès, del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
19: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
20: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
0: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol es posa avui en marxa per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanca i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. La davantera Yara Lacosta s'incorpora a l'equip femení de l'Espanyol. La navarresa, de 24 anys, torna a l'equip on ja va jugar fa 2 temporades. Arriba procedent de l'Eibar, després de disputar 19 partits amb l'equip basc i haver marcat 3 gols. La de Sangüesa es mostra il·lusionada de tornar a vestir la samarreta blanc i blava.
21: Yara es más madura, sabe gestionar mejor todos los momentos. Y bueno, yo creo que al final la Yara del pasado pues ha quedado atrás, ¿no? Sí, estoy orgullosa también de cómo he podido crecer este año pasado y bueno, también con muchas ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Bueno, yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
0: Els socis de l'Europa ja poden votar en la consulta del club sobre on volen que l'equip disputi els partits d'aquesta temporada a Primera Federació. Després que el club anul·lés la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria, les opcions que s'ofereixen són competir a Can Dragó, com el curs passat, o fer-ho al Narcís Sala un cop s'hi hagi instal·lat la gespa. La previsió d'haver de jugar més d'un any lluny del camp gracienc ha generat la creació de la plataforma Nou Sardenya Casa Nostra, una iniciativa d'aficionats amb la voluntat de lluitar perquè l'equip pugui tornar aviat al seu estadi. Gustau Galbache n'és el portaveu.
22: Les dades que ens està donant l'Ajuntament de Barcelona sobre terminis i licitacions se'ns està acostant gairebé a la propera temporada i això és inviable, ja parlem econòmicament, socialment i esportivament. Cada dia que passa és un perjudici que l'Europa no jugui al seu estadi.
0: Àlex Reyes és el primer fitxatge del Joventut per a la propera temporada. L'Alé signa contracte per a dues temporades, més una d'opcional. Reyes, que ha jugat al Bilbao Bàsquet i al Bàsquet Manresa, arriba després d'aconseguir les seves millors estadístiques a l'ACB amb una mitjana de 13 punts per partit, amb un percentatge d'encert del 40% en llançaments de 3. És el primer reforç del conjunt verd i negre per al proper curs. I Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei Lliga Masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, per l'Igualada, pel Calafell i pel Reus, a banda d'un pas també per la Lliga Italiana. El jugador, autor de 56 dianes el curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
2: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
0: Hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Ens ho explica en David Navarro.
3: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
4: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no?, donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: I marxem ara cap al Baix Ebre perquè Roquetes es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha aplegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació. La programació festiva ha comptat amb propostes tan arrelades com l'ofrena de flors i fruits o el multitud dinari concert de bandes.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns dels nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, ja al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. De seguida tornarem a connectar en directe amb diferents punts d'aquests incendis. Així, doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars de la jornada. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. Una d'aquestes comarques és, evidentment, el Baix Empordà. Parlarem tot seguit amb el seu president, Enric Marquès. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic, que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Passen 3 minuts ara mateix de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Recordem que és hora punta, però que, a més, hi ha moltes carreteres afectades per aquests incendis que cremen a Catalunya. Per tant, connectem amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Fina, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Ripollet. Hi ha un accident en sentit nord, en sentit Sabadell, que provoca retencions als accessos nord. En aquesta C58 hi ha aturades des del nus de la Trinitat. Destacar que hi ha el bus va obert a tots els vehicles per ajudar a descongestionar aquesta situació. I aquesta incidència també està congestionant tot el nus de la Trinitat, amb aturades també a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, a la Ronda Litoral, amb retencions des de Bon Pastor i també amb afectació viària amb 7 quilòmetres de retencions a la C31 a Badalona, també aturades en aquesta ronda litoral en retencions en sentit Llobregat des de l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat. A la ronda de dalt també aturades en sentit Llobregat a l'altura d'Horta. Retencions també, acabarem situats a l'autopista AP7, les retencions habituals d'hora punta entre Mollet i Barberà del Vallès, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
2: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, amb aquesta calor persistent, duradora, asfixiant, que ens té a tots amb l'ai al cor. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. I a més, estem parlant d'una massa d'aire a banda de molt càlida, com no. És persistentment estiuenca i també molt seca. Per tant, parlem d'un estrès de la vegetació total i els boscos que estan francament assedegats a tot Catalunya. I és que, a més, fa molts dies que no hi plou. Aquest matí, simplement una mica més d'humitat arran de mar, això es tradueix, com no, amb molta més xafogor a hores d'ara, no pas aquesta humitat a la Costa Brava, on el vent de tramuntana hi bufa, fluixet, això sí, i la temperatura està disparada, però amb humitat molt baixa. Alguns núvols aquest matí també cap a l'Ebre, poc importants, fruit d'aquesta mateixa humitat. I aquesta tarda la mateixa calor que ahir, o una mica més. Per tant, en alguns racons, sobretot del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Selva, per una banda, també al prelitoral de Barcelona, cas del Penedès i el Vallès, o sobretot a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent, tornarem a arribar als 40 graus aquesta tarda, amb alguna tempesta, bàsicament de calor i de ventades, atenció, a les comarques de Lleida. Calor que els propers dies, Helena, no se'n va. Fins i tot demà, encara una passada de volta més. Déu-n'hi-do, n'estarem pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia, on hi ha milers de persones confinades, al Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. Un punt de màxima tensió dels bombers se centra, com us dèiem, a Sant Manat, al Vallès Occidental, deia, on l'incendi ha començat quan una màquina excavadora s'ha incendiat en un polígon industrial. La ràpida propagació del foc, que continua fora de control muntanya amunt, ha obligat a confinar diferents nuclis, així com els del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Doncs precisament busquem una reacció en directe sobre aquest incendi i ho fem en conversa amb Isidre Pineda. Ell és alcalde de Caldes de Montbui. Isidre, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Quina és la darrera hora de l'incendi ara mateix aquí entre Sant Manat i Caldes de Montbui?
5: Doncs bé, l'incendi encara segueix actiu, no està del tot controlat, però els bombers han aconseguit que no impacti a la urbanització del Farell, que, de Caldes de Montbui, que és la que més ens preocupava perquè està a dalt de la muntanya i per la seva complexitat. Puc dir que han treballat tota la nit, s'ha treballat tota la nit, i, però ja aquest matí ja hem aconseguit que s'activin els mitjans aeris. Estem molt concentrats, tal i com ens indiquen bombers, en que aquests focus secundaris que puguin revifar al matí per un fet de la calor, doncs puguin controlar-se, i la prioritat, evidentment, doncs, és que la gent segueixi confinada, especialment a aquesta urbanització, al barri del Farell, perquè els bombers puguin seguir fent la seva feina.
2: Alcalde, ens deies que no ha impactat per ara el foc, les flames, l'incendi en la urbanització del Farell, al capdamunt gairebé de la muntanya, però han hagut de reallotjar alguns veïns, alguns han hagut de passar a banda de casa seva, si estaven confinats, el pavelló esportiu de bàsquet que també havíeu habilitat perquè els veïns que no poguessin accedir a la urbanització doncs es quedessin allà confinats. Hi ha passat algun veí d'aquests allotjats allà?
5: De fet, tothom qui no ha pogut arribar a casa seva vam habilitar un punt d'avituallament al pavelló de bàsquet, gràcies també al suport de la Creu Roja. Allà vam poder fer que mengessin alguna cosa i després els hem pogut reallotjar perquè passessin la nit a l'hotel Termes Victòria, que també s'ha posat a disposició i ens hi està ajudant. Haig de dir que seran entre unes 8 i 9 famílies que avui hauran passat la nit a l'hotel.
2: Doncs Isidre Pineda, aviam, molt pendents d'aquesta situació a Caldes de Montbui entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé, molta sort. Amb aquesta situació d'incendis simultanis volem conèixer més novetats, per això marxem ara mateix fins al centre de comandament de bombers a Bellaterra. Escoltem en directe el cap dels bombers, David Borrell.
6: Les diverses activitats, diguéssim, a dins el perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
7: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estaríem parlant, aquests de les Garrigues?
6: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de cada moment doncs, no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sant Manat, el que preocupa és un incendi per la gent del Vallès, ho coneix perfectament l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplement del que és el flanc dret doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
7: Ja m'ha afectat efectius suficients com per poder fer front a
6: sí, sí.
7: aquests perills que vagin?
6: Sí, òbviament. Nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt, doncs, per donar resposta. Has treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
8: Si ja s'ha incorporat, quantes dotacions hi ha hagut?
6: Sí, hi han hagut dues seccions de la UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies. Pues gràcies a vosaltres.
2: En directe, doncs, des del Centre de Comandament Únic a Bellaterra, el cap dels bombers David Borrell, donant l'última hora d'aquests incendis simultanis, però també mostrant-se especialment preocupat, dient que avui és un dia també d'altes temperatures, amb un risc extrem d'incendi, un risc molt alt, i parlava d'altres punts on no hi ha incendis, però on s'ha d'estar molt amatent, com per exemple la Vall del Segre o el Prepirineu de Lleida. La situació és especialment crítica també a hores d'ara, en aquests moments a la comarca de l'Anoia, us ho estem explicant des de primera hora del matí, en l'incendi que s'ha declarat entre els municipis, de fet es va declarar ahir, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades, recordem-ho, prop de 33.000 persones de municipis veïns com Vilanova del Camí, Capellades, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. El foc ha arribat a afectar alguns habitatges a la Pobla de Claramunt, així com a tres naus industrials i una deixalleria. Tornem sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, amb en Joan Gual i en Sergi Lladó. Com està la situació a hores d'ara? Sembla que hauries canviat d'ubicació, en Sergi. Explica'ns.
9: Bon dia de nou, Helena. Doncs sí, ara mateix ens trobem al centre de comandament, que es troba a la Torre de Claramunt. De fet, escoltàvem David Borrell, una de les UMEs es troba aquí, just darrere meu, i l'última hora ara mateix és que fa molts pocs minuts ens ha arribat ja un avís de Protecció Civil que s'aixeca el confinament d'aquestes 33.000 persones de diversos municipis de la comarca de l'Anoia que estaven confinades des d'ahir a la tarda. I ens acompanya l'alcalde de la població més afectada per aquest incendi, la població de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Porten tot el matí reunits amb els serveis d'emergències. Què és el que més preocupa ara, un cop s'acabi de despertar el dia? Cap on van enfocades aquestes actuacions?
10: Bé, de fet, si em deixes que corregeixi només una cosa, el confinament, segons se'ns ha indicat, està tot el municipi menys al barri de les Garrigues. Per tant, sí que ens han dit que el barri de les Garrigues segueix confinat. Estem seguint aquest tema de molt de prop, que sempre ens preocupa en aquest moment, per tant, la gent que està dins com la gent que està fora, i per tant, estem en això ara mateix.
9: El barri de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, ha estat un dels més afectats per aquest incendi, de zona d'afectació de vegetació agrícola, però que va arribar també a zona urbana. De fet, aquest incendi va arribar a les cases d'aquesta urbanització, no? I els veïns van ser desallotjats ahir al vespre.
10: Sí, en part, com que va ser tot tan ràpid, part dels veïns van ser desallotjats i part es van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment no, sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin perquè sí que estem al seu costat en un moment.
9: Com s'està treballant des d'aquest centre de comandament per tal d'aplacar aquestes flames? No sé si, en quin punt es troba aquest incendi. Els bombers ens comentaven aquest matí que la situació està en calma i que sembla que anem per bon camí.
10: Sembla que això pot ser una realitat, però jo ara mateix no tinc informació al respecte, més els casos bombers ens ho diran. Tenim una reunió informativa d'aquí una hora, hora i mitja, on tindrem informació més segura. Sembla que l'incendi està millor que ahir, per suposat, el que és el municipi de la Pobla. Tot i això ara no em puc confirmar.
9: Encarem un dia amb altes temperatures, ja el vam viure ahir a la comarca de l'Anoia, però ahir vam superar els 39 graus, avui es preveu que superin els 40. Com s'ha viscut aquesta tarda, aquest vespre a la comarca, com l'han viscut vostès, els alcaldes de la comarca i dels municipis afectats?
10: Doncs no puc dir altra cosa que molta preocupació. Va ser realment un dia molt complicat ahir. Avui també estarà complicat perquè hi ha molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona de barri de les Garrigues, i per tant estem en això, i bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre, sí o sí.
9: S'han de resoldre, s'està treballant. Alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies.
9: Doncs aquestes són les paraules de l'alcalde de la Pobla de Claramunt, un dels municipis més afectats per aquest incendi que, com bé deies, Helena, va començar ahir pels vols de 4:45 de la tarda a la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. Es van confinar més de 30.000 veïns de la comarca de l'Anoia. A l'última hora és que s'ha aixecat el confinament de tots, excepte de l'urbanització més afectada de la Pobla de les Garrigues, com ens deia el seu alcalde, i hores d'ara també us podem confirmar que un dels fets que més preocupava ahir a la tarda era que aquestes flames travessessin a Castellolí, a la zona del Bruc, als peus de Montserrat. Està controlat, ja que aquestes flames poguessin saltar la C-15, i ara se centren a on es troben encara aquestes flames d'aquest incendi que afecta greument la comarca de l'Anoia i que, segons les últimes dades d'Agents Rurals, ha cremat més de 470 hectàrees.
2: Gràcies, Sergi. Una petita esperança, una petita bona notícia dintre de tot aquest enrenou aquí a la comarca de l'Anoia, de la qual també n'estem pendents encara amb vosaltres. Sergi, fins d'aquí una estona. Gràcies. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Els bombers hi continuen treballant per evitar que es reactivi i nosaltres anem fins a Calonge per conèixer l'última hora amb en Joan Parareda i en Marc Montes, de TV Costa Brava. De TV Costa Brava, ara ho dic bé. Joan, explica'ns, quina és l'última hora?
11: Doncs aquí les informacions és que els bombers avui seguiran treballant per poder anunciar que aquest incendi de les Gavarres que crema des de divendres es pot donar com a controlat. Nosaltres som a l'urbanització Mas Ambrós i ens hem mogut en un dels primers, o en un inici d'aquests camins rurals que hi ha aquí a l'urbanització per ensenyar-vos, per exemple, aquest rètol que hi ha aquí a la meva esquerra, on ens recorda que estem en nivell 4 de pla alfa i que, per tant, recorda que al massís de les Gavarres, excepte la circulació dels veïns, es demana que la gent no hi circuli en vehicle privat, però que tampoc vingui aquí ni a caminar ni a fer esforç a l'aire lliure com és la bicicleta, que de fet ahir ja vam veure algun veí que arribava fins en aquesta posició però que no acabava d'entrar en aquesta zona afectada per aquest incendi de les Gavarres. Calonge ha estat un dels municipis més afectats i de fet l'Ajuntament ja ha anunciat que té pendent reunir-se amb els veïns més afectats per oferir-los suport jurídic i per donar-los eines i suport a l'hora d'encarar aquesta recuperació d'aquest incendi d'aquí al massís de les Gavarres. De fet, alguns dels veïns ja han obtingut permís per accedir als masos per poder alimentar els animals que s'hi troben a dins, però encara estan pendents de rebre l'autorització final de bombers per saber quan podran tornar a casa seva. Uns veïns que també el que ens han explicat aquests darrers dies és que no volen que la gent s'acosti aquí a fer el que els bombers anomenen turisme d'incendi, que diuen que per això, igual que han ressaltat des dels cossos d'emergència, ja hi haurà temps per fer-ho més endavant quan l'incendi es doni per extingit. Aquestes són les últimes informacions des d'aquí Calonge. Per una banda, els bombers seguiran treballant per poder donar com a controlat aquest incendi i, per l'altra, l'Ajuntament ja ha anunciat que es posarà en contacte amb els diferents veïns afectats per tal d'iniciar aquestes tasques de recuperació d'aquest incendi i oferir-li suport i estar al seu costat després d'aquests 5 dies tan complicats aquí al Baix Empordà i al massís de les Gavarres.
2: Doncs sí, empatia i sobretot suport del que convingui per aquests veïns que ho han perdut tot o gairebé tot. Gràcies, Joan. Fins després. Moltes gràcies. Busquem més reaccions del territori per entendre com ho viuen i com estan avui els ànims i, sobretot, què es pot fer millor per evitar al màxim aquests riscos. Parlem, evidentment, d'aquest incendi, del de les Gavarres, i saludem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès. Senyor Marquès, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
12: Bon dia.
2: Com estan els ànims al Baix Empordà després d'un incendi que encara no està controlat, tot i que les notícies semblen millors que en d'altres punts de Catalunya i que ha afectat, recordem-ho, habitatges i veïnats sencers?
12: Bé, de moment els ànims estan a l'expectativa com han estat tots aquests dies. Recordem-ho, està estabilitzat, però controlat no ho està. I ja se'ns va avisar des del primer moment que seria complicat, bàsicament, pel perímetre de l'acció, pel vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar. Això volia dir que hi podia tornar i estem en això, en principi. Tenim nivell 4 del pla alfa, vol dir que la situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat, deixa-m'ho dir així, però en tot cas tenim els bombers aquí a la comarca, que sabem des del primer moment que estan fent tot el que poden i més, i fins que no es doni totalment per acabat, doncs hem d'estar a l'expectativa.
2: Enric Marquès, tenim algun problema amb aquesta connexió? De moment ho deixaríem aquí. Gràcies per atendre'ns aquest matí i ens fem el càrrec, evidentment, d'aquesta situació difícil per a aquests veïns d'aquí, del Baix i de l'Alt Empordà. Gràcies i bon dia.

0: Obrim ara Crònica Esportiva per explicar-vos que la selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal als vuitens per la mínima amb un gol de Mikel Merino en el minut 91. El navarrès, que havia entrat al terreny de joc 5 minuts abans, va aprofitar una passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Bèlgica, que aquesta matinada ha eliminat els Estats Units per un contundent 1-4. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre. Avui quedarà completat el quadre dels quarts amb els vencedors dels duels Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb l'inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc després de situar-se líder de la general. L'eslové es va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i a Seixas. Avui es disputarà la quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, d'Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb una gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
2: Seguim el ciclisme.

0: SEAT. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro ens ho amplia.
1: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
2: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
1: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Roquetes, al Baix Ebre, es troba immersa de ple en les seves festes majors, superant ja el primer cap de setmana amb gran afluència de públic. Els actes oficials van arrencar divendres amb el tradicional acte de proclamació de les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, una cita que enguany ha plegat 66 representants de les diferents entitats i associacions del poble, registrant un increment notable de participació.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt. Fa pocs minuts s'ha pogut aixecar pràcticament la totalitat dels 33.000 veïns confinats, excepte els de la urbanització de les Garrigues. El foc s'ha pogut estabilitzar fa pocs instants, però ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat, on sembla que també en aquest cas s'hauria controlat la situació. Situació complicada, però també...

0: També el Vallès, amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt, al terme de Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. I dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Màxima alerta a Catalunya pels diversos incendis simultanis que cremen ara mateix el país. El govern ha establert un únic punt de comandament a Bellaterra per coordinar la gestió i ha demanat ajuda a l'exèrcit. Els focs que més preocupen hores d'ara afecten la comarca de l'Anoia i el Vallès Occidental, també amb confinaments massius i amb les flames encara fora de control i en proximitat a diverses cases d'urbanitzacions disseminades. En definitiva, el pitjor escenari en plena onada de calor que tensiona al màxim els bombers que han hagut de reubicar part dels efectius desplegats a l'espai de les Gavarres. El cap dels bombers, David Borrell, acaba d'actualitzar fa pocs instants la situació dels focs.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: Un dels punts més preocupants a hores d'ara, us ho deia, és el Vallès Occidental, on l'incendi de Sant Manat continua sense control. La ràpida propagació del foc muntanya amunt ha obligat a confinar diferents nuclis, així com, per exemple, els de l'urbanització del Farell o Sant Sebastià de Montmajor. Insistim, al terme de Caldes de Montbui. Ara mateix afecta un centenar d'hectàrees amb un potencial d'arribar fins a les 2.000. Anem, doncs, fins allà amb l'Albert Maspons i la Janira López de Vallès Visió. Janira, què ens podeu explicar hores d'ara aquí, on sou, a Caldes de Montbui, eh?
3: Doncs en aquests moments l'incendi continua actiu i, tal com has dit, ha cremat ja més de 90 hectàrees on, segons agents rurals, la majoria són de terrenys forestals. L'incendi va començar ahir prop de 2:45 del migdia, de la tarda, i ha setmanat, però a causa del vent es van crear diversos focus secundaris que van anar cap a Caldes de Montbui. De les 7 urbanitzacions confinades, el Farell és la que més preocupa, causa de que es troba en una zona amb cases disseminades que es troben al mig del bosc sense perímetre de protecció. De fet, més de 100 veïns han estat confinats durant la nit a casa seva a causa d'aquesta protecció. El perímetre ha estat força estable durant la nit i les maniobres dels bombers han estat efectives. En aquests moments, 56 dotacions terrestres continuen a la zona afectada a causa de les flames i fa pocs minuts han començat a arribar una altra vegada els efectius aeris. De fet, ens trobem en el càmping El Pasqualet, una de les zones que es va veure desallotjades preventivament a causa d'aquest incendi i, de fet, estem rodejats d'aquest fum i ens cauen fins i tot algunes cendres. La importància en aquests moments és estabilitzar aquest perímetre i que l'incendi no s'estengui més en zones majors. El pavelló de les cremades, de fet, juntament amb les termes amb el balneari de les Termes Victòria, són dos punts per ajudar els veïns que no van poder arribar a casa seva i que estan confinats.
0: Doncs gràcies, Janira. Esperem ara sí que amb l'arribada d'aquests mitjans aeris es pugui combatre aquest foc que tant fa patir també aquests veïns. Gràcies. La situació millora lleugerament a la comarca de l'Anoia. La bona notícia és que fa poca estona el foc s'ha pogut estabilitzar i s'ha aixecat el confinament de pràcticament els 33.000 veïns afectats. El foc ha arribat a impactar a alguns punts delicats, com per exemple tres naus industrials i una deixalleria. Marxem, doncs, sobre el terreny amb els companys de Canal Taronja Anoia, en Joan Gual i en Sergi Lladó. Sergi, explica'ns com està la situació ara mateix aquí en aquest centre de comandament de l'Anoia, d'Igualada, deu ser, no?
4: Doncs, Helena, som al centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt, que era un dels municipis que estava confinats fins fa molt poca estona, juntament amb d'altres de la resta de la zona de la Conca d'Òdena. És el municipi que està al costat de la Pobla de Claramunt, el poble més afectat per aquestes flames. De fet, l'incendi va començar ahir a la tarda a 4:45 i just ara els bombers l'han donat per estabilitzat. Ara mateix aquí al centre de comandament, al centre de control, hi ha certa tranquil·litat perquè sembla que tot avança de manera tranquil·la. Tot i així, els bombers mantenen dispositius activats sobre el terreny, una cinquantena de dotacions i algun helicòpter que sobrevola la comarca de l'Anoia per afrontar aquest segon dia de la segona onada de calor d'aquest estiu en el que esperem superar els 40 graus de temperatura. S'ha aixecat el confinament dels municipis que estaven confinats des d'ahir a la tarda, excepte de l'urbanització més afectada, les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Fa uns minuts, aquí al Notícies en Xarxa, hem parlat amb el seu alcalde, Antoni Mabres.
5: Com que va ser tot tan ràpid, part dels fills van ser desallotjats i pares van mantenir confinats a les seves cases i, per tant, tenim una mica de tot, no? La gent que queda fora del barri, doncs, en aquest moment sembla que no pot encara accedir, però tinc la confiança que estan ben atesos i els que estan al barri que no es preocupin perquè sí que estem al seu costat en tot moment. Avui també estarà complicat perquè molta família afectada encara, sobretot en aquesta zona del barri de les Garrigues, i, per tant, estem en això i, bé, seran dies complicats, però que hem de resoldre sí o sí.
4: Aquest matí a la comarca de l'Anoia plouen cendres i és que les afectacions d'aquest incendi que ha cremat hores d'ara, segons les últimes dades d'Agents Rurals, més de 470 hectàrees, ha tingut un greu impacte en el territori. Ha cremat, per exemple, doncs, algunes de les cases d'aquesta urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt, també l'entorn del castell de la Pobla de Claramunt i ha afectat molta zona forestal d'aquí de la comarca de l'Anoia. Un incendi molt greu. Feia ara, des de l'any 2021, que no hi havia un incendi tan greu aquí, en aquesta comarca de la Catalunya Central.
0: Gràcies, Sergi, gràcies, Joan, per aquestes fotografies que ens aneu fet, que ens heu anat fent al llarg del matí des de, com deies, està clar, la Pobla de Claramunt. Gràcies, bon dia. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció del foc de les Gavarres a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees. Així doncs, l'incendi encara no es dona per controlat perquè hi ha hagut petites represes i els bombers hi estan treballant i estan molt a sobre per evitar que es reactivi. A més, encara hi ha dues carreteres tallades, són la GI-660 de la Bisbal d'Empordà a Calonja i la GIB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. Així ho expliquen els veïns de la zona. I quan falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí, canviem radicalment de qüestió, sortim dels incendis i parlem ara de salut. Què és l'escleroteràpia? És la tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge, molt menys invasiva que la cirurgia, per tractar les dones que pateixen endometriosi. Aquest procediment ambulatori, que dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i millora el control del dolor. Un cop validada, Bellvitge continua amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. En Marc Núñez i l'Anna Ruiz són en el centre sanitari, aquest centre sanitari de Bellvitge, per explicar-nos una mica en què consisteix aquesta tècnica. Bon dia, Anna.
6: Bon dia, Helena. Sí, aquí des de l'Hospital de Bellvitge i un cop avalada aquesta tècnica ens acompanya la doctora Amparo García Tejedor. Amparo, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: També la pacient Esther. Esther, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: I dues professionals més sanitàries de l'hospital i gràcies a les quals podrem conèixer a Helena de primera mà com s'aplica aquesta tècnica, doctora. ¿Qué es lo que debe hacer usted en primer lugar?
8: Pues vamos a pinchar un quiste que tiene Esther. Entonces lo vamos a hacer en este caso vía abdominal, aunque se suele hacer por vía vaginal. Primero será un pinchacito. ¿Qué tal, Esther?
9: Bien, como un análisis de sangre.
8: Muy bien, pues ahora vamos a vaciar el contenido del quiste. María, abres el circuito. Manoli, ¿aspiras? Una vez aspirado, lo que haremos es lavarlo con suero fisiológico. María, lavamos. Vamos lavando a través de esta aguja de tres vías. Y una vez vacío, pondremos alcohol durante un ratito para ver que el quiste se esclerose. Una vez acabado el alcohol, lo vaciamos y lo lavamos otra vez para que la paciente se vaya a casa con las paredes del quiste pegadas y que el quiste se reabsorba.
6: Doctora, y una vez se ha garantizado, se ha avalado esta técnica, paralelamente Bellvitge lidera un estudio que durará unos 2 años más, gracias al cual se quiere conocer y constatar nuevas potencialidades de esta técnica. ¿Cuál es?
8: Exacto, con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: ¿Qué cuentan? ¿Cuáles son los comentarios que les hacen llegar las pacientes que ya han utilizado esta técnica?
8: Bueno, las pacientes normalmente tienen endometriomas que son muy dolorosos, con lo cual están muy contentas por evitar el quirófano y por quitar ese quiste que le está produciendo dolor cada mes, y las que se quedan embarazadas pues más contentas todavía, porque lo que en verdad quieren es tener un bebé.
6: Doncs, doctora Amparo García Tejedor, gràcies també a aquestes dues professionals que l'acompanyen de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a l'Esther, la nostra pacient improvisada en aquesta consulta de l'Hospital de Bellvitge. Helena, una tècnica avalada per l'Hospital de Bellvitge i un hospital que lidera aquesta investigació amb la participació de 40 centres sanitaris més per fer la vida més fàcil a les dones.
0: Sens dubte, perquè patir l'endometriosi és molt dolorós, a banda de que afecta també, com ens explicàveu, la fertilitat. Per tant, una bona notícia per les dones. Gràcies, Anna.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Tres quarts de nou, el govern espanyol estudiarà un objectiu de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes, tal com proposen la Generalitat i Esquerra Republicana. Ho han dit en el Consell de Política Fiscal i Financera, celebrat aquest dilluns a Madrid, on Hisenda ha ofert mantenir un marge de dèficit del 0,1% del PIB fins al 2029. Les comunitats del PP s'hi han oposat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea, ha recordat que l'any 2013 el PP ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
10: Pero la verdad es que no he percibido por parte de la mayoría de comunidades autónomas del Partido Popular pues esa voluntad de llegar a un acuerdo en cuanto a los déficits asimétricos. Pero insisto, que las propias comunidades del Partido Popular les pregunten a la Comunidad Valenciana y a Murcia si necesitan de la solidaridad de cederles margen fiscal de unas comunidades autónomas que no necesitan a otras. Es una pregunta dentro del perímetro del Partido Popular.
0: una proposta del dèficit asimètric que ha sortit de Catalunya i s'hi han referit el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també la consellera d'Economia, Alícia Romero, quan ha sortit del Consell de Política Fiscal i Financera.
7: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres, i per tant ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
0: Després dels terratrèmols, Veneçuela afronta un repte humanitari crític. La gestió dels cadàvers en un context de temperatures altes, humitat elevada i saturació de morgues. La OMS recorda que els cossos no provoquen epidèmies, però sí riscos reals si es tracten amb seguretat i dignitat. Si no es tracten amb seguretat i dignitat. Per entendre què implica aquesta fase de l'emergència i què és prioritari, parlem amb Mia Font. Ella és delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya. Mia Font, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
0: Com està treballant Metges Sense Fronteres a Veneçuela després d'aquests terratrèmols? Des del punt de vista mèdic i humanitari, quina és ara mateix la vostra principal preocupació, la vostra principal prioritat?
12: Metges Sense Fronteres ja estava treballant a Veneçuela des de l'any 2015 i des del principi hem respost a la situació. Tenim equips que estan treballant allà, tenim també un equip mòbil que està a la zona de Naiguat, a la Guaira, i bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics, perquè no podem oblidar que el terratrèmol ha tingut també un efecte al sistema sanitari molt gran, no? 35 hospitals afectats, més de 100 centres de salut també afectats, i ahir la població, a més de la població afectada pel terratrèmol, també hi ha moltíssimes necessitats mèdiques, no?
0: Mila, en un context de destrucció, de desplaçaments i cossos sense identificar, com es protegeix la salut mental de les comunitats i fins i tot dels propis equips de professionals sanitaris? Què és el que més impacta emocionalment en una emergència així?
12: L'efecte a la salut mental pot ser és invisible, però és molt, molt gran. No? D'una banda tenim a la gent que ha perdut familiars, no? I el dol que porten. Després està el por a que torni a passar, no? I que un terratrèmol pot ser d'alguna manera torni, i és com viure amb por, no? I després tota la gent que ha sigut desplaçada ha perdut tot i ha de començar de zero, no? Als nostres equips sempre hi ha ara mateix els equips mòbils que tenim allà hi ha psicòlegs per donar aquest suport de manera individual, i també tenim sessions més grupals.
0: Doncs Mila Font, que ara t'ho dic bé, abans t'havia rebatejat, Mila Font, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi molt bé, molta sort i enhorabona per la feina que feu sobre el terreny sempre aquí i a altres llocs. Gràcies, bon dia.
12: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs el que dèiem, abans dels esports, tornem a casa nostra per fer un apunt a la recepta de l'OCDE per a la millora educativa a Catalunya. Ens ho explica l'Ester Minguell.
13: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula, o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. I Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE que ha fet l'informe, Pablo Santiago.
14: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
13: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
0: Amb 9 minuts ens plantarem a les 9 del matí. És temps per donar pas a la Cristina Álvarez i a la crònica esportiva. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
0: Parlant del Mundial, Espanya continua avançant, la selecció espanyola avança aquest Mundial i es planta a quarts de final, eh?
15: Sí, una eliminatòria on es trobarà Bèlgica, que aquesta matinada s'ha desfet dels Estats Units amb una golejada per 1-4. El combinat espanyol, per la seva banda, va superar Portugal per la mínima 1-0 als vuitens de final, amb un gol de Mikel Merino, que acabava d'entrar al terreny de joc, feia tot just 5 minuts i va aconseguir un gol a passada de Ferran Torres, que també havia entrat com a reforç en el segon temps. Unai Simón va tornar a deixar la porteria a 0 i continua imbatut a la competició. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente destaca la bona feina de l'equip.
16: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
15: Punt final al pas del Tour de França per Catalunya. La tercera etapa, amb inici a Granollers i final als Angles, ja en territori francès, es va tancar amb triomf de Tadej Pogacar, de l'equip UAE, que avui vestirà el mallot groc, ja que amb el triomf es va situar líder de la general. L'eslové va imposar en els metres finals a Jonas Vingegaard, a qui va treure 2 segons, com també a Carapaz i Seixas. Avui, quarta etapa de mitja muntanya, amb sortida a Carcassona i final a Foix. El recorregut de l'etapa va passar per diversos municipis del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Per tercer dia, la resposta dels aficionats va ser massiva, amb gran presència al llarg de tot el traçat, que va tenir el punt més destacat a la Collada de Toses. Els aficionats destacaven l'oportunitat de mostrar el territori en un aparador com el Tour.
17: Seguim el ciclisme i hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
18: Poder demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca.
15: Un mes i mig després de posar el punt final a la temporada, l'Espanyol arrenca avui per preparar el nou curs. Durant 2 dies, la primera plantilla blanc i blava i alguns jugadors del filial passaran les habituals proves mèdiques i físiques abans d'iniciar els entrenaments a les ordres de Manolo González. Mentrestant, la direcció esportiva ha decidit ampliar el contracte d'Àngel Fortuño fins al 2030. Martí Casas s'incorpora al Barça d'hoquei fins al juny del 2029. El davanter de Mataró, de 30 anys, vestirà de blaugrana després d'una llarga trajectòria a l'hoquei lliga masculina. Es va iniciar a la base del conjunt del Maresme i va debutar a la màxima categoria fa 12 anys. Des d'aleshores ha passat pel Vic, l'Igualada, el Calafell i el Reus, a banda d'un pas també per la lliga italiana. El jugador, autor de 56 dianes al curs passat, es mostra il·lusionat de competir amb la samarreta blaugrana.
19: Tinc moltes ganes d'afrontar l'intentar guanyar tots els títols, no arronsar-se. És aquest ADN del Barça que és tan marcat que la veritat que quan el veus des de fora és una enveja sana, i la veritat és que ho agafo, doncs, el que et deia, amb molt de compromís, amb molta responsabilitat.
15: Martí Casas, que reforça el Barça d'hoquei patins, s'afegeix al fitxatge de l'argentí Nico Ojeda.
0: Molt bé, Cristina, demà ens expliques més coses.
15: I tant.
0: Vinga,
15: fins demà.
0: Que vagi bé.
15: Adéu.
0: Merci. paper, doncs, hem acabat amb un nom propi als esports i continuem cultura també amb un nom propi, el de Joan Costa, que dilluns hagués fet 100 anys. Va ser dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, el Banco Santander o la Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'ha organitzat un congrés internacional on es debatrà precisament un cop més el paper de la intel·ligència artificial en tot aquest disseny gràfic. Ens en dona més detalls en David Navarro.
20: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
21: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya fantástica ¿no? donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
20: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Doncs fins aquí, no hi ha temps per res més. Gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu-siau.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen en diferents punts del país, tot i que els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de l'Anoia, que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins el perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers expliquen que es mantenen fumeroles dins del perímetre, tot i que s'ha treballat molt bé el flanc dret i sí, es considera estabilitzat. El foc avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns del nucli, com ara l'urbanització de Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern ha centralitzat el comandament d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escolta, amb el cap de bombers, el David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs també ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de les Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya Nord, l'incendi continua descontrolat amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames es situen a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincidint amb una setmana marcada per l'onada de calor, Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central i enfilar-se per sobre dels 40 en altres punts del litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendi forestal. Per això, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I fora de l'emergència pels incendis, el govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per cada comunitat autònoma. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana. La proposta s'ha posat sobre la taula al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit autonòmic en el 0,1%. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Són les 9 i 3 minuts. Avui ens espera un dia càlid, calorós, un dia d'aquells que novament les temperatures tiraran amunt. Per tant, una jornada en la que la hidratació serà essencial, en què la cerca de la fresca serà important. He de dir la sensació, i després de conversar amb el meu entorn, que aquesta setmana està sent diferent a l'anterior. És a dir, sembla que ens haguem acostumat, sembla que el nostre cos s'hagi adequat a aquestes temperatures tan altes. Potser no són tan altes com la setmana passada, però sí, com sigui, sembla que d'alguna manera ens hem avesat una mica a aquesta situació de temperatures altes i, per tant, tot i que és evident que fa calor, i tot i que és evident que estem en una situació de temperatures extremes, realment ho estem suportant una miqueta millor. Per tant, bé, qüestió de sensacions, però no ens confiem, no ens relaxem, i en aquest cas mantenim l'hàbit d'un grupet d'aigua cada quart d'hora, roba ampla, roba fresca, roba de, si pot ser, de cotó. Bé, aquestes qüestions que, bueno, que us hem explicat moltes vegades i que crec que són essencials, i des d'aquí intentar fer la ràdio el més fresca possible. Avui ja us avanço que tenim un programa especial, amb un parell de minuts Saludarem en Juanjo Almansa, avui farem entrevista política, i demà una altra. Avui farem una entrevista política, ara a les 9, de 9 a 10, i demà de 10 a 11 tindrem l'alcalde Estanis Forç aquí a la ràdio per parlar-nos de l'actualitat del poble, de la Festa Major i de totes aquestes qüestions, i tancarem el cicle d'entrevistes polítiques, perquè, de fet, nosaltres aquest proper divendres tanquem la parada, tanquem la ràdio, i la reprendrem, si tot va bé, a partir del mes de setembre. Per tant, com cada dia, avui de 9 a 11, explicant i parlant a vosaltres. Ho podem començar de moltes maneres. Si voleu, la més festiva seria aquesta cosa del Mundial i del Portugal i del gol i aquestes històries, que és el que ocupa les portades dels diaris, però que voleu que us digui, és molt més important el que s'està vivint a Catalunya amb el tema incendis. Controlat el de les Gavarres, ara tenim el de l'Anoia, el de la Pobla de Claramunt, tota aquesta zona propera a Igualada, i el que es va fer a la zona de Bigues i Riells i tota aquella zona, Sant Manat, tota aquella banda de per allà, i que ha obligat a confinar a molts veïns, més el que campa encara lliure a la Catalunya Nord i ha cremat ja 7.000 hectàrees i que segueix sense control afectant poblacions com Illa, com tota aquesta banda de per allà. Amb tot això, i reprenent una miqueta la reflexió que feia ahir sobre la responsabilitat de l'administració en tots aquests incendis, que sempre se l'espolsen, no? Ahir sentia... O és que la gent es compra cases en urbanitzacions que estan al mig del bosc. Oh, collons, perquè els ajuntaments els ho permeten. Perquè els ajuntaments, en cap cas, han fet res per arreglar aquestes urbanitzacions, en molts casos. Perquè darrere dalt, aquesta urbanització no està recepcionada, el que fa l'Ajuntament, bàsicament, és clavar-los i cobrar-los un IBI espectacular i oferir zero serveis, zero. La recollida de brossa i algun altre que n'estan obligats, però, en cap cas, la millora dels carrers ni l'obertura de, per exemple, urbanitzacions que només tenen una sortida. Aquí a la comarca del Maresme, aquí a prop de casa nostra, en tenim alguna. Urbanitzacions que només tenen una sortida, i que això, parlem amb qualsevol bomber, i si voleu ho preguntarem, és superperillós, perquè si es genera un foc, doncs només poden sortir per una zona, i si el foc es genera a la sortida de l'urbanització, doncs ja m'explicareu què poden fer. Però en canvi, això no s'arregla. I no dic que ho hagin de fer les administracions locals, això, del tot. Però no sé si els veïns que paguen uns IBIs altíssims són els que han d'assumir també la responsabilitat única d'aquestes obres. I, per tant, és que això es va fer durant el franquisme. Sí, bueno, vale, es va fer durant el franquisme, però ja en fot 50 anys, el franquisme, i no han fet res per arreglar-ho. El conseller Nadal va ser l'únic que va voler fer una iniciativa i, al final, com que va saltar el govern, va saltar la iniciativa. Per tant, culpabilitzar a la gent que viu als entorns de les urbanitzacions, del fet que hi hagi urbanitzacions a l'entorn natural, a mi, a mà alçada, em sembla precipitat. Però, en tot cas, aquestes són les... El que deia ahir un bomber, el més nit, que és el que fa la Marina Romero, el més nit d'ahir, en una entrevista va trucar per iniciativa pròpia, i al final de la xerrada, un bomber que viu a la zona, en una zona afectada, una zona que estaven confinats a casa, demanava això a les administracions.
5: Si treballem en precari, bombers, quan passa un escenari d'aquest, que és un foc forestal en fase interurbana, que hi ha cases, sempre hem treballat en precari quan hi ha un servei d'aquest tipus, o sigui, no hi ha mitjans suficients per respondre d'una manera adequada. Imagina 300 veïns i avui han sigut tres vehicles lleugers de bombers que han anat passant pel carrer. Però en el cas de que hagués impactat com va passar al Pont de Vilomara, aquests recursos són molt minsos. Hauria falta molta més personal. I això sí que és una aposta que hauria, els nostres polítics hauríem d'apostar, perquè els bombers no només estem per foc forestal, fem molt altre tipus de servei. Llavors, ara sí que hi ha una simultaneïtat de serveis molt grans. Ara mateix està havent-hi focs que estan cremant polígons industrials, sí. I llavors es complica molt. Jo demanaria que multipliquessin els recursos, no només això, sinó que en foc forestal, per exemple, els bombers treballem molt, molt en precari. No tenim EPIs de protecció, estem exposats molt al fum i als tòxics que suposa el foc forestal, ens donen de menjar un menjar miserable al nostre servei. Ja portem queixant-nos molt de temps, que ens han produït intoxicacions, malestars, bueno, i sobretot els recursos, abocar recursos en un servei tan important com és les emergències i en cas bombers.
6: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Per tant, i com dèiem ahir, no és un problema només de veïns i urbanitzacions, no és un problema només de massa forestal, no és un problema aliè, és un problema també polític, també dels governants, i també d'equipament. I això és directament responsable d'Interior de la Generalitat de Catalunya. La d'ara i la d'abans. La d'abans i la d'abans i la d'abans i la d'abans. És a dir, s'ha d'adequar d'una manera adequada, s'ha d'equipar d'una manera adequada als bombers del país perquè puguin fer la seva feina. I aquí obro el parèntesi. Tots, els funcionaris i els voluntaris, que s'hi juguen igual la vida que els altres que n'han fet de ser bomber la seva professió. Per tant, cal reclamar i cal fotre menys bronques. En tot cas, si voleu, de tot això en podem parlar a la segona hora de programa perquè tindrem tertúlia i serà moment de parlar-ne. Abans, com dèiem, programa especial avui amb entrevista política en aquesta primera hora per tancar el cercle i per posar punt i final demà amb l'alcalde a aquestes entrevistes polítiques. Ens queda penjat l'entrevista al regidor del Partit Popular. Aprofitem per saludar-lo. Juanjo Almansa, bon dia, benvingut.
7: Bon dia.
8: Com estem avui? Que és, avui, com us he dit abans, és un dia especial. És un, fem, diguéssim, l'última setmana, així completem una roda d'entrevistes i, per tant, doncs, aquesta setmana, com us deia, tindrem dues entrevistes. La primera avui, en un context de temperatures molt altes, sí, de molts incendis, amb els bombers voluntaris d'Arenys que la setmana, aquest cap de setmana han estat a les Gavarres, sense anar més lluny, i amb una situació realment preocupant, no?
7: Sí, exacte, eh? Però sobretot molta precaució a la gent aranyenca i la que no és aranyenca. És allò de que quan tires una cigarreta, doncs no la tiris, i quan fas una barbacoa, molt de cuidado, i sobretot perquè estem amb temperatures altíssimes i durant aquesta setmana s'esperen encara més.
8: De fet, el tema franges de protecció, i aquí som posats, és una de les qüestions que aquests dies se'n parla, no? Quan, sempre passa, eh? Quan hi ha incendis, tots ens en recordem... Tothom se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona, i ara trona i ens en recordem de Santa Bàrbara. Però el tema és franges de protecció, urbanitzacions, també nucli urbà, recepció de les urbanitzacions, que és una qüestió que l'equip de govern portava al seu programa electoral. S'han posat molt d'actualitat a les Gavarres, ahir a l'Anoia, ara fa uns dies aquí a Òrrius, quan va cremar aquella indústria. S'ha de ser molt curós i no sé si estem fent-ho del tot bé.
7: Bueno, jo sé que es va aprovar un pressupost fa poques setmanes a l'Ajuntament per fer les franges de protecció tot el municipi i ja estan treballant. Se solen fer cada any, sobretot a les Carolines, diferents urbanitzacions, i hem de seguir treballant en aquest sentit perquè recordem que cada vegada les temperatures són més altes i la probabilitat de que es cali foc per una simple anècdota és cada vegada més gran.
8: Doncs, bueno, entre tots hem de fer que això se'ls vagi apagant, promoure el consum de producte de quilòmetre zero perquè puguin haver, perquè els pagesos puguin viure, perquè pugui haver pagesos i perquè, bueno, doncs puguem tenir tota aquesta zona doncs conreuada i no plena d'arbres i de sota bosc, que és, al final és el gran problema, no?
7: Correcte, sobretot sempre quan passen els incendis surten la neteja dels boscos, que mai es fa, és veritat, és veritat. I aquí, per part de la Diputació, Generalitat, hauríem de treballar-hi més, perquè només ens recordem d'aquestes coses quan passen els incendis, eh? Sobretot quan surten els pagesos, que ells ho diuen molt. És que aquests boscos abans ens deixaven netejar-ho nosaltres i ara no ens deixen i ningú els neteja, eh? Per tant, ha de ser molt les administracions superiors que s'encarreguin d'aquest aspecte.
8: Doncs bé, en tot cas, aviam si es posen les piles i en lloc d'anar broncant a la gent, no?, com feia el Salvador Illa l'altre dia, el president, no?, que una bronca, no?, perquè la gent ara l'han d'estar amb els afectats. Bueno, escolti'm, sí, d'acord, però quan hi ha... Però portem molts anys que quan...
7: I quan ningú se'n recorda ja pararem, no?
8: Clar, clar, llavors ja d'allò. Per cert, això passa en èpoques molt concretes. Deixa'm preguntar-te un parell de qüestions. La primera... Som a la recta final del mandat, el darrer quart del mandat ja l'hem encetat. D'aquí un any hi haurà un nou govern, sigui amb el mateix alcalde o amb diferent alcalde, però hi haurà un nou govern, segur. Què en penses de com ha anat aquest any, aquest mandat fins ara, i què n'esperes d'aquest darrer any que en tindrem per davant?
7: Sí, a veure, sobre una valoració del treball d'aquest govern, és un govern que va tenir majoria absoluta fa 3 anys, més de 3 anys, i recordem que va començar amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i semblava que canviaria moltes coses, però al final tot el que es va dir que es faria i tal no s'ha fet del tot el que deien, eh? És veritat que ha funcionat molt en el dia a dia. Jo crec que l'alcalde s'ha carregat masses competències i això li provoca no poder estar atent a tot el que passa al municipi, sobretot en petites coses. En petites coses com, per exemple, si un rigal està col·lapsat i s'ha de netejar, si tallen la riera com l'altre dia, la millor urbana a les 6 del matí i ningú diu res perquè la cursa és a les 7 de la tarda. És a dir, que aquestes cosetes simples que el regidor de Tor potser es dona compte perquè està a peu de carrer, a l'absorbir tantes coses, tantes competències d'alcalde, no pot observar aquestes deficiències i arreglar-les en el moment. Jo crec que aquest és una de les penalitzacions d'aquest govern, que l'alcalde s'ha carregat massa de competències, en canvi els regidors i els regidors que tenen molt poques competències i no treballen el que haurien de treballar en un govern de nou, eh? Perquè un govern de nou és curt, perquè és el mínim, és curt, i per tant han de treballar-hi tots a una, si no, no arriben a diferents coses.
8: Clar, és molt curiós això que acabes de dir, és a dir, un govern de nou, un govern en majoria, com mai havíem tingut en aquest poble, és un govern petit, és un govern curt, perquè el fet d'assumir tota la responsabilitat i no voler, o no poder, o no caler, és igual, pactar amb cap altra força, limita al mínim indispensable. No?
7: És així, és a dir, que al final un regidor que tingui només una regidoria és poca cosa en un govern de nou, perquè hi ha moltes regidories a assolir i molta feina a fer en un municipi com Arenys de Mar, que acaba de créixer més, necessita més necessitats i necessita més respostes del dia a dia per part del polític. Per tant, i si a sobre l'alcalde agafa moltes competències, com pot ser policia, cultura, i aparell, doncs, representació institucional, atendre els veïns i veïnes, estar a peu de carrer, regidoria de residus, que desgasta molt, i en canvi els altres regidors potser estan menys, treballen menys en aquest sentit pel que fa al poble, però s'escapen coses i moltes coses, i no hi ha ningú que estigui a sobre.
8: Coses d'aquest mandat, alguna de positiva i alguna de negativa, no? Coses positives, per començar per lo bo, no? El poble està més net que no pas estava quan va arribar l'alcalde, jo crec que això és una idea bastant, bastant comuna, segurament no tan net com ens agradaria, o sí, aquí ja no hi entro, si és, però més que ho estava quan va marxar l'anterior alcaldessa, és evident que ho està. I després s'ha tirat en marxa un sistema, que ara en parlarem, no? i que pot tenir moltes coses bones i moltes coses dolentes, com és el sistema de recollida, que fins ara ningú n'havia estat, s'havia atrevit a tirar-lo endavant, no, s'havien fet molts anuncis, però tal. Per tant, en aquest sentit, finalment s'ha fet aquesta feina, que era penso, indispensable. Evidentment hi ha coses negatives o no tan bones, la gestió de les clarisses o el fet de que les clarisses estigui com estigui, o algunes promeses que es van fer en un moment i que no s'han complert. Des de la pista d'atletisme que s'havia de fer darrere de les Mossos d'Esquadra, a la famosa piscina que als 3 mesos o als 6 mesos de ser alcalde doncs es va anunciar que es tindria i que ni es té, ni en principi hi ha projecte, ni es veu a mig termini que es pugui tenir aquesta piscina, no? I, bueno, aquestes són correcte, dos que se m'acudeixen ara mateix.
7: Sí, és així, no? Quan va començar, quan es va iniciar el mandat, es van prometre moltes promeses, que al final és impossible assolir-les, perquè al final s'ha de tenir en compte que l'administració pública va molt lenta, els treballadors de l'Ajuntament van col·lapsats, i a anunciar coses que saps que no es faran, perquè els terminis són els que són, i al final un mandat de 4 anys et dona pel que dona, fer un projecte gran i poca cosa més, doncs anunciar diversos projectes, per exemple l'ascensor, que es va anunciar, el tema de com has dit, de la piscina, i d'altres coses que s'han anat anunciant dia rere dia, pel tema del CAP, que sí que és una subvenció submunicipal, però sembla que està parat, no, el projecte, diguéssim, funcional no avança, és a dir, promeses electorals que no s'han acabat materialitzant ni molt a poc ni molt res, és a dir, res. I a part, la gestió dels problemes que hem tingut, com el tema de les clarisses, com el tema del mur del Paraíso, recordem que portem quasi 3 anys parlant del mur, sí, del Paraíso, i encara no s'ha arreglat. Tenim un tub d'aigua per sobre de la vorera, que els veïns d'allà inclús m'han dit que es cremen, perquè, clar, amb les temperatures tan altes que ja s'escalfa l'aigua. I en aquests temes de gestió s'ha anat molt lents. És a dir, s'ha deixat seguir el sistema burocràtic dins de l'Ajuntament i el polític no ha apretat prou per avançar aquests temes importants.
8: I què n'esperes d'aquest any? És a dir, aquest any tindrem un decalatge d'obres i talls de cinta i inauguracions, o això no passarà?
7: Jo el que espero d'aquest any, segurament el que es farà són petits carrers per tallar la cinta i que quedi molt ben fet el carrer aquest Escolàpies, o el carrer Sant Pere, no? Que és el que està previst, i poca cosa més, però al final el dia a dia se't menja, i estarem més pendents del mirar enrere i el que va fer l'anterior alcaldessa i el que he fet jo i comparar-lo, estaran més pendents d'això que no pas avançar en els temes importants.
8: Doncs veurem, tenim d'aquí un any ho podrem valorar i podrem no, ho haureu valorat, els aranyencs i les aranyenques, i per tant, doncs, veurem qui governa, com governa, amb quin recolzament, i bueno, com totes aquestes qüestions. I escolta'm, i en qüestions d'allò immediates, Festa Major, demà passat, no? Demà, no, demà, demà,
7: demà
8: 8.
7: Comença, demà 8 comença,
8: amb el pregó. Sí, amb el pregó. Una Festa Major que serà, no sé si serà curta o... És a dir, és
7: estranya, no?
8: És estranya. Que no està malament,
7: Jo personalment però... hagués apostat per acabar, com sempre, amb els focs artificials i avançar-ho.
8: També.
7: Jo hagués fet això, encara que coincidís amb el Canet Rock. Al final, el Canet Rock sí que és un festival molt important, però els aranyers de final ens afecta relativament poc. Per tant, jo hagués fet al revés, però bueno, la decisió ha estat aquesta. Esperem que tot surti bé, és estrany no començar ja el primer dia del pregó amb traca completes i el dia següent focs artificials, i després sembla que et falti aire per seguir la setmana, però bueno, ho hem decidit així i esperem que tot surti bé.
8: Una Festa Major que, bé, té, en aquest cas, els doctor Prats com a estrella.
7: Correcte.
8: I, a més, és semblant al que hem tingut altres anys.
7: Sí, el que hem
8: tingut
7: sempre, sí, sí, sí, sí.
8: Els 80 principals, les orquestres, més o menys el que hi ha hagut cada any.
7: La gent s'ho passi bé, hi ha per tots els públics, per gent jove, per gent adulta i per gent més adulta, i al final tothom tindrà la seva part de la festa.
8: Doncs bé, en tot cas...
7: Molta aigua, que vengui molta aigua.
8: S'hidratin molt.
7: S'hidratin molt.
8: Hidrateu-vos molt, molt poc alcohol, penseu que l'alcohol deshidrata...
7: Sí, perquè aquests concerts em sembla que són d'orquestres a les 7 de la tarda, ojo,
8: Ostres, sí. Bueno, sí.
7: Amb la sonanera.
8: Allà al desierto del Gobi, que tenim allà... Cal dir que l'altre dia m'ho mirava i, certament, la zona coberta amb els arbrets i tal, està la zona que té aquell umbrall, està molt bé. I érem una hora d'aquestes... Bueno, no havia ni el Tato pel carrer i tal, i realment... Bé...
7: Podria estar.
8: Sí. Però a la que s'acabava l'umbrall i els arbrets aquests, els primers que van plantar...
7: Sí, ja hi no era.
8: Allò era per entrenar la Titan Desert. Vull dir, era una molt, molt bèstia.
7: Sí, sí.
8: I és el que hi ha. Escolta'm, va, qüestions. Per cert, aquest juliol tindrem dos plens, que ho sapigueu, també. Crec que ho hem explicat aquí a la ràdio en algun moment, però tindrem dos plens, un el dia 16 i l'altre el 30, el 31, ho veurem. Finals, sí. finals, molt finals d'aquest mes de juliol. Lligats a...
7: Tindrem el primer ple, que és el dia 16, que va lligat al tema de l'aprovació definitiva dels pisos. És a dir, aquí l'ha tocat, tot això s'aprovarà per ple, perquè ha de ser l'últim dia, és el dia contra abans... abans ho aprovem, millor, perquè així els, diguéssim, les persones que hagin estat agraciades podran entrar-hi a viure en aquests pisos. I després ja tindrem el ple, que és extraordinari, però és com el normal, el ple normal, que ja serà a finals de mes.
8: Amb preguntes i tot i tot. Amb el rom vell encara, no?
7: S'hauria d'aplicar el rom nou, ja. S'hauria d'aplicar el nou rom ja en aquest ple.
8: Deixa'm preguntar-te sobre els pisos, perquè jo crec que s'ha utilitzat una expressió molt, que està molt adequada, que es diu les persones que han estat agraciades, perquè al final tenir un habitatge a un preu just, que podríem discutir si és just o no és just aquest preu, però bé, a un preu més acurat, acaba sent una qüestió de sort, sí, perquè et toca.
7: És un sorteig, és a dir, al final la notaria estava davant i va ser la notaria la que va fer el sorteig, i al final és això, no? Al final a qui li toca pues, està molt content, i a qui no li toca pues, es queda amb una cara... Ai, quina llàstima, eh?
8: Hauré de seguir pagant. Hauré de seguir pagant. Una brutalitat.
7: Això mostra que l'Ajuntament ha de continuar seguint buscant un terreny per fer-hi una altra promoció de pisos a través d'aquestes fundacions, a través d'un altres, però l'Ajuntament ha de seguir treballant per construir pisos de lloguer

0: arenyenques poguessin viure en aquests pisos, i és important també continuar buscant altres alternatives per fer-hi aquests pisos de lloguer assequible.
1: Per tant, caldria impulsar ja el que seria un nou edifici. Entre pitos i flautes són un parell d'anys el que es triguen a fer aquesta història.
0: Sí, perquè han anat ràpid dintre del que aquesta... fundacions privades han estat ràpides comparat. Si hagués estat una obra de l'Ajuntament...
1: Ui, no, ja, encara estaríem amb els fonaments
0: encara,
1: en sol.
0: Encara estaríem amb el mur de contenció.
1: Exacte. No, si és de... Que trista, això, aquesta que diem, eh? És a dir, sí, que l'obra pública, que és l'obra de tots, funcioni tan malament, és realment és una cosa trista. Eh? Escolta'm, per tant, més habitatge, més construcció d'habitatge nou, i no sé si polítiques de recuperació de l'habitatge buit que pugui haver al centre vila... Perquè de tot això hi ha moltes propostes.
0: És difícil, perquè ens han presentat un pla... Bueno, estan treballant en un pla local d'habitatges que el tema dels edificis buits... Ens han dit una xifra, però és agafada amb pinces, perquè s'hauria de comprovar si de veritat hi viu gent o no i a qui pertany aquests habitatges de pisos buits. Al final, promocionar que els propietaris de pisos buits els donin en lloguer està bé, però també comprenc que tinguin por primer que aquests pisos quan els joguin el llogater no els hi pagui. Uh-huh. És una cosa que està passant a diferents municipis, i després també que els ocupin el pis amb K, és a dir, ocupitza. Per tant, és una situació general a tot Espanya, diguem jo, que aquesta por als que tenen pisos buits els donin de lloguer, però hem de treballar-hi perquè treure-li aquesta por, donar les ofertes oportunes a aquests jugaters a través de oferir-los que si no paguen, doncs, ells tindran els diners possibles, i si estan ocupats o els que no paguen tenen els suficients recursos, doncs puguin treure'ls de casa. Mm. Perquè al final la casa té un propietari, sí. I aquest propietari és el que ha de demanar sobre el seu habitatge.
1: Mm. Mira, un lloc on es volia fer habitatge i finalment de moment separat de l'habitatge, i de fet era una qüestió que posava el Partit Popular damunt de la taula en el darrer ple, va ser a la zona de Lourdes, l'ampliació de Lourdes, l'ampliació urbanística de Lourdes, que sembla que, bueno, que havia hagut una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la sala 2 del contenciós administratiu, que ha decidit aturar aquest pla, i atenent la reivindicació, la denúncia feta per un dels propietaris. No?
0: Sí, és una mala notícia per un tema de... Més que d'habitatges i desenvolupar aquella zona, per un tema de mobilitat. Nosaltres creiem que la mobilitat Arenys ha de millorar, i una de les millores indispensables era aquesta sortida de Sa Clavella cap al carrer Barcelona, aquest carrer que desenvolupava aquest sector, aquest promotor, i també és una mala notícia per un tema... diguéssim, de com s'han fet les coses, no? Vam fer una pregunta al ple, perquè ja portem molt de temps, no?, que dient que ja estava tot preparat i ja estava a punt de començar les hores, però vam dir, doncs, quan comencen? I ens vam trobar la sorpresa de que el mateix dia que nosaltres vam fer la pregunta és quan l'alcalde, Regió Urbanisme, s'enteren de que hi ha una sentència que estava o aturava. Mm. I aquesta és la primera mala notícia, que com pot ser que el govern s'enteri de que va arribar una sentència fa uns dies que ho aturava i s'enteressin el mateix dia de pregunta, és a dir, què hagués passat si nosaltres no haguéssim preguntat, quan s'haguessin enterat, eh? I ara han de fer un recurs de cassació. I l'altra notícia que em preocupa molt és l'explicació que va donar el regidor d'Urbanisme, perquè el regidor d'Urbanisme va dir que, com si no entengués, no?, que el jutge hagués resolt d'aquesta manera, no?, perquè era un cas que, segons els tècnics de la casa, ho veien molt clar, de que, diguéssim, aquest veí no tenia raó,
1: sí.
0: I encara ho segueix veient així, com dient que el jutge s'ha equivocat, és a dir, que en el recurs que fem, el jutge els hi donarà raó.
1: Sí.
0: Ojo! No, ell ho té molt clar, i els tenis també, però si el Tribunal Superior de Justícia ens ha fet parar, és que hi ha alguna cosa passa.
1: Clar, i aquí, sobre això que dius, dos aspectes, ho dic per contextualitzar amb dades això que apuntaves, sí. La sentència és del dia 8, ho explica la regidora Massuet. Jo vaig preguntar, i sembla que la notificació la rebien el dia 9, com a molt era el dia 10, per tant, un dia més tard

0: de la publicació de la sentència, i això passa el dia 26.
1: Correcte.
0: Per tant, com a mínim 16 dies més tard. Que a l'hora de presentar un recurs, doncs, bueno, és un temps. I clar, vist des de fora, la pregunta és i qui tenia la sentència i què pensava fer amb ella.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Clar, no s'entén.
1: Tenia sobre la taula.
0: Clar, clar, se m'ha quedat allí. O és que en tenen tantes que aquesta no importa. Sí,
1: I com pensaven fer el recurs? No? Aquest... Passar 15 dies sense contestar.
0: I l'altra qüestió que fa referència, és, jo també he sentit l'explicació, i és com si el jutge no hagués entès qüestions urbanístiques. És a dir, el jutge no s'ha enterat de...
1: Com el jutge no tingués ni idea del que estava fent.
0: No va llegir bé, això.
1: Sí, sí, cosa que em va sorprendre molt, perquè és un jutge, no?, i al final... en teoria deu estar preparat sobre qüestions, aquestes qüestions urbanístiques, per resoldre un cas tan important que afecta a tot un municipi.
0: Sí.
1: Per tant, no sé, espero que fem un recurs com Déu mana i amb unes explicacions adequades i a la normativa vigent.
0: La pregunta és, i no sé si l'estic fent a la persona adequada, no. Dic perquè això... Bueno, no sé si en dius l'alcalde, que tampoc no és tècnic en la matèria, però si el jutge referma la sentència i al final doncs, la sentència es ferma, després de passar tots els processos que hagi de passar i tal... Què passa? Què significa?
1: Clar.
0: El regidor va dir que hem de tornar al 2017, però no sé ben bé...
1: És a dir, segons el regidor, no afecta en res a l'Ajuntament a curt termini, perquè hauríem de tornar a fer el desenvolupament d'aquest sector, és a dir, sobre plano. És a dir, vale? El que passa que això em grinyola una mica, perquè, clar, el promotor ha posat molta pasta. Hi ha gent que té comprades... ha posat diners per comprar el seu terreny i les seves cases. Tot això tirant enrere, algú ho haurà de pagar.
0: Sí, sí, clar.
1: L'Ajuntament està pel mig. Jo em sobta molt que l'Ajuntament no tingui res a veure amb això.
0: La responsabilitat civil subsidiària, vamos.
1: Per exemple.
0: Que sovint se'n parla. Doncs no ho sé, ho veurem. Veurem quins són els propers passes. De fet, no sabem si han presentat o no el recurs de cassació.
1: Encara no ho sabem.
0: Bueno, veurem com evoluciona tot això. Una altra qüestió que també, mira, vau treure'm un ple i va generar una certa sorpresa. Me'n vaig del nord al sud de la vila, tema reforma plaça de les Palmeres, de fet, reforma de l'entorn portuari, que veu preguntar al final com quedava la zona blava i la zona verda i quantes places quedaven. No sé si us han respost, això.
1: Bueno, el pla no el tenim encara.
0: No, encara no,
1: Segons que ho estan treballant.
0: Per tant, sabem quantes...
1: Bueno, segons el govern, és a dir, no ens trobaran places. Que això és una bona notícia.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, si la pregunta va servir, jo sempre ho dic, si la pregunta va servir de que ens fixem bé en el que ens van presentar, que no ho hem vist, i a través d'això queixar-nos per mantenir com a mínim les places que tenim, perfecte. Encara que no m'ho ensenyin, si l'alcalde, en aquest sentit, el regidor, van dir no, això està... no ho volem, volem com a mínim mantenir les mateixes places que ara, perfecte, la pregunta va funcionar.
0: Objectiu aconseguit.
1: Objectiu aconseguit, sí, és d'aquesta manera. Però el dubte és, si no ens ensenyen el plànol de com queda, doncs una mica dubtes fins que no diguin que comencen a fer-ho i sigui públic. No? Però esperem que hagin fet la feina i apretem a ports, que com així l'alcalde ho diu que ho ha fet i que al final no ens trauran cap plaça d'aparcament. Recordem que Arenys de Mar és un municipi és molt difícil aparcar, i més a l'estiu. Per tant, si a sobre ens anem traient places, doncs estaríem molt equivocats.
0: Que amb això de ports, no és el primer cop que ens passa. És a dir, aviam, van anunciar el pas subterrani aquest de la reforma del pas subterrani.
1: Sí, que ha de començar al setembre, en teoria.
0: Que ha de començar al setembre, la meitat d'ells, perquè la meitat nostra no, fins a invident, això ho va dir l'alcalde. Sí,
1: bueno, jo crec que l'obra la fan ells i després la pagarem nosaltres, alguna cosa així.
0: això no és el que es va dir, però això és una bona notícia. És a dir,
1: jo crec que va per aquí.
0: Va per aquí, vale, bueno, li ho preguntarem, li ho preguntarem. Sí. Home, és que no té... Vist des del carrer... Jo ho he preguntat
1: clar,
0: amb molta
1: gent... Clar, si no, quedaríem mantenegat tot.
0: No té sentit.
1: No té sentit.
0: És a dir, fan ells la seva meitat i nosaltres ja després farem la nostra. Hòstia, fem-ho d'una vegada, la mateixa empresa, perquè després sí, ja tot allò que... Qui enganxa el cable, l'empalme no és bo, és culpa teva, no és culpa meva.
1: Quedarà desquadrat.
0: Clar, la, qui posa la llum? Clar, aquests fluorescents són teus i els altres són meus? No, no, no, no té no. sentit. Va. Però vull dir, es va anunciar aquesta obra sense veure-la al plano i sense la seva publicació. Uh-huh. Va venir el Manel Nadal i el director general i encara no havíem vist l'obra. L'altre dia es va fer una reunió privada per explicar als usuaris portuaris el martell del port. Allà hi havia uns planells uh-huh. i tal, i vam poder ser-hi. Però el projecte no s'ha fet
1: no
0: públic. No es veu. Tenim la plaça de les Palmeres, que la van fer... I tampoc es veu. És a dir... Aquí tenim un problema, no sé, crec que tenim un problema de transparència.
1: Doncs sí, per part de Ports de la Generalitat, no? És a dir, totes les hores que es vulguin fer, que estan bé, és a dir, que es desenvolupi, s'apropi al port, al municipi, com sempre s'ha dit, i que no visquem d'esquenes al port, arenys de mar i tal i qual, doncs, bueno, doncs que com a mínim que el ciutadà d'Arenys pugui veure el que es farà.
0: Mm. Mira, ja acabo. I l'altra és la concessió inicial dels locals de l'Espigó, de sí. Ponent, on hi havia la Marre, on hi havia el Bitàcora i tal, que ja s'ha fet, sí. que els concessionaris ja saben que els hi ha tocat, que és inicial, falta la definitiva, sí. però que tampoc no s'ha fet públic a qui li ha tocat ni amb quins criteris. No?
1: Sí, el regidor diu que ja tenen uns candidats, no?, que els hi ha tocat, que tenen, sembla que va dir, cap a un any, no?, per desenvolupar sí. el seu projecte, cosa que ens alegrem, no?, que hi hagi vida i que hi hagi gent que aposti per a aquells locals, però, bueno, és una mica això, no?, és una mica tot de malgadet i a veure què passa.
0: Doncs això, estarem mirant el futur. Va, pujo per Pau Costa, vinga, ja que som posats. Projecte, Pau Costa. Hauríem de saber alguna cosa. El setembre es va dir, no? Setembre, octubre,
1: sí,
0: has de dir alguna
1: cosa. Sí, ho vam preguntar al ple. La sorpresa també va ser que ens van dir que... el projecte en si, tal com està, no es pot fer. S'ha de fer petites variacions. Petites variacions, però a la repregunta que vaig fer, però bueno, això vol dir que no val, que hem de començar de zero, i ens van dir que no. Que es pot arreglar. Bueno, això és una bona notícia.
0: Sí.
1: És una notícia que tenim una base. Però resulta que fora del projecte, és a dir, el projecte va des d'un termini fins a un altre, és a dir, a la part baixa,
0: sí.
1: Darrere del projecte, que no es veu,
0: sí.
1: hi ha com un mur que s'ha de tirar baix, perquè si no l'aigua col·lapsaria.
0: Sí.
1: Segons el que vaig entendre això.
0: Sí.
1: Per tant, hem de fer un petit projecte, suposo que ara, per...
0: Subsidiari.
1: un complementari, per arreglar aquesta situació. Aquesta situació, que a la part baixa de la riera hi ha com un... No sé si és un mur o alguna coseta.
0: No vaig entendre
1: alguna,
0: on, eh?
1: Hi ha alguna cosa... No, perquè ja està al mar, no sé exactament on.
0: Sí.
1: Hi ha alguna cosa ja que impedeix que l'aigua circuli del tot bé cap a mar. Per tant, s'ha d'arreglar jo. Bueno, esperem que es vagi treballant en aquest sentit i que l'important és que tenim una base i no hem de començar de zero.
0: Ojo, el mur no, haguem de tirar a terra el dani. Perquè, clar,
1: el projecte arriba fins a la carretera, no? Si no en tinc... Sí. Després sí. que hi ha, no sé què hi ha.
0: No, no sé, no, jo tampoc, no.
1: No, bueno, hi ha alguna cosa darrere, segons diuen que...
0: Sí, com sigui, aquest és un projecte que està molt maleït, Sí, és a dir, és un projecte que no hi ha... I el pitjor és que, o el més preocupant és que ens plantegem seguir construint a dalt, és a dir, seguir posant habitatge que generarà aigües residuals i posant asfalt que generarà una menor absorció per part del terreny. Per tant, diguéssim, en principi, el mal seguirà creixent, no?
1: Sí, exacte. És a dir, per tant, és una prioritat absoluta. És un projecte que portem molts mandats, parlant en campanyes electorals, també. D'aquest any ho farem, aquest any ho farem, doncs aquest mandat no... seguirem igual.
0: Sí.
1: Seguirem igual, però bueno, esperem, com a mínim, abans d'acabar aquest any, veure la llum, que ens diguin, doncs això es farà.
0: Que, per cert, jo ho deixo aquí. Jo vaig dir, però jo ho deixo aquí perquè no entenc gens i per tant, no. Que bona part del problema del Rial de Pau Costa, de l'aigua, de la pluja, no és del Rial de Pau Costa. És a dir, es veu que, bueno, el Rial de Pau Costa neix a la Jup, és un rial molt curtet, no, sí, no té molta llargada. El problema és que en el moment de l'ampliació de l'autopista es va considerar que tota l'aigua que es recollia a la plataforma de peatge
1: desemboqui cap allà.
0: Es dirigia, exacte, cap al Rial de Pau Costa. I, per tant, per això aquella, baixa aquella quantitat d'aigua tan bèstia, perquè tota la zona de peatge desembossa allà a Pau Costa i aquest és el sobreeiximent d'aigua, que vull dir, si aquest és el problema, bueno, es pot resoldre. No trobo que sigui tan, tan complicat. Però bé, en tot cas... Aquesta és la qüestió. Va, anem a altres temes, vinga. Deixa'm preguntar-t'ho. Seràs candidat o no? Quan ho decidireu?
1: Mira, la setmana que ve tenim reunió ja ho decidirem. És a dir, que en una setmana, si... No sé si estareu... No, els ja informatius no. Sí, no?
0: Va, els informatius sí. Doncs
1: pues vinga, ho anunciarem.
0: Per la Mare de Déu del Carme, més o menys...
1: Sí, més o menys.
0: Ho tindrem decidit. Molt bé. Brossa.
1: Brossa.
0: Tema de la brossa, que és un altre dels temes del mandat.
1: Sí.
0: El nou sistema de recollida. Ara ja fa 6 mesos que va entrar en funcionament. Valoració de com ha funcionat fins ara. I tota la qüestió subjacent, és a dir... apps, ara es parlava de l'implementació també de l'oli, bueno.
1: Sí, a veure, va començar molt bé, és a dir, no ens hem d'amagar, la primera setmana doncs, quasi tothom ho feia bé o el que feia malament no ho feia, és a dir, no sé si no s'emportava la brossa, però ho tenia amagat, no? Però avui dia, després de quasi 6 mesos de funcionament, no funciona perquè aquells que dèiem que no ho voldrien fer i no ho fan i són gent incívica, continua sense fer-ho bé i, a més, sembla que s'hi afegeix més gent incívica del que hi havia abans. Avui en dia tu passeges al matí a qualsevol zona d'Arenys i veus bosses per tot arreu. Bosses per tot arreu, amb el que això significa d'imatge, de brutícia, perquè al final dona sensació de brutícia. Encara que la vorera estigui neta i ja hagi passat la diguéssim, l'escombradora, si tu veus 3 bosses allà en un arbre i a l'arbre de damunt 4 bosses més, doncs al final això crea sensació de brutícia als aranyencs, no? I els aranyencs el que no volem és que en sortim de casa veure bosses per tot arreu com està passant ara. I quan entris per a part alta del poble, aquella zona, diguéssim, al davant del Vare Nostrum, vegis tot ple de bosses. I quan vinguis per la part de baix, també vegis tot ple de bosses i a sobre hi hagi un deterioro que posi vires florides. És a dir, no, home... I a part tenim... El sistema no funciona, I la mostra és que hem anat fent toms, és a dir, van començar... amb uns penjadors de ferro, després van passar unes jardineres, ara comencem a veure les ecoïlles, és a dir, ens anem gastant diners, perquè tot això va costant diners, Ara hem comprat un camió més que val 300.000 euros, que hem comprat un camió més perquè hi hagi un altre camió per recollir, perquè amb els que hi ha no arribem, segurament el personal d'aquí un temps, jo aposto perquè necessitarem més personal per recollir tot aquest tipus de bosses, cada matí passa un camió a recollir totes les bosses i no dona l'abast. No dona l'abast. A part d'això, arriba l'estiu, males olors, tenim les gavines que com, no sé d'on surten, però destrossen totes les bosses, comencen a haver-hi rates, que algun veí ja comença a passar vídeos i penjar-los. La gent que ve de fora no té la informació suficient de com s'ha de fer aquest tipus de reciclatge, del porta a porta, i tenim una gran campanya que va durar del gener al març, que ara no la tenim. Ara no veiem informadors de com s'ha de fer, de continuar fent aquest sistema porta a porta. Per tant, això és un problema que el govern va agafar fent cas a determinats partits i creiem que s'ha equivocat i de fons, i això li costarà, li penalitzarà les properes eleccions.
0: Quina seria l'alternativa?
1: L'alternativa és facilitar a la gent uns contenidors, però no com els teníem abans, uns contenidors diferents, ben parits, que tinguin una bona imatge visual, que estiguin nets i que no es desbordin, i que amb una targeta tu puguis obrir el teu contenidor i llançar la teva fracció separada a l'hora que vulguis, el moment que vulguis i el dia que vulguis. Al final, els polítics estem per facilitar la vida de la gent. I la manera de facilitar-ho és aquesta manera, que tu, quan tinguis un residu a casa i el vulguis fer fora perquè marxes a treballar, perquè marxes a sopar, perquè marxes a fer esport, ho puguis dur al contenidor que pertoca.
0: Per tant, un sistema com el que tenen a Girona o a Premià o a alguns municipis que han utilitzat el sistema de contenidor amb xip, no? Aquest,
1: exacte.
0: Una mica aquest sistema. Veurem, ara queda desenvolupar altres coses que es van dir que es desenvoluparien i que encara no s'han desenvolupat, com és tot el tema de recollida d'olis, recollida de roba també, es va dir que es faria
1: inclús el vidre, és que es miraria una altra solució.
0: Sí.
1: I, bueno, estem a l'espera.
0: Per tant, jo he mirat l'app...
1: Sí.
0: No sé. No.
1: L'app, mira els envasos, que sóc el que trec més, perquè sí. Les ampolles van d'aigua, sí. Van a dojo, no surt pors a zero.
0: Sí. A tu també? Sí, bueno, sí. Bueno, ja trobo que no sóc l'únic, ja em deixes més tranquil. Perquè, clar, mi... no, jo no envasos un dia.
1: A l'orgànica sí que bueno... Sí,
0: quantes tu? Va, anem a competir.
1: Vinga, va. Espera, que ho estic mirant,
0: A veure,
1: participació.
0: No pateixis. Sí?
1: 36.
0: Hòstia.
1: 36 d'orgànica. 8 de paper cartró, 0 de
0: vidre.
1: Sí.
0: Mira, resta un.
1: Jo zero, mira. Jo sí que en trec, resta algun divendres.
0: Però a casa meva deu haver mosques a morir, perquè només he tret orgànica 14 vegades. Des de que... Ah. Jo 14.
1: Mira, o sigui, la meitat que jo.
0: Sí. Vull dir que tu ja tens descompte.
1: Jo ja tinc descompte.
0: Jo no. I paper i cartró, dos. Dos, he tret dos de paper i cartró i envasos un. Hi ha un... Bueno, és igual. Hi ha una sèrie, aquell Black Mirror.
1: Sí.
0: Bueno, doncs portarem una mena de cartella aquí amb les vegades que hem tret orgànica i ens deixaran entrar o no entrar als barris.
1: Això serà un problema. Nosaltres sempre ho hem dit. Això de penalitzar la gent que no ho hagi fet bé, que després, quan arribi el desembre, com ho demostres si aquella persona et diu que sí que ho ha fet bé? Aquí tindrem un problema greu, que al final nosaltres creiem que arribant a eleccions en aquell proper any es quedarà amb una baixada generalitzada de la taxa de residus.
0: Per cert, quan parlàvem d'adaptar la vila i tal, el regidor Massuet va anunciar ara fa uns mesos, a finals del... jo crec que va ser a finals del 2025, que havia encarregat un informe de barreres arquitectòniques. No en sabem res, d'això.
1: No, encara no ens l'han presentat i... Bueno. Ho preguntarem al ple.
0: Mira. Ja està, ja d'allò,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Ho va fer públic. Clarisses, creus que arribarem al 31 o no?
1: Al 100% no.
0: No.
1: No, que és que encara el lot 2 no està ni encarregat. És a dir, el tema d'instal·lacions, encara no sabem l'empresa qui ho farà.
0: Ja.
1: És a dir, sí que van fent l'estructura, que sí que van ràpid, però recordem que al final d'any hauríem de tenir tota l'obra acabada. Cosa que no tinguem. Ara, si el que hem de fer és espavilar per tenir el màxim possible. És a dir, si tenim un 80% i ens paguen el 80%, bueno, vale, però ja som conscients que el 100% no estarà.
0: No
1: estarà. Però bueno, hem d'avançar, seguir avançant per que ens paguin el màxim possible.
0: Que, per cert, clar, aquesta obra ens ha condicionat moltes coses. La part econòmica de l'Ajuntament ha quedat absolutament condicionada durant aquests darrers anys. L'altre dia va haver el ple del romanent, on el govern va anunciar que es gastaria aquesta part de diners que la llei i els, bueno, que els hi permeten gastar. No sé que com valoreu les despeses i si n'hem proposat i us han acceptat alguna de les que...
1: Sí, nosaltres vam fer unes propostes, no, ni ens han contestat, eh? Només contesten les aportacions de la CUP, és a dir, ho tenen com a soci preferent, no? És a dir, però bueno, ja s'ho trobaran d'aquí un any, no? És a dir, a veure en qui busquen l'alternativa. Però a part d'això, nosaltres creiem que en el tema romanent el que hem de fer és fer despeses necessàries pel bon funcionament del municipi. És a dir, tu en un pressupost no poses masses diners en el tema d'arreglar el clavegram, no poses masses diners en el tema d'arreglar l'enllumenat, no poses masses diners en el tema d'arreglar les pèrdues d'aigua que segur que en tenim a diferents zones del municipi. Doncs aprofitem aquests diners que ara podem invertir en a fer aquestes operacions, que millorem en el dia a dia, en el funcionament del dia a dia del municipi, i que tu en un pressupost de que s'aprovarà al desembre no ho posaràs perquè no llueix, això no és una cosa, que no són obres que quasi no es veuen, però en canvi, ara que podem fer servir aquests diners, doncs aprofitem-ho, eh? Mirem els fanals que estan trencats, que fa, i hi ha fanals que fa anys que no funcionen, doncs anem a invertir en aquests diners. Són obres que no es veuen, però són, ara que podem agafar gran quantitat de diners del romanent, recordem que tenim 14 milions, eh? No els gastarem tots, però bueno, si podem gastar un o dos, doncs benvinguts siguin, doncs anem a fer aquestes petites inversions, però necessàries pel funcionament del dia a dia del municipi. I després, que d'aquí 2 anys es trenca una canonada de clavegram perquè porta no sé quants anys sense canviar i un mal manteniment, doncs que no tinguem que córrer a veure d'on trobem els diners. Eh? Mm. Doncs anem a fer-ho, anem a avançar-nos i anem a invertir en aquestes opcions.
0: També s'havia dit que es canviarien les lloses de la riera del Calissai en amunt i això no sé si
1: no, s'han posat diners per fer un projecte.
0: Val. Però era de les propostes electorals també que s'havien fet. No ho sé, potser que no ho sé, t'ho pregunto, no? Potser vosaltres, clar, com que la CUP vol la municipalització de l'aigua, doncs això s'arriben més acords.
1: Bueno, però encara això està parat, eh? És a dir, perquè l'opció que teníem amb Arenys de Munt, que ho portes glosant, jurídicament no s'acaba de veure del tot bé, ho estan intentant resoldre, i a veure com acaba. El que nosaltres no volem és crear una empresa pública que depengui nova, que depengui d'Arenys de Mar, perquè això s'ho comportarà pues, posar-hi un equip, un gerent, un més personal, propi de l'Ajuntament, que això és el que nosaltres ho descartem absolutament.
0: Això és el que et preguntava, eh? La següent pregunta era aquesta, per què no fer-ne una nostra, no? Ja que igual que han fet Arenys de Munt, o igual que han fet altres ajuntaments. No?
1: Jo crec que es crearien molts problemes, tant en temes de personal com a temes a veure qui és la persona que dirigiria aquesta empresa pública.
0: Per tant, no és solvent. Eh?
1: No.
0: Per cert, parlant de solvència, les rotondes de sota l'autopista, que és un tema que també heu preguntat moltes vegades vosaltres al ple, i que, bueno, semblava que sí, que no, que potser, que el projecte, que n'eren dues... Que...
1: Sí, són temes eterns, el tema de rotonda de l'autopista, que han fet una petita actuació que nosaltres vam presentar una moció per fer-ho. Sí que és veritat, des que s'han posat aquest semàfor, sembla que hi ha menys accidents, creguem els dits i que continua així, era necessari fer aquesta actuació mentre no es fan aquestes rotondes que sembla que ens tenen enganyats, perquè el 2018 ja es va prometre que es farien, estem al 2026 i continua sense fer-se, igual que el tema del desviament del clavegram d'Arenys de Munt.
0: Que no se'n parla d'això.
1: Que això no se'n parla, però encara està allà al tinter, que quan semblava que tot estava llest, Arenys de Munt va aixecar el braç, va dir que això no ho volia, i ho estan modificant, però encara no sabem res.
0: Això havia d'estar en funcionament, si no recordo malament, vaig parlar amb un tècnic del Consell Comarcal, l'any 2027 havien de tenir-ho ja tot...
1: Tot enllestit.
0: Tot enllestit. Sí. Som a final, bueno, la segona meitat del 2026 i no tenim ni el projecte ni el aprovat.
1: Exacte.
0: Vull dir que veurem com... Per què és tan lent tot?
1: L'administració pública funciona així i n'hem posat eines no només de nivell de local, a nivell general, perquè la cosa prosperi. Que està molt còmoda, com està, i el polític ha de tenir la suficient valentia per canviar-ho.
0: Doncs això certament es veu molt complicat. Per cert, ja que parlàvem de projectes i de obres i de coses que no acaben de tirar endavant, hi havia tot el tema de pacificació de la Riera, per exemple, que és un tema que també gira de quan en quan. El complex esportiu del Fondo de les Creus, ja fa un any que vosaltres precisament m'heu preguntat al ple...
1: Sí, aquí sí que em consta que s'està treballant,
0: Sí?
1: Sembla que s'està fent autoria, jo crec que ja ha acabat, però encara no t'ho diria certament, però s'està treballant perquè l'any 2027 es faci el concurs per veure qui s'ho adjudica. Al final serà una empresa privada, la que portarà la part de la piscina i gimnàs, i l'Ajuntament portarà, el que és les pistes, no? La neteja de les pistes i tot, que és un món... És una bona separació, perquè ara no funcionava tal com està funcionant el tema. però sí que aquí jo, em consta que l'interventor municipal ja està treballant molt a sobre per solucionar aquest tema.
0: Que de fet era un tema, jo recordo quan tu vas ser regidor d'esports, sí, que era un tema que tu no veies...
1: No ho veia clar, inclús recordo que ens van portar a judici i van guanyar. Perquè ells demanaven, deien que quan acaba l'any i no guanyen diners, l'Ajuntament havia de pagar el que no guanyaven. Vaig dir que no, els serveis jurídics ells ho van portar a judici i van guanyar.
0: Bueno, fixa't, l'Ajuntament quan es tracta de pagar, però quan es tracta de cobrar, no cobra. Dels d'Interparking no han cobrat
1: encara. Per exemple, és un altre tema que està aturat. A veure com es soluciona el tema, perquè segons les últimes informacions que tenim, ja fa un parell de mesos, faltava encara informació per part d'Interparking per a l'auditoria, i a veure com... A veure com a dia d'avui com està el tema.
0: I finalment, i et deixo marxar, ja estem arribant a les 10 en punt del matí, tota la qüestió, aquesta qüestió sobrevinguda de l'enfonsament de la casa del carrer de l'Església, de la casa de la parròquia, i la preservació, l'eliminació de la façana, la gestió amb els veïns, com heu viscut tot això?
1: A veure, primer, donar tot el recolzament als veïns que no poden viure encara a casa seva. Sí que al final hem de prioritzar la seguretat, però també sembla que és un tema que s'està allargant una mica massa. És a dir, el diumenge va parar el regidor a la ràdio i va dir que se suposa que al final de mes tot tornaria a la normalitat, però estem en un context encara que s'ha de fer el projecte que en teoria l'havíem de presentar ahir per el tema de, diguéssim, treure tota la runa d'aquella zona i mirar com estava tot. Però la pregunta és, el regidor d'urbanisme posaria la mà al foc que a finals de juliol tot estarà solucionat? Si la resposta és que no, alguna cosa malament estem fent. Perquè... i jo crec que hi ha el temps suficients per apretar a qui sigui i agilitzar el màxim possible perquè aquests tres veïns o tres o quatre puguin tornar d'una vegada a casa seva, que és la seva llar.
0: Veurem què passa. I en aquest sentit, hi ha un responsable que és l'empresa que estava tirant a terra l'edifici?
1: Això encara no se sap. No se sap qui és el responsable, si és d'empresa que estava tirant a terra l'edifici, si és l'empresa que estava a la casa del cantó, tot això anirà
0: a judici,
1: per via legal, per via judicial, i a veure com acaba el tema. Però, en tot cas, primer que els veïns tornin a casa amb segurs, i després que a veure qui és el culpable, que suposo que haurà de pagar totes aquestes despeses, però al final que es digui. Que al final, quan parlem d'això, passa el temps i mirem cap a una altra banda tots.
0: Clar.
1: I això és el que no...
0: No, ho dic perquè algú apuntava cap a l'Ajuntament. Serà una empresa, serà l'altra, però en cap cas
1: és l'Ajuntament,
0: perquè no era ni el promotor, ni era qui ho feia, ni era res. Per tant, intentar deixar clar també aquesta qüestió. Juanjo, no sé si ens deixem alguna cosa important a explicar.
1: Molta cosa, no?
0: Sí, parlat, no?
1: Sí.
0: Realment, per ser un tancament de curs, que no el tanquem, és un tancament radiofònic, però encara no polític, queden dos plens, ha estat prou interessant. I el que ens espera, perquè a partir del setembre ja en pre...
1: Serà la precampanya.
0: Serà la precampanya. Bueno, i podem haver parlat de l'Eurovelo, aquest que ens han posat aquí a la...
1: Bueno, millor no parlar-ne.
0: Vale. Ja queda clar, doncs. I perquè, clar, llavors serà quan ens prometran novament, alguns ens prometran novament el mercat, altres ens prometran novament les pistes d'atletisme, altres ens prometran tirar enrere el sistema recollida. Bueno, el que sigui, és igual, no? Sí, sí. Tindrem un altre cop al davant. Sí, com sigui, bon estiu, bona festa major.
1: Bona festa major a tothom.
0: Honor i glòria. I
1: ens
0: retrobem en clau política el proper mes de setembre. Que vagi molt bé.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
3: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
2: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
8: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
9: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
8: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
9: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
8: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
9: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
8: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
11: L'actualitat a la ràdio.

0: Vinga, va, són les 10 i 5 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, segona hora de programa. No hem fet cop d'ull a la informació. Aviam, ordenem-ho tot. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, José Maria.
0: Ara farem la Gemma Roig amb l'abans informatiu i després farem la previsió del temps, d'acord? Ho dic perquè estigueu atents, perquè quan arribi la calor, no, doncs ja ens agafi com a informats. La calor que ja està entre nosaltres, però ja la tindrem aquí.
1: Sí, precisament avui l'informatiu parlarà d'aquesta calor, d'aquesta onada que, de fet, dir-te, Josep Maria, que com a Maresme, és a dir, fa molts dies que parlem d'aquesta onada de calor, que hem viscut, Catalunya ha viscut la segona onada de calor, però aquí al Maresme seria la primera, podríem dir. Sí que és cert que hi ha hagut temperatures extremadament altes durant el mes de juny, però quan es parla d'onada de calor, sí, ha de ser durant 4 dies amb llindars que arribin als 34 aproximadament a la costa, sí, i als 37 a l'interior de la comarca. Sembla que demà i demà passat s'arribarà, sí, aquests 34 graus aquí a la costa. Val. Per tant, el punt àlgid d'aquesta onada de calor que s'allargarà com a mínim fins divendres serà demà i dijous, que aquí, a la nostra vila, ens enganxa en plena festa major, amb l'inici de festa major. Per tant, alerta, sobretot, als consells de sentit comú, evitar les hores centrals del dia, a refrescar-se, hidratar-se i, sobretot, doncs, a casa, mantenir l'espai
0: el
1: per
0: més fresc
1: que es pugui,
0: possible.
1: Doncs el més fresc possible. En tot cas, la bona notícia és que el cap de setmana sembla que baixaran una mica, que arribarà una mica de vent, seguirem tenint temperatures altes, però amb vent. També les nits, tòrrides. Ja es parla de nits ja no tropicals, sinó tòrrides. De fet, aquesta matinada, Josep Maria, a punts com, per exemple, el Montnegre, Mataró, Sant Cebrià de Vallalta, per tant, segurament per Arenys també, s'ha arribat als 25 graus.
0: La setmana passada no havia passat això? Déu-n'hi-do. Jo t'he de dir una cosa. Sí, ara que no ens sent ningú, digueu-hi la vostra, 93, 795, 79, 12. Jo ho vaig passar pitjor la setmana passada que de moment el que portem de temperatures altes.
1: És demà, Josep Maria, el dia.
0: Demà
1: i dijous.
0: Ah, demà. Vale, pues no,
1: per
0: no
1: sort, dijous, mira'm. Podràs gaudir de festa major, però alerta, sobretot alerta.
0: No, molt en compte, molta atenció. Estem en situació... Quan fan el correbars? Perquè potser seria interessant carregar-se'l.
1: Dir-te que ja no hi ha tiquets, eh? Ja no hi pots anar.
0: No, això ja ho dono per fet. Si fos anar a una exposició, no, ja encara quedarien entrades, però per anar a veure cervesa pel carrer, no, home. Aquests ja es van acabar els tiquets en un moment. Però és dissabte, no? Caldria veure... No ho sé, ho dic perquè... No, jo... ja sabeu el que em penso del correbars. Crec que no tal. Però al marge de tot, a França, que tenen molt sentit comú, van prohibir la venda d'alcohol en situacions de calor extrema. Ho vam fer la setmana passada i trobo que és un encert, més que res, perquè després hem d'anar recollint gent pel terra i aquestes coses que en cap cas són... No és generalitzat, però què passa? 8 de juliol. És a dir, 8 de juliol, demà. 8? Sí. 8 de juliol, sí. Diu que el 8 de juliol. Que fort. Molt bé, doncs, ja ho tenim, no? Ara d'allò. Escolta'm una cosa. Gemma Roig.
1: Sí, parlem d'altres qüestions, perquè ja ho anunciàveu la setmana passada que la Generalitat ha presentat als operadors del Port d'Arenys els estudis fets recentment que avalen la construcció d'un martell a la Bocana. Ho han fet aportant dades de batimetria, geotècnica, qualitat de les sorres i caracterització de la meteorologia mitjana i extrema que amb vents i onades pot afectar el port aranyenc. Recordem que aquest projecte, entre altres, té diversos objectius, entre ells garantir la seguretat al port, minvar l'afectació d'onades interiors, crear un gran passeig sobre el dic de Llevant i tenir un nou amarrador per a grans embarcacions. Tu ho dèiem, eh? Es va presentar la setmana passada als diversos operadors i entre les intervencions que van haver-hi, les més crítiques van ser de nou per part del president del Club Nàutic Arenys, Carles Ubà, que al seu entendre el projecte incorpora millores, però treu al Port d'Arenys la seva qualificació de port refugi. Escoltem-lo.
2: Es va dir que la bocana és ampla. És veritat, la nostra bocana de 160 metres doncs és una bocana ampla. I si és un martell, doncs continuaria sent ampla, però el gran problema és que aquest martell, tot i que estigui, que l'han canviat, és a dir, és d'agrair que per lo menos, tot i que no s'ajusta al pla especial, però ja l'ajustaran, s'obre més, és a dir, és millor, però això no impedeix que les embarcacions doncs, petites o a vela tinguem que acostar-nos més al costat d'on te trenquen les onades i tal. Aquella pregunta que ningú ens ha contestat, diu, en condicions de mal temps, la bocana amb el martell construït és més segura o més perillosa? per a les embarcacions que volen entrar a port, especialment els velers.
1: Precisament, Novak apunta que les recomanacions d'obra marítima dictaminen que la zona d'avantport ha de ser prou ampla per entrar-hi a vela en qualsevol condició de temps. Novak també ha lamentat que durant la reunió amb Ports de la Generalitat no es van deixar plantejar alternatives a la construcció del Martell, que igualment disminuirien l'agitació interna durant les garbinades. Veurem, doncs, en tot cas, com evoluciona tot plegat. De moment, doncs, aquestes han estat algunes de les reaccions. De fet, n'hem parlat moltíssimes vegades amb el Club Nàutic, i ha estat crític amb aquest projecte, i tot i que ara valora aquestes millores, doncs segueix doncs posant en relleu que es perd aquesta qualificació de Port Rebafusa.
0: Bueno, no sé, dades objectives, dades objectives. Actualment la bocana del Port d'Arenys té 160 metres d'amplada, amb la construcció del Martell del Port quedaria reduït a 120 metres d'alçada, la bocana del Port. Mataró té 80 metres d'alçada. Balist té 80 metres d'alçada. D'amplada. Blanes té 50 metres d'amplada. És a dir, amb aquesta reducció a 120 metres, el port d'Arenys seguiria sent el port amb la bocana més ampla, fora del port de Tarragona, evidentment, i del port de Barcelona, seguiria sent el port amb la bocana més ampla de tot Catalunya. Per tant, ja està, això són dades objectives. A partir d'aquí podem donar-hi la raó o no al president del Club Nàutic. Però, i referent a la batimetria, molt divertit, perquè diuen que es basa en estudis fets de temporals i tal. Bueno, sí, però no. A la trobada que es va fer amb els usuaris es va explicar que la boia d'Arenys batimètrica s'ha espaiat tots els temporals des del Glòria. És a dir, que no tenen... D'Arenys, durant els temporals, no tenen dades. Han fet de quan no hi ha temporal i agafant una mitjana entre Barcelona i Blanes. Però en aquesta reunió es va explicar, que fins i tot va aixecar-se algú que no és del Nàutic i va dir, home, doncs, està bé, però refeu aquest informe amb dades que siguin més de la nostra zona. Bueno, no sé, ja veurem com acaba això. Què més, va?
1: Doncs mira, Josep Maria, entrem en plena festa major, anirem parlant aquests dies, però sí, també tenim les puntaires d'Arenys, una delegació amb la presidenta de l'Associació de Puntaires, Maria Bernat, que se'n va amb la directora dels museus d'Arenys, Neus Ribas, fins a Peniche.
0: Peniche.
1: Marxen dijous.
0: Molt bé, sí.
1: I estaran, doncs, aquest cap de setmana a Peniche, doncs, mostrant la puntera arenyenca. Destaquen especialment, doncs, que aquesta vegada, al marge, doncs, de treballar in situ allà, doncs portaran peces innovadores que han estat treballant aquests darrers mesos. En tot cas, doncs, destacar que seran allà amb aquesta delegació arenyenca, també amb mostres del fons dels museus d'Arenys i una manera, doncs, de compartir experiències i explicar, doncs, com es fa la punta Arenys de Mar. Precisament, qui vulgui aprendre la punta ho pot fer els dimarts i els dijous en el local que tenen al carrer de l'Església. De fet, destaca Maria Bernat que s'hi poden acostar qualsevol persona de totes les edats i que també és un refugi climàtic en aquests moments perquè tenen aire condicionat en què poden, doncs, gaudir de bones temperatures i alhora, doncs, aprendre a fer puntes. I d'altra banda, els dimecres, qui vulgui, lliurement, si sap fer puntes de coixí, es pot acostar a 5:45 de la tarda a la Riera davant de les galeries perquè hi ha una representació arenyenca, doncs, que fa puntes al carrer.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja ho sabeu, tenim les puntaires que se'n van anar d'excursió a Peniche a explicar la punta i algun superet extra, però abans ja tenim. Després tenen els cursos de puntes que fan aquí al refugi climàtic de
1: l'associació.
0: Sí, a lavabo no, però no és molt refugi perquè se'ls hi va tot el fred pel sostre del forat que tenen, pobra gent, però sí, home, ho dic perquè ja els hi
1: tancaran la porta, Josep Maria.
0: Però bueno, aneu al refugi climàtic que ja estareu frescos i fresques, però i apreneu la punta, que això és tradició i tal, i retires
1: cap aquí,
0: ja
1: retires cap allà. Dimarts i dijous a partir de les 5.
0: Una il·lusió que em fa el tema que no vegis. Què més, va?
1: I acabem amb esforç, perquè l'equip show del Club Patinatge Artístic d'Arenys de Mar, l'equip show, ha acabat en 6a posició al Campionat de Catalunya disputat a Reus. Les 10 noies integrants de l'equip han escenificat la coreografia que han practicat durant l'any als entrenaments i a les proves del calendari. Per tant, destacar aquest 6è lloc i aquesta posició, doncs, que en aquest certamen català han passat pel programa Arenys en Joc i han explicat una mica l'experiència i ho podreu escoltar a partir de la 1.
0: Doncs vinga, escolta'm, a partir de la 1 ho escoltem en temps d'informatiu. Molt bé, bueno, què ahir?
1: Ahir, classificació, quarts de final d'Espanya-Portugal. 0-1, no? Si no m'equivoco,
0: sí,
1: Josep Maria.
0: Sí, 0-1, al minut 91 i, sí, bueno...
1: Ja vaig sentir els crits. He de dir-te que estava més atenta que amb l'actualitat, doncs, de Catalunya, sí, davant dels incendis, doncs els vaig seguir des de TV3, però en algun moment sentia algun crit i vaig, sí, dir això és que ha marcat Espanya, i no em vaig equivocar.
0: No, no, realment jo també estava més basat en el que passa a casa que el que passa, sí, fora, però en tot cas, bueno, sí, sí. A carrer de casa va aparèixer un quillo amb una moto d'aquestes que fa molt soroll, amb una bandera aquí al lligada al coll i tal, i tres amics més en moto fotent un merder allà, què dius?
1: Moltes, bueno, samarretes, de la selecció, ahir es veien...
0: Són quarts de 12
1: blanques,
0: de la nit.
1: Blanques, aquestes blanques.
0: Sí, sí.
1: Aquest color beix,
0: sí,
1: blanc.
0: Bé, sí, sí. Mm? No anaven en la roja ahir. Ahir no anaven amb la roja.
1: Anaven amb aquesta blanca.
0: La roja eren els malos. Bueno, pues ja està.
1: I Bèlgica també, no? Ha eliminat...
0: Els Estats Units i ara Espanya-Bèlgica.
1: De fet, bones notícies després de la incursió de Donald Trump.
0: Home, i tant. Com guanyin els belgues? Ja. Ja ho veuràs tu. Ai. Bueno.
1: Seguirem parlant. Seguirem divendres, parlant. Tenim
0: divendres,
1: el partit.
0: Divendres tenim el partit, vull dir que ja ho comentarem, això.
1: Que vagi bé, Josep
0: Maria.
1: Gràcies,
0: Emma. Fins ara.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
7: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
6: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
7: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
6: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Oh,
8: yeah. 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
10: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
11: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
10: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
11: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
10: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
11: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demà.
10: Reserves al 930-234-522.
11: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
12: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
16: Marta.
17: Ei, hola, com estàs?
16: Superbé, cada dia em sento millor.
17: I el secret?
16: Doncs ho tens ben a prop.
17: Sí?
16: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
17: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
16: Només has de trucar al 93-791-2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
12: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93-792-0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
18: Ràdio Arenys.

0: Va, que són... Uf, anem molt tard avui. Què tal? No dic l'hora perquè l'Olga se m'enfada. Llavors ja així queda com més dissimulat. I que pot mirar el rellotge, però bueno, és així que ja...
1: Ja no ho miro.
0: No, ben fet que fas, perquè si no avui t'enfadaries. L'Olga és de les persones que li agrada la puntualitat. I jo sóc un impresentable, això. Llavors no podrem fer per res. Bon dia, Olga, benvinguda.
1: Bon dia, Josep Maria.
0: Bon dia, Francesc Castell.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Sento la paciència que heu hagut d'utilitzar.
2: Si feu una mica de tertúlia, bo, ens ha tingut aquí.
3: Ens han dit que l'últim programa, que és la setmana que veig, porta dutxata.
0: No, no és aquesta setmana, no?
3: Acabem avui.
2: A veure,
3: això
2: va fer saber. Parlant de programació i planificació, a veure.
3: Ara fora ja estan preparant les nòmines, que la paga d'estor ple de l'estiu.
0: Exacte, sí, aquest any hem decidit... Res, no faré el... Sí que faig l'acudit o no? Us doblarem el sou. L'any passat no ens vam pagar res, i aquest any res de res.
2: Com que zero por, un alumne que sigui, d'hora zero sempre, vull dir igual.
0: Com deies?
2: No, deia que zero pel dos, zero per tres, si t'impliques, si t'impliques, és igual, queda sempre zero.
1: Però guai, mira, vindrem, tornarem a venir. Home, si vols, tornarem a venir.
2: Zero crematístic, que té moltes altres atractius. I
0: moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Mira, jo t'he dit que tu, a mi, per part meva...
0: Moltes gràcies, i jo espero que sí, que al setembre puguem... amb la mesura que pugueu. No crec, vaja, no, a no ser que per allà fora tal, que crec que no, però en principi seguirem amb el mateix horari i la meva idea és seguir amb el mateix format i tot, vull dir, no sé, ens ho passem molt bé, jo crec que...
3: I la gent
0: ho agraeix.
3: I la gent ho viu pel carrer, us escolto,
0: sí, sí. Sí, jo crec que està... Al final... vivim en un poble... Demà comença la festa major.
1: Sí.
0: Vivim en un poble i té moltes coses... Té algunes coses dolentes. I ara en comentàvem alguna, no? Te'n vas amb un acte d'un cert viatge ideològic i t'hi veuen i ja diuen ja ets d'aquest viatge i no de l'altre...
3: Que vas a logistes.
0: Però també l'avantatge és que, bueno, ens coneixem tots, o gairebé tots... les coses haurien de ser més fàcils, no? Parlar-les amb la gent... arreglar-les, espaiar-les, tot en general, tot hauria de ser més fàcil. Jo crec que és un avantatge de viure als pobles, no? Francesc, jo crec que...
2: No, hi ha una certa morbositat quan s'acosta, diguéssim, al final de la legislatura.

0: però, un palou guarda tot.
1: Però què et deien?
2: Tot i el poc espai que té.
1: Sí. Què et deien? És a dir, que...
2: No tenies algú altre per entrevistar?
1: Ah, sí?
2: Aquest moro i tal. Sí, així, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: Bueno, és que...
2: Un magrebí treballador i tal. Ara ja no hi és, aquí.
1: Va marxar.
2: Després de més de 30 anys, ja, ja us ho fareu. Baixo el moro, com la pel·lícula.
1: Sí, sí.
2: Bajar el moro, no?
0: Tu te'n recordes?
2: No, veure la droga,
1: sí, sí.
2: Aquest senyor respectable i tal.
0: No fa gaires anys, un partit polític, penso que va ser Esquerra, va posar primer una dona magrebí a les llistes que portava mocadors, se'n recordeu? I va haver-hi crítiques,
1: Que va marxar... No, jo crec que era Iniciativa.
0: Iniciativa. Va haver-hi crítiques,
2: I el cap de pop va marxar,
0: Va marxar,
1: Cap a Londres.
0: I tenia una feina, tenia una empresa muntada de neteja, vull dir que una dona pencaire.
2: Va marxar cremada, Sí.
3: Avui vaig a veure Viva, aquesta, la pel·lícula aquesta d'un negre entre blancs, que me l'han recomanada la gent que l'ha vist, ho dic perquè diu que és una pel·lícula que s'aprèn molt emotiva, no l'he vista, aquesta tarda hi vaig, vull dir, ho dic per això que ara has dit tu, de lo del magrebí, que potser la gent ens hauríem de ser una mica més oberts.
2: Deu, ara deia jo, per una persona que intenta fer coses, n'hi ha 20 disposades a tirar-li pedres i que fracassi.
1: Sí, és veritat.
0: No, perquè ja tens el pressupòsit de qui és. I aquí està el problema, Francesc.
2: I aquest que ha vingut ara, de quin peu calça? Sobretot. I a qui vota?
0: Els quatre que estem aquí,
2: i que pretén, i que pretén, no?
1: Sí. Si la desconfiança...
2: Si fas una vida una mica activa i tal, i jo què sé, estàs en Bonampa, o estàs també col·labores amb Ràdio Arenys o alguna altra entitat, aquest o aquesta, alguna cosa pretén,
0: Sí. O preguntar-te per la Riera, de quina casa ets?
2: Exacte.
0: De quina casa ets? Tu d'ets? No, és d'Arenys? De quina casa ets, tu?
2: És una teva, aquestes coses, no? Sí.
0: Aquí ningú dels quatre ens faríem fills predilectes, Són fills adoptius, fixa-t'hi,
2: Era una època que jo era, diguéssim, inclús de junta, o simpatitzant de l'Ateneu, i amb el carnet de l'Ateneu, soci, i també carnet del Gran Casino.
1: Bueno, la que tenies
2: i tu què fas amb aquests? Com? No m'ho havia pensat mai, que tu també series amic d'aquesta xusma i tal. I a més, xusma ho deien en doble sentit. Sí, també uns amb els altres, altres amb els uns, no? Això ho dieu en veu baixeta, també, de vegades, Sí. Allò típic, no? Francesc, escriu això, la gent antiga. Escriu sobre això. I al final jo deia, escolta, sí, molt bé, potser tens raó i tal, pren nota, però firmaràs.
1: Ah.
2: En nom teu.
1: Clar.
2: Ah, no, clar. Sobretot el meu nom, que no surti enlloc, Que no surti enlloc, sobretot, si no, seria...
0: En castellà dèiem nedar i guardar la ropa. Sí.
1: Bueno, aquí això em genera dos observacions.
2: Això ja ho heu viscut, i això ja no m'altera ni res, Rellisca molt tot això.
1: Sí, clar, aquí em genera dos observacions. La primera observació és, en un poble de 15.000, 16.000, 17.000 habitants, tenim dos teatres, dos equips de futbol, entitats de gent gran, ho doblem tot, perquè no podem posar-nos d'acord amb d'allò. Això, una, i l'altra, que ahir precisament vaig sentir un comentari i vaig aprofitar per dir-ho, perquè jo crec que s'ha de ser rigorós, no? I és quan la pandèmia va ensenyar una cosa molt, molt interessant, i és que quan ens van confinar tots a casa i no podíem sortir del nostre municipi, i per tant els de Girona es van quedar a Girona, els de Granollers es van quedar a Granollers i els de Barcelona es van quedar a Barcelona, a molts pobles, aquest inclús, la gent plorava perquè no venien els de Barcelona i per tant els restaurants no funcionaven, els hotels no tenien gent que els ocupés, els museus no els visitaven els de fora, i sense, amb la gent confinada en el seu municipi, tota aquesta economia turística que sosté la feina de moltes persones, hotels, càmpings, bars, restaurants, serveis de transport, taxis, etcètera, etcètera, se n'anaven orris. Ho dic perquè quan critiquem, no?, els pixapins, els de Can Fanga, aquests que venen de fora, els de les segones residències, aquests que ens treuen... Bueno, doncs aquests, quan no venen, no hi ha feina. I jo crec que s'ha de ser just. I no tinc cap ganes de defensar-ho. De persones, d'imbècils, n'hi ha un munt. un munt.
2: Però a tot arreu.
1: I numèricament, més que

0: aquí, home, perquè, clar, clar, perquè són més, i per tant, per percentatge...
1: Es noten més.
0: Vull dir, no és que tothom que vingui sigui normal, d'imbècils hi ha a tot arreu, però jo crec que s'ha de ser just. I quan es diu, no, ara perdem una mica d'identitat perquè venen els dels estius, i clar, i no, llavors no, són, no participen en els geganters. Bueno, tio, era. Però t'omplen la terrassa del bar.
2: O sí participen en els geganters, no?
0: O sí participen, no? Saps?
1: I tu què fas per recuperar aquesta identitat que dius que va menguant, es va perdent? Què fas? A veure, a vegades faig aquesta pregunta jo en converses en privat i això. I tu què fas? A veure... I, bueno, escolto Ràdio Arenys, sí, bueno, però sí. Això no basta, no, això d'informar-te. Miro la revista La Gent, però t'impliques amb alguna cosa? Si ni tan sols sap qui és el president de l'Escala, sovint, no? O sigui, que de vegades, teòricament, es posem amb una mena d'elit intel·lectual de set ciències i de més, i quan rasques una miqueta, dius, home, a veure, no hi ha per tant, no...
3: Francesc.
0: Un segon, i un apunt. Jo dic que va molt en fila en el que tu dius, eh? I en moltes... En moltes opinions, no? Hem de prioritzar abans els d'Arenys que no els que no viuen a Arenys, en els habitatges, o en els drets, o en els no sé què, perquè llavors venen els de Mataró o els de Barcelona i ocupen els nostres fills, tal. Jo només faig un exercici. Canvieu la paraula Barcelona o Mataró i poseu la paraula negre o moro.
2: Ui, sí.
0: És el mateix, eh? Hem de prioritzar els nostres fills perquè si no venen els negres i ens prenen la feina i els pisos de protecció oficial. Hem de prioritzar els nostres fills perquè si no venen els de Barcelona perquè és no sé què. Canvieu. És discriminació igual. I moltes vegades, i això ho he sentit a fer polítics, eh? O que ho han fet polítics.
1: Sí, sí. I això és la llavor del racisme, eh? Cuidado, llavor del racisme.
2: Aquí està ressent
1: vos. Que si no tens les lleis clares i els polítics tenen responsabilitat directa amb això, doncs el que en dius tu ara, que els polítics aquí, aquesta taula, a vegades, no, han escombrat una mica a favor de la corrent de l'aire i del temps, no? O sigui, home, a veure, vigilem amb això, eh? Aquí és el de sempre, eh? Si el de Barcelona porta diners i és ric i tot això, ja podrà ser el que sigui. Clar, un pobre desgraciat que acaba d'arribar, doncs aquest, clar, com que no és res, aquest el podem dir-li de tot, putejar-lo i només, a veure...
2: Jo recordo una conversa a un bar, lligant coses que deies tu, Josep Maria i tu, que deien, amb la gent que hi ha a l'atur a Arenys, per què es convoquen les places obertes, perquè la llei ho diu, obertes a una plaça de funcionari de l'Ajuntament, la gent que hi ha d'Arenys a l'atur, que es presentin, la llei diu que es pot presentar qualsevol persona a qualsevol plaça. No és aquesta mentalitat, entre cometes, despectiva de pueblerino. Però si tu estàs a l'atur i t'interessa aquesta plaça i vius a Arenys, presenta, mira les bases, i si tens el perfil, presenta. I si la guanyes, la guanyes. I si no, no la guanyes. També hi ha gent d'Arenys que ha guanyat una plaça a Mataró, aquest o a Barcelona, i van a treballar. Clar. I ningú es queixa.
0: Clar. Bueno, és que aquest és el tema. És a dir, els de fora es poden presentar aquí igual que els d'aquí es poden presentar fora. I te'n pots anar a Girona, te'n pots anar a Sant Pol, te'n pots anar a Mataró, te'n pots anar a Barcelona, o a Granollers, o a Sabadell, on tu vulguis. És igual que hi ha gent que d'allò... Vull dir, però quan generem aquestes fronteres, no? No? O sigui, som capaços de dir, no, som capaços de dir, hem d'acollir la gent que ve de fora, dels països del nord de l'Àfrica, o subsaharians, perquè venen en una situació de tal, no sé què, i els hem d'acollir, però en canvi els que tenim a 20 quilòmetres, o a 30, o a 40, o a 15, aquests no. No té sentit. No és, o sigui, o acollim o no acollim.
1: I de vegades hi ha dades tergiversades, exagerades, no? Aquí hi ha 2.000 aturats a Arenys de Mar. A veure, on està escrit? Anem a preguntar-lo, a veure quants...
2: T'ho ha dit el CEPI? T'ho ha dit.
1: I anava a l'oficina municipal, quants aturats perquè hi ha rumors, que no sé què, tal. I veies que d'allò que et havia volgut vendre, la meitat de la meitat, entens? I dius, home, a veure, quan parlem de les coses i quan hi ha quantitats que són probablement manipulables o discriminatòries,
0: sí.
1: Doncs vigilem molt amb això, eh? No es pot oblidar que és una cosa que ha fet, per exemple, Vox. Vox ho fa molt, això.
0: Sí, senyor.
2: Aquí és això.
0: Sí, senyor.
1: Aquí ho deixo, eh?
0: Utilitza la... Sí, sí, sí.
2: Vox no té programa, és això. És a dir, vigila amb aquell moro, vigila amb aquell negre que t'està robant la feina. Presenta't tu a recollir cireres, momento, jo què sé, o maduixes, presenta't tu.
1: I a nivell més casolà, no, és que el meu carrer està molt brut. Agafava del bracet, anem a fer una volta per Arenys. Siguis més conscient en quin territori estàs, quina és la situació, quines són les mancances, informa't, no? Perquè si no, fent córrer bulos i el que és la punta de l'ungla, al final és tot el braç, no? Home, no.
0: I després acceptar viure en comunitat, és a dir, que això, no, és que el meu carrer és molt brut, o el meu carrer hi ha molt soroll, o el meu carrer ja, però és que malauradament viure en comunitat té aquestes coses, és a dir, tu tindries net impolut, però hi ha gent que no, i ja, és una mala jugada, però és el peatge que s'ha de pagar. No dic que ho haguem d'acceptar, però sí que ho hem d'entendre i no ho hem de fer... No, d'això no, no, vull dir que de vegades també ens queixem molt, no, de és que això...
1: Es queixem molt, però no fem, diguéssim, actes exemplars, no? El que feien les nostres àvies, que es compraven el trosset de casa.
2: El carrer, no calia la brigada, sí, senyor. Sí.
1: Jo això ho he fet, fins i tot, eh? Inclús hi ha una morera que toca terra i tal, jo potser demà agafaré les tisores de podar, que sé podar, perquè vaig fer de jardiner i tal, i tot això, i tallaré aquestes moreres, que són un perill, perquè hi ha nens petits que sí, passen, sí, i poden entrar a l'ull, etc. Ah, Francesc, això no ho has de fer tu, que no veus que no sé què. Dic, què farem? Tots criticant a l'Ajuntament, hi hagi qui hi hagi, no? Si són tots l'Ajuntament...
0: Sí, sí.
1: Són tots l'escala de veïns. Siguem més una mica més conscients i més solidaris, també, per favor.
0: La frase és aquesta, som tots l'Ajuntament. Jo crec que això ho hem perdut.
1: Clar. Sí,
0: sí. Som tots som l'Ajuntament.
2: La casa de la vila, és que era això, era aquest l'origen, eh? Sí, senyor.
0: I jo sóc del parer d'exigir als governants que entenguin que no estan per manar, sinó que estan per gestionar. És a dir, el governant està per gestionar el bé de tots, no per manar-nos a tots com hem de fer les coses. Aquest és un concepte que jo crec que molts governants locals i no locals no tenen clar. Però darrere d'aquesta exigència hi ha d'haver aquesta actitud, no? És a dir, el governant no ens ha de manar, ens ha de gestionar el que és de tots, i nosaltres hem d'entendre que tots som Ajuntament i que, per tant, tots tenim una part de responsabilitat. Home,
3: és molt utòpic, eh?
1: És el que hauria de ser.
3: Hauria de ser, i tant, si a vegades tu ja ho hem comentat.
1: És que si no tenim utopies, què tenim?
3: No, però et vull dir...
1: No, però
3: que em refereixo que la gent... A veure, és molt poc cívica. Jo ara trobo, no sé tu, però aquella part de dalt, que sempre la gent posava els cubells i tot, ara tots són bosses de plàstic. O sigui, en lloc de posar els cubells... Ara la gent deixa bosses de plàstic penjades. No sé per quin motiu. Vull dir, últimament...
1: Penjades o aquelles tribunes, també.
3: No, i a casa que ho deixen allà, que ho deixen a darrere del banc, tu vas a la nit i dius bosses de plàstic i cubells, 10.
1: Però quina és la manera de solucionar
3: però això? Per això dic que em fa... Vull dir,
2: fer pedagogia.
1: Jo procuro fer-ho. I està implicat, no? Sí, i el garatge també està implicat perquè funcioni bé, i l'escala de veïns també. Aleshores, penso que tots podem col·laborar, i aquest granet d'arena, de sorra, d'arena, el que sigui, doncs al final fa una muntinyeta que pot anar canviant les coses.
3: Però tu no et passa que tu dius una cosa amb el bon sentit i bé, i la gent et contesta molt malament? Allà dalt hi ha gent que va amb els gossos sense...
1: Sí, però què hem de fer? Contestar el mateix?
3: No contesto.
1: O intentar demostrar pels fets...
3: Van amb el gos sense lligar i dius, escolta, que han d'anar els gossos lligats. A tu què t'importa? Jo ja no contesto, em veig incapaç de respondre amb una persona que em respon amb tan malament.
1: Doncs jo vaig amb un gosset i li veig amb algú, acosta un gosset que... el gosset seu que el porta deslligat i tal, amb el meu que el porto lligat, establim una conversa, etc. I sovint allò dona un cert fruit.
3: Sí?
1: Perquè si jo estem perduts, eh?
3: Vale, no? És que jo quan
1: si
3: no
1: tots
3: tinc...
1: anem a hòsties... No, però jo
3: em retiro, només dic, escolta, que els gossos... Però, a més, t'ho prometo que ho hem dit.
1: No, ja ho suposo que ho fas bé, i amb bona intenció, i amb bones paraules i més, però veient el que hi ha, quina ha de ser l'actitud? Posar-te al seu nivell i que us contestar pitjor?
3: No,
1: però... O intentar, diguéssim, aquest conflicte, diguéssim, el que sigui, o inici de conflicte, doncs es pugui, diguéssim, redirigir. Sí.
3: Tu creus que la gent després els porta lligats?
1: Jo tinc...
2: Però només que un ho faci ja ha guanyat la victòria. Només que una persona ho faci, jo penso que ja s'ha aconseguit alguna cosa.
1: Això, si vols, és molt cristià, sí, el que sigui, bueno. I tal, i el buenisme i demés, però a veure, és que el contrari es porta... pel pedregar, eh?
0: Jo, i referent als cubells de la brossa i a l'utilització i tal, jo crec que aquí hi ha dos aspectes que s'han de tenir clars. Un és que això començaria molt bé, no ens ho esperàvem, i realment va començar molt bé, però, bueno, diguéssim que la persistència en general no és una de les virtuts humanes, no? Llavors, la persistència s'ha de premiar d'alguna manera. Jo crec que aquí hi ha dos problemes. Un és que, bueno, tendim tots a arrencar molta il·lusió, no? Arrencar de cavall i parar de burro, no? Arrenquem molt bé i després, pum, tot avall. I després, aquí manca, i això potser sí que seria de demanar a l'administració, manca un benefici. I sé que no es pot donar un benefici immediat amb 6 mesos, 4 mesos que fa que recollim la brossa. Però, bueno, es va dir que hi hauria una app i que es portaria un control i que hi hauries d'arribar a no sé quan i que llavors quan arribessis a no sé quan hi hauria un descompte.
3: Descompte.
0: Quin és el problema? Penso, penso que tots hem vist que l'app és un cachondeo.
2: I tant.
0: Perquè la pulsera no va, perquè... Jo ho vull mirar, jo en tinc 14. Clar, si a casa meva...
1: 14 què?
0: 14 recollides d'orgànica des del gener. Oficialment en tinc 14.
2: Hi ha gent que és de l'any 70 que no baixa la basura.
0: Clar, i, és a dir, clar, llavors, bueno... Si no hi... Clar, al final ho acabes fent perquè et descomptin del proper rebut de la brossa un 15%. Si no t'ho han de descomptar...
2: Ja no ho fas.
0: I a sobre no et sancionen, i a sobre no trobes cap benefici, doncs hi ha gent que pot pensar...
3: Es desmotiva.
0: Ho deixem córrer. I aleshores... És a dir, jo crec que aquí hem de ser tots molts ciutadans i tenir molt clar que ho hem de seguir fent, i penso que de tant en tant s'ha de ser rigorós en les contraprestacions. I amb això, jo crec que de moment no hem trobat encara allà baix la contraprestació que fa mantenir aquesta voluntat de seguir utilitzant el cubell.
2: I si no penso, jo baixo la basura perquè em donin un premi, no? Jo baixo la basura bé perquè ho he de fer bé per un punt de vista de medi ambient i pel futur del planeta.
1: I pel principi, pròpia consciència, per tu mateix, no? He fet les coses ben fetes. I si algú em veu i de més, després és un bon exemple. I després això en donarà autoritat davant l'Ajuntament o davant en Jordi Simó, el que sigui, i dir, mira, això ho feu malament per això, això i això. I jo he fet les coses ben fetes i ho podeu comprovar amb tot el registre que hi ha, etcètera. No? Aleshores, quan, diguéssim, ens omplim, diguéssim, d'autoritat moral en coses, és quan podem exigir. I més estem en una època molt dolenta.
0: Sí.
1: Xarxes socials, allò que ho obres i fa feredat, no? Sí. El nivell que hi ha, no?, d'insult, de
0: manca de respecte. Jo recordo, sempre recordo, i ho he explicat algun cop, però crec que va ser una de les millors eines que van promocionar el reciclatge del plàstic, en aquell moment era plàstic, no envasos. Recordo, fot 40 anys, jo vivia a Barcelona, va ser Pasqual Maragall, que va posar 4 contenidors de plàstic al barri, jo recordo que vivia a la Sagrada Família, i quan portàvem 6 mesos que hi havia gent que ho feia, gent que no ho feia, que tal, no sé què, un dia vam arribar a la plaça Sagrada Família, que és la que hi ha davant de la façana i al carrer Sardenya, i tot el parc infantil, els gronxadors, el tobogant i tal, que eren vells d'aquella època del no sé què, els havia canviat i els havia fotut nous, moderns, i tots de plàstic d'aquests més moderns i tal. I a l'entrada del parc posava: la reforma d'aquest parc infantil s'ha pogut fer gràcies al diner del reciclatge. Seguiu reciclant. Per sobre no posa guapa. Tu no saps el que va generar aquest cartell, que igual era mentida perquè és impossible que haguessin recollit, però tu no saps el que va generar aquell cartell. Anàvem tots els nanos bojos perquè els nostres pares reciclessin. Els pares van entendre que si fotien el plàstic a la bossa i el contenidor aquell tenia beneficis directes, i segurament era mentida perquè era impossible, no podia ser. Però ho va fer allà, ho va fer a diversos parcs, em consta que va fer molts parcs a Barcelona, i va ser el primer gran impuls que va tenir el reciclatge de plàstic a la ciutat. És a dir, de vegades cal reconèixer-li a la gent els esforços, ni que sigui mentida, bueno, amb alguna cosa. I jo crec que aquí és on potser fallem una mica, més enllà del que estic d'acord que diuen en Francesc, que hem de ser autotal, eh? Però, bueno, jo crec que aquí tindríem una mica una ajuda, saps?
1: Sí, no fer les coses per la... aquesta moneda que et donaran aquest premi de més, no, perquè estàs mentalitzat que és el que hem de fer, i més Europa des de fa bastants anys ens ho diu, i ens ho diu el planeta. Mira, no és cal obrir la finestra i la tanques de seguida perquè no aguantes el sol que hi haurà.
2: I la cosa va més,
1: a molt més anirà, no? És que quan parlaven del canvi climàtic, recordeu el Rajoy, mi primo, no sé què...
0: Sí.
1: Negacionistes, i clar, hi ha un nivell de confusió també, i de vendre motos rares i això que és també preocupant, no?
0: Rajoy que va dir un dia, la frase em va quedar fletxada, em va dir: "Yo le pregunto a los hombres del tiempo qué tiempo hará la semana que viene y nadie me lo sabe asegurar.
1: Ah, sí, sí,
0: ¿cómo vamos a saber qué tiempo hará dentro de 10 años?" Aquesta
2: és la gran frase.
0: És frase Rajoy.
1: Ni ballàs, això.
0: No, això va ser...
2: Els alcaldes,
0: los chuches de los niños. Què volies dir,
2: Mira, Tomàs? És per tu.
0: Ah, digue'm.
2: Gent que, una persona que està escoltant el programa, que t'ha escoltat abans, i em diu... En Josep Maria Cano ha entrevistat amb en Juanjo Almansa fa una estona. Diu, una molt bona entrevista, i ha quedat clar que la tasca dels polítics és gestionar. I ho està dient un polític que està a l'oposició i porta molts anys a l'Ajuntament. M'ha dit que t'ho digui, que moltes gràcies.
0: Pues moltes gràcies.
2: I és un grup de WhatsApp que ho tenim muntat gent, que anem un programa els dissabtes, i va sortir aquesta paraula. O sigui, hi havia tertulians, érem 6 persones, i hi havia una de tendència política diferent, i fins i tot comerciants que no estan al camp partit polític. I tothom deia que la política tenia i ha de ser gestió, i s'ha convertit en una punyetera burocràcia.
0: Sí, sí.
2: I quan la política arriba a la burocràcia, que tot ho alenteix, deixa de ser política. Perquè política, encara que diguem que és utopia, és atenció al ciutadà.
0: Jo estic d'acord.
2: Doncs m'ha dit que t'ho digui.
0: Doncs moltes gràcies, molt agraït, i...
1: Està bé,
2: també ho dic, que ens escolta,
1: que ens escolta, i
0: que
1: és una
2: persona de tots coneguda,
1: sí, sí, i és veritat, això, els polítics estan no perquè hi ha problemes, sinó per solucionar-los.
0: Sí, senyor.
1: A vegades haurien de tenir a la seva pantalla,
0: per gestionar, clar.
1: Gestionar, solucionar problemes, no crear-los.
0: I trobar fórmules per resoldre... És a dir, jo entenc que tot és molt complicat, però hem de trobar fórmules, s'han de trobar fórmules. Fórmules que faci que la vigilància, jo què sé, el vigilància d'una obra, l'enrejament d'un carrer, d'un fanal que no va, d'un veí que no deixa la brossa quan toca, d'un carrer que hi ha un bony que no sé què. Hòstia, ha de ser molt més fàcil, això, i s'han de trobar fórmules. Jo no dic que sigui, jo no dic que sigui automàtic, però bueno, s'ha de tenir la voluntat de trobar-les i de fer-ho. Jo crec que de vegades això no es té.
1: Sí.
3: Josep Maria, us volia preguntar una cosa, perquè ja ho sabeu, se senten diverses maneres d'explicar les coses. El tema de la façana de la rectoria, ja que estem parlant d'això, per un cantó m'ha arribat la d'això de que es vol mantenir. Mm. Es vol mantenir la façana.
1: Però això ja no serà possible. Eh?
2: No.
3: No, és que t'ho pregunto perquè...
1: Si hi ha dos nivells que ja no hi són...
3: Però, és que hi ha entre bueno, que, no, que tornarien a fer-los.
2: Bueno...
3: No.
0: Jo que referia a la façana.
3: A la façana, sí, eh? Referia a la façana.
2: Jo el que vaig dir...
1: Jo no estava, crec, eh?
3: No,
1: igual que seria possible, però no ho crec.
2: Que estàvem pendent del Pepa. Sí, els Pepes tenia que reunir. El Pepa es reuneix quan es reuneix. Sí. Perquè, clar, és una façana protegida. És neoclàssica.
0: I s'hauria de refer.
2: Sí, que està molt mal estat, sí que és veritat. No? Però que una solució seria... tornar-la, diguem-ne, refer-la o imitar-la, i suposo que han mantingut els ferros dels balcons.
0: Val.
2: Per mi, una mica recuperar la façana, però clar, hi havia un problema, per el que m'han explicat gent del patronat.
1: Recuperar o documentar.
2: O documentar.
1: Perquè sovint hi ha diversos nivells de protecció.
2: Sí, clar.
1: Sovint acaba la cosa, exacte, i ho documentes, això anava així, era així, pam, fotos i una memòria descriptiva, etcètera.
2: Teníem por que quan s'acabés d'enderrocar tot, no sabien què passaria. Si anava endavant, no hi havia problema. Si anava enrere, perquè anava al pati de la rectoria, però si anava endavant, hi havia veïns. Mm. Llavors, clar, aquests veïns han de marxar un altre cop aquests dies, si s'han de roc i tot. Dintre hi ha 2,5 metres de runa, que encara van dir al ple que tenia que venir un camió amb grua, que si per la Riera, que si pel carrer de l'Església. No ha vingut ningú.
0: No, no.
2: Però, clar, és un problema. Què es fa? També està pendent de per què ha caigut. Ja sé que ja està en judicial tot això. S'està... I clar, un problema, tant per la casa del costat com per patronat de... I que l'arquitecte del visat ho ha deixat.
1: Sí, sí. I les asseguradores, a veure quina resposta clar, donen d'això.
2: Les asseguradores,
1: no et xufren el dit, no, eh?
2: Hi ha uns veïns que estaven dinant quan va passar tot això, la casa enganxada a la rectoria, van marxar corrents amb els plats a taula, amb els animals de companyia que fa molts anys que els tenen, i al cap de 5 dies encara no els havien deixat entrar a netejar els plats. Diu, està, el menjar s'està podrint, perquè era al costat del pati. Clar. Els animals de companyia fa ningú que li poses aigua, i jo no he pogut treure ni el cotxe ni els meus fills, que tenien que anar a treballar i que estàvem amb els cotxes dintre del pàrquing de casa nostra. I clar, tot això com ho gestiones, no?
0: Mm. Sí, no, és molt complicat.
1: Seria per mi un dels primers exemples, si això és veritat, de que es
3: reconstrueix
1: tot un edifici, perquè és molt costós.
2: Molt complicat. I complicat, sí.
1: I complicat, i en fi, i l'església també, o el bisbat, no té calés, diguéssim, per gestionar, i en fi, i la parròquia, els parroquians són els que són, també.
2: Sí. I encara que el patronat...
1: No estem a mitjana,
2: i encara que el patronat endreguri i posi diners, tampoc té tants diners per fer els 4 pisos de vivenda, diguem-ne, econòmica, el que volíem fer, i per davant també havia el previst, per davant, fer la rectoria nova amb una vivenda pel rector i el despatx parroquial, que això no sé com quedarà, perquè, clar, si el problema de darrere que ha caigut ara, qui toca al davant, no? Qui toca al davant?
1: Sí, jo fos, depenés de mi, amb en Joan Soler, que és l'últim rector que hi va ser. Sí. Doncs,
2: que va firmar tot pel que fessin els pisos.
1: Que va fer modificacions, no? Casal parroquial, també, i els pisos. Aleshores, ara això, aquesta persona té una entrevista, no? I això com ho gestionem, ara, tot això? Clar. En vista d'aquest enfrontament que no hi comptaven gens, no?
0: Sí.
1: El Baliana Lloveres es va aguantar per l'amor de Déu, fins que va amenaçar ruïna, i va estar a punt de passar el mateix. I era un edifici també catalogat, emblemàtic, etcètera. Quan s'ensorra, després, escolta'm, l'evidència quasi divina fa fer que...
0: Clar, aquí també hi ha un element, jo crec que és fonamental, o que és important, és evident que la façana estava protegida. Jo sempre sóc de conservar el que hi havia i tal, i la meva opinió sempre va per aquí, però també tenint en compte que no s'ha preservat una uniformitat arquitectònica de les façanes, és a dir, i al carrer de l'Església tampoc s'ha deixat fer la façana que s'ha deixat fer a qui ha volgut fer-lo de la manera que ha volgut fer-la. Per tant, no estem parlant d'aquests de los pueblos blancos de Andalucía o Cadaqués, no? o Palafrugell.
1: Exacte, una va dir això.
2: Que
1: té
2: aquesta uniformitat de poble. O Pals.
0: Que té tota aquesta uniformitat, que ha sabut preservar el seu... Aquí això no ho hem fet.
1: I hem donat sovint als mateixos veïns prioritat en el cotxe per aquestes, diguéssim, façanes, la part baixa de la façana, sobretot, o tot, de vegades, doncs, a prendre pel sac. I pel Pepa, a vegades, ha fet els ulls grossos. I ho dic jo perquè hi he estat dins del Pepa. I sé més o menys, hi ha exemples. I aquí hi ha exemples de rehabilitacions, com a Can Pastor, allà al carrer de la... d'en Riera, carrer de Vall, no? Es va reconstruir, Can Pol també es deia, Can Pastor també té diversos noms segons
0: el sobitari.
1: Fa cantonada, es va reconstruir fins tot aquell minaret de vigilància.
2: Que era el minaret del bisbe Pol, clar. Exacte.
1: I hi ha altres exemples, com Can Durall, per exemple, que el Pepa mateix va insistir, i jo mateix, no? Diguéssim, aquí hi ha una façana que té un cert valor, no tot l'edifici, perquè després és molt complicat, diguéssim, de donar-li sentit, donar-li vitalitat i gestionar-lo, doncs es manté. I s'ha mantingut, i a dins s'han fet, diguéssim, a pisos, a apartaments, etcètera, no? O sigui, hi ha exemples de gestió d'aquest patrimoni, que el PEPA i l'Ajuntament, el que sigui, no han mantingut una línia. I aquí a Arenys de Mar s'han perdut edificis, com sabem, el Pont de Ferro, o Can Formosa.
0: Per exemple. No, el Pont de Ferro, que era preciós. Sí.
2: Per exemple, el carrer Vilamateu, que es diu Vilamateu, perquè el bisbe Vilamateu tenia la seva casa ja amb la capella.
1: El carrer Nou, no?
2: El carrer Nou, abans de carrer Nou. Doncs, me recordo que el PEPA es va explicar, escolta, un particular ha tirat la capella del bisbe Vilamateu. I la resposta del PEPA diu, quina capella? I amb el PEPA havia l'arquitecte municipal. Diu, no teníem constància a l'Ajuntament un edifici protegit, que ara s'ha convertit en apartaments, que havia la capella del bisbe, que tenia un valor històric, no potser arquitectònic no, però històric, s'ha tirat la capella i han fet un pati i 8 apartaments. I el PEPA va dir, i ara què? Diu, no, és que ja està fet. Què vol dir? Ara fet. Aquí han entrat una llicència d'obres i hi ha una persona que vigila les obres que hem dit més una vegada. En francès hi ha un salador que aquest dia s'ha vist, sí, s'ha vist perquè havia el problema de la rectoria, però sovint no es veu el salador. És la funció. El salador ha de vigilar, ha de salar, ha de vigilar les obres, eh? I tenen entrada de registres cada dia del que s'ha demanat de permisos d'obra.
0: No, aquí... Bueno, en canvi, la del carrer Ample s'ha preservat.
2: Sí.
0: Que l'altre dia me la mirava, sí, i pensaven... Sí. No sé per què.
2: Tampoc hi ha per tant, és veritat. Tampoc no hi ha per tant.
0: No sé per què. Ei, segurament deixo jo que no tinc ni idea, eh? Ja us ho dic, però me la vaig mirar jo i pensava, pues, escolta'm, visto, Calixto, saps?
2: Tres balconets i un tros de... Sí, sí, no.
1: Per mi tenia quasi més valor aquells patis, jardins que donen al Passeig
2: de Mar. Sí, senyor. Allò era preciós.
1: Allò s'ha destruït tot, no?
2: Tot.
1: Allò era una imatge, diguéssim...
3: Era preciosa.
2: Allò era maco. Era maco.
0: Bueno, aneu a Vilassar.
2: I allò feia poble, aneu a Vilassar.
1: Exacte.
0: Aneu a Vilassar. És el mateix, eh? El que hi ha aquí és el mateix que havia a Vilassar. Allà han preservat aquests jardinets de primera línia i aquí els hem anat carregant tots, no? Aneu a Vilassar. Vull dir...
2: Jo no he vist mai, però tu sí, Francesc, la façana, quan tot l'Ateneu, que es va desgraciar tota la façana...
1: Jo això no ho he vist, no era aquí encara, als anys 60 o 50 i 60. Déu-n'hi-do,
2: tu veus fotos antigues de la façana de l'Ateneu, preciosa, i van fer aquell mur de pedra, allò que sembla un cinema d'un barri...
0: No, l'arquitecte del Corte Inglés, sembla allò, saps? És l'arquitecte del Corte Inglés que ha fet aquella...
1: La modernitat era això.
2: Saps que és l'Ateneu perquè posa Ateneu.
1: L'arquitectònic també era això, el modern.
2: En canvi, molt bé el teatre principal, perquè s'ha mantingut la façana, l'edifici més antic del Maresme, amb unes reverències maçòniques, i que està molt bé, està molt ben conservat.
1: I de vegades el debat polític, ho dic perquè feia arribar certs temes en el ple, i què diu? Què diu el PEPA? I notaves que el PEPA el feien servir segons com varia una mica.
0: Escolteu una cosa.
1: Això deuria més que parlar, però ho deixo aquí.
0: No, ho deixem aquí i al setembre ho reprenem, perquè al setembre tindrem temps.
1: Molt bé.
0: Francesc, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Tomàs, moltíssimes gràcies també.
2: Moltes gràcies.
0: Igualment. Olga, moltíssimes gràcies.
1: Bon estiu i que la calor.
0: Bon estiu.
4: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és del de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
5: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sentmenat, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sentmenat i Caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
4: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
5: Gràcies.
4: Notícies en xarxa. A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys, la primera. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
7: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí, a la ràdio, al Calisai, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papaseit. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. El so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens, amb sal i sorra als ulls. Els plors dels peixos, arraulits a les galledes. Els plors ensorradissos dels castells de sorra. Els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà sota la gran ombrel·la de l'amor.

Estic passejant tranquil·lament per la platja, veient el mar tan immens, tan blau, tan especial. Jo sentia que era la persona més feliç del món i que tenia molta sort d'estar al costat del mar.

0: veure el mar em relaxa. Estava passejant amunt i avall i de repent, de prompte, veig una noia que està pintant un quadre. Està pintant el mar? Vaig a preguntar-li, m'acosto i li dic: hola, com estàs?
1: Bé, ja saps que bé, m'agrada molt el mar també i m'agrada molt fer coses.
0: I què estàs pintant? El mar? El cel? Els núvols? Tot, els peixos? Què estàs pintant?
1: Tot junt, no. El mar, els núvols, algun arbre que surt per canviar una mica de color i la sorra, color, clar.
0: T'agrada pintar la sorra?
1: No, però m'agrada canviar de colors.
0: T'agrada canviar de colors?
1: Sí.
0: Quina paraula més bonica. Escolta, que no t'he presentat. A veure, tu et dius, com et dius?
1: Anna.
0: Anna, què més?
1: Prenafeta Pastor.
0: I ets de...
1: Vaig néixer a Sitges.
0: Sí.
1: Després he viscut sempre a Barcelona.
0: Sí.
1: I ara fa 5-6 anys que sóc aquí, Arenys.
0: Que estàs aquí a Arenys.
1: Sí.
0: I surts a pintar?
1: Faig mil coses.
0: Què més fas? Explica'm alguna cosa. Escolta'm, vols venir amb mi a la ràdio? Que vaig a fer un programa ara que es diu Pluja d'Estels.
1: Doncs...
0: anem les dues, Xino Chanyo, i així m'expliques una mica la teva vida?
1: Vinga.
0: Anem cap a la ràdio les dues. Vámonos.
1: Andant.

0: amb una engruna.
1: Ja m'ha arribat a la ràdio. Anna, sí, t'agrada aquesta cançó?
2: M'encanten les habaneres. A part de tot, que jo tinc la música al cor. Sempre, sempre escolto música.
1: Això era d'un amic, molt amic meu, que treballava a la Clova del Drac,
2: ja,
1: que es deia Rafael Llop i Casanova,
2: sí,
1: i coneixia molt amb ell, la seva família, i ens estimava molt.
2: Molt maca. És que aquesta habanera m'encanta.
1: És molt maca, diu.
2: Demà a la nit, escoltant habaneres, a les 10 de la nit.
1: La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí, tindrà la llum de la lluna il·luminant el camí.

0: A veure, Anna,
1: digue'm.
0: A mi m'agradaria a tots els meus oïdors de la ràdio que els expliquessis una miqueta la teva vida, perquè deu ser molt interessant. A veure, tu vas venir de Sitges aquí a Arenys directament, no, o vas passar per Barcelona?
1: Vaig passar per Barcelona molts anys.
0: Molts anys com quants?
1: Com 60, 70, jo que sé, molt.
0: O sigui, és tota una vida, per si no et dona. Això és molt jove, tu i jo, perquè diguis 60 anys a Barcelona.
1: Bueno, però és que em vaig casar... Bueno, érem 8 germans.
0: 8 germans?
1: 8, noi i noia, noi i noia.
0: Ai, vols dir els noms d'ells, que seria molt bonic?
1: Ui, mira, Isidor.
0: Isidor.
1: Anna.
0: Anna.
1: Josep.
0: Josep.
1: Montse.
0: Montse.
1: Oi, Xavi.
0: Xavi.
1: El Xavi és el petit. Modest.
0: En deixes un, eh?
1: Sí, sí. Modest.
0: Modest?
1: Roser.
0: Roser?
1: Xavi?
0: Xavi.
1: I Vicky.
0: En surten 9.
1: Te'n surten 9?
0: M'han sortit 9.
1: No fotis, que
0: t'has descomptat.
1: Són 8, no, no.
0: S'ha descomptat amb els germans.
1: No, són 8.
0: Bueno,
1: un potser m'he repetit, però...
0: L'hem repetit, bueno,
1: sí,
0: bueno,
1: però,
0: bueno. I què, vivíeu bé, tots junts, o es barallàveu?
1: Que, no, mai. A més, ens hem estimat molt. Encara ara...
0: Estan tots encara? O
1: no,
0: en falta
1: van morir
0: algun?
1: Dos. Però és que ens veiem molt, ens truquem molt, ens estimem... Ara jo celebraré el meu aniversari, el dia del meu sant.
0: Sí, a Santa Anna.
1: Exacte.
0: Que és ara prop,
1: a dinar,
0: molt a la...
1: El 26 de juliol.
0: I venen aquí a Arenys?
1: I tant.
0: Oh, anda. Doncs escolta, jo també vindré a felicitar-te.
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, i tu que vius aquí a la Riera?
1: Jo visc a la Riera, sí, quasi, bueno, una mica més amunt del mercat.
0: Sí.
1: I la finestra a la Riera, i jo trec el nas cap a la Riera sempre, perquè m'agrada.
0: Tu t'agrada pintar? Sempre has pintat o com és que vas...
1: No, no.
0: A veure, a mi m'agradaria saber, per exemple, per explicar a la gent una mica la teva vida, com és que vas començar a pintar? Anem a l'origen, a veure què explica.
1: Primer l'origen de tot.
0: De quan eres petita.
1: Jo m'agradava molt estudiar, però també m'agradava molt ballar i fer teatre.
0: T'agradava tot?
1: Sí, i ballava sardanes. Als 4 o 5 anys la meva mare ja em portava a ballar sardanes a la
0: parròquia.
1: També, Sí. I llavors ja vam venir cap al centre... de Barcelona, i llavors també anàvem a l'escola, les monges, tal. Als 12 anys el meu pare em va treure de l'escola per portar-me a treballar. Ell tenia un negoci de pells en brut.
0: Vale.
1: I em va fer estudiar, em va posar una professora d'alemany, ja parlava...
0: I parles alemany?
1: Alemany, francès, italià, català i castellà.
0: Ara ja sap veu sàvia, eh? Ja m'ha semblat
1: sàvia,
0: a mi
1: no, era...
0: que eres com molt, molt intel·ligent,
1: no,
0: eh?
1: No. Sóc oberta.
0: T'has fet a tu mateixa?
1: Sí, no sé.
0: Vull ara dirien esta palabra empoderada, però que a mi no me gusta nada.
1: Tots m'han ajudat a casa, vull dir...
0: T'han ajudat tots.
1: Sí.
0: Escolta, a mi per què no et deixaven tocar el piano?
1: La meva mare, quan el meu pare em va portar a treballar, es va posar a plorar perquè no veia que una nena de 12 anys havia de treballar, i em va apuntar al Conservatori de Música, i quan jo plegava me n'anava al Conservatori a tocar el piano, a aprendre música.
0: I el teu pare va tancar el piano?
1: No, el meu pare no, el meu marit, que no li agradava gens la música.
0: Ah, el teu marit, mare de Déu.
1: Em va tancar el quarto perquè jo toqués el piano allà, per no sentir-me.
0: Ah, vale. Escolta, i aleshores quants fills has tingut?
1: Jo he tingut 3 fills. Tres, macos, tots 3, increïbles. El primer va morir d'accident i va néixer la nena, la petita, que és la que està en el quadre pintat.
0: En aquell quadre que estaves pintant abans,
1: no,
0: que estava allà posat.
1: No, ja estava pintat, estava posat a l'exposició que vaig fer.
0: Estava en una exposició.
1: Sí.
0: És que, clar, mentre veníem ja estava mirant fotos. I he vist unes fotos d'una exposició que hi ha una nena molt mona.
1: És aquesta.
0: Aquesta nena
1: aquesta tenia...
0: és la de l'exposició.
1: Jo ja no recordo, fa molts anys, tenia 10 o 12 anys.
0: La nena?
1: La nena, ja.
0: Sí. I ara quants anys té?
1: 30 i pico, no
0: I
1: sé.
0: I com es diu?
1: Es diu Andrea, Andy.
0: I estan escoltant el programa
1: Andy,
0: alguna cosa?
1: Ella pinta.
0: També?
1: Ella pinta. Ella canta. Canta molt i també és molt, molt explosiva, amb el sentit de que li agrada sempre fer coses. I és molt, molt maca, també. Molt, molt. I guapa.
0: Hi ha alguna curiositat d'algun dels teus fills?
1: Sí, però el primer, el pare de la nena, va morir d'accident de cotxe.
0: Vaja.
1: La nena tenia 4 o 5 anys, ja no me'n recordo fa anys, això. Llavors, el mitjà era molt intel·ligent, també li agradava molt fer coses, inventar. I van estudiar química als Estats Units, li van donar una beca, i llavors va fer moltes coses, va inventar inclús coses importants, i l'Estat el va premiar. Bueno,
0: com, es deia?
1: Josep Ignasi, li dèiem Gepi.
0: Gepi.
1: Però, bueno, va morir també fa 2 anys.
0: És bo de dir el nom, perquè si no la gent no pot
1: Josep
0: associar-hi.
1: Josep Ignasi es deia, Gepi. I el petit, que és l'Àlex, viu a Canet. És un encant de noi. Vull dir, té 3 nens, bueno, 2 nenes i un nen.
0: I a què es dedica?
1: Ell és director, jefe d'una empresa d'assegurances.
0: Vale.
1: Molt bé, a més és encantador, és increïble.
0: A mi m'agradaria tornar a l'origen. Ara, quan recitaré un poema, et tornaré a preguntar com és que vas començar a pintar, que em fa molta il·lusió saber-ho.
1: Pues, t'ho diré.
0: Ara recitaré un poema, eh?
1: Vale.
0: Nocturn per acordeó. Heus aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Però jo he vist la pluja a barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires estiraven les mans, que eren valves, i en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, ni sabeu el clamar dels vapors, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Avui, tot passejant per la platja i mirant el mar, he vist una persona que estava pintant. Estava pintant el mar. I aleshores jo m'he acostat i l'he dit: m'acompanyes a la ràdio? I és l'Anna, l'Anna Prena, Feta Pastor. I estem amb ella parlant sobre els orígens de les habaneres, de la història del món, i també m'atreveixo a preguntar-li sobre la seva vida. Anna, ara que estàvem parlant del moll i de tot això, m'has dit que també havies anat a pescar? És possible?
2: I tant. Mira, anàvem amb la barca, pescàvem calamars de nit, pesquen de nit. Llavors ell posava també per pescar dorades, a vegades...
1: Qui era ell?
2: El meu marit.
1: Ah, el teu marit,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: vale.
2: Sí, perquè l'avi ja era pescador. I ell sortia amb la barca i apa, a pescar sèpies.
1: De nit o de dia?
2: Les sèpies i els peixos, de posar els palangres, de dia, però els calamars de nit.
1: Per què?
2: La làmpara. Perquè els calamars s'agafen de nit.
1: Ah, això no ho sabia, amb és una història.
2: Sí, sí, els calamars s'agafen de nit. I les sèpies, fa molta riure, però la sèpia la poses femella. I llavors la tires a l'aigua amb un fil de plàstic, bueno, amb un cap avall, i llavors venien els mascles i es tiraven sobre la sèpia. I llavors ell, el meu marit, tirava amb una sèpia i tots els sèpios venien cap amunt.
1: Ala, i això encara es fa ara, o què?
2: Es feia, llavors, no sé, suposo que... A veure, el peix es fa amb com es diu, amb rets,
1: amb rets.
2: I tot això, sí, home, es pesca en plan...
1: Amb rets, clar,
2: gran.
1: Però això és un plan tradicional,
2: tradicional, una cosa... personal.
1: Ja, ja, ja.
2: A veure com pescava l'avi.
1: Que anava l'avi amb una barqueta. Com
2: mort,
1: era la barca?
2: Pobret.
1: I la barca com era? Quants anàveu a la barca?
2: No, ell i jo, primer teníem una barca petita que jo remava...
1: La barca xica!
2: La barca xica
1: de Rafael.
2: Per això m'agrada tant aquesta avenida.
1: Sí.
2: Doncs sí, sí, jo remava, embarassada i tot, anava remant cap amunt. I després va comprar una barca de motor i sí, anava més lluny i apa, i així...
1: Però anàveu cada dia o de tant en tant?
2: De tant en quant, perquè jo treballava, i ell també.
1: Tu treballaves de què? Perquè fas tantes coses...
2: Pues mira, treballava... Jo tenia un negoci de plateria...
1: També?
2: Amb pells, sí, bisons, estracans, renards, de tot, i el major. I dissenyava totes les peces, i llavors venia el major. A Madrid, a València, jo me n'anava amb el cotxe a portar totes les peces a fer... dissenyava el que la gent volia i compraven.
1: Però aleshores no havia estat prohibit tot això, o què?
2: No,
1: com va? Com va?
2: No, jo tenia un negoci legal.
1: Legal?
2: Clar.
1: Ah, jo havia sentit tot això de les pells, que no es podien vendre i
2: clar,
1: tot això.
2: Ara últimament, però fa 40 anys, nena, es venien en brut des del Canadà.
1: Des del Canadà.
2: Amb subhastes, sí. I llavors compraves mils de pells i les havies de portar, les havies de curtir.
1: I llavors... I com es curtia? Com es feia?
2: Home, hi ha fàbriques, a Igualada hi ha la fàbrica de curtits de pells. Però, clar, bueno, normalment, per això jo vaig tenir que aprendre alemany, perquè teníem clients a Alemanya, les curtien ells, i vaig anar a aprendre allà a Alemanya. 3 mesos o 4 vaig estar, no sé.
1: Escolta, saps de tot, eh?
2: Sí, una miqueta.
1: Que fort, que fort. I aleshores, curties pells, les venies, anaves a Alemanya,
2: no,
1: tornaves...
2: Les classificàvem, perquè, a veure, 1000 bisons no n'hi ha cap d'igual.
1: Vale.
2: Un abric eren 32 pells. Doncs 32 pells les havíem de classificar d'aquestes 1000 que fossin totes iguals, 32, 32, 32.
1: I com es classifica?
2: El meu fill ho classificava.
1: Una persona sola?
2: Claro. A veure, tampoc hi ha tants classificadors, perquè ell inclús havia anat a França a classificar pells.
1: Mare, és interessant, eh?
2: L'alçada del pèl, el color de dintre, el color de fora... O sigui, per fer un abric ha de ser que tot sigui igual.
1: Clar.
2: Clar, tots els colors han de ser iguals.
1: Clar, clar, clar.
2: I és per això es feia, bueno, tota la oficialitat.
1: Doncs ara escoltem una mica de música.

Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar. Fixeu-vos bé que la història sempre es mou. Amb les pells, amb el ron, amb tot, hi havia històries amunt i avall, avall i amunt, com el nostre món, tan farcit de coses velles.

Primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella, de Palafrugell, es converteix en la capital de l'Havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que hi buscaven refugi els dies de mal temps, van trobar a Calella el seu escenari més perfecte per mantenir una tradició que ve des del segle passat. Una tradició que manté el record perenne de la unió entre pobles, l'espanyol, el cubà, interrompuda però no trencada per la guerra de Cuba i la pèrdua de les colònies americanes. I és que, com assegura la dita, si bé ens uneix la sardana, l'Havanera ens agermana.

A principis d'aquest segle, en un racó del Port Bo, autèntic cor de Calella, de Palafrugell, l'antiga taverna i posta de Can Batlle es va erigir en centre de reunió de pescadors que, braçats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres d'alguna manera. Posteriorment, apareixia el meu avi per refrescar la memòria col·lectiva. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Això, les havaneres de Calella a l'Havana.

0: català.
1: Avui tenim amb nosaltres una persona que he rescatat de la platja i li he dit que vingués aquí a la ràdio a parlar una miqueta amb mi. I es diu Anna Prenafeta Pastor. Jo és que li estic preguntant moltes coses. Però escolta'm, Anna, jo vull saber com vas començar a pintar. Perquè primer m'has dit lo de les pells, després el piano, que vas anar a Alemanya... Escolta, moltíssimes coses, però com és que has pintat? Explica-m'ho, per favor.
2: Ai.
1: Una mica ben explicat, eh?
2: Ben poquet explicat. Doncs pues sí. Mira, poquet a poquet. Quan va morir el primer fill...
1: Jo com la... que ten... Quants anys tenia?
2: Ell tenia 22 anys, o 23.
1: I encara no pintaves?
2: No.
1: Ah, això és molt important.
2: Passa... No, jo no, no. El que passa que no podia dormir i plorava, m'aixecava... anava a la cuina, vaig començar a agafar un got, a dibuixar-lo, un gerro, i quan va... Mira, fins que es feien les 7 o les 8 del matí, però va arribar un punt que vaig dir, això és molt soso, i vaig començar a mirar fotografies de quadros, vaig veure que hi havia sombres, vaig veure... I llavors vaig comprar-me un llibre de pintura, un cavallet, i vaig començar a pintar, i pintures, evidentment, de l'oli. I vaig començar a pintar. Clar, l'oli té de sort que quan una cosa no t'agrada et pintes a sobre i ho arregles. Però vull dir, vaig començar i començar. Fins que vaig començar a veure que no ho feia tan malament.
1: Doncs jo he vist el catàleg amb uns escrits i unes coses tan boniques,

0: perquè tu vas fer ara fa poc una exposició a l'Ateneu.
1: Sí, sí.
0: Jo no l'he vista, no l'he vista, però he vist el catàleg.
1: Ah, no?
0: No, he vist el catàleg, que hi ha la nena aquella,
1: la nena,
0: moltes flors.
1: Moltes flors, el meu, és que m'encantaven les flors. Però bueno...
0: Però espera un moment, un moment, no anem tan enrere.
1: No.
0: A veure, tu tenies... no sé quants anys, és igual. Però el teu fill en tenia 22.
1: Jo en fins tenia 22, 40 i pico.
0: Però fins als 22, o sigui, abans, què feies?
1: Jo?
0: Lo de les pells?
1: Lo de les pells.
0: Lo de viatjar a Alemanya?
1: Viatjar a Alemanya ho havia fet abans. Però bueno, jo treballava les pells, perquè el meu fill era el que m'ho classificava.
0: I clar, no tenies ganes de pintar, encara?
1: No, va ser el morir ell, que jo em despertava a la nit, no podia dormir.
0: Però fins aleshores... dormies tranquil·lament?
1: Treballava, jo tenia el meu negoci de pells.
0: I et llevaves el dematí,
1: sí.
0: I te n'anaves a fer el teu treball.
1: El treball, exacte.
0: Però... i al morir el teu fill, no bueno, podies dormir.
1: No, que també va haver-hi una baixa molt important de que no es venien pells, que ja la gent va començar
0: aquella època a cridar, que no es...
1: aquella època que no volien veure pells pel carrer, i clar, ho vaig plegar. Ah. Però clar, llavors jo no podia estar sense fer res. Un dia se m'ocorreix agafar uns pantalons que m'havien costat molts diners.
0: Una altra cosa que fas?
1: Sí, modista.
0: També?
1: També.
0: Figurinista?
1: Figurinista, més a més dissenyo tot jo. Llavors vaig agafar aquell pantalón, com que m'agradava molt i em queia molt maco.
0: Un pantalón que tu ja tenies.
1: Que jo tenia,
0: i vaig desfer. Ara l'agafo i em faig un altre pantalón.
1: Sí, senyora. No, no, no. Vaig fer un patró.
0: Un patró en què? En paper?
1: En paper, eh?
0: Clar, com, clar, es fan els patrons.
1: Com es fan els patrons. I llavors el vaig dibuixar, el tallo, agafo una roba que havia comprat, em foto un pantalón, escolta, era preciós.
0: I et quedava, estupendo. Però que tenies màquina de cosir, tenies
1: home,
0: de tot.
1: Tant, sí, jo tenia tot.
0: Madre.
1: Sí,
0: clar, sí. De les pells tenies màquines.
1: Clar, de les pells tenia una altra màquina, però bueno, tenia de tot, vale. Perquè el forro també s'havia de cosir.
0: És que són tantes coses.
1: Sí. I una amiga meva que ve,
0: sí,
1: i em diu, quin pantalón més maco portes, on te l'has comprat? Dic, no, l'he fet jo. Uf. Va venir l'endemà amb tres peces de pantalons. Ai, de peces... Fes-me tres pantalons com el teu.
0: Ala!
1: I així vaig començar.
0: Però a més, aleshores, pintaves?
1: No encara.
0: Com quants quadres hauràs fet a la teva vida?
1: Ui, 40, almenys.
0: 40.
1: Encara en tinc alguns per acabar. Perquè després... bueno, és que han sigut moltes coses.
0: Explica alguna cosa interessant.
1: Bueno, mira,
0: va, tu mateixa.
1: Tenia el meu fill, el segon...
0: Cuenta abierta.
1: Pues el segon fill volia estudiar química.
0: Sí?
1: No li agradava gens l'escola de química d'aquí. I llavors un senyor li va dir, mira, jo et buscaré a Estats Units, et buscaré que tinguis una beca perquè puguis estudiar química allà. I ell va anar allà, sí, sí, de seguida es va posar, i va començar a dissenyar coses, bueno, coses... A ell li agradava molt inventar. Un dia, no sé si recordaràs què va passar, va explotar amb un avió, va explotar una ampolla de polonio. Saps què és el polonio? És un verí explosiu.
0: Sona molt,
1: líquid,
0: però...
1: Líquid.
0: Fa molta com molt... Explica, explica.
1: No, bueno...
0: Serà interessant per la gent
1: caure,
0: que no ho sap.
1: Van caure... l'avió aquell va caure a l'Atlàntic amb 400 americans. Llavors es van donar compte que en tot el món,
0: sí,
1: hi havien els escàners, però podien veure tot menys vidre a través de vidre. Si tu portaves una ampolla d'alcohol, d'aigua, del que fos,
0: sí,
1: no es veia el que hi havia dintre i no deien res. Però plàstic, dintre de plàstic, dintre de roba, dintre de tot, ho veien tot. Però dintre el vidre no. Llavors als Estats Units va demanar a les empreses químiques a veure qui podia fer un escàner,
0: sí,
1: que es pogués veure el vidre entremig. I va ser el meu fill.
0: Doncs felicitats.
1: Home, li van donar un premi.
0: Oh. Digues el nom del teu fill, per favor.
1: Josep Ignasi, ja t'ho vaig dir.
0: Josep Ignasi,
1: ja, sí, sí,
0: però
1: sí,
0: l'apellido?
1: Arnó Prenafeta.
0: Vale. Arnó Prenafeta, molt
1: ja,
0: bé.
1: Ja.
0: Doncs felicitats, perquè això és molt difícil.
1: Sí, sí, sí. No, no, no. I a més l'empresa... als Estats Units li van regalar una empresa, que muntar una empresa de química.
0: Caramba.
1: Que ell, a veure, a mi m'agradava molt anar als Estats Units.
0: Tu anaves molt als Estats Units,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sí, perquè parlàvem amb ell de coses importants que a mi m'agradaven, com de l'estratosfera, l'oxigen que s'ha anat menjant. Per això tenim aquests temps. I
0: explica una mica l'estratosfera. Espera, ara fem una calma, diem una cosa d'un poema, posarà una música i continuem amb l'estratosfera.
1: Pues mira, que sutela, eh?
0: Diu, ara semblen flors de mar les veles que sortiu en fora, alhora que el sol s'apon i el mar té un color de rosa. Vamos allá.

0: Ara continuem amb l'entrevista a la nostra amiga que hem rescatat de la platja, l'Anna Prenafeta.
1: Pastor.
0: Pastor, que diu que té una cosa molt interessant per dir-me. Digues, digues,
1: bueno, del meu,
0: que em sorprens tant.
1: És que jo quan anava, m'interessava, anava als Estats Units, m'agradava molt que el meu fill m'expliqués coses.
0: Sí.
1: I un dia em va dir, diu, mama, tu no saps com arribarà a la Terra... Diu, i més important sobre els països del mig,
0: sí,
1: de l'estratosfera, perquè tot, saps qui era el Bolsonaro? Sí. Bolsonaro era el president del Brasil fa molts anys.
0: Claro, claro.
1: I va cremar mig Brasil cap amunt, sí, el va cremar tot. Aquell fum, aquell foc,
0: sí,
1: es va menjar la, tot l'oxigen que hi havia a baix i el polo sur va quedar... sense neu, sense gel. Ara hi van barcos per allà. Ho va cremar tot.
0: No ho recordava.
1: No, no. Bueno,
0: és molt interessant tot això.
1: Sí, és important.
0: Bueno, és la història, però no, bueno, la recordava.
1: Ja. I llavors resulta que el meu, van començar a pensar totes les benzines dels cotxes,
0: vale,
1: que fumen, les empreses que també treballaven amb focs a terra, foc, tot això s'ha hagut d'anar traient perquè el fum que sortia amunt,
0: sí,
1: es menjava l'oxigen de l'estratosfera.
0: Clar.
1: És clar, aquests calors que venen... I un dia m'ho va dir, mama, algun dia passarà alguna cosa especial. Jo crec que aquests focs, aquests calors,
0: tan
1: aquests
0: grans,
1: escalons,
0: tremenda,
1: calors tan grans...
0: Tan grans, tan grans.
1: Mira, el cel sempre és blau, no hi ha un núvol, no hi ha, no,
0: no
1: hi ha res. O sigui, això em fa patir. O sigui, de fet,
0: fa patir
1: els,
0: molt, sí, es veu com un infinit.
1: Exacte.
0: Com un infinit, que no hi ha, que no hi ha res.
1: Les benzines no haurien d'existir. Haurien d'existir, pues, elèctriques o coses d'aquestes. Perquè això ha fet mal. Ha fet molt de mal.
0: Clar.
1: I ve d'aquesta història de quan el Bolsonaro va cremar Brasil.
0: Ai, i quants anys deu fer d'això?
1: Ui, almenys fa 60... 60-70 anys deu fer, perquè jo quan vaig... quan anava i m'ho explicava, ja feia molts anys que
0: ja
1: ells estudiaven...
0: Ja feia molts anys que havia passat això.
1: Sí, perquè l'empresa on estaven,
0: sí,
1: ell, de la NASA, explicaven que era molt perill les benzines, el cremar els petrolis, tot això, aquest fum, és
0: clar,
1: el fum el que s'ho menja.
0: Clar.
1: El fum el que fa mal. I, bueno, això s'hauria d'arreglar i no ho arreglem.
0: No ho arreglem. I no, les guerres.
1: Bueno,
0: i
1: clar,
0: les bombes que
1: les
0: estan
1: bombes,
0: caient.
1: A veure, no, per això ara fan els... Com es diu això? Aquests...
0: Drons.
1: Els drons,
0: sí,
1: perquè no són tan agressius com una bomba.
0: Clar.
1: Perquè les bombes, tu has vist com creixen els núvols que van cap
0: creixen
1: amunt.
0: Creixen cap amunt, clar.
1: Tot allò, allò és dolent.
0: Molt
1: però bé. El que passa que, clar, el món és molt gran. El com es diu? No el món, tot és,
0: sí,
1: molt
0: tot,
1: gran.
0: Sí, clar,
1: i clar, sí, i es va menjant la qualitat de vida que podem arribar a tenir.
0: Doncs posa'm una mica de música, per favor, perquè això fa molta pena. Bom, bom, bom, bom,
2: bom, bom. A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: Anna Prenafeta.
1: Digui.
0: A veure, jo voldria que m'expliquessis, perquè clar, jo no sabia la teva història. M'ha seduït com pintaves totes les teves històries, però tu has viatjat molt, oi?
1: Molt, què veig? Molt, molt.
0: Explica'm a on has anat.
1: Mira, França, Àustria, Suïssa, Alemanya, Itàlia, Grècia, Estats Units, he estat a Mèxic, he estat al Parc Sur, després vaig estar, i ara últimament, a Chicago, a la part del nord. I abans també havíem estat amb ja no me'n recordo, a sobre Nova York, molt amunt, que hi havia un llac
0: sí.
1: tan important que abastia tot Nova York de l'aigua que hi havia en aquell llac. I la gent s'hi banyava, s'hi fotia allà al mig. I aquella aigua anava a parar, se la bevia la gent de Nova York.
0: De Nova York.
1: Sí, era un llac preciós.
0: I no te recordes el nom?
1: No me'n recordo.
0: Però existeix encara el llac.
1: Això era al costat del Canadà, les cascades del Canadà.
0: Les cascades.
1: Del
0: Niàgara i
1: del
0: tot
1: Niàgara,
0: això.
1: Sí, tot això. Allà hi havia un poble americà i que hi havia el llac aquest. I bueno...
0: Que maco, no? Quines coses més boniques expliques.
1: De tot. Molt maco. Amb una neta.
0: Doncs, escolta, i ara què fas? Ara. Perquè, escolta'm,
1: bueno,
0: arriba i abajo, però estaves sí. a... Mira, quan jo l'he vista, estava sentada amb una cadireta de color blau, allà sentadeta, amb un atril, bueno, amb un atril o com es digui...
1: Perquè dibuixava.
0: Estava dibuixant sí. amb una calma. Mai hagués pensat que d'allò sortís tota aquesta història, que omplir-te un programa i en donaria per dos, eh? Perquè tot el que està explicant
1: sí, queda,
0: és queda. Increïble. A veure, ara pintes, però què més fas?
1: Modista, peletera, cuino, que m'encanta cuinar, toco el piano, i és que no tinc més temps, però a més és que passa, penso i escric que clar. En aquest món sempre has de pensar en positiu. Sempre. I quan veges una cosa que no t'agrada i et fa mal, aparca-ho tot i no hi vulguis pensar mai més.
0: Fora.
1: Tot fora.
0: No ho portis com a motxilla, que diuen.
1: Anar més positiu.
0: Clar que sí.
1: I creativitat per poder inventar coses que siguin bones per la gent.
0: Molt maco, no?
1: Això m'agrada fer-ho.
0: Alguna cosa més, que se'ns està acabant el programa, eh?
1: Però és que ja no...
0: T'has de tornar a la platja una altra vegada.
1: No,
0: digue'm alguna
1: més...
0: cançó que t'agradi o alguna
1: cançons,
0: cosa...
1: Cançons, a part de la música clàssica, que m'agrada molt.
0: Sí?
1: M'agrada ballar.
0: T'agrada ballar, també?
1: Tu, ballo sardanes cada setmana.
0: Ah, molt bé. I on vas a ballar sardanes?
1: A l'Ateneu.
0: L'Ateneu.
1: Sí.
0: Clar.
1: I ara, a partir del dia 16, ballarem sardanes a la plaça de l'Església.
0: Oh,
1: a la tarda.
0: Molt bé. Vindré a veure.
1: Va, això espero. I...
0: Què més?
1: Bueno, què més?
0: Volies
1: bueno,
0: saludar els teus fills,
1: sí.
0: a la teva neta,
1: mira,
0: no sé, a qui vulguis.
1: Saludar el meu fill petit, que està a Canet.
0: Digue-li el nom,
1: i
0: perquè si no...
1: Àlex. I a la seva nòvia, bueno, promesa, Raquel. Molts petons, que és les criatures més maques que es pot haver criat.
0: Olé.
1: A partir d'aquí, els meus nets, fills d'ells, que són molt macos, que estan fora ara, els meus germans, tots i totes, que les estimo molt, que vull viure molts anys per poder estar amb ells. I a la meva neta, Andrea, Andy, i a totes les persones que conec. Les persones que conec d'aquí a Arenys són un encant. I em donen vida, i a mi m'agrada tot. Els estimo.
0: Doncs, escolta, Anna, no sé, jo ara llegiré un poema curtet i ja tenim que acabar el programa, no, quasi?
1: Molt bé.
0: Escolta, m'estic molt contenta d'haver-te conegut. Si alguna cosa més que vulguis dir, digue-la. O que... calle para siempre. Que
1: no, para
0: les
1: siempre
0: películes.
1: No.
0: Que no? Perquè no. Podemos volver otro día.
1: No.
0: Vens aquí a la ràdio, que és a casa teva.
1: Molt bé.
0: I aleshores continuem.
1: Molt
0: dius,
1: bé.
0: Ai, vull explicar això. Doncs vens a la ràdio sí. i ho expliques aquí, a Pluja d'Estels. Carinyo?
1: Molt bé.
0: Alguna cosa més?
1: No, que us estimo molt, també. Que estic contenta. I que...
0: Ha estat una entrevista, crec, molt simpàtica.
1: Molt, sí.
0: Molt divertida.
1: I visca la mare que ens va parir.
0: I visca la mare que ens va parir.
1: Això és important, eh?
0: I diu, ai, quin cel tan blau, quina mar tan plana. Una vela lluny sembla una rialla i el sol tan encès direu que canta. Petxina, d'on vens? Conquilla daurada. Quin món has deixat per venir a la platja? Deu saber secrets de les fondes aigües. Potser me'ls diràs si aprenc a escoltar-te.

0: Doncs com estem molt profuns, perquè hem parlat amb l'Anna Prenafeta de coses molt profundes, aquesta cançó ara, i aleshores jo crec que hi ha molt important un poema del Mario Benedetti que m'encanta, que es diu Otro cielo, i diu: no existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Doncs que despedeixi el nostre programa l'Anna Prenafeta. Digues adéu alguna cosa.
1: Adéu a tothom.
0: Ho has passat bé?
1: Oh, la conya. Molt maco.
0: Molt bé, carinyo. M'alegro molt, molt.
1: I a mi, bueno, el xerrar, a més a més, m'ha agradat molt.
0: Doncs ha sigut molt bonic, la nostra història.
1: I sempre pensar en positiu, sempre.
0: Molt bé,
1: carinyo. Que tot sigui positiu, que tot sigui maco i no tingueu mai odi per ningú.
0: Mai, mai de la vida. Mai. Fins aquí, Pluja d'Estels.

0: va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau.
1: Chubasco.
0: Avui amb una invitada de luxe, l'Anna Prenafeta Pastor. Gràcies per haver vingut al nostre programa.
1: Gràcies a la vida que me ha dado...
0: Disseny musical, Carla Ricard.
1: Me ha dado el sonido...
0: Triant músiques i posant cançons molt boniques, Elena Soldater.
1: Palabras...
0: Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria, mà. Amb el suport del nostre director, estimat molt, Joan Garcia. I l'Aranyot, que dic que li agrada molt el programa, perquè són històries diferents, cada dia una cosa diferent. Gràcies.

0: la música a Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua en nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge demà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: dones saludar i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també participin, homes i dones en paral·lel. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Dona't s'emet tots els dimarts a les 12, en directe en el 91.2 de la FM. O també els podeu trobar als podcasts dels programes a la web de la ràdio. Entreu a Ràdio Arenys, cliqueu programes, busqueu dones i allà estan tots els podcasts que hem fet i aquests tenen l'avantatge que els podeu escoltar quan vulgueu, on vulgueu i a l'estona que vulgueu. Us parla Rín García i en el sou avui tenim a Marina Cabrera.
1: Bon dia, m'acompanya la Martina.
0: I també ens acompanya la Martina, sí senyor. Tenim dues dones que ens fan el suport tècnic per poder fer que aquest programa arribi a vosaltres. I res, comencem. Dones és un espai on compartim experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar. Què podem aportar i ser d'ajuda per a altres dones, per a homes, per a nenes, per a nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de veu als telèfons 93 195 79 12 o al 722 886 921. Estarem encantats de rebre notícies vostres, de veure que us interessen els programes, perquè a mi em van arribar inputs de que, sí, m'agrada molt el programa, però fes veure que sí, que t'agrada. Arriba, arribeu missatges, envieu, proposeu programes, proposeu, feu preguntes, no sé, el que us vingui pel cap. Són whatsapps, vull dir que podeu escriure i estarem en contacte. Així que teniu un espai que està obert per totes vosaltres. I obrim portes i finestres, i obrim micro i ens posem en marxa. I obrim amb el segon programa d'astrologia amb la Mercè Cirera. I amb el que tancarem temporada de dones fins al setembre. Però us faré un petit spoiler. Dones se'n va de viatge al mes d'agost. Farà un Dones en ruta. Viatjarem a baix, allà a prop de Móra d'Ebre, a Ginestar, i allà entrevistarem in situ a dones. I aquests programes us els farem arribar. O sigui que això és una notícia pel mes d'agost. Que feu ja boca, per poder-los escoltar, perquè seran molt, molt xulos. La ràdio surt i va buscar la notícia fora. I avui, dones, quan el cel toca la terra, tot parlant en una conversa propera, divulgativa i participativa, que permeti als oients familiaritzar-se amb alguns conceptes bàsics de l'astrologia, reconèixer-los en la seva pròpia experiència. Sí? Sí, Mercè, molt bon dia, Mercè.
2: Molt bé, bon dia.
0: Benvinguda bon dia. De nou a Dones. I res, anem a començar l'últim programa d'aquesta temporada en directe, dels altres vindran més, però en directe és l'últim, fins al setembre. Què ens expliques avui?
2: Bé, bueno,
0: espera, escoltarem la sintonia de la teva secció, que és molt xula.

0: Mercè, amb aquesta marxeta, de què parlarem avui?
1: Bé, avui parlarem, farem un petit allò recordatori del que, per agafar el fil conductor del que vam dir l'altre dia, que vam parlar dels quatre elements, que, que vam veure que no només són els elements de la natura, sinó que són les quatre energies bàsiques que constitueixen la vida i allò que podem percebre amb els nostres sentits. Si recordeu, el foc parlava de l'impuls, la força, allò que ens mou a iniciar, que la terra ens ajudava a construir, a donar forma i consistència, que l'aire és el que ens connecta, el que ens ajuda a comunicar, ens fa que ens relacionem idees i persones, i que l'aigua ens permet sentir, vincular-nos i donar profunditat a les experiències. Llavors, tots nosaltres naixem amb una combinació amb aquestes quatre energies. No n'hi ha dues persones iguals, perquè cadascú porta una proporció diferent d'aquests elements. Però avui farem una mica un pas més, perquè dius, i els quatre elements són energies que arriben al món, però on queda reflectida aquesta combinació que jo porto? Com podem comprendre aquest potencial únic nostre? Doncs això, aquí és on entra el mapa natal.
0: Molt bé.
1: Aquella circumferència que molts sabreu...
0: Sí, aquesta que molta gent ja s'ha fet, altres no, però molta gent sí, la carta natal.
1: Això mateix. Sí, sí. Que és un cercle, vale? Diu, i què és? És la representació del cel en l'instant del nostre... en l'instant exacte del nostre naixement.
0: Que nosaltres vam passar pel túnel.
1: Ah, això mateix.
0: De la mare.
1: Però és allò de prendre l'hora en el moment exacte que surts i aquell és l'hora segon que cal guardar.
0: La primera respirada d'aire.
1: Ah, això mateix. Guardem aquella hora.
0: Aquella hora és la que reflexa el que portem i el que marcarà una mica com viurem, quina serà el nostre...
1: Bueno, d'entrada és la base. És la base. La base, ara ho explico. És com una fotografia d'aquell moment precís en què iniciem el nostre camí de vida. Llavors, a mi, i com a metafòricament m'agrada molt parlar, m'imagino com una llavor que tenim entre les mans, però la tenim la llavor, però no veiem l'arbre, ni les branques, ni les flors, ni els fruits, i tanmateix el potencial ja hi és allà. La carta és el mateix. Cada llavor porta una informació única. Cada carta, el mateix. Pot ser, imagina't que jo vinc amb una llavor que és una olivera i m'estic capficant amb que vull ser un roure. I l'estic regant, l'estic posant en un terreny que no és el que li
0: coses
1: correspon.
0: Coses que passen.
1: Per tant, conèixer una mica el que pot arribar a ser aquesta llavor en potencial...
0: Com els teus talents, les teves característiques,
1: total,
0: no? El que
1: total
0: tu portes, i aleshores, en base a això, et pot ajudar a entendre per on pots anar i per on pots circular, no?
1: Exacte, diu, perquè només així podem saber quina terra necessita, quin clima li afavoreix, quin reg li convé, quines condicions l'ajudaran a créixer per donar el millor de que portem un mateix.
0: Dic, amb altres paraules, quines eines disposo per poder transitar aquesta vida d'una manera molt més profitosa i agradable.
1: Eines i energia.
0: Eina, clar,
1: vale?
0: Clar, sí,
1: doncs el mapa natal és això, és una eina que ajuda a reconèixer de quina llavor es tracta i quin potencial conté. No és un destí escrit, ens diu què passarà. No ens diu què passarà, perdona, ni ens tanca cap forma concreta, sinó que ens mostra una base, una estructura nostra.
0: És molt important el que estàs dient.
1: Sí.
0: Mercè, per què? No és una sentència.
1: No.
0: No és res que estigui marcat. Simplement és una visió d'uns elements que tu d'aquí pots fer el que tu vulguis.
1: Diguem que et donen una via, una visió, una constitució, una estructura, però d'allà hi ha mil possibilitats de desplegar. O sigui, no queda tancada l'estructura. És una estructura que s'obre a possibilitats en funció de des d'on, com i on ho vivim, no?
0: Doncs abans de començar, dius que farà el pilar, que és com un mandala, no?
1: És un mandala perquè és un circuit.
0: Perquè és un cercle.
1: És un cercle i, a més, és cíclic. Té un ritme cíclic.
0: Sí, que va fent.
1: Exacte.
0: Va fent camí.
1: Etapes, sí,
0: va fent
1: camins.
0: Etapes. Bueno, començarem musicalment.
1: Vale.
0: Amb el Bon Dia dels Pets. Per començar a fer el Bon Dia del naixement, de quan naixem, no? És el Bon Dia aquell que després celebrem cada any, de que anem fent anys, no? Doncs vinga, l'escoltem.

0: Bueno, bon dia a tothom, Li explicava a la Mercè que jo a l'escola, quan es treballava a l'escola, doncs aquesta era la que rebia els nens. En comptes d'una sirena, feien sonar el bon dia i entravam cantant i ballant. Vull dir que això és començar el dia amb un altre to.
1: Home, i tant, amb un altre ànim, amb un altre esperit, no?
0: Nostre, sí, sí, sí, ja començàvem ballant. Que deies que, tot i que hi ha la lluna, que és la que marca, aquest és el sol. Explica'n aquesta.
1: No, la lluna no, no, no. Ja deia, a veure, primer, per tancar el tema, era que el mapa natal, dèiem, que no serveix per dir soc així i ja està, etiquetar-nos. Més aviat ens convida a preguntar-nos què necessitem com a llavor, que som, com a potencial, per créixer, quines qualitats porta, quins recursos té, quines condicions l'ajuden a florir. I aquesta llavor que dèiem que queda en un cercle, per què en un cercle? Perquè representa una totalitat. És un mandala, una imatge simbòlica del conjunt de la persona i del seu camí de desenvolupament. I dins d'aquest cercle que hi trobem? Allò que sabem tots, que es diu signes, cases, planetes, aspectes, o alguns potser no, però bueno, això són els elements que composen per comprendre aquest camí. Però avui ens fixarem en quatre punts bàsics. Si us agafeu una carta i la miréssiu, veuríeu que té una creu. Uh-huh. Una creu que representa simbòlicament l'esperit encarnat a la matèria. Uh-huh. Per tant, aquests quatre punts, allà el que hi hagi en aquests quatre punts és molt important per aquella persona. En el seu camí allò serà molt important. I es diuen ascendent, descendent, fons del cel, mig del cel.
0: Aquest no el sabies. Bueno, es parla molt de l'ascendent i del descendent,
1: sí,
0: però del camí del cel i del cor, l'altre?
1: El fons del cel.
0: Fons del cel,
1: mig cel.
0: Mig cel. O sigui, a baix és fons del cel i a dalt és
1: mig cel. I ara us explico
0: amb
1: una pinzelladeta d'això.
0: Curiós.
1: L'ascendent és el punt per on entrem a la vida. Uh-huh. Ens parla de l'energia amb què ens obrim al món.
0: Que aquest seria el signe que coneixem tothom.
1: No.
0: No.
1: Allò seria el sol. Això és l'ascendent.
0: Aquest és l'ascendent.
1: Marcat per l'hora exacta de naixement.
0: Sí, l'hora de naixement. L'hora exacta de naixement marca l'ascendent.
1: Exacte. Marca el moment exacte per on vam sortir. ¿Vale?
0: En el moment exacte. Aquest és cos, no?
1: Sí, la porta d'entrada a la vida. Com iniciem les experiències uh-huh. i de la manera natural en què ens presentem davant la vida.
0: O sigui, com vivim les experiències dins la marca, l'ascendent, i com ens presentem davant de la vida, també. A l'ascendent...
1: Com iniciem, no com vivim, sinó com iniciem. Com vivim ens ho marca tot. Ara, l'inici, si jo, per exemple, vull iniciar un projecte, sé que l'ascendent em marcarà els inicis de la vida.
0: Vale.
1: Sí, seria això.
0: Seria això.
1: Sí, vale. Com m'aixeco el dematí? Quina manera forma... El que són inicis.
0: L'input que tu tens davant de la vida, no? Davant dels fets.
1: Quan inicies
0: alguna
1: un moment
0: cosa.
1: I tal.
0: Sí, sí.
1: Això seria una mica.
0: Vale.
1: I com em mostro? Quina és aquella manera que mostro? Sí. Que no és el que sóc, però com em mostro?
0: Sí, sí, com em mostro els altres, que no vol dir com sóc.
1: Exacte.
0: Molt bé,
1: és
0: molt
1: com
0: bé.
1: La porta d'entrada.
0: Això és l'ascendent.
1: És com una porta d'entrada. Uh-huh. Després trobem el descendent, que està davant, està a l'altra banda, però davant. I què diu? Està just al davant de l'ascendent i parla de com jo... L'ascendent parla de com jo entro al món, el descendent ens parla del vincle, de les relacions, de lo que l'altre em reflecteix i jo potser no veig.
0: Ah, això quan fem de mirall, no? Que dius,
1: ah, això mateix. La casa 1 se li diu en astrologia i la casa 7.
0: Ah.
1: Vale? Que és l'ascendent i el descendent.
0: I el descendent és el
1: que
0: signe.
1: La casa 7.
0: És el signe que...
1: Contra, o sigui, si jo tinc ascendent cranc, tindré descendent capricorn. Per què? Perquè és a l'eix.
0: Perquè és a l'eix.
1: I un és necessari amb l'altre, es complementen.
0: Es complementen.
1: Però si jo no el veig com un complementari i el veig com un oposat, allò em crearà conflicte.
0: Ja, o sigui que si jo tinc un signe d'Àries,
1: sí.
0: el meu
1: complement,
0: quin és?
1: Balança.
0: Sí, la Mercè i jo estem...
1: Complementades. En aquest moment estem complementades. Sí, a lo millor això haguéssim nascut costa més, perquè podríem semblar que som energies oposades, perquè un mira pel jo, i l'altre és l'altre. Llavors hem de trobar entre tu m'estàs ensenyant a ser jo i jo t'estic ensenyant o mostrant que hi ha un altre.
0: No, aquesta paraula, aquesta precisió que has fet és molt... No t'estic ensenyant.
1: No,
0: t'estic mostrant.
1: Ah, això m'agrada més.
0: Sí, o sigui, mai ensenyem als altres.
1: No.
0: Els altres poden aprendre si volen
1: això,
0: o no.
1: Sí, gràcies pel matís,
0: tu mostres,
1: molt important.
0: Clar, és que
1: molt
0: si no implica un judici,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, totalment.
0: I no cal.
1: Llavors això, diu, les persones que trobem pel camí sovint ens mostren parts de nosaltres que encara no veiem del tot. Per això el descendent és un punt molt, molt important, perquè ens parla del mirall, com tu deies molt bé, Rim, de les relacions i de tot allò que podem descobrir a través del contacte amb els altres. Si no tenim contacte amb la gent, jo em quedo a casa tancat tota la vida i jo no em desenvolupo com a persona.
0: O sigui, ara em ve al cap un ermità.
1: Exacte. Capricornià, normalment... Sí, estaran molt amb ells, tindran molta pau, però quan surten al món la pau se'ls hi acaba.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Perquè no ho saben gestionar.
1: Perquè es troben amb aspectes que rebutgen, però que formen part d'un camí que segurament els toca integrar.
0: I que són un reflexe, que ells també ho tenen.
1: Exacte. Els convida la vida a integrar-ho, per això els hi posa davant. És el que dèiem també, es pot dir de moltes maneres, i et convida la vida, és una manera suau de dir-ho.
0: De dir-ho, és una manera suau de dir-ho. Que ho tens allà endavant, mira tu.
1: No? Llavors, aquest punt del cel i mig cel que parlàvem, que és l'altre eix de la creu, que parlem, doncs aquest punt del fons del cel que ens parla, d'on venim, de les arrels, del nostre sòl emocional, de la base interna des d'on hem crescut. Que és molt important.
0: Que això estaria conformat ja a la base, a la casa natal, i però després hi ha tot el camí que fas d'educacional, no? De l'entorn.
1: Bueno, és que això et parlo de la creu, i cada creu té tres àmbits, o sigui, té 12 àmbits la carta, però ara et parlo dels punts, dels pilars
0: dels
1: més
0: punts,
1: importants.
0: Pilars.
1: Qui sóc, d'on vinc, què em complementa i on vaig.
0: Com seria? El descendent seria...
1: Qui sóc o com em mostro o com entro la vida. D'on vinc, al fons del cel.
0: D'on vinc.
1: D'on vinc. Després, el descendent és què em complementa,
0: què
1: em mostra l'altre,
0: yeah.
1: I cap on vaig, què aporto al món jo.
0: Què aporto jo al món, al dalt, al mig cel.
1: Clar, el fons del cel és com les arrels d'un arbre i el mig cel és com que l'arbre ja ha pogut florir i treure flors.
0: I això, el de l'arbre, té a veure amb el clan, amb el
1: sí,
0: que tu...
1: Sí, totalment.
0: Amb la memòria
1: fons del cel
0: de la família.
1: És les bases emocionals, les bases que, on vam créixer, què ens va donar pertenença, si ens vam sentir continguts, cuidats i estimats. Això és molt bàsic perquè l'arbre pugui florir. Si jo no he sentit això a la meva vida, l'etapa següent, que no és aquesta, perquè per arribar al mig cel tinc que fer moltes etapes, la següent seria la de... Qui sóc jo? El procés d'individuació, però això ja ho parlarem perquè és el camí de les 12 àmbits. Ara parlem dels quatre
0: avui
1: principals.
0: Avui només estem amb els quatre, ens centrem, anirem fent pas a pas.
1: Sí, pas
0: i avui
1: pas.
0: Tancarem el programa amb això i prou. I al setembre anirem fent les voltes fins a arribar a tot.
1: Vale, perquè el mig cel ja us l'he explicat una mica, perquè és aquest espai que ens parla de cap on creix aquesta llavor, ens parla de la direcció, de la vocació, de la manera com podem expressar aquests dons que portem al món. No me'ls quedo per mi, els he d'obrir al món. Llavors, això. I una mica, aquesta seria la base entre els elements que tenim, que són les energies, i com les col·loquem amb els quatre pilars bàsics. I tinc un tast, si voleu, del climestral d'aquest mes.
0: Anem a posar qualsevol nit pot sortir el sol, que no és de... No he triat la de Sisa, escolteu i descobriu qui és el que canta. I aleshores sí que entrarem a veure les prediccions que ens dius.
1: Bueno,
0: suposades.
1: Els moviments, ja
0: els diré. Moviments, vale, doncs els moviments.

0: Doncs... no sé si heu descobert qui és el que cantava, però aquí tenim que és el món simbòlic. I ens va de cunya. Sí. Però justament el que a continuació explicarem, ens explicarà la Mercè.
1: Bé, perquè l'astrologia parla d'aquest llenguatge

0: Ja.
1: Ens deixem sentir i canalitzar.
0: Ens deixem sentir, sí, sí. Mm-hmm. A veure, què és el que explicaves? Volies
1: no,
0: dir?
1: Res més que això, com que tot aquest potencial no es pot explicar d'un sol cop, doncs com molt bé diu la Rim, això pas a pas, poc a poc, mm-hmm, anirem fent tastets, no,
0: fent Rim? Tastets, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Però volies fer una...
1: Un petit incís d'aquest mes, no? Haureu sentit moltes possibilitats, perquè la interpretació és molt oberta, i, bueno, jo només us vull comentar que el sol ara mateix segueix estant a cranc, i què vol dir cranc? I aquest fons del cel que parlàvem estan vinculats. I que ens recorda la importància de cuidar les nostres arrels, mm, d'escoltar les emocions i de donar valor a allò que ens fa sentir a casa, segurs. Val? Mm-hmm. El sol encara està brillant.
0: Veus una altra cosa que m'has dit, que trobo que és molt important també tenir en compte, sempre tenir present, sentir-te a casa. Sentir-se a casa, quan tu t'has sentit a casa teva, en un lloc, en un espai que t'has sentit segur, això ho podríem transportar a dintre nostre. I estem on estem i amb qui estem, si jo em sento a casa meva, o si jo em sento amb mi, jo estaria a gust.
1: Sí, però aquí hi ha un petit incís que et faria. Em sento segura i a gust, però, per exemple, amb l'astrologia això ho he après, que si em sento segura potser no em sento feliç, perquè la seguretat i el confort no em donen la felicitat, serien la lluna i el sol.
0: Ja.
1: La lluna et dona seguretat, uh-huh, ens dona zona de confort, però per construir el sol que som necessitem sortir de la zona de confort. Ah, allà no em sento segura, ai, no hi vaig, ai, no ho faig, ja, però si no, no evolucionem, i la vida, uh-huh, que ens convida a anar més enllà.
0: Però aleshores, aquest espai de seguretat que tu,
1: sí,
0: estaves parlant,
1: sí,
0: on t'estaria?
1: A cranc, a la lluna.
0: A la lluna.
1: O sigui, l'energia de cranc té relació amb la lluna i el fons del cel.
0: La lluna és un sentit més maternal,
1: sí,
0: més cuidador.
1: Això mateix.
0: Vale,
1: I
0: vale.
1: Una zona de confort que sí, que
0: una
1: la necessito.
0: Zona de confort.
1: La necessito per sortir a la vida, però al tanto que no m'hi quedi. Perquè llavors...
0: No, jo no parlava de què data. No. Jo parlava d'estar d'una manera determinada en la situació que estiguis, no?
1: Sí, però és el que fa que a vegades hem de sortir d'aquesta casa.
0: No surts, però sí, des d'aquest confort.
1: Ja, però llavors, difícilment...
0: No evoluciones.
1: No, et quedaries una mica...
0: Has de sortir del
1: sí,
0: confort.
1: Sí, has de dir, bueno, surto de casa i me'n vaig a explorar espais desconeguts que no em són còmodes, però sí em fan créixer.
0: Vale.
1: Bueno,
0: però sempre puc tornar a casa.
1: Saps que aquelles arrels hi són, perquè tu formes part d'un nucli, mm-hmm, i d'unes arrels i d'una pertenença.
0: Això és el que vull dir, perquè de vegades, sí, et perds i dius, espera, que retorno.
1: Això mateix. Ah, llavors vaig a buscar la meva lluna.
0: Clar, retorno, no? Que seria com el meu centre, tornar amb tu.
1: Si tu saps on tens la lluna, sabràs allò que et dona seguretat. Uh-huh. És molt important conèixer la nostra lluna.
0: Uh-huh.
1: Això ja anirem parlant.
0: Per exemple, Àries, on té la lluna?
1: No, Àries, però Àries què vol dir?
0: Àries seria la lluna.
1: Li dona seguretat lluitar, Àries. Uh-huh. Si està en brega, això li dona seguretat i confort, però és inconscient. La lluna no és conscient dels mecanismes, sí, que la fan actuar.
0: Sí, és veritat, eh? Vull dir, jo sóc guerrera.
1: Llavors, inconscientment busca guerra, busca confrontació, però no n'és ni conscient.
0: No, però no guerrera en el sentit de guerra, que tothom entenem per guerra, sinó en el de moviment, no?
1: Bé, bueno, hi ha tot un tema amb les llunes, molt inconscient, que un ha d'anar reconeixent, perquè precisament són el treball d'ombra que a vegades no reconeixem i ens costa moltíssim. Mm. Però és el treball que també ens ajuda a poder conquistar el nostre sol.
0: Mm.
1: Allò que realment ens fa brillar i allò que mostrem i ens atrevim a ser. Mm. Llavors aquí és tot un treball de camí, de desplegament, bueno, que ajuda. Perquè...
0: I sempre és l'oposat, l'ascendent sempre és l'oposat al descendent?
1: Ara no parlem d'ascendent i ascendent.
0: No, et pregunto.
1: Més que oposat és complementari. Però
0: sempre és complementari?
1: Sempre és el mateix. Sempre és oposat. O sigui, depèn de la mirada que hi posem, ho puc sentir com oposat.
0: Però sempre és igual. O sigui, per exemple, Àries sempre es balança.
1: Bueno, a l'eix, l'astrologia es mou per eixos.
0: Per això.
1: Llavors són 12 signes i 6 eixos. Sempre són aquests eixos, sí.
0: Uh-huh. Vale, o sigui que el meu ascendent seria Géminis. Ai, balança. Àries, balança.
1: No. Perquè no, jo no el conec, el teu ascendent, jo no el conec, la teva carta. Jo sé el teu sol, que m'has dit, o la lluna, no?
0: Uh-huh.
1: Però l'ascendent no el coneixem.
0: Ah, no el coneixem?
1: No el sé, jo no me l'has dit. Vull dir, m'has preguntat d'Àries.
0: Àries, oi? Jo sóc Àries.
1: La lluna, però el sol?
0: No ho sé. El sol m'han parlat de Piscis.
1: Quan vas néixer?
0: En quin mes?
1: En quin dia i quin any?
0: 5 d'abril.
1: 5 d'abril ets sol amb Àries. La lluna és la que no tens Àries, potser. La lluna no ho sabem.
0: Ja.
1: Per la data de naixement, el que sabem és el sol.
0: Uh-huh.
1: però el sol és algo que es ve construint.

0: I la lluna és algo que ens identifica molt, perquè on que ens dona confort, gairebé semblem més lluna que sol a nivell d'aspecte, a nivell d'estructura. Però com que la carta és més que el sol és el centre articulador que fa moure tots els personatges, i en tenim molts més, hem d'anar veient com articulem la carta. Llavors no es pot parlar de paràmetres fraccionats. Hem de veure un conjunt.
1: Hem de veure el conjunt. Sí. Vale,
0: sí.
1: Ja ho farem?
0: No, a poc a poc, és normal, clar, és que tot un tema. Llavors, dèiem que el sol ara mateix està transitant per cranc. Tots els que són cranc, que tenen el sol a cranc, en aquest mes faran la seva revolució solar. Vol dir que tornaran a repetir, el sol tornarà a passar per allà on van néixer. Llavors es marca un mapa on els hi dona una visibilitat d'aquest any que els està convidant la vida. Que els hi diu en quin àmbit vens a desenvolupar allò que tu ja ets, vale? Però que potser encara no està desplegant-se. Al mateix temps, Mart i Urà s'han trobat, i Mart i Urà són dues forces molt punyents que juntes i a Gèminis remouen i sacsegen, i van molt veloços, amb molta acció i molta velocitat. Els incendis podrien ser un punt que estan mostrant això, que està mostrant això, que quan el cel baixa a la terra, perquè realment estaran molt ràpid. Hi ha una xispa, hi ha una velocitat, i per tant, bueno, si toca terra, patapamba, ja ho tenim, no? Uh-huh. Bueno, podria ser, però no cal que sigui això. Aleshores, bueno, Júpiter, que és un altre planeta, és el planeta que ens ajuda a créixer, el que ens dona sentit, ha entrat a Lleó. Lleó és l'energia de la confiança, de mostrar-nos del valor, de la creativitat i el coratge. Doncs ara el moment és, vinga, amplieu, exploreu els vostres talents, obriu-los a la vida. S'ha de veure en quin àmbit li cau a cadascú això. Uh-huh. Llavors, segons l'àmbit que et caigui, dius, uau, aquesta temporada, mentre duri aquest trànsit, aquest moviment, la vida em convida a moure'm cap aquí. Tinc el vent a favor.
1: Que podria ser també al revés. Tot el xoc que m'està passant, puc buscar-li l'explicació, no?
0: Per exemple, jo ara estic ideant un minicurs que és això. És primer li dono, parlo d'ecos del present, que vol dir el que em ressona, em deixo ressentir la ressonància, després ho baixo amb un suport, quan les paraules cauen, ho poso escrit, i després ho tradueixo als símbols del moment. Li dic arquetips en moviment. Uh-huh. I aquests tres moviments, ecos del present, quan les paraules cauen, i arquetips en moviment, és com un treball que vull fer a través d'un quadern, d'un diari creatiu, perquè la gent no tant primer escolti, sinó que primer s'escolti a ella, ho posi en un suport i després ho traduïm en símbols i així aprenem l'astrologia. Uh-huh. D'una manera diferent.
1: D'una manera diferent.
0: Li dic astrologia, bueno, invertida.
1: Sí, d'una manera diferent, però pràctica.
0: Pràctica, totalment.
1: M'entens?
0: Pràctica.
1: Que no és aquella teoria.
0: No.
1: O allò, m'han dit, jo he anat, i no. La persona que ho ha fet m'ha dit tal. No. És tu et dius, tu veus, tu treballes, tu investigues, i tu trobes les respostes.
0: Ahí estamos.
1: I aquesta és la realitat. Vull dir que no podem anar donant el suport a persones de fora, sinó que el suport ens l'hem de buscar nosaltres.
0: Aquesta és la meva singularitat, perquè totes les eines que he creat, que n'he fet diverses, sempre són de donar el protagonisme a la persona. Uh-huh. Perquè si no, vull dir, jo puc interpretar de moltes maneres en qüestió del meu filtre.
1: Uh-huh. Però en qüestió això és molt important, clar, també, en qüestió del teu filtre.
0: Claro.
1: I cadascú té el seu.
0: Ah, exacte.
1: I des d'allà ho has de veure, no des del filtre de l'altre. No?
0: Aquesta
1: el que passa és que aquí, clar, podríem anar a la intuïció, a totes aquestes històries, no? Però no tothom és capaç d'escoltar-se, de veure quina és la teva intuïció. Vull dir, això és un camí que s'ha d'anar fent, com diu ella, pas a pas, però sí que hi ha eines i persones que et poden acompanyar. Només és tenir ganes. Aquesta sí que és bàsica. Has de tenir ganes de fer aquests camins. I també diria una altra. Una vegada comences aquests camins, no hi ha marxa enrere. També us ho dic.
0: Hi ha una voluntat que és que empeny, un anhel,
1: sí,
0: una ànima que et porta, et guia, i quan ho trobes i dius, ui, això va per aquí.
1: Som-hi. Total. Vull dir que són coses que, el que sí que et puc dir, que donen qualitat de vida. Perquè vas fent passos i vas veient coses que dius, uau.
0: Consciència.
1: Aquesta és la paraula. Fer-ho amb consciència. Prendre consciència de qui sóc, on estic, del que vull, de com em va, com no em va.
0: Per a què para qué, perquè el...
1: No el per què, no.
0: No, el para qué.
1: El per què ja el
0: plegat.
1: Deixem, ja el sí. deixem de banda fa anys, que el per què sí. no cal.
0: Exacte.
1: No cal. És el per a què hi ha tot
0: Quina
1: això.
0: Quina finalitat, no?
1: Quina finalitat. Què em porta, què em suporta?
0: Ai, que I què em desperta?
1: Què em desperta? Què m'aporta?
0: Ah, això mateix.
1: Què m'aporta, no? És allò, què m'està portant aquesta situació? I aleshores veure, poder desglossar. I quan fas mirades des d'aquesta vessant, com et canvia la vida, eh?
0: Clar, perquè jo crec que quan ens reconeixem a nosaltres mateixos, jo no puc facilitar ni acompanyar si no he fet un treball i les experiències que la vida m'ha posat m'han fet anar al fons de les qüestions.
1: Si voleu saber més de la Mercè, busqueu el de dones del mes passat, Dones com tu, i trobareu l'entrevista que li vaig fer i veureu el que la vida li va posar al davant, a la Mercè,
0: sí, sí, bueno,
1: que ens ho va explicar.
0: Situacions. Però, bueno, més enllà, acabem amb una lluna nova el 14 de juliol, que serà a cranc, i ja aquesta energia us començarà a ressonar, perquè avui n'hem parlat molt, que serà un moment per sembrar intencions relacionades amb allò de les nostres arrels, la nostra nena interior, els nostres... com ens cuidem, com ens nutrim, tota aquesta part que a vegades sembla que sigui del menjar, però també és com em nutreixo jo, com em cuido, què em dono, m'acaricio a mi mateixa simbòlicament, metafòricament parlant,
1: no,
0: tot
1: jo també,
0: això.
1: Físicament, és que passar-se la mà i tocar-se sí, sí. la pell és això, molt agradable.
0: Això mateix, no perquè em poso crema, sinó...
1: No quan em poso crema, sinó quan estic en qualsevol situació i em passo les mans, sinó tu la meva pell.
0: O em faig un massatge a mi mateixa.
1: Sí, això també ho... Bueno, et vas parlant i et vas fent i et vas tocant.
0: Això mateix.
1: Això és molt agradable i el cos ho agraeix molt.
0: I aquesta manera de cuidar-nos de com ens donem a nosaltres també té molt a veure com jo després em puc donar als altres.
1: Exactament.
0: Si jo no em cuido a mi i no em sé mimar, llavors ho busco a fora i a sobre ho exigeixo.
1: Sí, aquesta també és molt important, això que estàs dient. Exigim als altres el que no fem per nosaltres. I no va per aquí la cosa.
0: Costa a vegades adonar-nos, no?
1: Costa.
0: Però al final una diu, ostres...
1: Sí, i no sempre.
0: No.
1: Hi ha moments que te n'adones més i moments que te n'adones menys. Vull dir
0: Som
1: que això va així i és un procés i tothom es tenim en el mateix calaix i amb les mateixes no, però amb motxilles al darrere que has d'anar buidant i gestionant. Vull dir que això és aquí i nosaltres estem parlant des d'una vessant que estem parlant perquè parlem, però sí. que tothom estem en el calaix.
0: I tant, en el camí.
1: I que
0: aquí...
1: no parlem des d'allà dalt, sinó que parlem amb humilitat. I
0: des de lo planer. Lo planer i lo proximitat.
1: I viscut.
0: Ah,
1: i sobretot viscut, que és el que sempre dic. A mi em pregunten, i les flors de Bach funcionen? Dic, bueno, totes aquestes coses el que has de fer és provar-les.
0: Totalment.
1: I si les proves i a tu et funcionen, perfecte. No em funcionen, no les facis servir.
0: Vull dir,
1: no hi ha receptes, no. Igual que no hi ha dietes d'alimentació per ningú. Has de trobar les teves, pots tenir una pauta en casos de malalties i així, pots tenir pautes per anar-les seguint de persones que han estudiat, però en el fons, qui et coneix millor, ets tu.
0: Aquí és el títol que poso, Ecos del present. Quan dic eco, estic parlant d'aquesta, deixar-te sentir, de deixar-te, si això, aquesta dieta, aquest manual, això em ressona a mi, després és...
1: Què puc treure? Realment puc treure algun profit o no? O m'atabala tant que ho deixo córrer. També és important saber deixar córrer.
0: Deixar anar, sí.
1: Deixar anar. No, això a mi no m'interessa, no va per mi. Mira, m'està fent mal, això que em diu, no?
0: Aquí és el desenvolupament, crec, de la nostra intuïció, que ja és la primera veu que ens parla i que a vegades entra a la ment i diu, vols dir? Ostres, sí, la primera...
1: És la certa.
0: És la que està parlant de dintre, però entra a la ment i
1: entra,
0: ja està,
1: sí,
0: ja no es boicotea.
1: Entren els dubtes i entra el Pepito Grillo i ja deixem anar la Dian que toca i anem en aquella de...
0: Jo crec que almenys la meva experiència em diu això. No?
1: Sí, és com a la ràdio, no? Quan sintonitzes i tens l'emissora o...
0: Totalment.
1: Pues la que sí és la que quan sents i és tot allò que...
0: I juliol es tanca el 29 de juliol amb la lluna, amb una lluna plena a Aquari. Com que està Aquari i el seu eix, com que és una oposició a la lluna plena, el seu eix és lleó, doncs què voldrà dir? Que està il·luminant aquesta part també creativa. Jo sóc creatiu, però on? Dins un col·lectiu, dins una comunitat. Jo aporto una llum a una comunitat, a un col·lectiu. I això una mica per donar ja el tancament.
1: El tancament,
0: avui...
1: que també és molt important el que estàs dient, perquè està molt bé viatjar cap a dintre, conèixer-te, saber qui ets, veure què pots fer amb tots els elements que tens, però no oblidar-te de que vivim en comunitat, que vivim amb els altres i que els altres som suport mutu. Nosaltres suportem i ens suporten, vull dir, ens donen suport. Vull dir que tot això és molt important tenir-lo present. Molt important. Molt. Vull dir que pots, aquests que estan meditant i tal tot el dia i que se senten ja, no sé, transportats a no sé on, no, estem aquí. I estem aquí tots. I tenim els peus al terra i estem arrelats. Vull dir que és aquí. I sí que pots fer molt viatge cap a dintre teu i realment gestionar la teva vida d'una forma molt més valuosa, però sense oblidar que estem en comunitat i que aquest com estem nosaltres, ho reflexem. I donem suport als altres, vull dir que és mutu. Això és molt important. I per això tenim una altra música que totes aquestes músiques les ha triat la Mercè, us haig de dir, que és Camins. Els camins que hem de fer tots, el nostre i els de fora. L'escoltem.

0: I per fer camins, us deixarem unes feinetes perquè acabeu de pair tot el que hem anat explicant. Ara la Mercè us plantejarà preguntes perquè tingueu aquests dies que no estarem en directe i aneu reflexionant, i si us ressonen i voleu escriure, doncs ja sabeu, escriviu a Ràdio Arenys o als telèfons que us he donat, que si torneu a escoltar el programa hi són, ja els podeu recuperar, i o us els puc dir ara per si us ve de gust prendre nota i escriure alguna de les coses que us direm ara. Mira, els telèfons, els que podeu enviar missatges, i si més no, trucar, o sigui, és que està obert per tot, són el 93 795 79 12 o el 722 886 921. O sigui que aquí podeu pues, fer consultes. I si és que la Mercè està oberta, jo tinc un dubte de no sé què sobre el meu ascendent o sobre el meu descendent o què és això del cel mig, doncs us ho explicarem millor o explicarem el cas en concret que ens feu la pregunta. Vull dir que serà un programa d'astrologia, però volem el mateix que ho estem fent molt fàcil i molt a nivell casolà, també que realment sigui, hi hagi un feedback, no? Que realment arribi, i si teniu interès, doncs aquí estem. Vinga, avanti, Mercè.
1: Bé, doncs això, per, ja que tenim aquest espai d'aquestes vacances i si voleu fer aquests camins, com diu la RIM, doncs l'ocurrència és, preneu, agafeu llapis i paper o boli i diré algunes preguntes de cada element, aquestes quatre forces vitals que vam parlar, i després ja parlarem com queden col·locades al vostre mapa. Però si parlem de foc, jo us diré un parell de preguntes de cada element. Per exemple, de foc. Què fas perquè et ve de gust i no perquè toca?
0: De foc són?
1: Estic fent desfoc.
0: Sí. Qui són?
1: L'element foc és l'element que em dona
0: quin, quins iniciativa. Quins signes són?
1: Ah, són Àries.
0: Àries.
1: Lleó.
0: Lleó.
1: I Sagitari.
0: I Sagitari. Aquests tres Sagitaris que es facin la pregunta.
1: Sí.
0: Faig les coses perquè toca o les faig perquè vull?
1: I encara, si no sou un signe de foc amb sol, és que podeu tenir la lluna. Per tant, vosaltres deixeu això que us deia, ecos del present, quan jo faig aquest projecte que tinc, és perquè, primer, sentiu, això em diu alguna cosa? Com pot dir algú? Mira, és que a mi tot això de què parlen no m'interessa. Bueno, sapigueu que el que parlem és la pura vida, eh? O sigui, no parlem de res estrany, és que això és la vida. Però cadascú que es deixi sentir amb aquest eco del moment, perquè no tothom està interessat en
0: viure-ho. Primera pregunta.
1: Primera pregunta és, què fas que et ve de gust i no perquè em toca fer-ho?
0: Molt bé. Segona pregunta.
1: Què et fa aixecar amb més empenta cada dia?
0: El mateix.
1: Et faig dos, en farem dos de cada element. Vale. Què és el que et fa aixecar? Què et dona dinamisme?
0: Què et dona... Què et mou?
1: Això mateix. La podem traduir cadascú, però bueno, el significat.
0: Sí, vale.
1: N'hi ha moltes més, però...
0: No, només dos, amb dos ja en
1: tenim. Anem a la Terra, vale? La Terra
0: serien...
1: Que és Verge, bueno, és... sí, Verge, Capricorn i Taure.
0: I Taure. Vale? Aquests tres, molt bé.
1: Aquests tres, que ja un dia en parlem amb
0: més
1: calma. Que
0: pot ser per tots, però en principi per aquests tres.
1: Això mateix. Què cuides amb constància en el teu dia a dia?
0: Ah, molt bo, eh? Què cuides amb constància?
1: Vale.
0: Aquells que diuen, se'm moren les plantes. Fes-t'ho mirar.
1: Què et fa sentir que tens els peus a terra?
0: Un altre, aquells que volen. Què et fa sentir que tens els peus a terra?
1: O que tens sentit comú.
0: O que, ah, també aquell perdut. Molt bé.
1: I l'aire.
0: L'aire.
1: Aire. Bessons.
0: Bessons.
1: Aquari.
0: Bessons, aquari.
1: I balança.
0: I balança. Bessons, aquari i balança.
1: Vale. Sobre què t'agrada conversar o sociabilitzar amb els altres?
0: Aquesta està més bona, eh? Sobre què t'agrada parlar o sociabilitzar amb els altres? Molt
1: aquesta
0: bé.
1: Aquesta seria aire. I quina pregunta t'acompanya ara mateix?
0: Quina pregunta
1: t'acompanya
0: en aquests moments? T'acompanya?
1: Quina pregunta faries? Què és tant tu que ho podries preguntar a la vida i que et contestés?
0: Ah, molt bona aquesta també. Aquesta ens la podríem fer tots.
1: Tots, és que són preguntes que no deixen indiferent.
0: Quina pregunta hi ha ara en l'aire?
1: En l'aire.
0: Que a mi, que jo em ressona, no?
1: Què t'estàs preguntant, no? De dir, uau.
0: Sí, sí.
1: i d'aigua, que serien escorpí, peixos i cranc, vale? Doncs amb qui et sents realment a gust?
0: Ah, una altra, eh? Amb qui et sents realment a gust?
1: Perquè et sents com a casa.
0: Podria ser amb diverses persones.
1: Sí.
0: I podria ser llocs, també.
1: Sí, també, també, eh? Sí. Que et sentis a gust, allò que parlàvem
0: sí,
1: de la...
0: Sí, sí, dintre de la pell, sí, sí. I l'altra?
1: Quina relació valores especialment en aquest moment de la teva vida?
0: Quina relació valores especialment en aquests moments de la vida? Que pot ser...
1: No o la podem canviar perquè, no ho sé, no m'acaba de vibrar del tot, però n'hi hauria una altra. Aquesta us dona una altra. Què t'ha emocionat, què t'està emocionant ara mateix, aquests dies? Què és el lloc que t'emociona? Per connectar més amb el sentir.
0: O sigui, seria com connectes més en el... Què és el que et fa sentir?
1: Què t'està emocionant ara? Pues a mi m'emociona, doncs, ara mateix,
0: està
1: la ràdio.
0: Està aquí.
1: Està aquí amb la ràdio, m'emociona, em dona passió, em fa sentir...
0: Et mou.
1: Em fa sentir.
0: Em
1: fa sentir, em fa connectar, i connectar és una paraula d'aigua.
0: Uh-huh.
1: Connectar amb algo intern,
0: uh-huh,
1: que surt de dintre, no és, saps? Mm. Doncs sí que m'agrada perquè em fa compartir, que seria l'aire, sí que m'agrada perquè inicio algo nou per mi, que és el foc, uh-huh, i sí que m'agrada perquè em dona una base i una estructura, que és la terra.
0: O sigui, que per valorar-lo has passat per les
1: pels quatre elements.
0: I aleshores això et confirma que sí, que és el que t'està movent.
1: Bueno, em confirma que els quatre elements hi són i de quina manera. Llavors, en cada acte de la vostra vida podeu veure en quins elements estan jugant ara en aquest procés. Tinc l'aire, tinc el foc, i és maco de veure
0: això. O sigui, davant d'aquestes quatre preguntes que hem anat fent, situar-nos en els quatre elements.
1: Sí.
0: I aleshores realment confirmen el que jo estic pensant o sentint o veient, no?
1: Sí, perquè és el que dèiem, de fer aquesta manera diferent d'ecos del present, paraules que cauen, i després ho traduïm als símbols. Primer és què em ressona, poso, escric, i després dic, uau, això quins símbols serien? Faig la carta al revés. Fem la carta del teu moment, no la que vas néixer.
0: Us deixem totes aquestes feines a l'estiu, si us venen de gust, clar, evidentment, però són pistes que retomarem al setembre quan torni a venir la Mercè Cirera a fer-nos pinzellades d'astrologia, que són molt interessants i ens poden donar pistes per conèixer-nos una miqueta millor. Una miqueta millor. Aquí tanquem el Dones, que ho estem tancant ja amb la música de Roba Estesa, el cant de lluita de les dones, perquè encara està actiu aquest cant, vull dir que queda molta feina per fer. I res, que passeu un bon estiu. Us deixo les perletes que tindreu a l'agost, de Dones en Ruta, que farem la Blanca Ferrer, la Luz Marina Jiménez i jo. Ens anirem a viatjar i gravarem programes que us enviarem perquè els pugueu escoltar, de dones molt interessants, i anirem in situ, allà on viuen, en directe. I esperant tornar en directe al setembre, una abraçada molt gran a tothom, sigueu molt feliços i disfruteu de la vida, que per això estem aquí. Gràcies, Marina. Gràcies, Mercè.
1: Gràcies.
0: Gràcies a Radio Arenys i gràcies a tothom que segueix i posem la vida al centre, que és el més important.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
6: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
5: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
6: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
5: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
7: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 7 de juliol i és moment de començar aquest informatiu migdia. Comencem aquest informatiu parlant de la calor, perquè Arenys de Mar, com la resta del Maresme i Catalunya, es troba immersa en una onada d'altes temperatures que s'allargarà fins a finals d'aquesta setmana. Gemma Roig, bon dia.
2: Bon dia. I és que a les portes de Sant Zenon s'esperen 4 dies de temperatures molt elevades amb màximes que poden superar els 34 graus a la costa. El pic de calor s'espera entre demà i dijous i de cara al cap de setmana els termòmetres començarien a recular.
1: I en la plana de la política local, el Partit Popular demana al govern que se centri en fer més habitatge assequible.
2: El pròxim ple del 16 de juliol es portarà a aprovació la llista definitiva dels adjudicataris dels pisos del Bareu, un procés que després del sorteig ha deixat unes 150 persones fora d'aconseguir un habitatge.
1: La Generalitat ha presentat als operadors del Port d'Arenys els estudis fets recentment que avalen la construcció d'un martell a la bocana.
2: S'han aportat dades de batimetria, geotècnica, qualitat de les sorres i caracterització de la meteorologia mitjana i extrema que amb vent i onades pot afectar el port aranyenc.
1: I l'atur a Arenys de Mar aquest juny s'estabilitza amb un lleuger augment de 3 persones.
2: Després de mesos de caiguda de les xifres amb la temporada turística aquest juny, s'han registrat 637 persones sense feina al municipi.
1: I més enllà d'aquestes qüestions, en la plana local, una delegació aranyenca participa en la Mostra Internacional de Puntes de Peniche a Portugal.
2: Arenys de Mar tindrà un estand propi en aquesta fira des del divendres fins al diumenge.
1: Pel que fa a l'agenda d'avui, us explicarem que torna a la segona edició dels Talents Disney al Teatre Principal.
2: Sota la direcció de Magdalena Campassol s'oferirà un concert per tots els públics amb la banda sonora dels clàssics de les pel·lícules infantils de Disney. L'espectacle serà a partir de les 8 del vespre.
1: Com sempre, acabarem aquest informatiu amb els esports, avui parlant de l'equip show del Club Patinatge Artístic d'Arenys de Mar, que ha acabat 6è amb la posició del Campionat de Catalunya disputat a Reus.
0: L'informatiu migdia.
1: I Arenys de Mar, com la resta del Maresme i Catalunya, es troba immersa en una onada de calor que s'allargarà fins a finals d'aquesta setmana. Seran 4 dies de temperatures molt elevades, amb màximes que poden superar els 34 graus. A la costa, el pic de calor s'espera entre demà i dijous, i de cara al cap de setmana els termòmetres començarien a recular.
2: Tot i les temperatures extremadament altes del mes de juny, des del Meteomar del Consell Comarcal del Maresme afirmen que aquesta serà la primera onada de calor a la comarca, amb una previsió en què els valors poden arribar, com dèiem, als 34 graus a la costa i fins als 37 a l'interior del Maresme. El seu meteoròleg, Quim Serra, afirma que el pic àlgid d'aquesta onada serà tant demà com dijous, coincidint en plena festa major a Arenys de Mar.
3: De moment ha començat ahir i avui, fins i tot, amb uns valors que tècnicament no es podrien qualificar encara d'onada de calor aquí al que és la franja costanera, perquè encara no hem arribat als 34 graus, però això probablement passarà demà i demà passat. Per tant, tindrem unes temperatures realment molt altes, unes temperatures que a l'interior de la comarca fàcilment poden arribar cap als 37 graus, i per tant estem parlant d'una calor molt extrema.
2: On s'ha notat més la pujada de les temperatures aquests darrers dies és amb la calor nocturna, arribant a temperatures que aquesta passada nit han estat de 25 graus a zones, com per exemple el Montnegre, Mataró o també Sant Cebrià de Vallalta.
3: El dilluns, per exemple, ja vam tenir en algun punt, no tot arreu, però sí que en algun punt hi ha una temperatura al voltant dels 24 graus. I aquesta passada nit, per exemple, a Sant Cebrià de Vallalta, l'estació que tenim entre Sant Cebrià i Sant Pol, allà hi ha hagut una mínima de 25 graus. A Mataró també de 25, al Montnegre, a dalt de tot del Maresme, també de 25 graus de mínima. O sigui, el termòmetre no ha baixat de 25 graus. Per tant, estem parlant ja d'unes nits no tropicals, sinó ja tòrrides.
2: Aquestes altes temperatures es desinflaran un pèl al cap de setmana per l'entrada de vent de l'est que prové del mar. Fins i tot no es descarta algun petit ruixat anecdòtic i aïllat en algun punt del Maresme. Serà un petit respir abans d'encetar una nova setmana que també es preveu molt calorosa.
1: I per passar aquests dies, Protecció Civil demana sentit comú i actuar amb seny.
2: Entre els consells, es recomana mantenir els habitatges frescos, abaixant persianes durant les hores centrals del dia i ventilant-los a primera hora del matí i a la nit. A l'espai públic és preferible evitar l'exposició directa al sol, buscar espais d'ombra o també refugis climàtics. En el cas d'Arenys de Mar, n'hi ha dos habilitats, tant al Calissai com també a la biblioteca. Convé reduir l'activitat física a les hores centrals del dia i mantenir-se ben hidratat amb àpats lleugers i refrescar-se sovint.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I en l'àmbit de la política local, el Partit Popular demana al govern que se centri en fer més habitatge assequible. Precisament al pròxim ple del 16 de juliol es portarà en aprovació al ple la llista definitiva dels adjudicataris dels pisos del Bareu, que ha deixat unes 150 persones fora d'aconseguir un habitatge.
2: Els populars reconeixen que la promoció dels 50 pisos socials del Rial del Bareu no tenen un lloguer econòmic, però asseguren que és competitiu davant els elevats preus actuals al mercat de lloguer, un procés que ha deixat fora aproximadament 150 persones que havien accedit a les bases. Per això, des del Partit Popular, el seu regidor, Juan Colmansa, ha reclamat al govern que posi fil a l'agulla en aconseguir noves promocions de pisos de lloguer assequible.
4: Al final, a qui li toca pues, està molt content i a qui no li toca pues, es queda amb una cara... Ai, quina llàstima, eh? Això mostra que l'Ajuntament ha de continuar seguint buscant un terreny per fer-hi una altra promoció de pisos a través d'aquestes fundacions, a través d'un altres, però l'Ajuntament ha de seguir treballant per construir pisos de lloguer assequible. Recordem que són uns pisos que el lloguer no és barat, però tenint en compte el context que estem el juliol de l'any 2026, és barat comparat amb el que ens trobem al mercat.
2: Una altra de les mesures que s'ha parlat des de l'Ajuntament per pal·liar la crisi de l'habitatge és incentivar l'ocupació de pisos buits. Per Almansa, abans caldria garantir als seus propietaris el pagament per part del llogater i esvair qualsevol dubte d'una possible ocupació.
1: Aquestes declaracions les ha fet en una entrevista al programa La Ràdio aquest matí, on també ha valorat el nou sistema de recollida selectiva que tot just fa mig any que va entrar en funcionament.
2: El Partit Blau s'ha mostrat sempre en contra de la implementació del sistema de recollida porta a porta a tot el municipi. Si bé reconeix que a l'inici, el mes de gener, va començar amb bon peu, ara considera que està de davallada amb un augment d'incívics que provoca més brutícia al carrer. A més, el regidor apunta a un augment pronunciat dels costos per les arques públiques després de la compra del nou camió de les escombraries.
4: No funciona perquè aquells que dèiem que no ho voldrien fer i no ho fan i són gent incívica, continua sense fer-ho bé i, a més, sembla que s'hi afegeix més gent incívica del que hi havia abans. Avui en dia tu passeges al matí a qualsevol zona d'Arenys i veus bosses per tot arreu. I, a part, tenim el sistema no funciona. I la mostra és que hem anat fent toms, és a dir, van començar amb uns penjadors de ferro, després van passar unes jardineres, ara comencem a veure les ecoïlles, és a dir, ens anem gastant diners perquè tot això va costant diners.
2: El Partit Popular són dels pocs, juntament amb la CUP, que encara no han anunciat el futur cap de llista per les eleccions municipals del 2027. Almansa assegura que la setmana que ve faran una reunió de l'Assemblea Local i decidiran qui encapçalarà el seu projecte al municipi. Precisament, en relació a l'actuació del govern d'aquests darrers 3 anys de mandat, considera que l'alcalde ha assumit masses competències i critica que es van fer un seguit de promeses impossibles de complir, com per exemple l'ascensor del Pla dels Frares o el mur del Paraíso.
0: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: Més enllà de la plana local, en l'àmbit portuari, la Generalitat ha presentat als operadors del port d'Arenys de Mar els estudis fets recentment que avalen la construcció d'un martell a la bocana. S'han aportat dades de batimeria, geotècnica, qualitat de les sorres i característiques de la meteorologia mitjana i extrema que amb vent i onades podria afectar el port aranyenc.
2: La finalitat dels estudis fets ha estat complementar el projecte de reforma del port amb la construcció del martell com un dels punts clau i que ha esdevingut el punt més polèmic. Margarita Díez, que és directora de la zona portuària Centre de Ports de la Generalitat, destaca que tots els informes han estat favorables a la construcció del martell i que alguns demanaven també informes complementaris. Amb tots els estudis fets, Ports ha retocat el projecte per adaptar-lo al que estableix el Pla de Ports de la Generalitat pel que fa al canvi climàtic i integració port-ciutat. Díez ha exposat que tot plegat té quatre grans objectius, que és garantir la seguretat al port, minvar l'afectació d'onades interiors, crear un gran passeig sobre el dic de Llevant i tenir un nou amarrador per a grans embarcacions.
5: Garantir la seguretat del port quan hi ha temporals de Llevant i, per una altra banda, l'agitació interior, que aquesta està més afectada per les garbinades, que estem notant que cada cop són més freqüents. Un cop vist aquests dos objectius fonamentals, vam dir, home, si es pot adaptar aquest dic per poder fer un passeig i que tothom pugui gaudir del mar i fer-ho adaptat també per persones de mobilitat reduïda, seria un gran objectiu. I, per últim, el que preveu el pla especial, que era poder aprofitar aquest tram final del dic per amarres de grans eslores.
2: Aquest nou espai per a grans vaixells està previst desenvolupar-lo en una segona fase del projecte. Amb els anàlisis fets fins ara, s'han detectat i incorporat elements de millora al projecte que han estat verificats amb estudis de mobilitat i maniobrabilitat per comprovar si es podrà entrar bé al port tant en condicions normals com també en temporals extrems. Alhora, s'ha analitzat que el nou martell no afecti a la dinàmica natural de la platja i l'impacte ambiental i visual que pugui tenir. Díez assegura que finalment el projecte representa una solució integral que abasta tot el dic de Racer, pensat per tota la població, amb nous elements i amb una variació en la inclinació del martell.
5: Un botaones a tot el dic per tal que les ones dels temporals, quan impactin, doncs, facin com rebot per aquesta forma corba cap enrere. El tram final del dic actualment no té espatller, no té aquest mur de protecció, doncs acabar aquest mur fins al farvet. Un espigonet final obliqu i que el que hem estudiat diferents alternatives d'orientació per tal que sigui el mínim invasiu. Llavors, al final, el que fem és que sigui ortogonal al garbí, que és paral·lel a la costa, i d'aquesta manera tenim un canal de navegació més ampli. Ens queda un canal de navegació de 126 metres.
2: El passeig enlairat del dic de Racer serà de 3 metres d'amplada i es farà una nova rotonda al final de la zona del varador. També Díez apunta que un laboratori certificat de referència internacional és qui ha fet els assajos de maniobres i conclouen que són totalment segures i que ho seguirien sent fins i tot si la bocana es reduís a 80 metres, cosa que no passaria al port aranyenc. Els estudis estaran un temps exposats al públic per si cal resoldre dubtes dels agents portuaris i les obres estan incloses dins el Pla d'Inversions 2027-2028 de Ports de la Generalitat.
1: Durant la reunió de presentació dels estudis i el projecte hi va haver intervencions dels diferents operadors del Port d'Arenys. Una de les opinions més criticades amb el martell l'encapçala el president del Club Nàutic, Carles Ubà, que al seu entendre el projecte incorpora millores però treu al Port d'Arenys la qualificació de port refugi.
2: UBAC defensa que la mobilitat a l'entrar al port en cas de temporal es veurà afectada amb aquest espigonet a la bocana, és a dir, el martell. El primer que ha lamentat UBAC és que no ha pogut analitzar el contingut dels estudis abans d'aquesta reunió i apunta que els consultarà per fer-ne una valoració final. El president del Nàutic critica que no s'hagi utilitzat cap boia real i física com a sistema de medició d'onatge, sinó que tot es basi en projeccions matemàtiques teòriques de com arriben les onades al port d'Arenys a través del sistema CIMAR. Espera que la millora al port no sigui a costa de deixar de tenir un port refugi, un port, per tant, al qual s'hi pot entrar quan hi ha un temporal.
6: Es va dir que la bocana és ampla. És veritat, la nostra bocana de 160 metres doncs, és una bocana ampla. I si és un martell, doncs continuaria sent ampla, però el gran problema és que aquest martell, tot i que estigui, que l'han canviat, és a dir, és d'agrair que per lo menos, tot i que no s'ajusta al pla especial, però ja l'ajustaran, s'obre més, és a dir, és millor, però això no impedeix que les embarcacions doncs, petites o a vela tinguem que acostar-nos més al costat d'on te trenquen les onades i tal. Aquella pregunta que ningú ens ha contestat, diu, en condicions de mal temps, la bocana amb el martell construït és més segura o més perillosa per a les embarcacions que volen entrar a port, especialment els balers.
2: UBAC apunta que les recomanacions d'obra marítima dictaminen que la zona d'avantport ha de ser prou ampla per entrar-hi a vela en qualsevol condició. El president del Nàutic espera veure el detall dels estudis climàtics i de batimetria i deixa clar que veu amb bons ulls el projecte de millora del dic de Racer, que es faci un gran passeig i hi hagi la nova zona d'embarcacions grans.
6: encantat de que, coi, doncs que el varador funcioni, que el varador doncs pugui créixer, que el varador doncs guanyi més diners, que doni més feina. El Club Nàutic d'Arenys sí que vol, i ho hem dit sempre, que el dic de recer, el dic de recer, doncs es faci doncs una mica més alt, es faci una millor, millor, i si fan el passeig, doncs encantat de la vida, perquè això sí que millorarà l'ànima del port d'Arenys, entens? És a dir, tindrem un braç, diguéssim, de ponent, que és preciós, amb aquests 21 bancs que hi ha i aquelles postes de so meravelloses, però si a més, doncs es fa l'altre, fantàstic. Però això, nosaltres hi estem totalment d'acord, però no podem estar d'acord encara avui amb el tema del martell.
2: Ubach també ha lamentat que durant la reunió no es van deixar plantejar alternatives a la construcció del martell, que igualment disminuiria l'agitació interna durant les garbinades, amb petites obres igual d'eficaces, però sense la necessitat de reduir la bocana.
1: L'atur a Arenys de Mar aquest juny s'estabilitza amb un lleuger augment. Després de mesos de caiguda de les xifres amb la temporada turística, aquest juny s'han registrat 637 persones sense feina al municipi, que en són 3 més que el mes passat.
2: La taxa d'atur a Arenys de Mar es troba al 8,03%, i això representa un 0,5 més aproximat respecte al mes que ve. En total hi ha 637 persones sense feina, mentre que al maig n'hi havia 634. Aquestes dades trenquen la dinàmica que s'havia establert des de l'abril fins a l'inici de la setmana passada, Setmana Santa, quan es va registrar un augment pronunciat de persones a la Seguretat Social. A Catalunya aquest augment continuat d'afiliacions l'ha portat a registrar una dada de rècord. Més de 4 milions de persones registrades als serveis del Ministeri. Ho celebrava el secretari de Treball, Paco Ramos, en roda de premsa.
7: Que és una mostra del bon funcionament del nostre mercat de treball, que redueix l'atur, incrementa l'ocupació i l'afiliació, i això en un context de mercat de treball pues, en constant evolució per les influències que poden tenir els esdeveniments internacionals, per la introducció de processos d'automatització, el paper que cada vegada està tenint més en els llocs de treball la intel·ligència artificial.
2: Pel que fa a la comarca, hi ha un descens tímid de les dades amb 15 persones menys al servei d'ocupació. Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, el nombre de persones registrades com aturades se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté igual. Continua sent una dona major de 54 anys, amb estudis secundaris i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys.
0: Ràdio Arenys, notícies.
8: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
12: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
11: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
12: I dels records i el folklore se'n cuidarà la Montse Comí.
11: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Oh,
13: yeah. 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Una delegació arenyenca participa en la Mostra Internacional de Puntes de Peniche a Portugal. Arenys de Mar tindrà un estàndard propi en aquesta fira des d'aquest divendres i fins diumenge.
2: La presidenta de l'Associació de Puntaires Flor d'Alba, Maria Bernat, i la directora dels Museus d'Arenys, Neus Ribas, viatgen aquest dijous cap a la ciutat portuguesa per participar en la mostra, una de les cites més veteranes i prestigioses a Europa que compta amb delegacions d'arreu. Des d'Arenys s'hi exposaran peces procedents del fons del museu, així com treballs elaborats per les mateixes artesanes. Bernat explica que en aquesta edició s'ha optat per mostrar les creacions més innovadores.
14: Intentem portar sempre alguna cosa que sigui diferent. Portem, per exemple, aquelles tires, diguem-ne, que vam fer amb cordill, que va venir el Tarmo Torstom, aquest noi finès que ens va fer un taller, no sé, les flors, aquelles margarides immenses que vam fer fa un parell d'anys. Vull dir, anem portant coses que són diferents, que se surten del tradicional. Vull dir que els ventalls de punta són preciosos, però també els hi ha amb disseny modernista, que trenquen molt i són diferents.
2: Durant la trobada també es faran demostracions en directe de la tècnica arenyenca per donar a conèixer la manera de treballar. A més, la cita es converteix en un espai d'intercanvi d'experiències.
1: I al marge d'aquest viatge a Peniche, l'Associació Flor d'Alba ha tornat a organitzar el taller d'estiu de puntes.
2: Es tracta d'un taller obert a tothom, tant per aquelles persones que vulguin refrescar la tècnica com per aquells que vulguin aprendre-la. De moment hi ha 6 participants, però qualsevol persona interessada s'hi pot afegir cada dimarts o dijous a partir de les 5 de la tarda al local que tenen al carrer de l'Església.
14: Per tothom que vulgui intentar-ho o recordar-ho o repassar-ho. Vull dir, tenim des de nens i nenes que comencen que no havien fet mai puntes fins a una persona que ja n'havia fet anys enrere i ho tenia abandonat i ara, doncs, per tornar a reemprendre bé el taller per refrescar. I no hi ha edat, no hi ha cap condicionant ni res. Per tant, tot aquell que vol, bé, i no hi ha problema.
2: A més, cada dimecres les puntaires surten a fer boixets a la Riera just davant les galeries i animen a qualsevol persona a acostar-s'hi. L'activitat comença a 5:45 de la tarda i s'allarga durant 2 hores.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: I en l'agenda cultural d'avui, abans del tret oficial de la Festa Major, arriba la segona edició del Talents Disney al Teatre Principal. Sota la direcció de Magdalena Campassol, s'oferirà un concert per a tots els públics amb la banda sonora dels clàssics de les pel·lícules infantils de Disney. L'espectacle neix a l'aula de cant de l'Escola de Música i la Xira Studio i serà aquesta tarda, a les 8 del vespre.
2: L'objectiu del concert és convidar el públic a redescobrir algunes de les històries de l'univers Disney a través d'un recorregut musical ple de màgia, sensibilitat i energia. Per això la seva creadora, la mezzosoprano Magdalena Campassol, assegura que està dirigit a tots els públics que tinguin ganes de recuperar els clàssics d'aquesta empresa cinematogràfica.
15: Que és per nens petits i per nens grans, per tothom. Per què? Perquè combina la curiositat de com funciona la veu de doblatges en pel·lícules, diguéssim, en aquest cas de Disney, i la veu, diguéssim. O sigui, és un espectacle on els nens petits gaudiran moltíssim de tants musicals que surten de Bella i la Bèstia, La Sireneta, Hèrcules, Aladí, Encantada, Pocahontas, El Geperut de Notre Dame, Frozen, Embolicats.
2: Aquest concert es va celebrar per primera vegada l'any passat a Arenys de Mar, també en dates de Sant Zenon. Ara repeteix l'edició des del Teatre Principal i les entrades tenen un cost de 10 euros, la general, i 8 l'anticipada.
16: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: I l'equip show del Club Patinatge Artístic d'Arenys de Mar ha acabat en sisena posició al Campionat de Catalunya disputat a Reus. Les 10 noies integrants de l'equip han escenificat la coreografia que ha estat practicant durant l'any d'entrenaments i proves del calendari. Oriol Leo, bon dia.
17: Bon dia. Aquest ha estat el primer any en què el Patinatge Artístic d'Arenys ha presentat un grup show a competició i s'ho han agafat com una prova pilot per veure com funcionava la cohesió de grup i la dinamització teatral de la coreografia. Ara, amb aquest sisè lloc al Campionat de Catalunya, en fan un bon balanç i recorden com han estat els inicis d'aquest conjunt que va arrencar fa un any. Entrenen 3 hores setmanals repartides entre dilluns i dijous. Totes les 10 noies n'han parlat al programa Arenys en Joc.
18: Feia temps que li dèiem a l'Anna que nosaltres teníem ganes de fer show i teníem ganes de muntar un show i poder disfrutar totes patinant juntes.
19: Sí, volíem com intentar provar aquesta modalitat per veure com era i la veritat que ens ha agradat molt.
20: El més important és connectar totes juntes perquè si no hi ha connexió és molt difícil pues, trobar el punt per fer-ho totes iguals i això. Sí que és veritat que individual saltes, fas piruetes, és més tècnic i el show és més, com més teatre, més expressió i més... I clar, el més important doncs, és tenir bon rotllo amb l'equip, que nosaltres el tenim, i pues, això ens ho ha fet més fàcil per aconseguir on hem arribat.
17: Algunes d'aquestes patinadores segueixen la seva carrera individual i ho combinen amb el show i altres només es dediquen a aquesta modalitat de grup. Amb elles també hi era la coordinadora esportiva de l'entitat, Anna Benet. Ha comentat la dificultat tècnica de coordinar un grup show, però també sobretot establir els vincles a nivell humà, ja que durant aquest any el grup ha anat passant per diverses fases fins a la cohesió actual.
21: Nosaltres el que hem intentat des de l'equip tècnic és que es cohesionin entre elles, ja siguin vinguin de fora o no, perquè la Txell és nova aquí, sí que coneixia les de Vallburguina, però la resta no tenia contacte amb ninguna. La Carla, la Enid i la Ari tenien un nivell inferior a la resta, per tant, el que hem intentat és treballar pues, aquestes mancances que tenien com a grup i intentar que dintre de la coreografia s'intentin pues, dissimular una mica, no? I que es vegi més la cohesió de grup. Mm. Al final hem intentat pues, això, no? Treballar aquesta part i intentar que totes vagin a una, perquè és el que s'ha de veure.
17: En aquesta valoració hi han coincidit les patinadores afirmant que el que més costa d'un grup show és anar totes igual a cada moment, així com la part teatral d'interpretació. Just abans d'aquesta sisena posició al Campionat de Catalunya de Reus, les patinadores del grup show d'Arenys van estar a una competició a Benalmàdena, a Màlaga, on hi van quedar en primera posició.
16: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: Com sempre, dediquem aquests últims minuts a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
22: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà

0: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Busquet, situada al carrer Pau Costa, número 39. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui els carrers Andreu Guri i de les Escolàpies estan tallats fins les 6 de la tarda. Demà, el carrer de Vall estarà tallat de 10 a 11 del matí i el carrer Andreu Guri estarà tallat de 8 del matí fins les 6 de la tarda. Tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia uneix a la bandera verda. I la circulació de l'R1 funciona amb demores de més de 30 minuts.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Mar Negre. Capítol 2. Investigació encallada.
1: Aviam si ho he entès bé. Podria ser que algun nostàlgic de l'organització de l'armer secreta s'hagi volgut carregar l'escriptor? Cada vegada entenc menys coses.
2: És que és complicat d'entendre. Tot i que la Joana ens ha fet un bon resum, tot sigui dit.
1: Sí, però ens convé recapitular. L'OAS era un grup terrorista que estava en total desacord amb l'abandonament d'Algèria com a colònia francesa.
2: Exacte. Fins i tot van intentar atemptar contra De Gaulle algunes vegades. Avui els qualificaríem, sense cap mena de dubte, com a elements de l'extrema dreta, que és el que eren. Has de pensar que durant molts anys Algèria va ser la colònia preferida dels francesos i que Orà havia arribat a ser considerada com la perla de la Mediterrània i la cinquena ciutat més poblada de França.
1: Llavors, als anys 60, comença una guerra colonial de grans magnituds on els dos bàndols cometen autèntiques atrocitats. Els uns per aconseguir la independència, els altres perquè no l'aconsegueixin. Fins que arriba un moment que la situació és insostenible.
2: I és quan el general De Gaulle decideix abandonar Algèria. No sense que abans s'hagin produït accions brutals, com per exemple tirar més de 300 persones al Sena durant una manifestació pro-Algèria a París. La policia aquell dia només va reconèixer 3 morts.
1: Sigui com sigui, el cas és que hi ha tot un seguit de paios molt emprenyats que creen un grup terrorista, l'OAS, una espècie d'exèrcit secret.
2: Que cometen un munt de robatoris, atemptats, pistolerisme, però sobretot robatoris al sud de França. Per això contracten professionals dels baixos fons de Lió i de Marsella, d'una banda, i tot de xavals desencantats que han hagut de deixar Algèria per tornar a França i que en arribar aquí se'ls coneix com els Pieds-Noirs, els peus negres, els africans. Nanos que viuen completament desarrelats, que han vist morir gent a la guerra i que tenen un gran ressentiment contra De Gaulle i l'estat francès, perquè pensen, i no estan mancats de raó des de la seva perspectiva, que els han abandonat als peus dels cavalls.
1: I lògicament estan molt emprenyats i disposats a fer qualsevol cosa. Però què hi pinta el nostre escriptor aquí?
2: Segons la Joana, el Bessonov ja havia escrit algunes coses sobre ells, els seus llibres, però feia anys que els estava investigant per escriure el que ell anomenava la seva gran novel·la. I potser havia descobert alguna cosa que no volien que se sabés. El que la Joana creu és que encara hi ha vincles entre l'OAS i el partit de Le Pen i que el Bessonov ho sabia.
1: El que no entenc és per què carregar-se l'ara en una fira de llibres a l'Escala quan el podrien haver mort en qualsevol moment a casa seva de manera molt més discreta.
2: Potser el que no volien era discreció. I a més, un crim en un altre estat sempre és molt més senzill. Les investigacions les estem fent nosaltres.

0: i no la gendarmeria. Establir lligams és molt més difícil. I això en cas que hagin estat ells. Jo en tinc els meus dubtes.
1: Per què?
0: Entre altres coses, per una qüestió d'edat. L'OAS va ser especialment activa durant els anys 60 i principis dels 70. Després es va anar dissolent com un terròs de sucre en un cafè massa amarg. Se'ls va menjar el propi pas del temps i de la història. Posem que algun militant amb 20 anys el 1975, algun dels de llavors cadell de l'organització, sigui el nostre assassí. Estaríem buscant un home de 68 anys. Vols dir que ara està com per complicar-se la vida en aquestes coses?
1: Potser ha encarregat l'assassinat. Potser és algú que vol venjança després d'haver estat una temporada a la presó. O encara més senzill, potser és algú que té por d'haver d'anar-hi si se sap allò que vol publicar l'escriptor i per això se'l vol carregar.
0: Però si tots els crims que puguin haver comès estan molt més que prescrits.
1: Però segurament això no és el que importa al nostre home o als nostres homes. El que li importa de veritat és que no se sàpiga per no perdre la seva posició, el seu estatus. Imaginem que és un home que ha refet la seva vida i ha triomfat mínimament. Tot i que els crims hagin prescrit, encara té molt a perdre. I segurament no li tremolaria la mà, i aquí és on entronca amb la teoria de la Joana. Recordes que al primer moment no li va donar gaire importància a l'OAS? Però ara, quan ha llegit els mails del Bessonov i ha pogut veure l'esborrany de la novel·la, sí que creu que hi pot tenir alguna cosa a veure. Però sobretot, pels lligams amb Le Pen.
0: Sí, aquesta teoria pot ser molt més interessant, però ens posen un vesper important, perquè una cosa és investigar la mort d'un escriptor i l'altra és intentar esbrinar la vinculació de l'extrema dreta francesa amb els seus precedents i amb la descolonització algèria. Tot i que treure aquests draps bruts sí que pot ser un motiu interessant per carregar-se algú.
1: O per encarregar-ho a algú de casa nostra. De bojos n'hi ha a tot arreu. I no s'han de descartar per res les connexions que tenen els nazis gabatxos amb els nazis de casa nostra, que n'hi ha. I forces. Potser hauríem de començar a investigar si n'hi havia algun dels nostres a l'escala.
0: Potser tens raó. Ho hauríem de contemplar. Tot i que espero que sigui un motiu equivocat i que tot sigui molt més senzill. Però no podem deixar res a l'aire. Sigui com sigui, condueixes tu de tornada. Tinc tanta son que aprofitaré per dormir una estoneta, si no et sap greu.
1: Cap problema. Anem cap a casa. Sí, sergent, no pateixis. Ja vinc a buscar-te. I busca un cangur per la nena. Jo trigaré encara 3/4 ben bons en arribar a casa teva.
2: Gràcies. Serà la manera més ràpida que ens puguem posar en marxa.
1: No se'n parli més.
0: Et porto un cafè. Val més que te'l prenguis, perquè si no ho fas tu, me'l beuré jo. I serà el tercer del dia.
1: Intueixo una nit mogudeta.
0: De vegades, penso que el meu exmarit li hauria d'haver engegat un tret i haver-lo deixat en una cadira de rodes xuclant sopa fins a l'eternitat. Com a mínim, m'haurien ficat a la garjola. Tindria horaris i em donarien menjar 3 cops al dia.
1: Recorda'm que no et porti la contrària, no sigui cas. Que encara t'entrin segons quina mena d'instints, sergent.
0: No siguis burro. Gràcies per venir-me a buscar. Que el cotxe s'hagi quedat sense bateria perquè vaig deixar-me'n els llums oberts és humiliant i estressant a parts iguals. I sobretot em posa d'una mala llet extrema. Arribarem a temps a la reunió amb l'inspector?
1: Suposo que sí. Però el que no sé és què li direm. Fa 2 dies que estem investigant la línia que apuntava la Joana i no hem trobat res de res. Els nostres neonazis són uns veritables fills de puta. Però de tots els que tenim fitxats no n'hi havia cap a l'escala aquell dia. Prefereixen anar a tocar els collons als moros i als negres a la Jonquera o a Figueres o als mercats municipals que fer turisme per la costa.
0: Caporal, aviam si t'haurem de netejar la boca amb lleixiu.
1: Ja pots pensar el que vulguis, però això del políticament correcte ens està matant. A més, darrerament, per un treball que estava fent, he llegit que molts negres es denominen ells mateixos així, i que és un motiu d'orgull. Així que mira, no ho veig gens malament.
0: D'acord, d'acord. Veig que llegeixes coses molt profundes darrerament.
1: Estic estudiant humanitats i antropologia a distància en els temps morts.
0: Ara doncs has fet un home amb ambicions. Ara fora conyes. Estic molt contenta per tu. Com ho portes?
1: És dur. M'hauria agradat haver estudiat quan no hi havia tantes pràctiques i tantes collonades. Que ara ens passem el dia fent cosetes i treballets. Jo preferiria un sol examen final i llestos. Però m'he hagut d'adaptar. I em diverteix força, no et pensis. M'agrada que em facin pensar.
0: Doncs ja pots pensar què li hem de dir a l'inspector quan vulgui saber per què no avancem en l'investigació de la mort del Bessonov. Perquè ell és de resultats immediats. I perquè tenim la premsa que ens està pressionant de bon de veres.
1: Ja t'he dit que a mi el que m'agradaven eren els exàmens finals. No haver d'entregar pràctiques cada 2x3.
0: Espera. Para un segon a qualsevol lloc. Que això em sembla que serà llarg.
3: Sergent Antoni Siquier?
0: Sí, amb qui parlo?
3: Soc l'Abril Badia. Soc la cap de cultura del diari digital La Veu del Poble. Té un minut?
0: Sí.
3: Crec que tinc una informació que podria ser rellevant per la seva investigació sobre la mort de l'escriptor Joan Daniel Bessonov. Ho he estat parlant amb la meva amiga Tura Soler i ha estat ella qui m'ha facilitat el seu contacte. Ha dit que era prou important i que era millor que li ho expliqués directament a vostè.
0: Soc tota orelles. La Tura té molt bon criteri per aquestes coses i és tota una experta. Segur que el que vostè té a dir-me és important i rellevant.
3: Gràcies. El cas és que fa uns dies vaig estar llegint un fil a Twitter en què unes quantes llibreteres i llibreries atacaven durament el model de fires en què participaven les editorials independents i que cada vegada són més. En els darrers anys hi ha hagut un esclat de fires arreu del país de tota mena, així com també de festivals literaris, i esclar, hi ha algunes llibreries que s'han emprenyat com a micos en veure que se'ls girava competència. És una mica com quan les editorials van començar a vendre per internet, que gairebé no ho podien suportar.
0: En certa manera és comprensible. Deuen perdre una part d'ingressos i a ningú no li agrada tenir competència.
3: Seria llarg i complex d'explicar, però en realitat no és així. Perquè les llibreries que es queixen no solen tenir a l'abast dels seus clients gaires llibres dels editors independents que són els que van a aquesta mena de fires. És a dir, la immensa majoria de llibreries sol ignorar, en molts casos per falta d'espai, en d'altres per manca de distribució i altres complicacions, els llibres de les microeditorials i les independents. Per tant, no es pot considerar que les fires siguin la seva competència. Potser sí que qui es gasta els diners allà no compra un altre llibre en una llibreria, però difícilment trobaria el llibre que compra en l'establiment.
0: De tota manera, vostè em deia que hi ha alguna cosa que ens pot servir per a la nostra investigació.
3: Sí, ja entenc que vostè no està per perdre el temps amb les petites misèries del món editorial. El cas és que en aquell fil hi havia algú que deia que era una sort que haguessin pelat l'escriptor i que el millor que podria passar és que hi hagués una desgràcia d'aquesta mena en cada fira perquè així desapareixerien de la faç de la Terra.
0: No foti! Deu haver quedat registrat, això.
3: En realitat, el mateix emissor el va esborrar poc temps després d'haver-lo fet i ara mateix ja no hi és. Però li prometo que el vaig veure allà. El que passa és que la discussió anava pujant de to, hi havia molta gent i no vaig poder seguir el ritme i saber qui és qui ho estava dient.
0: Una autèntica llàstima.
3: Bé, suposo que els seus informàtics podran recuperar-ho i trobar qui va ser el que el va emetre. Perquè en el mateix fil hi havia algú que s'identificava a si mateix com a lector que va dir que pel que hi havia a les llibreries, el millor que podia passar és que totes es convertissin en un McDonald's. Que ja trobava tot el que volia a les fires o a Amazon i no havia de suportar els llibreters. Lògicament li van dir de tot i fins i tot hi va haver alguna amenaça. He pensat que les dues coses podrien servir com a pistes per vostès i per això vaig parlar amb la Tura.
0: Doncs la veritat és que ens ha estat de molta utilitat. Parlarem amb els companys d'informàtica a veure si podem recuperar aquest fil i així tindrem una pista més on poder investigar. Ens ha estat de molta ajuda.
3: No hi ha de què.
1: Bones notícies.
0: Notícies que compliquen les coses perquè obren perspectives d'investigació. Però que vulguis o no, em semblen interessants. tant o més que la hipòtesi de l'extrema dreta francesa contractant sicaris per carregar-se un escriptor a l'escala quan ho podria haver fet a casa seu sense cap problema. Potser les coses són més senzilles.
1: Què vols dir?
0: Que les coses senzilles, en molts de casos, són explicacions més plausibles que les grans conxorxes internacionals. Per ventura, tot es redueix a un afer de botiguers. Què en penses, caporal?
1: Que la trucada ha arribat al moment precís com per poder dir-li a l'inspector que estem seguint dues línies d'investigació. Encara que sigui mentida i que només en tinguem una de perfilada i una altra que tot just començarem a iniciar precisament després de la reunió. A més, avui podrem començar a parlar amb els editors de Bessonov i potser encara podrem obrir una tercera línia d'investigació.
0: Què vols dir?
1: Que els escriptors es veu que sovint diuen meravelles un de l'altre, de portes en fora, però que tot sovint s'odien entre ells. I alguns fins i tot ho fan en públic, sovint, per coses que no acaben d'entendre's. Ara acabo de recordar perfectament per què Manuel de Pedrolo és un escriptor que no acaba de caure gaire bé a l'Empordà.
0: Com és?
1: Perquè l'home es va atrevir a dir que Josep Pla era un idiota. I aquí, segons quines coses no es perdonen.
0: Encara que alguns puguin pensar que són veritat.
1: Sobretot aquelles que alguns pensem que són veritat.
0: Caporal, com ho has vist?
1: Puc parlar amb franquesa?
0: Si us plau, no espero res més que això.
1: Doncs em sembla que el nostre inspector està molt pressionat des de dalt perquè el mort era mínimament famós i això ha fet que la premsa s'acarnissi molt més del que és habitual. Si el mort fos anònim, no hi hauria tanta pressió i això fa que ens colli a nosaltres. Pel que fa a l'inspector, estic segur que li agradaria molt més que la teoria de la conspiració internacional fos certa. Per molt rara que sigui. Perquè té molt més mèrit haver desmantellat una operació de l'extrema dreta internacional que no pas una conxorxa de botiguers. Però sap que és molt més probable que sigui quelcom molt més senzill, com tu bé deies. L'única cosa bona de tot això és que ens ha donat recursos suficients, que tenim personal a les nostres ordres, i això ens anirà bé. I també que ha acollat els informàtics perquè facin la seva feina com més ràpid millor, que això ens ajudarà molt. Tot i això, no esperis ni una editada de mel, que ens exigirà resultats com més aviat millor, i tots sabem que el cas és ben complicat.
0: Sí, ni tan sols hi ha cap testimoni, ni enregistrament de les càmeres de seguretat de les botigues. Perquè estem en plena temporada baixa. Qui ha fet la feina, independentment de si la feia per a si mateix o per encàrrec d'algú altre, sabia què feia i com havia de fer-ho. Em preocupa que sigui algú que ja ha matat alguna altra vegada, perquè no sabem si ho tornarà a fer. Se'n gira feina.
1: O sigui, creus que si és algun llibreter o algun altre escriptor emprenyat o el que sigui, ha encarregat la feina a un professional?
0: O això... o és algú que ha tingut molta sort, o que ha llegit molta novel·la negra, o fins i tot que n'ha escrita. Ja ha decidit passar a l'altre costat i convertir-se en el protagonista d'una.
1: No fotis.
0: La meva mare ja ho diu. Que de bojos n'hi ha més a fora que a dins. Ens repartirem la feina. Què prefereixes? Interrogar el seu editor o insistir per la pista dels fatxes mentre esperem que els informàtics trobin alguna cosa?
1: Me'n vaig per la política, si a tu t'és igual.
0: Doncs jo me'n vaig a Barcelona.
1: Què dius ara? No ho faràs per telèfon o per videotrucada?
0: M'agrada notar l'alè dels nervis en els interrogats. A la tarda tornaré a ser aquí i fem repàs. I vaig amb l'AVE, una hora d'anada i una hora de tornada. Aprofitaré per clapar. Qualsevol urgència, ja saps on trobar-me.
1: Compte, que ja saps que la Renfe la carrega el diable.
4: Benvinguda, sergent Siquier. Però no calia que s'hagués molestat en venir des de Figueres. Hauríem pogut fer una videotrucada.
0: Sí, certament. Però tenia curiositat per veure també l'editorial. No sabia que era aquí on es cuinaven tants llibres de la nostra literatura.
4: Vol que li faci una visita per la casa?
0: Res, no m'agradaria més. Però hem d'anar per feina. No sigui cosa que l'assassí que busquem decideixi continuar escapçant la literatura catalana. Què em pot dir dels llibres del senyor Bessonov?
4: A mi m'agraden molt. És una literatura de màxima qualitat. És cert que en els darrers temps ha estat complicat haver de defensar algun dels seus títols davant de la gerència econòmica de la casa. Però ja sap vostè que tots aquests llicenciats en Esada i companyia, l'únic llibre que llegeixen és el de la comptabilitat, i encara gràcies. Això ha fet que en alguna ocasió, amb llibres més personals, hagi hagut de trobar xubluc en altres cases editorials.
0: I això és habitual?
4: De vegades no queda més remei. Això ja no és com fa 40 anys, que feies un contracte i lligaves un autor per sempre més, i hi havia fidelitat absoluta. Ara, qui realment mana en tot aquest negoci són les agents literàries, que cada cop tenen més poder, i que... I això negaré haver-ho dit davant dels meus advocats. Cada cop fan millor la seva feina.
0: Per què negar l'elogi a les agents?
4: Perquè se suposa que són les nostres enemigues naturals. Jo no hi crec gaire en totes aquestes coses, i crec que el que ens cal és un sector editorial fort on tothom hi jugui el seu paper. Però hi ha molts col·legues meus que en llencen pestes. No els agrada tenir un intermediari més i encara menys algú que hi entén de contractes, de terminis, de lliuraments, de bestretes... Abans, tot es basava en una relació de confiança entre autor i editor, li diran en molts casos. I ara s'ha perdut una mica el romanticisme. I ha entrat en marxa tota aquesta part mercantil que alguns editors, especialment els més grans, els fa una mica de basarda.
0: És comprensible, tot canvia i sovint això ens fa molta por. I segurament també es devien fer algunes pràctiques abusives que ara no es donen.
4: No li negaré. Hi va haver editors que es van aprofitar de la gallina dels ous d'or, que són els escriptors. Ara, això és pràcticament impossible. De totes maneres, de l'escriptor, que és el productor, en vivim tots, fins i tot les agents, que també suquen dels quartos que ells guanyen.
0: És com dels pagesos o dels ramaders, només que ells no tenen agent literària. I així els va com els va, els pobres. Deixem-nos d'intentar canviar el món, que tampoc ho aconseguirem en una hora. Jo volia saber si en alguna ocasió hi havia hagut problemes amb els llibres del Bessonov. Algú que s'hagués enfadat pel que escrivia o pel que deia, algun tipus d'amenaça o similar, per petita que fos.
4: En general, els llibres eren molt ben rebuts, malgrat el fort compromís de l'autor i el fet que parlés de coses complicades i dures de la història de França i d'Europa dels darrers anys. Però no rebia cartes ofensives ni correus, o com a mínim feia temps. Això sí, cada vegada que li publicàvem un llibre, sí que rebíem amenaces a l'editorial. I això sí que li ho he guardat. Miri, són aquests correus. Al principi no en varen fer cas, però els serveis jurídics de la casa ens varen recomanar guardar-los per si mai passava alguna cosa. Ara estic content de tenir-los. A mi em semblen obra d'un xalat, però mai se sap.
0: Ostres, me'ls podríem portar? Crec que ens poden ser molt útils per a la nostra investigació.
4: Ja ho he pensat i li n'he fet una còpia. No es pensi que és un cas únic. A l'editorial rebem correus amb amenaces i insults molt sovint, sobretot quan toquem temes polèmics. No ens passa gaire amb les novel·les, per això aquest és un cas una mica especial i està bé que vostès en tinguin coneixement.
0: Doncs li agraeixo molt. Moltes gràcies pel seu temps.
4: No hi ha de què.
0: Només una cosa més. Vostè sap si podria tenir enveja d'algun altre escriptor o mala relació amb algun llibreter?
4: Miri, en Joan Daniel era un home singular i no era amic de complaences. Si t'havia de dir alguna cosa a la cara, ho feia sense cap mena de problema. I amb tot el tema de la llengua, era molt conseqüent i vehement. Ara, si vostè m'està demanant per una enemistat llarga i sostinguda en el temps, jo no en tinc constància. En general, era un bon paio, divertit i simpàtic. Dolgut perquè aquí el consideréssim exòtic i francès i a casa seva català. Però llevat d'això, de petites trifulques i comentaris, no conec cap enemistat irreconciliable.
0: Moltes gràcies. Li agafo la paraula. I queda pendent la visita a l'editorial.
4: Quan vostè vulgui, no ho dubti.
0: Digui.
5: Hola, sergent. Com estàs?
0: Molt bé. He pensat que faré un canvi de plans. Me'n vaig cap a casa directe des de Barcelona. És una tonteria pujar fins a Figueres i després agafar el bus. En un quart d'hora en surt un.
5: Perfecte. Com ha anat?
0: Bé, això de Barcelona és estressant. Hi viu una puta gentada i sempre tenen pressa. I els que circulen per la Diagonal encara més. Tots aquests executius sembla que no els giri res a l'hora.
5: És que no hi ha res pitjor al món que un executiu barceloní. Bé, sí, un de madrileny, esclar. Tot sempre pot empitjorar.
0: Has trobat alguna cosa?
5: No. Ja saps que tinc un amic que es mou molt bé en aquests ambients més extremistes i m'assegura que això no és cosa seva, que ell no ha llegit res en cap dels fòrums que manegen, ni ha rebut cap trucada ni cap informació que la mort d'en Bessonov fos cosa seva. Evidentment, hi ha molta gent que se n'ha alegrat, esclar, però ells no ho han estat.
0: Com en pots estar tan segur?
5: Perquè si ho hagués fet algú dels seus, ho estaria proclamant als quatre vents. Es veu que el nostre home era peça de caça major. No només pel que escrivia sobre l'OAS i Algèria, sinó també per la seva postura beligerant amb el tema de la llengua. El meu amic m'ha dit en paraules textuals que no hi ha cosa més odiable que tota aquesta penya que vol recuperar el català i l'occità en els nostres santuaris francesos. Són tots exterminables, començant pels de la Bressola i continuant per cadascun dels escriptors que fan servir el català. T'asseguro que si ho hagués fet algun dels nostres, ho hauria comunicat per apuntar-se al mèrit i el reconeixement. Una cosa així s'hauria de celebrar com Déu mana.
0: Collons, caporal! Quina mena d'amics tens?
5: Se n'han de tenir fins i tot a l'infern d'amics. I amb aquest no som amics. Som coneguts i ens respectem prou l'un a l'altre com per no tocar-nos els collons. Però fa anys que estic esperant que faci una cagada per dur-lo de cap a la Cangrí i posar-lo en una cel·la plena d'immigrants perquè hi passi una bona estona. I a tu, què? T'ha anat millor?
0: Tinc una possible pista, però abans que te l'expliqui, tenim res dels informàtics?
5: Sí, m'ho havia descuidat. Han pogut reconstruir el fil de Twitter. Tothom hi participa amb el seu nom real, excepte la persona que es va alegrar de la mort de l'escriptor i va esborrar la piulada. És un usuari que es fa dir a la xarxa Galvany, com el cavaller de la taula rodona. De fet, la majoria de piulades que fa són sobre coses vinculades amb el rei Artús i la novel·la fantàstica. I de tant en tant es caguen tot en la literatura catalana contemporània. Estan buscant qui hi pot haver darrere i si el poden identificar. Trigaran uns dies.
0: Doncs jo he estat a l'editorial i hi ha una sorpresa per nosaltres.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
10: Finques Blaumar.
11: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
10: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
11: 93 792 0440.
10: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
11: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
12: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
13: Com pot ser, si sempre feu fotos?
12: Sí, però no són de veritat.
13: I si li regalem un reportatge?
12: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
13: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
14: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
15: Bon dia, són les dues.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
17: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
15: A la Noia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
18: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
15: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
19: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
15: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
19: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
15: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
19: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
20: El 63% de les persones que vam enquestar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
15: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
19: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
15: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
2: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
15: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
22: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat. El que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Cisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
23: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'urbanització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
22: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
24: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
22: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
15: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
25: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
26: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
27: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
26: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
25: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
15: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
28: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí d'Albió, en un camp, com dèiem, agrícola, al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
0: Gràcies, Laia Moller, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
19: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
1: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sabem la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, ahir ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
19: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: I 5è dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
3: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb 2 objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
0: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mònica Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
5: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
4: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
19: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
0: I més enllà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
19: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. En les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
21: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques al barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagués, el director de bombers de Barcelona.
7: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
6: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
8: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
6: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les 3 xemeneies, al paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
6: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les 3 xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
9: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
6: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
11: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
10: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar, i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
12: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
2: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
19: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
13: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
19: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
0: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Said Zbat.
14: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
16: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania. Ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals, ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
14: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
0: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
18: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
17: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
15: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
20: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
15: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
0: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
22: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
23: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
24: A very good season. This is something I missed a little bit in...
23: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
24: With the Liga.
22: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
25: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
22: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
26: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
22: Ángel Donato tindrà d'acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolia l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
0: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:45. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
21: La xarxa de comunicació local.
27: Vine al Palau Güell, a tocar de...
28: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
21: Finques Blaumar.
29: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
21: Tot amb la confiança de sempre.
1: Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
29: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
29: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes

0: pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmxals. Institut JM Xals. Ciència i caliu humà Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
4: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre, ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
6: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
6: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
6: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
7: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
6: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
2: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
8: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anunciar la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
2: El control de Soibal López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora des de Ràdio Caldes. Òscar Guijarro, bon dia.
1: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarell. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats, i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
1: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
3: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
1: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
0: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
4: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
5: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
6: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
5: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
4: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
7: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a la zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i, tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
0: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
8: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
9: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon, i ens van comunicar que hi havia 3 o 4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
8: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
10: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa-m'ho dir així, eh?
0: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
12: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
11: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
8: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
13: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
15: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
14: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
16: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentava des de Bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
14: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
18: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
17: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
20: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
19: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
8: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
21: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
8: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
13: Notícies en xarxa.
0: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
3: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
2: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
8: La mesura ha estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
8: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
0: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
23: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
22: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
25: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40, amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
24: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
26: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
27: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. A very good season.
1: This is something I missed a little bit in...
27: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
1: With the La Liga.
26: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barley de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
4: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Basket. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
26: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
5: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
26: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
6: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
7: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
6: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
26: I a l'hoquei Lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ets l'ú més a prop.
12: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
28: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
29: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
28: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
11: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
15: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
16: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
17: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
18: El misteri i els jocs de lògica són els protagonistes del calaix actiu. Les models de la Belle Époque, de Berta Jardí, publicat per Univers, ens presenta dues dones amb vides intenses en una època de canvis, Emily Floch i Isabel Llorach.
19: Sí, sí, són dues protagonistes, la Isabel Llorach i la Emily Floch, dues dones que, títol li he posat models de la Belle Époque, perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
18: I del passat al futur, amb la Georgina Dalmau, autora dels Rebels d'Antígona, publicat per Fanbooks. En un món on les noves tecnologies ho controlen tot, sempre hi ha qui lluita per una societat més humana.
20: El món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de la tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que ho va canviar absolutament tot, i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no?
18: La família i els crims protagonitzen el festival Creixell Crims el cap de setmana del 10 al 12 de juliol. Us en fem un tastet.
21: I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
30: Amb Mònica Socies hem repassat el sumari dels continguts del programa que us hem preparat per avui. Obrim, doncs, ja el calaix, edició 348 de la temporada 7, capítol 43. A més, us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix. Per fer els vostres comentaris, suggeriments, preneu-ne bona nota. alcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, alcalaix.onalatorre@gmail.com. I a partir de la propera setmana ens posem en mode estiu i estrenem pels mesos de juliol i agost el Calaix Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat, ona-latorre.cat. Cercant programes i el calaix. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Les xarxes socials són els aparadors on les noves generacions viuen les seves passions. Espais on la literatura i el cinema tenen milers de comptes i fidels seguidors. Crear tendència no té límits. I, curiosament, la proposta que avui us presentem ens fa sortir de la tecnologia per afinar el nostre sisè sentit.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Qui no coneix el Cluedo? El famós joc de taula que ens transforma en detectius privats per resoldre un crim fictici, creat per Anthony Pratt el 1944, inspirat en Agatha Christie. I els sudokus? Els trencaclosques matemàtics, grans reptes per a la nostra lògica, inventats pel matemàtic suís Leonhard Euler al segle XVIII. Si unim aquests dos conceptes, trobem els murdokus, els llibres de passatemps que fan furor entre els joves i no tan joves, i especialment els apassionats del misteri. Un repte que ens allunya de les pantalles i posa a prova la nostra capacitat d'observació i lògica. Temps i paciència per posar-nos a la pell dels grans mestres del misteri. Si ja esteu a punt per començar, prepareu llapis, goma d'esborrar i obriu les pàgines de Murdoku, 80 enigmes de lògica i assassinats, i Murdoku, un viatge al passat, amb dos de Manuel Garán, publicats per Columna. No deixarem el misteri per parlar-vos del cozy crime o crim acollidor, que veu de la seva reina, Agatha Christie. Qui defuig de les escenes macabres sense deixar de banda els assassinats, trobarà en aquest subgènere la fórmula ideal. Crim sense sang, investigadors aficionats, humor britànic i molt de misteri. A Benvolguda, senyora Christie, publicada per Columna, de Núria Prades, se'ns trasllada a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Un crim, una llibreria i Agatha Christie formen part de la trama. Emma Marbury, la protagonista, haurà de resoldre el cas en aquesta novel·la amb un segell molt british. No ens podem oblidar de la saga de Richard Osman, El Club dels Crims del Dijous, que els amants de la pantalla podreu gaudir en la seva adaptació cinematogràfica a Netflix, amb doblatge i subtítols en català. Quatre jubilats resolent misteris des d'un complex residencial per a gent gran, que ha captivat a més d'11 milers de lectors arreu del món. Un exactivista socialista, una vídua no tan desvalguda, un antic psiquiatre i la líder del grup, Elisabet, de 81 anys, ens demostraran que l'edat no resta quan es tracta de resoldre crims.
0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Berta Jardí ha treballat sempre en diferents entitats socioculturals en temes de gestió i comunicació. Actualment es dedica plenament a l'escriptura. Ha escrit per infants i adults, teatre, narracions publicades en suplements literaris de diaris i revistes nacionals d'Estats Units i les novel·les L'home del barret, Saber i la bibliotecari del front. Dues dones, dues ciutats i un mateix impuls, construir-se una vida pròpia en un món que canvia. A començaments del segle XX, entre Viena, Barcelona i París, dues dones busquen el seu lloc en una època de canvis i promeses. Emily Flock, modista i empresària vinculada a Gustav Klimt, que defensa una nova manera d'entendre la moda, i Isabel Llorach, dama de la burgesia barcelonina que s'endinsa en els cercles artístics i descobreix el desig d'una vida més autèntica. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres que, quan arriben a la redacció, penses, aquest sí o sí me l'haig de llegir perquè el títol ja t'enamora. Les models de la Belle Époque. Però si, a més, saps qui és l'autora, en aquest cas Berta Jardí, que ja ens va acompanyar per la bibliotecària del front, doncs aleshores ja tenim el pack complet i la veritat és que ha estat una gran descoberta i una meravella. Benvinguda, Berta.
2: Hola, gràcies per convidar-me a parlar.
1: Bé, feia molts dies que tenia pendent, tenia moltes ganes de llegir-lo i realment ha estat una descoberta, no? Un 50%, perquè aquí tenim dues protagonistes i tot un viatge en el temps.
2: Sí, sí, són dues protagonistes. No sé si la Isabel Llorach i la Emil Flock, dues dones que títol li he posat Models de la Belle Époque perquè el llibre transcorre en aquest període, en aquesta època.
1: Dues models que ja descobrireu si fan o no fan de models, com ho viuen, perquè, clar, és que hi ha tota aquesta imatge, no?, d'aquesta època, de què feien les models, què feien els pintors, com es vivia, aquest llibertinatge que tenien, no? Perquè pensem en el passat i moltes vegades el mirem amb una mirada de restricció, però en aquest cas no, perquè hi havia una llibertat, un llibertinatge, no?, pels de l'època.
2: Mm-hmm. Sí, certament, i en aquest cas és potser una mica atípica el paper de la model. He volgut reflectir la vida d'aquestes dues dones que van ser models de pintor. La Isabel Llorach va ser retratada pel Ramon Casas i la Emil Flock retratada pel Gustav Klimt. Totes dues eren dones, van néixer el mateix any i els quadres, el moment que les van retratar, van ser retratades el mateix any. De fet, aquí t'estic explicant una mica la gènesi d'aquesta història. Va néixer d'aquesta coincidència d'un dia descobrir que tots dos retrats havien estat pintats el mateix any i les models eren dues dones, unes dones que tenien la mateixa edat en aquell moment, però amb unes biografies molt singulars. En el llibre he tractat de centrar-me en la vida d'elles i obviar la dels pintors.
1: Has dit una cosa que m'ha agradat molt i això també ho he pensat jo quan llegia el llibre. Són dues dones amb unes biografies molt singulars, perquè no són el cànon de la dona sumisa, casada, de l'època, sinó que trenquen els rols, els estereotips establerts. Suposo que això també t'ha fet triar-les, no? A banda dels retrats.
2: Òbviament, els retrats en aquest cas seria més anècdota, i és la biografia d'elles dues que m'ha interessat. Dues dones, com bé dius, amb biografies singulars. La Isabel Llorach era una burgesa de Barcelona, una nena bé, teníem un milionària, molt rica, però que vivia molt a cor amb els temps i la societat en la que es movia, però volia trencar motllos i no volia... volia fer altres coses, l'interessava molt la cultura i volia moure's en diferents ambients i empapar-se de l'ambient cultural de la ciutat i fer coses per la pròpia ciutat, en aquest cas per Barcelona. La Emil Flock era una noia burgesa de Viena, una biografia diferent de la Isabel, que des de molt jove va interessar-se per la moda. I
3: el seu somni era dissenyar i fer roba i cosir i fer dissenys d'ell mateixa. I es va anar obrint camí i l'any, amb 28 anys, ja havia aconseguit fer una casa de modes a Viena, en la qual van arribar a treballar fins a 300 persones, 300 empleades. Tenia molts empleades i dissenyava vestits que li encarregava la societat vienesa d'aquella època, del 1900.
1: A més, vestits moderns, perquè deixàvem enrere.
3: Eren vestits realment moderns, que trencaven amb l'estètica encotillada, amb la moda de la cotilla, de la roba enfarfegada, dels grans barrets, i ella apostava per una moda que permetés a la dona, li donés llibertat a la dona de moviments, per dones modernes. Feia servir també teixits nous, diferents, buscava solucions i aplicacions en aquests teixits per donar-los més moviment, jugava molt amb el caient del teixit sobre el cos, etc, etc. Va ser una pionera del disseny de moda i d'aquella època, del 1900. Es movia amb l'ambient de Gustav Klimt i tots els pintors i els artistes de la secessió vienesa. Estava molt influïda amb d'aquest ambient, i aquest ambient estètic el traslladava a les seves creacions.
1: És meravellós, perquè l'Isabel Llorach, molts dels oients, de les oients, jo mateixa, sé que la teníem present d'altres lectures de la història i d'haver format part d'aquest món cultural de Barcelona. Però, en canvi, l'Emily Floch, no, i per mi ha estat una descoberta.
3: El ser vienesa, tal vegada, és això, i l'Isabel Llorach sí, com a mecenes, perquè els anys, sobretot els anys 30, 20-30, l'època de la... sobretot l'etapa de la dictadura, el Primo de Rivera, més menys, va destacar molt fent moltes activitats a casa seva i convidant artistes de tot el món. Havia passat per casa seva, per exemple, Nijinsky, havia passat el Carlos Gardel, convidava polítics, convidava escriptors... Barrejava molta gent a les festes de casa seva i tenia molt interès en promoure la cultura a la ciutat, a la seva manera, i sempre dient, ella em dient, mira, doncs, si els meus diners em serveixen per això, doncs benvingut sigui per poder promoure. I tenia un gran esperit per que Barcelona fos una capital. Ella s'emmirallava molt en París i volia que Barcelona fos un París. I llavors, des de la mesura que podia, des de casa seva o amb els seus diners li permetien, doncs era una dona cosmopolita. Era la gran ambaixadora de Barcelona en aquell moment.
1: Una vida fascinant, jo.
3: La Isabel Llorach va inspirar, és un dels personatges que Josep Maria de Sagarra s'inspira amb ella, és un dels seus personatges a la vida privada que retrata la Barcelona d'aquella època, d'aquest període, i parla d'una milionària, l'Hortènsia Portell, que fa unes festes a casa seva, que hi assisteixen tots els polítics, que hi assisteixen ballarines, gent de teatre, etc, etc. I està inspirada en la figura de l'Isabel, que la coneixia ell.
1: Realment una dona empoderada i singular de l'època. A mi m'agrada una cosa. Valenta, has dit.
3: Digues.
1: Valenta.
3: Valenta, sí, valenta, perquè trencava convencions del que era... El que es pressuposava d'una senyoreta del seu estatus i en el seu moment. Pensa que estem parlant de començaments del segle XX. Llavors, se sortia bastant del rol que li hauria assignat la societat burgesa de Barcelona en aquell moment, sobretot en l'ambient burgès en el que es movia. I l'Emil Floch també, a la seva manera, perquè pololava o vivia al voltant dels artistes de la secessió, que tots ells, si realment era un ambient obert, cosmopolita, etc., a la Viena d'abans de la Primera Guerra Mundial, però malgrat tot les dones no hi tenien un paper massa destacat, era molt, molt, molt, molt masculí, i es va moure sempre en aquest ambient. I en el llibre he volgut retratar que totes dues, tot i voler ser retratades, tot i ser models de quadres, no van voler ser mai models, no van voler ser mai retratades. Tots dos quadres tenen similituds formals, i això és el que em va cridar l'atenció. Formals només, estèticament, la posa de les dues, tal com estan... sí, la posa, la cromàticament, etcètera, etcètera. Tots dos tenen similituds amb tons blaus, etcètera, etcètera. I les dues, tant l'una com l'altra, no tenen una expressió de relaxada o feliç. Estan encarcarades dins del seu retrat. Mai van voler ser retratades. L'Isabel no es va agradar en aquell quadre que la van retratar. El quadre de l'Isabel apareix tapada amb un vestit que li arriba fins al coll, porta un maneguí a les mans, amb les mans tapades, un gran barret. No se li veu pràcticament ni un centímetre de pell. L'Isabel... l'Emil també, només se li veu la cara. Totes estan embolicades dins d'aquelles robes. A l'Isabel no li va agradar mai aquell retrat, de la mateixa manera que a l'Emil no es va agradar mai en el retrat. Tant és així que el van vendre. No? El Klim la va retratar, ella era l'amor del Gustav Klim i ella no va voler ser mai retratada pel Klim perquè es considerava o sabia que la relació entre ells dos anava molt més enllà de les models que ell retratava, tant les que tenia al seu taller, les que pagava per retratar-les, com les milionàries vieneses que es feien retratar pel Gustav Klim, que era el pintor de moda de l'època. Totes les milionàries de l'època de l'imperi austrohongarès volien ser retratades pel Gustav Klim perquè era un pintor prestigiós que els donava prestigi poder tenir un retrat fet per Klim. Ella no se sentia ni com les models arreplegades que tenia el Klim, passaven pel seu taller perquè era molt promiscu i sabia ella de les relacions que tenia amb les models, ni tampoc d'aquestes senyores que pagaven fortunes perquè el Klim la retratés. No vull ser així. El quadre aquest que va pintar el Klim se'l va vendre al poc de no res. Li va donar l'Emil no el va tenir mai penjat a casa seva, no es va agradar mai. És un quadre inacabat també, en certa manera. Les mans no estan acabades. I sempre va dir, en farem un altre. No la va arribar a retratar, no li va fer un segon retrat.
1: No va arribar. I ara m'ha agradat molt tot el que has explicat, perquè la mirada precisament d'aquest llibre, de les models de la Belle Époque,
3: sí,
1: retrata aquest exterior com a models i retrata la peculiaritat i la singularitat d'elles dues, no? Amb la intimitat, en com es veuen, com es senten de cara a les seves parelles o les possibles, perquè Isabel Llorach no es va casar.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
1: Però aquesta relació, no? amb el món, amb els que tenen al costat, amb les parelles, sí, amb la família, tu vas més enllà, no? Busques darrere d'aquest retrat.
3: Això és el que em va agradar, buscar més darrere d'aquest retrat i no posar-me a parlar dels retrats en si, perquè tots dos quadres ja han estat analitzats per especialistes, tant amb l'obra de Klim com amb l'obra de Casas. Jo no sóc historiador de l'art ni t'ho sabria dir. M'ha interessat més de dir què deu pensar, què penso jo mentre m'estan retratant, què sóc jo de cara a tu, pintor. Sóc un objecte, sóc la que tu vols que jo sigui, però qui sóc jo per tu, no? L'estàs robant, m'està prenent la meva essència, no, el pintor?
1: Hi ha fragments molt bonics de la novel·la, sobretot perquè hi ha una frase que és que me la quedaré.
3: Diu,
1: me la dones?
3: Gràcies. Adjudicada. Doncs digues.
1: La vista i el tacte són dos nivells d'un sol sentit. Amb això sí, també hi jugues molt, tu.
3: Clar, perquè és això, de dir, què estàs mirant? Aquí estàs, quan m'estàs pintant, què estàs veient? La dona que tu t'imagines o la dona que realment sóc jo? Jo qui sóc per tu? No, és aquest joc de mirades i dir... I pintar, no? També he introduït en el llibre, però tampoc vull ara explicar-ho tot, crec que no.
1: Vaja. No toca. No, tot no.
3: Inventada, aquesta sí que és la creació, el paper d'una model professional, d'una dona que la retrata en la Flora, que surt com a anècdota o que em dona joc a parlar del pintor i la seva model. I ho situo el 1900, a l'any de l'Exposició Universal de París.
1: Bé, el llibre té tot un recorregut. Al final és esplendorós.
3: Ai, gràcies.
1: No es pot explicar, com sempre. A mi m'encanta dir això.
3: Al final és autentiquíssim, a part de tot.
1: És cert. És que, clar, jo anava a dir...
3: Sí, sí.
1: com que jugues entre la realitat i la ficció, penses, sí, a veure...
3: Sí, algú m'ha dit, jo l'estava llegint i pensava, com i m'ho van dir precisament, diu, com solucionarà al final? Diu, ostres, m'ha sorprès. Bé, però és veritat.
1: És sorprenent. Una última pregunta sí que m'agradaria fer-te, perquè del llibre ja crec que hem explicat moltíssimes coses i d'aquestes protagonistes fascinants. I és tot aquest treball que tu fas sempre previ, no?, amb les teves novel·les. Quan has acabat les models de la Belle Époque, quan la comences a escriure, que ja t'has documentat, com ha estat aquest camí? Conèixer-les, viure, conviure amb elles, traslladar-les al paper...
3: Convius dos, tres anys amb elles i estan... I llavors amb totes les tensions que això comporta, no? A part de la recerca que puguis fer, t'enamores més de l'una, l'altra no acaba de... He tingut les meves, els meus quers, per exemple, jo estava molt enamorada de l'Emil, em sentia molt bé en la pell de l'Emil, difícil, perquè no sóc, m'hauria de sentir més a la pell d'una senyora de Barcelona com sóc jo, nascuda a Barcelona, no? O que conec més la meva ciutat. Però amb la Isabel no acabava d'empatitzar, no? Ja no, em costava. En canvi, amb l'Emil em sentia més còmode treballant amb ella. I llavors també això ha estat una lluita interessant. Bueno, lluita, tampoc es pot dir lluita, perquè quan escrius no lluites, t'ho passes molt bé. Mentida, qui diu que s'ho passa malament, t'ho passes molt bé. I si no et passes malament, vés a fer una altra cosa. Però que vull dir-te que amb la Isabel em va costar molt... I finalment me la vaig fer meva i vaig pensar, t'entenc, Isabel, això podria ser així, saps què vull dir? Que és això, convius tres anys amb uns personatges que et van portant cap a un costat i cap a un altre, i és com fer un pols, no?, amb elles mateixes.
1: Bé, certament, doncs... són dues dones que et fan sentir d'una manera molt diferent. A mi la Isabel m'ha fet patir.
3: Sí, t'ha fet patir.
1: Sí, m'ha fet patir.
3: Sí, a mi també em feia patir, és això. Em feia patir, pensava, i al principi també em costava apropar-m'hi, i pensava, és que és curiós, em sento més pròxima amb una senyora d'una ciutat que no conec i d'una cultura que no conec que d'una cultura que puc entendre. Però també puc entendre l'Isabel, no? I totes les seves contradiccions. Les dues tenen moltes contradiccions, com tots nosaltres, al capdavall. Si vol progressar i avançar, t'has de trobar amb contradiccions i això és el que et fa créixer, no?
1: I trobareu de tot. Trobareu lluita, i trobareu passió, i trobareu sentiment, dubtes...
3: A veure...
1: Són molt humanes i això és el que m'ha encantat. Són molt humanes.
3: Molt bé.
1: Doncs escolteu, si no heu llegit La bibliotecària del front, jo ja us dic, doncs ja podeu fer el pack de dos per aquest estiu, les models de la Belle Époque, La bibliotecària del front, totes dues d'univers, de la Berta Jardí, entreu en el seu univers i a continuar escrivint, Berta.
3: Sí, senyora, així ho farem.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Georgina Dalmau és llicenciada en Sociologia, Investigació de Mercat i postgraduada en Investigació Social. Actualment treballa en la seva pròpia empresa de màrqueting digital. Imparteix classes vinculades al món de la comunicació i a diferents universitats i és l'autora de Gossos Salvatges, guanyadora del Premi Protagonista Jove 2024. En un futur governat per la tecnologia d'Electra, una intel·ligència artificial que regula totes les activitats humanes, hi ha uns dies a l'any en què la ciutat es veu afectada pel pas de l'asteroide Antígona. És el moment en què el món digital cau i el sistema col·lapsa. Durant aquest període, la Mar es comença a plantejar si la dependència de la tecnologia val la pena. I reapareix el Nil, la seva exparella que la posa en contacte amb una organització rebel de persones que han decidit viure'n al marge. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els rebels d'Antígona ens porta novament a la Georgina Dalmau al programa. Amb ella, amb Gossos Salvatges, ja vam patir el que no estava escrit perquè ens porta absolutament al límit. Les distopies, les mirades d'un futur, bé, futur entre cometes, perquè jo ja no sé, però aquesta mirada de cara al futur que ens pot arribar és fantàstica de la Georgina. I això del futur, Georgina, benvinguda. Vas haver de córrer, no? Vas haver de córrer amb el llibre perquè se'ns menja.
2: Sí, el món planteja, el món de Rebels d'Antígona és un món on tenim una alta dependència de tecnologia, no? I això té efectes en el nostre dia a dia. Us sona, no? Vull dir, que al final, des de que tu tens la idea fins que es converteix en una novel·la, van passant coses. Entre elles, per exemple, va aparèixer el ChatGPT, no? Que va canviar absolutament tot i també va haver de canviar moltes coses de la meva novel·la perquè quadrés amb la realitat nostra, no? Llavors, és veritat que en la novel·la s'intenten exposar situacions que facin pensar a la gent, no? Quina dependència que tenim amb la tecnologia o fins a on ens pot portar, no? I que des de que es va aprovar per publicar, fins que es va publicar, anàvem veient notícies i anàvem veient coses que pensava, la realitat m'està superant el llibre en alguns casos, no? I sí, doncs sí, és un futur, intenta retratar un futur, intenta exagerar coses del nostre dia a dia, però és fàcil que al lector li sigui tot molt familiar.
1: Bé, en certa manera ens tornes a posar una mica contra les cordes, no explicarem exactament la història, ja la llegireu, però pel fet de reflexionar sobre què tenim entre mans, no? Com utilitzar i què n'estem fent, o fins i tot et diria, què ens fan fer amb la tecnologia?
2: El sistema, no? Al final, el sistema és una maquinària molt, molt, molt poderosa que tot va encarrilat a que necessitem un dispositiu, no? Que en la novel·la parlem de dispositius, però en realitat, no? Doncs actualment el nostre dispositiu és el telèfon, el smartphone, no? El telèfon intel·ligent. Clar, hi ha reflexions en el llibre, no? Tipo, has provat de viure un dia sense el dispositiu, que surten allà sense cap dispositiu? Jo convido els lectors a que facin la prova. Jo la vaig fer. Jo em vaig tornar boja i bueno, vaig demanar a la meva família que em regalessin un telèfon no smart i va ser un invent que va acabar en fracàs total, no?

0: és gent jove, però és aplicable als adults absolutament.
1: Sí, és allò que em passa, no? Que jo quan escric la novel·la sí que m'agrada que els protagonistes siguin joves, no? També els joves representen canvi, que qüestionen coses, no? Llavors els protagonistes són joves, però també ens podem sentir molt identificats als que no som tan joves. Després també es reflexiona molt en la relació de pares i fills amb el tema aquest de la tecnologia. Llavors jo crec que és una reflexió que segurament ataca molt més al públic més adult i no tant al juvenil. Per tant, sí, ara se'n diria crossover, no? Que en anglès aquestes paraules també queden molt bé, però sí, el llibre també té una mica aquesta intenció de fer-nos pensar a tots, no només als adolescents.
0: Bueno, clar, perquè nosaltres recordàvem, sempre jo, ens fem grans i recordem com els pares ens deien, és que nosaltres quan érem joves això no ho fèiem, això no ho dèiem, això no... Dic, és que no ho teníem. Nosaltres ara estem en aquesta tesitura, no? En aquest canvi. Clar. Però ha estat molt ràpid, perquè penso que ha sigut d'una acceleració tan gran que no sé si estem preparats per controlar-ho.
1: Això és el que ens trobem, no? Ara, de cop i volta, semblava que la tecnologia a les aules, la tecnologia on ens hi vam com abraçar, i ara, de cop i volta, comencem a veure que, ui, que no és bo, no? Que estan sortint problemes, que van sorgint coses. Penso que no, penso que ens ha adelantat. O sigui, tota la tecnologia ha anat tan de pressa que ara ens estem trobant amb els problemes menys pràctics, més relacionats amb l'addicció a les pantalles, que també intento, sempre ens fixem amb els joves, no? Amb el mòbil, oi, els adolescents i el mòbil, bueno, ja, però i mirem-nos a nosaltres. Què estem fent nosaltres? Quantes hores al dia mirem el mòbil, no? Fem aquesta... Llavors, clar, clarament també hi ha una maquinària que és la indústria, que la indústria el que vol és tenir-nos el màxim d'hores enganxats al mòbil, això es diu l'atenció, lluiten, es diu, no em surt l'expressió exacta, però vaja, que lluiten, no?, per tenir l'atenció de l'economia de l'atenció, crec que li diuen, alguna cosa així, no? Com més estona estiguem en allà, ells més rendiment econòmic trauran, perquè podran vendre més publicitat, perquè podran moure més contingut, no? Clar, totes aquestes empreses, tots els seus interessos estan passant per sobre de la capacitat de concentració de la gent, de la capacitat d'organització, d'una pila de coses, no? Per tant, no, jo crec que no estem preparats, no, clarament. I per això també Rebels intenta exagerar el nostre dia a dia, perquè fem també aquesta reflexió.
0: Parlaves de relacions de pares i fills, també surten molt, evidentment, les relacions amb els amics. Hi ha una gran frase, això dels amics, que, sí, que aquí s'ha de treballar molt. Diu, és de les poques persones amb les quals tinc algun tipus de relació. La soledat, l'aïllament que provoca l'utilització de les tecnologies.
1: Clar, quan estem pendents d'una pantalla estem perdent grans oportunitats de conèixer persones, no? A la nostra vida, d'interactuar amb gent. Al final dius, va, estic esperant els nens que surtin de l'escola i estem tots els pares mirant el mòbil, no? En lloc d'igual relacionar-nos entre nosaltres. Que igual no sortiria res de bo, tampoc, però potser sí que sortiria alguna cosa, no? Veus, és molt típic, de veure pares a dintre del cotxe esperant la sortida de l'escola, doncs mirant el mòbil. Doncs escolta, podria ser una oportunitat, i n'hi ha moltes, si anem reflexionant tots aquells moments en què estem mirant el mòbil, crec que es perden com moltes oportunitats, no? Llavors, clar, imaginem-nos un món on no només tenim un mòbil, sinó que tenim ulleres, que ho tenim tot, no? Per estar convivint pràcticament aquesta vida paral·lela, seria molt difícil tenir relacions estretes, de confiança, ben treballades, d'amistat, no? En aquí, llavors la protagonista es troba sola. De fet, justament amb qui té més relació és amb la seva cap. Per tant, imagina't un món en què la persona amb qui tens més relació és amb el teu cap o la teva cap i no amb un amic o alguna cosa així.
0: Un desastre. Mm.
1: Un desastre.
0: Que sí. Estan bé, els caps estan molt bé, si pot tenir amistat, però...
1: Però que sigui l'única aquí, clar, perquè tens algun tipus de relació.
0: Tenim la Mar, la protagonista, tenim la seva cap, que és la Ona, i en certa manera

0: Al llarg d'aquesta novel·la van apareixent, no, com dos bàndols, evidentment, els que estan a favor, però jo diria fins i tot tres, no? O sigui, els que estan a favor de les tecnologies 100% i la vida humana està sempre per sota perquè la màquina és perfecta, sí. Els que lluiten per dir adéu a totes les màquines, però sempre hi ha algú que té aquest terme mig, no?
1: Al final, la protagonista treballa a Electra, que Electra és l'empresa que està controlant tot el sistema, i ella, per coses que li van passant, comença a qüestionar-se si això és normal o no, fins que acaben anant a parar a la banda dels rebels, no? I penso que això sempre és així, és a dir, tens els poders que intenten controlar el sistema, tens la gent que intenta fer alguna cosa en contra del sistema i després hi ha la gran massa de la població que tirem endavant, que vivim, que fem el que podem, no? I que el dia a dia ja ens té prou ocupats i llavors, bueno, pots opinar, jo estic a favor d'això, jo estic en contra d'això, però en realitat no estàs actiu intentant canviar massa cosa, no? I d'això penso que els sistemes se n'aprofiten. I aquests són els tres perfils que tu comentes que apareixen a la novel·la.
0: Hi ha un fragment que m'agrada moltíssim. Ja en trobareu uns quants perquè hi ha moltes coses, eh? Però aquest l'haig de llegir. Diu, obro la porta amb les claus i engego el llum fent servir l'interruptor perquè, oh, quina sorpresa, els sensors intel·ligents no funcionen. El robot de cuina, tampoc. Així que avui toca fer-me el dinar. Agafo un parell d'ous i en faig una truita. Trobo que m'ha sortit prou bé per fer-ne una un cop l'any. Engego el dispositiu de taula i al final desisteixo de poder fer res que impliqui tenir una connexió. Tot això és el que passa quan arriba Antígona, que els deixa respirar durant 10 dies a l'any.
1: Sí, o sigui, la gràcia de tot plegat és que en aquest món amb tanta tecnologia, durant 10 dies a l'any, aproximadament passa les restes d'un cometa, que és Antígona, que el que fan és provocar que la tecnologia falli molt. Llavors, la gent es veu obligada, doncs, a fer el que fa la protagonista, que és a obrir la porta amb les claus, a haver-se de fer el sopar, no? La protagonista s'espavila, encara és prou espavilada.
0: A l'entorn,
1: la gent té una dependència tan gran que durant aquests dies és molt problemàtic per ells tirar endavant. Accidents de cotxes automàtics, no? Hi ha tota una pila de conseqüències que fan que clar, que la gent desitgi que torni la tecnologia i que s'acabi Antígona, no? Una part de la població vol que s'acabi ja i poder tornar a la normalitat, a la seva normalitat. Una part de la població se n'alegra que de tant en tant pugui respirar, com bé has dit. Sí, llavors, bueno, aquesta és la premissa, no? Jo necessitava que, per algun motiu, la tecnologia fallés per poder també demostrar tot aquest tema de la dependència tecnològica.
0: Les dues mirades, no? Diu, els escolto i semblen feliços. Parlen, riuen, s'enfaden. Però hi ha una certa harmonia en una conversa en què les paraules flueixen. No ho havia vist mai. És molt fort. No ho havia vist mai. Arribarem amb això?
1: Sí, i tant. Ara, l'altre dia vaig veure que hi havia un psicòleg que oferia retirs amb gent jove, i on el requisit indispensable era no mòbil. I llavors són una mena de trobades de gent jove que els vídeos que pengen entre, no, que bé que ens ho hem passat, és dir, oh, però és que jo era així, o sigui, la relació amb els meus amics era així. Estàvem així, d'una manera natural, no? I llavors jo penso que sí. Jo vas veient aquests inputs, no? I és molt típic també que estàs en una conversa i algú treu el mòbil per consultar no sé què, i automàticament, com un efecte dominó, tots el traiem, no? Llavors, és com que la conversa es dilueix. I penso que en les generacions més joves, ells no saben el que és tenir un cap de setmana sencer amb amics sense cap mena d'interrupció, no? Per exemple, eh? Llavors, jo penso que sí, que actualment ja hi som, en això.
0: Ara m'has deixat morta. Morta.
1: Sí. Jo també ho visc molt, tot molt intensament. Al final, aquesta preocupació m'ha portat a escriure aquesta novel·la, no? Potser tampoc és tan exagerat com jo ho visc o jo ho percebo, però em va fer molta gràcia. Vaig veure aquest vídeo justament a l'Instagram del retir sense dispositius, tal, i veies les imatges i penses, bueno, quina sort vaig tenir de jove poder viure d'aquesta manera, o sigui, no haver de buscar aquesta experiència, que la tinguéssim de manera totalment natural i fluida, no?
0: Doncs jo penso que ja que som de les últimes generacions que hem viscut aquesta fluïdesa i ens podem fer una truita a la francesa sense el robot de cuina, potser sí que està a les nostres mans, Georgina, fer coses com les que fas tu, no? Treure un llibre per fer conscients els joves realment de que hi ha una altra vida a banda de la tecnologia, que es pot viure, encara que sigui un dia o unes hores, i tenir aquesta relació. Jo penso que són eines, no? Jo crec que els Rebels d'Antígona, ho crec fermament, de la Georgina Dalmau, és també un manual per dir, no és el retir d'aquell psicòleg, però sí que és una eina que molts pares poden portar a casa.
1: Sí, penso que com que té aquest punt de que dèiem abans, no? De que és tan perfectament llegible per gent jove i no tan jove, penso que pot ser un punt en comú per treure temes i per posar temes sobre la taula i per arribar a acords, no? I a fer reflexions tots junts. Penso que pot ser un bon... M'agradaria, de fet, que pogués fer aquest paper. Això et demostraria la importància final i la potència d'un llibre, no?
0: Que per això també lluitem. Des del programa sí. També ho fem.
1: Llavors, això ja seria per mi fantàstic. La veritat, seria... Què més pots demanar, no? Que el teu llibre realment, la teva novel·la, vagi un pas més enllà.
0: Doncs per mi és una gran recomanació, ja ho he dit, un manual fantàstic.
1: Moltes gràcies.
0: A més, trepidant, perquè hi ha molta... A veure, hem parlat de moltes reflexions sobre la tecnologia, però l'aia al cor el tens en alguns moments perquè penses... Corre, corre. La frase és corre, corre, corre, corre, que no arribes.
1: Les escenes d'acció intenten tenir el lector allà en plan, què passarà, no?
0: Sí. Hi ha alguna que és tan hollywoodiense? És brutal. Quan llegiu el llibre ja sabreu de què parlo. Els que no l'hagueu llegit, perquè ja té recorregut, em sembla que era des del mes de gener, Georgina.
1: Sí, el gener, sí, el 28 de gener.
0: Per tant, ja té recorregut, però jo penso que és d'aquests long sellers, no?
1: Esperem, esperem, també seria una gran notícia.
0: Doncs ja ho sabeu, des d'aquí us recomanem Els Rebels d'Antígona, de la Georgina Dalmau, publicada per Fanbooks, i busqueu-la i llegiu els altres llibres, perquè val molt la pena.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Arriba una nova edició del Creixell Crims. Enguany celebra el seu 5è aniversari amb un cartell de luxe on la família i els crims són els protagonistes. Tres dies de taules rodones, música, debat i diverses activitats ompliran Creixell Crims de literatura criminal. En parlem amb la seva comissària, Raquel Gámez Serrano. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Cita imprescindible a l'estiu és creixell.crims. I el punt encara s'aguanta, eh? I fa uns quants anyets. Raquel Gámez.
2: Hola, bona tarda.
1: Sempre comencem amb la mateixa frase. I qui ho havia de
2: dir? Que aquí a Tarragona
1: passaria això. I amb quanta força resisteix, s'aguanta, repeteix i, a més, amb una sèrie d'adeptes impressionant.
2: És que sembla mentida, Mònica, és que són 5 anys, és el 5è aniversari enguany.
1: I heu fet una festa, festa grossa.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Jo vaig fer campana, eh?
2: Sí, és veritat, eh? Però, mira, ho vaig passar, no passa res.
1: Bueno, a mi em perdonen, perquè sóc mig de casa.
2: Exacte.
1: Però, escolta, anem a repassar una miqueta o a fer-ne 5 cèntims. Primer, abans de tot, valorar també una mica aquests 5 anys. Perquè un festival, moltes vegades es diu és que sempre és el mateix i que es presenten novetats, però tot arreu es presenten i les presentacions de llibres ja no es porten, etc, etc, etc. Però no és així, perquè feu, ompliu, repetiu i tothom queda content i quan s'acomiada ja diuen fins l'any que ve.
2: Sí, sí, ha costat, eh? Ha costat. Jo el que crec, de, si faig una avaluació, una reflexió sobre el decurs d'aquests 5 anys, el que crec és que ens hem professionalitzat. O sigui, ha arribat un punt que van començar com van poder, bonament, i tu hi eres, però esclar, tot costa molt i crec que l'any passat va ser el punt d'inflexió que vam donar una passa endavant i ens vam professionalitzar. I ara mateix l'objectiu que tenim és mantenir-nos en aquesta professionalitat i mantenir-nos en que cada any es pugui celebrar el festival, perquè després de tant d'esforç, no?, que estrenem logotip enguany i tot, doncs que tingui força recorregut.
1: No hem dit dates, 10, 11 i 12 de juliol aquest any. I bé, a veure, amb molta diversitat. Jo hi ha una cosa que volia destacar del festival, precisament, és que va arribar un moment que Creixell Crims era dels poquíssims festivals realment que quedaven. Vau aguantar, ara això ja ha anat creixent.
2: Sí.
1: I a més, oferiu una diversitat, perquè parleu de molts temes actuals i impliqueu a tota la ciutadania. A grans, a petits, diverses activitats i diversos formats.
2: Sí, és un tret diferencial des del primer any. Des del primer any va ser una proposta diferent que volia fer. Aquí hi ha música, enguany com a novetat hi haurà màgia, l'acte d'inauguració. Hem tocat molts pals que no són distintius precisament de la novel·la negra, com la dansa, l'òpera. Doncs enguany hi ha màgia, perquè s'ho mereix aquest 5è aniversari. I sempre amb les activitats prèvies hem volgut obrir el ventall del públic i també a l'hivern, a Creixell, també doncs, oferir i treballar amb les associacions del poble i fer activitats pels veïns del poble, com és el FICCAT, el conveni amb el FICCAT i la projecció de pel·lícules amb gent gran. I precisament en la programació d'enguany, que mantenim, igual que l'any passat, el diumenge al matí, doncs és que ens acostem als petits, que farem un escape room familiar. Encarna l'esperit del Sherlock Holmes i resol el misteri i ho farem a la biblioteca. Per tant, sí, toquem molts pals i això és un tret diferencial nostre.
1: I molt atractius, eh? Perquè fer un escape room amb Sherlock Holmes, aquí a nivell, eh? Perquè arriba a les deduccions, no?, d'aquest bon home que ens ha tingut a tots sempre enganxats.
2: Clar, i a més molt reconegut amb els còmics, amb els nens, i precisament el tema central d'enguany és la família. I havíem de tocar el tema del nen i li vam fer incloure en aquest cartell espectacular que ha fet el Marc Novoa, l'il·lustrador, doncs la figura d'un nen que, a priori, la novel·la negra defuig una mica, eh? És molt complicat tocar la figura dels nens. I aquí, doncs, hi està recollida, perquè precisament va d'això, família i crims.
1: No, família i crims, i si no hi ha crims, però sí que pot haver-hi família, perquè moltes vegades, moltes entrevistes, llibres teus, precisament, parlaven, no?, d'aquesta denúncia social també sobre els menors.
2: Sí, també. Aquí toquem molts vessants. Volíem, d'alguna manera, abordar totes les excepcions del terme família. És a dir, tocarem la màfia, ja la vam tocar amb la festa grossa del 5è aniversari, però també tenim una taula rodona que hi ens endinsarem. I tocarem també el tema de si la família, la gent que no té família, que no té aquesta xarxa familiar, delinqueix més o no. Ho tindrem amb un judici popular. És una de les activitats estrella del festival. Molt xula, perquè, a més, participarà el públic. Haurà de dictar sentència al públic.
1: Ai, jo vindré a dictar sentència. Com ens agrada dictar sentència. Qui vulgui participar, que no ho digui, però venir s'ha de venir a veure.
2: Serà molt interessant, perquè la xerrada paga la pena. La veritat és que paga la pena. Però mantenim, mira, aquest any el que m'agrada és que hem mantingut, i aquesta era la voluntat de l'any passat, dels tres apartats nous. El primer, que era el de la presentació de novetats, tecles i lletres, amb l'actuació de piano d'Elisabeta Miranova, però també l'interrogatori, que el mantenim, l'hem mantingut amb la gran Rosa Ribas, que em visitarà, perquè, clar, també té una nissaga familiar, els Hernández i Hernández detectius. Aquí toquem tots, els mafiosos i els detectius. Tots. I després repetim també la lectura dramatitzada que escoltava, La tortuga, de Patricia Highsmith, un conte super esfereïdor que va de la família i, no sé, la lectura va a càrrec d'algú que no sé si la coneixereu, que és la Mònica Socias.
1: Aquest any m'ha tocat lectura. Sí, m'ho va oferir i vaig trobar que era un repte per mi. Però he pensat, dic, amb tantes coses que faig, ja no vindrà d'una. Jo ho intento, molt serà.
2: Gràcies.
1: És una responsabilitat.
2: Tota una responsabilitat, i des del Creixi Crim estem molt agraïts.
1: Perquè, a més, Patricia Highsmith és, vull dir, és molt estimada per vosaltres, molt estimada pel festival, sí. Que és una gran figura.
2: És una gran figura, i el conte de la tortuga, de veritat, veniu, perquè és esfereïdor, és familiar i és esfereïdor.
1: Bueno, jo dic, no vingueu tant.
2: Sí,
1: realment val molt la pena conèixer. Feu un gran treball de divulgació, això també voldria destacar-ho.
2: Sí, del que és la novel·la negra, del que és la lectura i la participació també en els instituts. Mantenim el de Roda, i potser de cara a l'any vinent s'està parlant d'ampliar fins i tot, o sigui que és increïble, amb el Premi Jordi Tinyena.
1: Els premis que no els hem citat, però sí.
2: Té d'haver actualitat, i també, doncs, tenim el Premi Trajectòria, que enguany a la roda de premsa es va avançar, que és la gran, i no podia ser d'una altra manera, en el seu 90è aniversari, l'Olga Xirinacs, de la terreta, o sigui, és que...
1: Ells han Xirinacs aquest
2: sí,
1: any, eh?
2: Sí, clar, tot va molt lligat, i després el gran Margarida Aritzeta, que per cert hem tingut ara la reunió de deliberació, i fins aquí puc llegir, no diré res més.
1: Jo no sé res, tampoc, eh?
2: No, i tenim el segon premi, de poesia criminal del Jordi Llopar, el Mònic, que vam encetar l'any passat poesia criminal i s'han presentat un munt de treballs.
1: És que tenia a dir com està, perquè la poesia costa, però això de posar-hi criminal penso que és un incentiu.
2: Sí, perquè vam obrir el ventall a denúncia social, perquè també s'hi adiu, vull dir, no només matar sang i fetge, sinó de denúncia. I l'any passat el jurat va comentar, jo no en formo part, jo només el del Margarida Aritzeta, que hi havia estat d'una qualitat enorme, els treballs presentats, vull dir que hi havia força finalistes. I enguany no ho sé, perquè estava a punt de deliberar-se, suposo, és en aquestes dates, però els treballs presentats són nombrosos.
1: I de novel·la també. O sigui, teniu un èxit de participació.
2: Bueno, de novel·la s'ha mantingut, va haver-hi un boom, que va arribar, no sé, si a 53 o així, i l'any passat van haver-hi 30, però de millor qualitat,
1: molt
2: i enguany ens hem mantingut en 30, i també et puc dir que de millor qualitat.
1: Està bé, perquè és un patir, això dels premis.
2: Sí, és un patiment, perquè ningú vol que quedi cap desert. I quan hi passa, perquè va ser la segona edició... És que teníem doble feina, rellegíem i rellegíem per no voler deixar-lo de ser, però sí que hem de tenir en compte, i sobretot a Margarida Aritzeta, que sortirà publicat en una col·lecció d'una certa qualitat i, per tant, no pel fet de premiar la millor novel·la de les presentades, sinó la millor novel·la amb prou qualitat que pugui estar a la línia de tota la col·lecció, com és Crims.cat. Clar, és difícil.
1: És complicat, jo sé el que és estar al jurat i declarar-ho desert i que tothom, bueno, un percentatge molt elevat s'enfada i critica, sí. Però realment quan has llegit els treballs i sí. Tens clar...
2: És millor ser honest i dir, doncs mira, quina mala pata, però és així. De totes maneres et puc avançar que no queda desert i que estem tots molt contents.
1: Bé, sabem que hi ha premi, com a mínim, no sabem quin.
2: Res més, ja. Res més.
1: Bé, escolta'm, noms com el de Tura Soler, Jordi Grau, Susana Hernández i Laia Vilaseca.
2: Clar,
1: grans noms.
2: Grans noms perquè també toquem els pals de criminals. És a dir, hem dit que si tenim família o no família, que si la màfia, que si els detectius familiars, però també hi ha els crims familiars que els pateixen o que els cometen reals. I ara aquí vindrà, i repeteixen, perquè la conferència va fer una conferència excepcional que la gent no volia aixecar-se de cadira, la Tura Soler i el Jordi Grau, i aquí vindran a parlar, no dels crims reals, sinó dels seus llibres, però també tenim les grans Susana Hernández i Laia Vilaseca amb els seus crims de ficció. Veniu.
1: Escolteu-me, Creixell.crims, festival de novel·la criminal en català, un any més resistint això... Se'n diu Resistència Cultural i que per molts anys, Raquel Gámez, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies i Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Arenys, la primera.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
7: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
6: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
7: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
6: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
7: Reserves al 93 158 60 65.
6: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
7: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
8: Ràdio Arenys, la primera.

0: La música a Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que a la seva projecció i a l'organització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa, i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros. Tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 7 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que ens portarà les últimes novetats. Parlarem d'infraestructures portuàries i dedicarem bona part de la segona hora del programa a parlar de medi ambient. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, visca Sant Fermín, que això ja tenim xupinazos i tots els bous corrents pels carrers de Pamplona.
1: Sí, han començat. Aquí a Catalunya tenim una d'incendis aclaparadora, però sí, no passa res, la calor no cessa. Però
2: és per donar-li un altre color, un altre caire diferent. Perquè ja demà hi ha això que estic dient no serveix de res. I ja podrem parlar dels incendis, si vols. Bé. Que déu-n'hi-do, eh? Quins ensurts,
1: ens estem cremant tots.
2: Sí. Però no hi ha una manera de poder aturar-ho. No va inventar un senyor que hi havia un líquid que se li posava damunt del foc i s'aturava en 0 coma.
1: Això
2: ho... No ho podíem agafar d'alguna manera, això?
1: Això ho saps tu, jo no en tinc ni idea.
2: Sí, va sortir un senyor per la televisió que tenia un líquid que li posava directament a sobre del foc que feien per fer per ensenyar-ho i s'aturava. No sé, no podíem tenir litres i litres d'aquest líquid perquè es pugui aturar.
1: Jo no sé quin és aquest líquid, o sigui que fatal.
2: Líquid màgic, deu ser, no ho sé.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, amb molta calor i parlant de focs i d'incendis, avui fa un any just de l'incendi de Paüls. No sé si doncs recordeu, l'any passat ja el vam fer... Bueno, sí, ja en vam parlar aquí a Arran de Mar... Sí, un any just. Algun dia em va tocar quedar-me a casa perquè estàvem, bueno, lo poble confinat i no res. Ara fer, bueno, recapacitació, no?, de que actualment fa un any el de Paüls, però que ara mateix n'hi ha uns quants actius a Catalunya.
1: Estarem pendents d'aquests incendis perquè ja portem uns quants dies i no sembla que la situació hagi de revertir molt. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, doncs prop de bé des d'aquí L'Escala. I jo aquests dies em faig... Mira, si estigués aquí, per exemple, en Joan Ramon Mendo i por ahí, podríem estar parlant 2 hores i mitja. Però amb el tema d'això dels incendis, o sigui... Feia els 4 anys que hi ha hagut sequera bèstia, pràcticament hi han hagut molts menys incendis de l'habitual. Portem 2 anys que ha plogut o 3 anys que va plovent bé i és aquest any quan, com dèieu ara, se'ns està cremant el país. Deien que un paisatge amb mosaic ajudava a allò dels incendis i no sé què. Ara ens trobem que gairebé 80% dels incendis són per culpa, entre cometes, de l'activitat agrícola. Que no podem parlar de bosc brut, evidentment, perquè hem de parlar de boscos madurs. No sé, jo crec que se'n parla molt i tothom diu la seva, o sigui, és com allò de bum, bum, bum, bum, bum, es deixen anar coses, però és un tema que encara no hem tocat de peus a terra, encara no hem sentat pas les bases de tot plegat.
1: Veurem com avança, perquè sempre que hi ha incendis parlem d'això, de la gestió, i al final jo crec que mai acaba de fer-se exactament res. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Quants dies sense estar aquí amb vosaltres per qüestions vàries. Molt contenta de tornar a acompanyar-vos, de tornar a saludar-vos. Sílvia, em sembla que el líquid aquest del que parlaves és, sí?, això que diuen l'Ecofire, que és aquesta mena de mefunge negre que sembla fertilitzant per plantes, que quan tocava el foc s'expandia i ofegava els focs. Pot ser? Et sona?
2: Podia ser. Tot el que serveixi perquè precisament s'aturi el foc en 0 coma, ho compro.
5: Doncs crec que sí,
2: crec que és això,
5: que és l'invent d'un científic aragonès, de fet, un científic d'aquí ben a prop.
2: Doncs a veure, que podíem posar-lo una miqueta més actiu, no? Què et sembla?
5: Em sembla una molt bona idea, la veritat, perquè és un desastre tot el que estem vivint.
1: És un desastre, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, també la calor que fa no ajuda gens. I anem a saludar l'Oriol Leo d'Eix, de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
6: Molt bona tarda. Bé, no? També, mira, preocupat amb els incendis, però va, per acabar aquesta ronda una miqueta més alegres, agafo el fil de la Sílvia, Sant Fermín avui, eh? Per tant, escolta'm, una gran festa. Jo ja he vist l'encierro, eh? Avui, al dematí, jo ja he vist l'encierro, molt net, ha sigut estupendo, els toros s'han comportat molt bé. Demà una altra, vull dir que això, una setmana d'encierros i que la cosa no pari. Gora Sant Fermín.
1: Jo és que et diré que en aquestes hores... quan hi ha Sant Fermín estic nedant normalment.
6: M'ho penso, que els d'encierros a tu t'enganxen al mar, sí, m'ho imagino.
1: Uns corren i jo nedo. Mira, la vida és així.
6: Bé, mira, escolta'm, tot és combinable, eh? Un any pots nedar i un altre any pots anar cap a Pamplona, això, rai.
1: Sí, no ho descarto, eh? Però els encierros segurament no en veuria ni un, però de festa hi estaria. O sigui que... Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. També, no, ja, avui ens hem presentat a tots. Qui us parla? Des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'onada de calor s'intensifica a l'Empordà, Sergi.
2: Doncs sí, estem a les portes de dues jornades on els termòmetres tocaran sostre. Per demà i dijous es preveu que tant a l'interior com al litoral sud de l'Alt Empordà s'arribi a la fita termomètrica dels 40 graus. Serà el segon episodi d'onada de calor de l'estiu i el tercer des del passat mes de maig, quan ja vam tenir el primer embat càlid. El Servei Meteorològic de Catalunya té vigents avisos de calor al nivell màxim, és a dir, un 6 sobre 6, gairebé a la totalitat de comarques gironines, amb excepció del Ripollès. Per tant, és procedent recordar que aquest any la campanya de la Generalitat fa una crida a conscienciar-nos precisament sobre els efectes de la calor i a prevenir-los. Tothom s'ha de protegir, especialment aquelles persones més vulnerables, és a dir, infants, dones embarassades, els operaris que treballen a l'aire lliure o els malalts crònics. Així, es recorda la conveniència d'anar per l'ombra, de buscar els anomenats refugis climàtics i evitar sortir a l'hora de més sol. Cal hidratar-se sovint, encara que no se tingui set, i per últim, a la llar és prescindible controlar la temperatura, ventiladors, aire condicionat, baixar persianes i obrir-les al vespre per refrescar si és que el vespre fa fresca. Agents rurals mantenen activat el Pla Alfa 3 amb més d'una vintena, amb vuitantena, perdoneu, de municipis, i el Pla Alfa 4 al voltant del massís de les Gavarres, on es mantenen tancats els accessos.
1: La Costa Brava viu un inici de l'estiu amb menys meduses de l'habitual.
2: Doncs mira, les pluges de l'hivern i la primavera poden estar al darrere de la disminució d'albiraments i picades de meduses aquest inici d'estiu a la Costa Brava, però també arreu de Catalunya i el País Valencià. L'entrada d'aigua dolça del mar cap a les zones costaneres, això en genera una barrera natural que impedeix el pas de mar obert cap a la costa i en sentit invers. És l'explicació més plausible que han ofert els científics de l'Institut de Ciències del Mar. Una explicació que lliga amb les observacions de Ciència Ciutadana a través de l'APP Medusa APP i també de les dades que ofereix el servei de socorrisme de l'empresa proactiva Open Arms. Entre el maig i el juny del 25 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Val a dir que en zones de la Costa Brava és justament entre agost i octubre quan arriba el pic de meduses a prop del litoral, especialment pel que fa al Born Blau. Ara bé, la Pelagia noctiluca, l'espècie més urticant de la Mediterrània, de moment no ha fet acte de presència, si més no en quantitats importants. Els científics també estan a l'expectativa de com afectaran les calorades i onades de calor marina a l'abundància de meduses, però també a altres organismes del fons marí, com els mol·luscs, equinoderms, coralls i praderies, que són especialment sensibles.
1: Baixem fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de l'Ampolla ha posat en marxa una nova zona habilitada per gossos a la platja de l'Arenal, que s'ha traslladat més cap al sud i presenta una superfície més àmplia que l'anterior cel.
3: El municipi ja disposava des de fa anys d'un espai específic per a gossos, on cal complir la normativa vigent que estableix obligacions com portar els animals lligats, recollir els excrements, mantenir la zona neta i, si escau, utilitzar morrió en els casos obligatoris. La principal novetat d'aquest estiu és el canvi d'ubicació de l'espai, ara situat en una zona més tranquil·la de la platja i envoltada per l'entorn natural del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Este nou emplaçament ofereix millors condicions perquè els animals i els seus propietaris puguin gaudir de la platja amb més comoditat, allunyats de les zones amb major afluència de banyistes. Escoltem a Meritxell Fagis, regidora de l'Ajuntament de l'Ampolla.
4: Des de l'Ajuntament de l'Ampolla hem ampliat i reubicat la zona habilitada per a gossos de la platja de l'Arenal. Una actuació que respon a la voluntat de continuar millorant els nostres serveis i afavorir la convivència entre tots els usuaris de la platja. La nova àrea s'ha traslladat més cap al sud i és considerablement més gran que l'àrea que teníem delimitada anteriorment. Creiem que en aquesta nova ubicació la zona és molt més tranquil·la, envoltada de l'entorn privilegiat que ens ofereix el parc natural, i això permet que tant els animals com els seus propietaris puguin disfrutar de la platja en unes condicions millors.
3: Paral·lelament, el consistori ha dut a terme una renovació de la senyalització informativa. S'han instal·lat nous cartells a l'inici de la platja que recorden que els animals només poden accedir al tram habilitat i adverteixen que la presència de gossos fora d'aquest espai pot comportar sancions.
1: I ho parlàvem al principi, es compleix un any de l'incendi del Baix Ebre, quan el foc va arribar a les portes de Xerta i el Dover.
3: 7 de juliol de 2026 se compleix un any d'un dels episodis més durs que ha viscut la comarca del Baix Ebre en els darrers anys. Les flames que es van iniciar a Paüls van acabar afectant 5 pobles. Les hores més complicades i angoixants van arribar a la nit, quan el foc, empès pel vent, va baixar en virulència fins a arribar a les portes de Xerta i Aldover. El foc va obligar a confinar prop de 20.000 veïns. Paüls va quedar totalment incomunicada, no s'hi podia entrar ni sortir, ni tampoc contactar amb l'exterior via telefònica, una situació d'una gran complexitat. A Xerta recorden la impotència de veure com les flames s'aproximaven ràpidament al municipi sense poder-hi fer-hi res. En total es va cremar el 30% del terme. Durant aquest any s'ha activat la neteja de les finques cremades. Diverses empreses forestals s'han coordinat amb els ajuntaments, propietaris i el Departament d'Agricultura per retirar la fusta cremada. D'altra banda, els alcaldes reclamen al govern els ajuts directes als afectats. De moment, només han rebut compensacions per la declaració de zona catastròfica. I el Dover i Tivenys ja han quedat fora perquè no se'ls va cremar prou superfície. D'altra banda, Paüls demana garantir l'evacuació del poble en cas d'emergència a través d'un camí accessible. Una negligència en una zona agrícola per la qual hi ha una persona investigada va ser l'origen d'un dels pitjors incendis de les Terres de l'Ebre i que encara és molt present a la memòria dels seus veïns.
1: Fins les costes del Garraf. Ja han finalitzat les obres que han refet el talús de la platja de la Riera Xica de Sitges, que els embats del mar va fer caure a finals d'hivern. Les obres s'han allargat un mes més del previst, però amb l'inici del juliol ja han quedat del tot finalitzades, Carla.
0: Doncs sí, els treballs d'estabilització d'aquest tram de Passeig de Sitges s'han finalitzat després de l'actuació d'emergència que l'Ajuntament ha hagut d'executar. S'ha reconstruït el mur amb un material especial resistent a l'ambient marí amb la voluntat d'evitar, com a mínim a curt termini, noves caigudes del talús. S'ha segellat l'estructura recalçant de nou els fonaments i recuperant la compactació del terreny. També s'han refet els parterres de la part superior del passeig. L'actuació ha tingut un pressupost de 900.000 euros que ha posat l'Ajuntament de Sitges i que ara està a l'espera que el Ministeri per la Transició Ecològica, el Miteco, financi arran de les ajudes pels danys que va causar el temporal del passat mes de gener. Aquest tram de platja ja ha obert de nou i els banyistes ja hi han pogut accedir.
1: El Festival Vida de Vilanova ha tancat una nova edició de la mateixa manera, perdoneu, que ho fa sempre, pensant en l'edició de l'any que ve i anunciant el que serà un dels grups convidats pel 2027.
0: El Festival Vilanoví ha tancat els escenaris sobre els que durant 3 tardes i 3 nits hi han passat quasi un centenar de propostes musicals diferents. Des de l'organització es xifren 32.000 les persones que han assistit com a públic a un dels festivals musicals de referència a Europa. Una xifra d'èxit que es deu tant als espais al voltant de la Masia d'en Cabanyes com sobretot al cartell que proposa. L'organització parla de satisfacció en el balanç que ha fet de la 12a edició del certamen. Un cartell encapçalat per grups com Ralphie Chu, Fatboy Slim i Guitarrica de la Fuente, que van ser tres dels principals atractius d'aquesta edició. Guitarrica de la Fuente, per exemple, va demostrar el gran moment musical que està vivint amb un concert en el que ràpidament va connectar amb el públic. Propostes internacionals i nacionals que combinen espai també per a nous talents emergents. Una de les que ha viscut aquest procés de consolidació és, per exemple, Maria Arnal, que sobre l'escenari va plantejar una posada en escena innovadora per presentar el seu disc Ama, 10 anys després que actués a l'espai del vaixell del Vida, acompanyat aleshores per Marcel Bagés. Amaia ha estat també un dels reclams d'aquesta edició, exhibint una presència sobre l'escenari que explica per què és una de les veus més estimades de la música estatal contemporània. Lia Kali, Charlotte Cardin, Gerai Cortés, Sidoní, Ferran Palau, la Ludwig Band i Fatboy Slim han estat alguns dels noms que han acompanyat el Vida 2026. Ha estat la música electrònica precisament de Fatboy Slim la que ha tancat el festival. Aquest matí ja s'han posat a la venda els primers abonaments per al Vida de l'any que ve, una jornada en la que els protagonistes són els seguidors més fidels que confien en la qualitat artística del Festival Vilanoví, sense conèixer el cartell que hi actuarà i tan sols amb un nom confirmat, el del duet estatudinenc Chinese American Beer.
1: Fem aturada a les costes del Maresme. Una delegació aranyenca participa en la Mostra Internacional de Puntes de Peniche a Portugal, una vila portuguesa arran de mar a prop de Lisboa. Tot el municipi és una petita península rocosa voltada de mar, Oriol.
5: Doncs sí, i Arenys de Mar tindrà un estand propi en aquesta fira des d'aquest divendres i fins diumenge. La presidenta de l'Associació de Puntaires Fogó d'Alba, Maria Bernat, i la directora dels Museus d'Arenys, Neus Ribas, viatjaran aquest dijous cap a aquesta vila portuguesa per participar a la mostra. És una de les cites més veteranes i prestigioses a Europa, que compta amb delegacions d'arreu. Des d'Arenys de Mar s'hi exposaran peces procedents dels fons dels museus d'Arenys, així com també treballs elaborats per les artesanes aranyenques. Maria Bernat ha explicat que en aquesta edició s'ha optat per mostrar creacions més innovadores.
6: Intentem portar sempre alguna cosa que sigui diferent. Portem, per exemple, aquelles tires, diem-ne, que vam fer amb cordill, que va venir el Tarmo Torstom, aquest noi finès que ens va fer un taller, no sé, les flors, aquelles margarides immenses que vam fer fa un parell d'anys. Vull dir, anem portant coses que són diferents, que se surten del tradicional. Vull dir que els ventalls de punta són preciosos, però també els hi ha amb disseny modernista, que trenquen molt i són diferents.
5: Durant la trobada també es faran demostracions en directe de la tècnica aranyenca, el Redfi, per donar a conèixer la manera de treballar. A més, la cita es converteix en un espai d'intercanvi d'experiències on tots els participants poden conèixer altres tècniques i compartir treballs. Tot plegat s'acompanyarà amb altres activitats complementàries, com ara desfilades i exposicions. Al marge d'aquest viatge a Peniche, l'associació Fogó d'Alba ha tornat a organitzar el taller d'estiu de puntes. Es tracta d'un taller obert a tothom, tant per les persones que vulguin refrescar la tècnica com per aquelles que vulguin aprendre-la. De moment hi ha 6 participants, però qualsevol persona interessada s'hi pot afegir cada dimarts o dijous a partir de les 5 de la tarda al local que tenen al carrer Església.
6: Per tothom que vulgui intentar-ho o recordar-ho o repassar-ho. Vull dir, tenim des de nens i nenes que comencen, que no havien fet mai puntes, fins a una persona que ja n'havia fet anys enrere i ho tenia abandonat i ara, doncs, per tornar a reemprendre bé el taller per refrescar. I no hi ha edat, no hi ha cap condicionant ni res. Per tant, tot aquell que vol, bé, i no hi ha problema.
5: A més, cada dimecres les puntaires surten a fer anar els boixets a la riera, just davant de les galeries, i animen a qualsevol persona a acostar-s'hi. L'activitat comença a 5:45 de la tarda i s'allarga durant unes 2 hores.
1: El Canet Rock d'aquest any fa un bon balanç d'aquesta edició que marca l'inici de la gira de comiat de la Fúmiga i que va homenatjar l'exmembre de la Trinca, Toni Cruz, que ens va deixar l'any passat. Han estat 2 hores de música en directe amb 25.000 espectadors als terrenys d'Ample d'en Sala, que no són de Canet, sinó d'Arenys de Mar.
5: Exacte, un dels moments àlgids de la nit del Canet Rock va ser amb la sortida del sol i l'actuació de la Fúmiga, el grup valencià que ha escollit aquest Canet Rock per oferir un dels seus últims concerts de la seva trajectòria, i ho va fer davant de 25.000 persones que van omplir el recinte de gom a gom. Abans d'aquest moment culminant, el Canet Rock havia gaudit de les actuacions de grups veterans i noves veus de la música en català, com Maria Jaume, també els Doctor Prats, la Good Big Band, Ginestar, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figa Flaues, els Catarres, els Tiets i Búhos. El Canet Rock també va homenatjar a Toni Cruz, que el va fer reviure amb intel·ligència artificial. L'exmembre de la Trinca, que va morir l'any passat, ha interactuat amb el públic i el seu company trincaire, Josep Maria Mainat. Un cop finalitzat el festival, ja s'han posat a la venda les entrades per la pròxima edició del Canet Rock de l'any que ve, que serà el proper 3 de juliol. A hores d'ara ja se n'han venut unes 800 entrades a un preu de 41 euros.
1: I acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la platja llarga de Tarragona acollirà els dies 11 i 12 de juliol, aquest cap de setmana, una nova edició de les Onades Inclusives, una iniciativa que s'ha consolidat com una cita de referència per promoure l'esport inclusiu i la convivència entre persones amb i sense discapacitat. La proposta està impulsada per l'associació Si Jo Puc Tu També, APILEP, conjuntament amb Tarragona Esports, el Club Vela Platja Llarga i el Reial Club Nàutic de Tarragona. Durant tot el cap de setmana, els participants podran gaudir d'activitats nàutiques adaptades, com ara el paddle surf i el kayak inclusiu, sempre amb l'acompanyament de monitors especialitzats i d'un ampli equip de voluntariat. L'objectiu és oferir un espai compartit on totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin practicar esport en igualtat d'oportunitats, afavorint la participació, la inclusió social i el respecte per la diversitat. El president de l'associació, David Sanahuja, ho ha explicat.
7: Hem aconseguit que una cosa que potser no es plantejaria la gent, que és anar a fer paddle surf o kayak a la platja, ja ho esperen i ho fan cada any. I l'important, com sempre diem en el nostre ADN, que inclusió vol dir persones amb discapacitat i sense, si no seria adaptat.
1: L'organització destaca també el paper fonamental del voluntariat, especialment el Consell Esportiu del Tarragonès, que un any més farà possible el desenvolupament de les activitats. Amb 6 edicions a l'esquena, les Onades Inclusives s'han convertit en una iniciativa de referència a Tarragona. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
8: Bona tarda. Continua aquesta placidesa a tota la costa, però amb una mica més de brisa de marinada de sud-est que es torna a reforçar tot just a les hores de la tarda. Per tant, una mica més de mar ondulada, de mar espessa al llarg de les properes hores, on tindrem la mar un palet més remenada, sempre passant poc de la marejol, serà la Costa Brava Sud, i amb molta calor, sobretot amb molta xafogor. Pocs núvols en general, almenys sí que no hi haurà tempestes. Pel que fa al dimecres, una altra vegada al matí, vents més aviat febles, dominant de sud o de ponent, bàsicament a la Costa Brava i també a la costa barcelonina, i amb una mica de gregalet a la Costa Daurada, sempre amb un mirall gairebé a primeres hores del matí, per tornar a girar el vent cap a Xaloc o cap al Llevant, fins i tot al Golf de Roses i al Cap de Creus, durant la tarda, però sempre amb una temperatura elevada i amb marejol, simplement amb aquesta mar un palet, com dèiem, més espessa durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps del trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda. Hores d'ara són tallades per incendi la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, la GI-66-12 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro. A més, també per incendi només és permès el pas a veïns en aquestes dues vies, la GI-664 entre Casa de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i la GI-6703 entre Quart i Madremanya. A més, la BB-2131 també està tallada per incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt. A la C32 i intensitat a Cabrera de Mar a Mataró, en sentit Girona, per un incendi que ja no talla cap carril. A la C60 i a Quargentona, en sentit Mataró, a la 2, hi ha retencions de Cornellà a Sant Feliu de Llobregat, en sentit Lleida per obres, i retencions també de Sant Joan d'Espí a Cornellà, en sentit Barcelona, a la P7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, al nus de Trinitat, d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta, en sentit Besòs, i la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al nus de Trinitat, en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
3: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això. Això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneïtat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
8: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
9: I Tàrrega ha presentat avui al futur pol cooperatiu Cal Valeri un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAI, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60 de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
10: Notícies en xarxa.

0: Tant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Tant de Mar, una segona hora on parlarem d'infraestructures portuàries i després dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Tant de Mar. El Port de la Generalitat ha presentat els estudis que, al seu entendre, avalen tècnicament la construcció del martell a la bocana del Port d'Arenys. Avui podrem aprofundir en aquests informes i en l'estat de la polèmica, Oriol.
2: Doncs sí, Marina, efectivament, ja a vegades hem parlat aquí al programa Arran de Mar de la construcció d'un martell a la bocana del Port d'Arenys, una obra que no agrada a molts agents del port. Per exemple, el Club Nàutic ha fet campanyes en contra d'aquesta construcció. Doncs bé, s'ha fet una reunió al Port d'Arenys parlant d'aquesta construcció perquè Ports de la Generalitat pogués exposar tots els estudis tècnics que s'han fet que garanteixen que això sigui una obra segura i que no perjudiqui per res les embarcacions que han d'entrar i sortir per aquesta bocana i que tampoc sigui un perill ni faci el port perillós quan hi hagi temporal. Ara tenim l'ocasió de parlar d'aquesta reunió, de parlar d'aquesta trobada, i ho podem fer amb Margarita Díez, que la saludem. Bona tarda, Margarita. Ella és la directora de la zona portuària centre de Ports de la Generalitat de Catalunya, i el que li volem preguntar, Margarita, és, en primer lloc, quina valoració fan des de Ports de la Generalitat d'aquesta reunió, d'aquesta trobada que s'ha fet aquí al Port d'Arenys, Margarita?
3: Bueno, va ser una trobada on va venir molta gent. Jo crec que van venir tots els operadors del port, i això és molt bo. Nosaltres creiem que tots aquests estudis que hem fet els havíem de presentar amb ells en primícia, perquè són els principals afectats i els que han de gaudir i estar segurs en el port. I aquesta era una preocupació que teníem nosaltres, i bueno, vam fer aquesta presentació, i bueno, nosaltres vam sortir satisfets de poder compartir tota aquesta informació, i si pot ser els neguits, esvair aquests neguits que hi havia, doncs fantàstic.
2: Mm-hmm. Ara et preguntaré si aquests neguits es van esvair, però primer comencem per el que diuen aquests estudis, aquestes, bé, aquestes doncs, apreciacions tècniques que s'han pogut fer, tots aquests estudis que s'han demanat, exactament què és el que vau exposar, què és el que diuen aquests estudis, Margarita?
3: A veure, nosaltres, l'objectiu d'aquests estudis era complementar el projecte que ja es va fer en el 2019, i que després, com que alguna de les actuacions previstes en aquest projecte es van haver d'executar pel temporal Glòria, el 2021 es va fer com una mena de modificat del projecte i es va tornar a tramitar. I es va enviar a tots els organismes que tenien competències, i a partir d'aquí es van rebre els informes. Tots els informes dels organismes eren favorables, el que passa és que alguns sí que tenien alguna prescripció i demanaven alguns informes complementaris de maniobrabilitat i de mobilitat. Llavors, nosaltres l'any 2025 es va fer una licitació per fer aquests estudis, i no només es van fer aquests, sinó molts més, per tal de millorar aquesta solució i adaptar-la a les determinacions que estableix el Pla de Ports pel que fa a canvi climàtic i integració per ciutat. Mm-hmm. Llavors, els objectius principals dels estudis eren quatre, però dos de fonamentals, que eren garantir la seguretat del port, perquè quan hi ha temporals de llevant, doncs hi ha un ultrapassament de les zones cap a l'interior del port, i això posa en qüestió la seguretat tant de la infraestructura com dels vianants o dels usuaris que pugui haver-hi. I, per una altra banda, l'agitació interior, que aquesta està més afectada per les garbinades, que, bueno, que estem notant que cada cop són més freqüents, i per complir els nivells de qualitat que estableixen les recomanacions d'obres marítimes. I un cop vist aquests dos objectius fonamentals, doncs, com us deia, l'adaptació al pla de ports i la integració port-ciutat, vam dir, home, si es pot adaptar aquest dic per poder fer un passeig i que tothom pugui gaudir del mar, i fer-ho adaptat també per persones de mobilitat reduïda, doncs seria un gran objectiu i s'ha treballat en aquest sentit. I, per últim, el que preveu el pla especial, que era poder aprofitar aquest tram final del dic per amarres de grans eslores. Però això era una cosa que s'ha de desenvolupar en un concurs de futur i que no es desenvolupava exactament en aquests estudis i projectes. Mm-hmm. Llavors, els primers estudis que es van fer eren els estudis per saber com estàvem, sobretot la batimetria, que era una cosa que es qüestionava, però també la geotècnia i la qualitat de les sorres i la caracterització de la meteorologia, és a dir, el clima mig tant d'ones com de vent i el clima extremal. Amb això es va valorar diferents alternatives o elements de millora i després aquests elements es van verificar amb els estudis de maniobrabilitat per garantir que tots els vaixells entrin i surtin en les condicions normals i en les condicions més extremes de forma segura, la dinàmica litoral, perquè això no afecti a la platja, i l'impacte paisatgístic que pugui haver-hi, la compatibilitat ambiental i amb les estratègies marines, i el planejament urbanístic. I així la solució final, diguéssim que és una solució integral, és un projecte que té un abast de tot el dic de Racer, pensat per tota la població i fonamentalment els elements que introdueixen, doncs és un botaones a tot el dic per tal que les ones dels temporals, quan impactin, doncs facin com rebot per aquesta forma corba cap enrere. El tram final del dic actualment no té espatller, no té aquest mur de protecció, doncs acabar aquest mur fins al far verd. Un espigonet final obliqu i que el que hem estudiat diferents alternatives d'orientació per tal que sigui el mínim invasió, llavors al final el que fem és que sigui ortogonal al Garbí, que és paral·lel a la costa, i d'aquesta manera tenim un canal de navegació més ampli. Ens queda un canal de navegació de 126 metres. Uh-huh. El passeig enlairat, tindrem un passeig pla de 3 metres d'amplada i també s'ha millorat la mobilitat fent una rotonda al final de la zona del Varadó.
2: Val.
3: Llavors, bueno, tots aquests estudis s'han fet simulacions, s'han agafat dades històriques, s'ha treballat amb un equip multidisciplinar, no només l'enginyeria que va guanyar el concurs, sinó que s'ha anat a encarregar els estudis corresponents a diferents empreses especialitzades en cadascun dels temes. I tot aquest volum d'informació, doncs, s'ha recollit, s'ha sintetitzat, es va exposar i també actualment està penjada a la pàgina web de Ports de la Generalitat, on hi ha la nota de premsa, doncs allà qui vulgui saber més informació, doncs té tots aquests estudis on poder consultar tots els dubtes que es considerin.
2: Perfecte. I ara anem a aquesta qüestió, eh? Per tant, estan exposats tots aquests estudis que s'han fet, me'ls acabes d'explicar, eh? Per tant, no sé si més que això crec que ja no es pot fer per garantir la seguretat d'aquesta instal·lació. Tot això que vau explicar, Margarita, va convèncer els, doncs, els diferents agents del Port d'Arenys que, doncs, són molt reticents a aquesta obra de la construcció del Martell, que no la veuen clara, que no la veuen amb bons ulls, que són molt crítics, eh? Amb això, que consideren que el port deixarà de ser un port refugi. Amb tot això que us hi heu explicat ara, amb tots aquests estudis que, doncs, també des de la seva banda demanaven, creieu que van quedar convençuts?
3: Bueno, una de les intervencions que va fer el president del Club Nàutic va dir que de tot el projecte, amb ell l'únic que qüestionaven és aquest tacó, aquests 48 metres de tacó de la punta, que ells consideren que la maniobrabilitat pot quedar condicionada, però la veritat és que els assajos de maniobres que s'han fet en un laboratori certificat de referència internacional i han fet totes les maniobres, diuen que les maniobres són segures. I és més, en l'informe de capitania ja deien que amb un canal de 80 metres la maniobra era segura. De fet, el Port de Blanes té un canal, té una entrada, una bocana de 80 metres. I nosaltres estem parlant d'una bocana de 126 metres. Jo crec que al començament tots els canvis generen dubtes, però els estudis, que és el que hem fet ara, i nosaltres hem intentat explicar com s'han fet aquests estudis des del rigor, des del que diuen les recomanacions d'obres marítimes, de quins són els nivells de seguretat, quins són els nivells de servei, i hem verificat la situació actual, i en molts dels casos no es complia, i amb la solució proposada s'acompleixen tots aquests nivells que determina les recomanacions d'obres marítimes. Llavors, nosaltres, les dades i els estudis diuen que la solució és compatible, que és segura, i bueno, nosaltres som els primers interessats en que la solució sigui segura, perquè és una instal·lació que hem de gestionar nosaltres i en som responsables. O sigui que, més enllà de les opinions, la nostra responsabilitat també és un factor clau. I ja ho vam dir, que la seguretat per nosaltres era l'objectiu número 1.
2: Sí, no, i tant, això, per descomptat, evidentment, no us interessa de cap manera crear una obra insegura, només faltaria. Perfecte. Previsió, terminis, ara que ja s'han fet aquests estudis, que ja s'ha explicat als agents del port, i que quan vau venir a Arenys ho vam comentar, que bé, és una obra que considereu que s'ha de fer i, per tant, es vol tirar endavant, més o menys, quan pot començar a ser una realitat, això?
3: Bueno, nosaltres l'acabem de presentar, deixarem un temps perquè si ens volen fer arribar qualsevol dubte, observació, doncs aclarir-ho, i un cop això, la tramitació a la majoria d'organismes ja es van fer, bueno, es tornarà als que hi hagin canvis substancials a tramitar, i nosaltres ho tenim previst dins del pla d'inversions del 2027-28. O sigui que, per part nostra, esperem que sigui una realitat ben aviat.
2: Perfecte, doncs a veure, estarem al cas també de si els diferents agents del port, Club Nàutic, Confraria, diferents doncs, persones que utilitzen el port, doncs si, els hi preguntarem si s'han quedat convençuts o no, si fan alguna altra acció de protesta, no sé si contempleu que això pugui anar més o que la cosa ja quedi aquí.
3: A veure, ahir sí que va haver-hi un torn amb moltes preguntes, es van contestar totes les preguntes. Nosaltres, si hi ha algun dubte avalat amb alguna dada o amb alguna fonamentació, ho estudiarem, segur. Però jo penso que, sense tenir cap dada que ho avali, doncs, bueno, no ho sé, és una opinió.
2: Doncs, Margarita Díaz, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí a Ràdio Arenys i de res, farem seguiment d'aquesta qüestió que, doncs, que és notícia aquí al port d'Arenys de Mar. Margarita, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I ara ho dèiem, amb Margarita Díaz, el Club Nàutic d'Arenys ha estat l'entitat més crítica, podríem dir, amb aquest martell, amb la construcció d'aquest martell. El seu president és Carles Ubach i al seu entendre el projecte sí que incorpora millor però treu al port d'Arenys la qualificació de port-refugi. Ubach defensa que la mobilitat a l'entrar al port en cas de temporal es veurà afectada per aquest espigonet a la bocana, és a dir, el martell. El primer que ha lamentat Ubach és que no ha pogut analitzar el contingut dels estudis que ens comentava Margarita Díaz abans d'aquesta reunió i apunta que els consultarà per fer-ne una valoració final. El president del Nàutic critica que no s'hagi utilitzat cap boia real i física com a sistema de medició d'onatge, sinó que tot es basi en projeccions matemàtiques teòriques de com arriben les onades al port d'Arenys a través del sistema CIMAR. Espera que la millora al port no sigui a costa de deixar de tenir un port refugi, un port al qual s'hi pot entrar quan hi ha temporal. Podem escoltar Carles Ubach.
4: Es va dir que la bocana és ampla. És veritat, la nostra bocana de 160 metres doncs, és una bocana ampla. I si és un martell, doncs continuaria sent ampla, però el gran problema és que aquest martell, tot i que estigui, que l'han canviat, és a dir, és d'agrair que per lo menos, tot i que no s'ajusta al pla especial, però ja l'ajustaran, s'obre més, és a dir, és millor, però això no impedeix que les embarcacions doncs, petites o a vela tinguem que acostar-nos més al costat d'on te trenquen les onades i tal. Aquella pregunta que ningú's ha contestat, diu, en condicions de mal temps, la bocana amb el martell construït és més segura o més perillosa per a les embarcacions que volen entrar a port, especialment els velers.
2: Ubach apunta que les recomanacions d'obra marítima dictaminen que la zona davant port ha de ser prou ampla per entrar-hi a vela en qualsevol condició de temps. El president del Club Nàutic espera veure el detall dels estudis climàtics i de batimetria i deixa clar que veu amb bons ulls el projecte de millora del dic de Raser, que es faci un gran passeig i que hi hagi la nova zona d'embarcacions grans.
4: Encantat de que, coi, doncs que el varador funcioni, que el varador doncs, pugui créixer, que el varador doncs, guanyi més diners, que doni més feina. El Club Nàutic d'Arenys sí que vol, i ho hem dit sempre, que el dic de Raser, doncs, es faci doncs, una mica més alt, es faci una millor, i si fan el passeig, doncs encantat de la vida, perquè això sí que millorarà l'ànima del port d'Arenys, entens? És a dir, tindrem un braç, diguéssim, de ponent que és preciós amb aquests 21 bancs que hi ha i aquelles postes de so meravelloses, però si a més, doncs es fa l'altre, fantàstic. Però això, nosaltres hi estem totalment d'acord, però no podem estar d'acord encara avui amb el tema del martell.
2: Ubach també ha lamentat que durant la reunió amb Ports de la Generalitat no es van deixar plantejar alternatives a la construcció del martell, que igualment disminuirien l'agitació interna durant les garbinades amb petites obres igual d'eficaces, però sense la necessitat de reduir la bocana amb un espigó transversal. Ja veus, doncs, Marina, aquesta és una mica l'estat actual d'aquesta qüestió de la construcció d'aquesta polèmica obra aquí a Arenys de Mar, al Port d'Arenys, amb la Generalitat presentant els informes que avalen aquesta construcció i les entitats que hi estan en contra, doncs, acabant d'analitzar la documentació i demanant encara doncs, més garanties de que aquesta obra no afectarà la condició de port-refugi d'Arenys de Mar.
1: Doncs veurem si arriben aquestes garanties i com avança tot aquest procés d'aquesta obra que té diverses polèmiques al darrere, com hem pogut veure. Moltes gràcies, Oriol.

0: parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
1: És dimarts i això vol dir que ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt aquí el nostre fidel col·laborador, en Joan Ramon Mendo. Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Que avui ens vens a parlar de les disfresses de la natura. Què és això exactament?
2: Bé, de fet, he aprofitat que aquest cap de setmana és Carnaval i he pensat, doncs, home, un tema que pot ser interessant d'explicar als oients i que té relació, en certa manera, amb Carnaval, amb disfressar-se, amb aparentar el que un no és, doncs és una cosa que la natura passa molt més habitualment del que ens pensem i, de fet, és una de les principals estratègies de supervivència que tenen molts animals, ja siguin insectes, ja siguin ocells, ja siguin mamífers, fins i tot alguns amfibis, alguns rèptils, adopten aquestes estratègies, que bàsicament són tres, per fer-ho una mica senzill, tampoc entrarem en molt de detall, no és l'objectiu d'aquesta secció, doncs fer una classe magistral, ni molt menys, però sí doncs fer amb un to divulgatiu una mica de repàs d'aquestes estratègies, que totes elles s'emmarquen dins de l'evolució dels organismes, dins de l'evolució tant d'animals com de plantes, també parlarem una mica de plantes, i és aquesta pressió evolutiva, això ho explicarem al final, la que fa que aquests animals o plantes es disfressin, és a dir, puguin adoptar alguna d'aquestes tres estratègies. Bé, bàsicament es basarien, doncs, en desaparèixer, aquesta seria una. Bueno, a veure, fem-ho més senzill. Són tres, vale? Una seria camuflatge.
1: A mi m'encanta. Quan veig els pops allí que canvien de color, això m'encanta.
2: Aquest seria... El camuflatge seria una de les estratègies, en aquest cas, correctament, com esmentes, és la del pop, que seria fondre's amb l'entorn. De fet, també comentarem alguns altres animals a banda del pop que fan servir aquesta estratègia. Aquesta seria el camuflatge, pròpiament dit, d'acord? És a dir, tu et fas passar per al teu entorn, perquè no se't pugui veure. Una altra estratègia és semblant, però no és el mateix, i és el mimetisme, és a dir, quan un ésser viu imita a un altre ésser viu, que pot ser fins i tot un animal que imiti una planta, o un animal que imiti un altre animal, o una planta que imiti un animal. Uh-huh. Aquest seria la segona estratègia. I la tercera, que té un nom una mica més tècnic, però que també és molt senzill d'entendre, el nom tècnic és aposematisme, és a dir, la coloració aposemàtica, que és tot el contrari. En comptes de desaparèixer, fer-se invisible, mimetitzar-se, el que persegueix la coloració aposemàtica és destacar de manera que amb uns patrons que explicarem, patrons de colors, patrons determinats en la forma fins i tot d'algun animal, indiquen a un possible depredador que allò no és bo, que pot tenir mal gust, pot ser tòxic, que pot ser verinós, que pot ser perillós. Llavors, aquesta tercera estratègia, l'aposematisme, doncs consistiria en això, en advertir a possibles depredadors, especialment, que hi ha un cert perill si intenten, fins i tot si només ho intenten, a menjar-se aquell altre ésser viu. Bé, dins d'aquestes estratègies, doncs, hi haurien diferents patrons, diferents maneres de fer-ho, no? Que una seria, com deia abans, desaparèixer, és a dir, confondre's, fer-se invisible amb l'entorn. Una altra seria advertir, que seria aquesta darrera que hem comentat. Una altra seria enganyar o confondre, que justament és això, no? Fer-se passar per una cosa que no ets. I llavors, quan el depredador veu a aquell animal o aquella planta que es fa passar per una cosa que no és, dubte. I aquest dubte pot servir simplement, doncs, perquè la presa s'escapi. Pot ser una manera de sobreviure. Molt bé, dins de tot aquest conjunt d'estratègies i trobaríem, doncs, això, aquestes coloracions que de vegades, doncs, són fins i tot estrambòtiques, podríem dir, que són rares, que realment quan combines colors, per exemple, una molt habitual per advertir de perill és el negre i el groc, o el negre i el vermell. Són patrons de colors que acostumen a indicar compte, no em toquis, perquè et pots intoxicar o et pot passar alguna cosa desagradable. De fet, aquests patrons s'han copiat en alguns camps de l'àmbit de les persones, com, per exemple, en camps com la prevenció de riscos laborals, com la seguretat a la indústria. Llavors et pots trobar senyals de perill que justament combinen el groc i el negre. De fet, el símbol d'alerta acostuma a ser un signe d'exclamació de color negre amb un fons de color groc. Mm-hmm. Això és el que t'indica, per exemple, alerta, no? Bé, passem a explicar una mica cadascuna d'aquestes estratègies. El camuflatge seria això, doncs, confondre'ns. Amb l'entorn t'ho has posat molt encertadament, l'exemple del pop.
1: És que els pops és increïble, quan ho veus, això.
2: De fet, hi ha un altre animal molt marítim i molt nostre, que és un peix, i que és l'escorpora. Uh-huh. Que segurament, no sé si n'hauràs menjat amb caldo, són boníssimes per fer brou de peix, les escorpores, entre altres peixos de roca. I l'escorpora fa servir precisament aquesta estratègia, és a dir, la seva coloració permet que es camufli completament entre les roques. És a dir, tu pots tenir una escorpora, tu estàs fent submarinisme, i tens una escorpora a dos pams i no la veus. Quan la veus? Quan es belluga una mica. O si t'acostes massa i s'espanta. Llavors és quan normalment les detectes. Amb els pops també. El pop té... A més, el pop té una característica que és aquesta... com en podríem dir? Plasticitat. Té una plasticitat pròpia per canviar de colors, per adaptar-se a l'entorn a sobre del qual està o a l'entorn per on viu, no? I pot passar a tenir un color clar si està en un entorn sorrenc, a tenir un color més fosc si està, doncs, a sobre de roques. L'objectiu final sempre és no ser vist. Després, com deia, el mimetisme implicaria semblar una altra cosa que no ets. Per exemple, i aquest acostuma a ser la majoria de vegades, un animal inofensiu que adopta l'aspecte d'un animal perillós. És a dir, un animal que no té cap tipus de verí, no té cap substància tòxica, no té cap mecanisme de defensa, simplement pot sobreviure semblant un altre animal que sí que té verí, toxines o un comportament agressiu. Aquí entrarien moltes, moltes estratègies de molts grups d'animals, ja no només de coloració, sinó també de comportament. Per exemple, ara em ve al cap la serp d'aigua, la...

0: Clar, correcte. Per això quan, quan ens expliquen tot el que hi ha al món, quedem meravellats, òbviament, però jo crec que falta, seria interessant des de mitjans com aquest, no? Doncs fer difusió del patrimoni que tenim a Catalunya, del que tenim a casa nostra. I precisament aquests animals dels que parlarem avui, sobretot els que es camuflen, són molt difícils de veure al camp. Tu com fas una sortida de camp, a no ser que estiguis fent un mostreig, a no ser que portis alguna mena d'equipament adequat per capturar insectes, la majoria passen completament desapercebuts. I ja, bé, comencem ja a parlar del camuflatge. Hi ha alguns casos que són bastant espectaculars. Tenim una mena de saltamartí, que és bastant gran de tamany, que és el llagost verd. El nom científic és Tetigonia veridissima. I, com indica el seu nom, és de color verd, completament verd. A més, és un verd que és un verd molt vegetal. És un verd que es pot integrar completament amb fulles verdes, amb un lloc on hi ha una vegetació abundant, on hi ha una vegetació humida.
1: Jo crec que aquest l'he vist, i que un dia em vaig pagar un susto per això, perquè pensava que anava a tocar una fulla i va ser un bitxo d'aquests.
0: És molt probable. A veure, no, aquests en concret, el llagost verd, no és que sigui molt freqüent, no és una espècie molt abundant, però sí doncs que quan la veus és relativament fàcil d'identificar, perquè és un saltamartí bastant gran. No és allò que hagis de buscar un insecte petitet, allò amagat dins d'una flor. No, no, no. Aquest és bastant evident. De la mateixa manera, també hi ha un altre insecte que està emparentat amb les mantis, en català pregadeus. No sé si tothom coneix aquest nom català de les mantis, els pregadeus. Perquè,
1: jo no ho coneixia.
0: Perquè tenen aquesta forma de braç, de posar els braços com si estiguessin pregant, no? Per això se'ls anomena pregadeus. Doncs dins d'aquesta família de les mantis, mantoïdeus, pregadeus, hi ha un en concret que és un mestre del camuflatge. Aquest no té nom vulgar, o almenys no l'he trobat, i és l'empusa pennata. L'empusa pennata no és, podríem dir, com les mantis que podem tenir al cap, que són de color verd i que de seguida es posen en actitud defensiva, allò obrint les potes. L'empusa pennata és una mantis molt discreta, que té una coloració fragmentada, i precisament aquesta coloració fragmentada, que no és verda, sinó que és d'una tonalitat més aviat marró, grisosa, permet que es camufli completament a dins d'una bardissa, a dins d'un esbarzer, a dins d'una argilaga que està mig seca. És a dir, que és un animal realment molt críptic. I no parlarem de criptomonedes, que segur que et sona. Doncs la paraula cripto ve precisament d'aquí, no? D'amagar-se. Tot allò que és críptic vol dir que té la capacitat d'amagar-se. També tindríem exemples. Bé, abans hem esmentat alguns animals que no són insectes. Hem esmentat el pop, que és un gasteròpode. De fet, la gran família on estaria el pop seria doncs compartida amb les cloïsses, amb els cargols. Aquests no són gasteròpodes, però sí que la família que hi ha per sobre doncs seria aquesta. És a dir, són invertebrats, però no són peixos, no són insectes. Aquí estarien els pops, les sípies, els calamars. Tota aquesta família té una certa capacitat de camuflar-se. Quan a peixos, ja n'hem esmentat un, que seria l'escòrpora, que es camufla molt bé a les roques litorals. Un altre seria el llenguado i parents de llenguado, el rèmol, etc., que es camuflen a la sorra. Precisament per això són plans, i per aquest motiu tenen algunes petites taques més fosques, perquè normalment la sorra no és uniforme. Llavors, quan estan a la sorra, s'enterren una mica, i fins i tot si no estan completament enterrats, aquesta coloració els permet passar desapercebuts, confondre's totalment amb la sorra. Això és bo per dos bandes. Per una banda, és menys probable que els ataqui un depredador, perquè el depredador no els veu. I, per una altra banda, els ajuda a depredar, perquè tots aquests peixos, el llenguatge,

0: Salvador Ramos, etc. Són... Ara no em ve al cap el nom d'aquest que és tan bo per menjar. Marina.
1: El què?
0: Aquest peix que és pla, que viu al, al fons del mar.
1: Una manta.
0: No, no, no, però la manta és la família dels taurons. No, jo vinc amb la família dels llenguados, el rap.
1: El rap.
0: Ara m'ha vingut el nom. Doncs el rap també estaria dins d'aquest grup de peixos que s'amaguen, que es mimetitzen amb el fons. Després, hi hauria molts, de fet, la major part de peixos tenen una habilitat o capacitat de passar desapercebuts, que és molt simple, és una cosa realment a nivell evolutiu molt bàsica. I és que la part de l'esquena és més fosca que la part del ventre. Llavors, el peix, quan està nedant, i normalment quan ho fan en grups, doncs, si els hi toca el sol, un dia assolellat, si els hi toca el sol, justament l'efecte que té aquesta il·luminació per sobre en contrast amb la il·luminació per sota, que és més clara, produeix que no es vegi molt bé la silueta del peix. Llavors, normalment els depredadors, que acostumen a ser ocells marins, també pot passar amb peixos de riu. Aquí, de fet, d'ocells que depredin peixos de riu, tindríem un que és molt bonic i molt emblemàtic, és el blauet. No sé si l'has vist mai, és un ocell, com el seu nom indica,
1: blau,
0: majoritàriament blau, que té un bec bastant llarg i un cap bastant gran en comparació al cos, i que fa aquestes capbussades quan veu doncs, un peix que sigui adequat per mida. No? Llavors, clar, tenen també els ocells que depreden peixos, tenen la vista ja més adaptada per poder captar doncs, aquestes siluetes. No? Però tot i això, normalment s'han de capbussar, i un cop són dins de l'aigua, això són dècimes de segon, un cop són dins de l'aigua és quan enganxen amb el bec el peix. Llavors, quan hi ha molts peixos junts, quan formen aquests cardúmens, aquests bancs de peixos de milers o centenars de milers, doncs pels depredadors, aquest contrast de colors entre el llom, entre l'esquena i el ventre, s'utilitza doncs, normalment per despistar, perquè el depredador doncs, no sàpiga ben bé si està perseguint el peix de dalt o el peix de sota. Llavors, dins d'aquest grup, doncs, bueno, tots els peixos gregaris, sardines, seitons, barats, sorells, en tenim la tira. Bé, tornem als insectes per parlar, seguir parlant de camuflatge. Uh-huh. Tindríem les papallones. Les papallones és un món fascinant. A Catalunya, per sort, tenim un nombre bastant important d'espècies de papallones, no només de les diurnes, també de les nocturnes, que es diuen arnes. I podria posar algun exemple. Per exemple, de les diurnes, ja tenen noms molt curiosos, les papallones, el nom català, el nom vulgar que se'ls ha donat. En tenim una que es diu el fauna petit. Uh-huh. Nom científic Hiparchia hermione. I aquest fauna petit és un membre d'aquest gènere, del gènere Hiparchia, que tots ells tenen en comú un patró de colors a les ales que fa que quan estan al terra, a prop d'una roca, en zones, diguem, obertes, quan es queden parats i pleguen les ales, són pràcticament invisibles. És una cosa curiosíssima, perquè els veus volar i quan estan volant, efectivament, ets capaç de distingir fins i tot quina espècie és. Però quan paren i es queden al terra, fins i tot intentant fer una foto, allò que vas a buscar la papallona aquesta en concret, quan són al terra és complicadíssim fins i tot enfocar-los, una cosa tan senzilla com enfocar, no? I són papallones bastant difícils de fotografiar. Aquestes en concret, les del gènere Hiparchia. N'hi ha altres que no, n'hi ha altres que són molt més visibles. Després, en quant a les... posaré dos exemples més de papallones diurnes. N'hi ha una que és realment espectacular, que és la papallona de l'arbós, que s'alimenta només, exclusivament, de les fulles de l'arbós, el madroño, en castellà. Uh-huh. Aquesta papallona, el nom científic és Caraxes jacius. Quan és adulta, té un patró de colors espectacular. És una papallona gran, per ser una papallona mediterrània, és de les més grans que tenim a Catalunya. I quan és una larva I aquí ve la cosa interessant, que és més vulnerable perquè no pot volar, perquè es mou molt lentament. L'estratègia és justament ser invisible. Llavors, el color que té, ja no només imita el mateix color de les fulles de l'arbós, que és la seva font d'alimentació, sinó que fins i tot els nervis o petites ferides que té la fulla també formen part de la coloració d'aquesta larva de la papallona de l'arbós. És a dir, que realment costen molt de veure. Jo he fet alguna sortida de camp per trobar-ne, i la pista no acostuma a ser veure l'oruga, sinó veure la fulla que s'ha menjat l'oruga. És la manera...
1: Però per això has de tenir molta paciència.
0: Sí, realment, i a més, no estan a tot arreu. De fet, els arbossos o els arbossars són un hàbitat relativament escàs, perquè els boscos no s'han deixat madurar, no s'han deixat créixer com tocaria, hi ha massa pins, i on hi ha pins, doncs, l'arbós no prolifera. Però, bueno, és un exemple molt interessant, el de la papallona de l'arbós. Hi ha una altra papallona, que és la llimonera, que no té res a veure amb els llimoners, però té aquest color llimona, que quan vola, doncs, torna a passar el mateix, és molt vistosa, quan la ves volar, doncs, és una papallona molt bonica, però just quan para, i si para en un lloc on hi ha fulles pàl·lides, doncs, realment, és mimètica, vull dir, és complicada de trobar, a no ser, doncs, que es bellugui, que torni a volar. Molt bé, i per últim ja deixaríem la part de papallones parlant d'una arna. He triat un exemple, n'hi ha molts, però n'he triat un en concret, que és l'arna de les corretjoles. La corretjola és una planta relativament habitual, en castellà és correhuela. I aquesta arna té unes orugues que depreden diferents tipus de plantes, però tenen una certa afició per aquestes corretjoles. Llavors, passa el mateix, en aquest cas a l'inversa, no? És l'adult el que té una coloració que es mimetitza amb l'escorça dels arbres. Acostuma a viure en entorns molt mediterranis, on hi ha alzines, i realment veure aquesta papallona a sobre de l'escorça d'una alzina és bastant complicat. Molt bé, anem a parlar de mimetisme. Semblar el que no ets. Això, en terminologia humana, podríem dir hipocresia, no?
1: Sí, sí.
0: Semblar o enganyar, fins i tot, o estafar. Seria una mena d'estafa natural, no?, d'aquests animals o plantes que intenten ser o fer veure que són una cosa que no són. Molt bé, tenim molts exemples, jo n'he triat només uns quants per fer-nos una idea. Per exemple, tenim unes vespes que imiten formigues. És a dir, tu veus una formigueta i dius, mira quina formiga més xula, però és una mica rara, no?, aquesta formiga, perquè va sola, perquè no té cap altra formiga al voltant, perquè té el cos molt, amb molts palets petitets, quan les formigues normalment no tenen aquest aspecte, no? I dius tu, això és una formiga, segur? De resulta que és una vespa. De fet, hi ha tota una família d'aquest tipus de vespes que imiten formigues i s'anomenen vulgarment formigues de vellut. De vellut perquè tenen aquesta pilositat al cos, no? I la família en concret és la família Mutilidae, els mutílids, i la que s'acostuma a trobar, doncs, amb certa facilitat, no és molt abundant, però quan la veus és molt fàcil de distingir, és la Mutila europaea. Uh-huh. Més exemples. Arnes que imiten vespes. O sigui, tornem al concepte, eh? I tenim un animal que està imitant...
1: A un altre.
0: A un altre que és relativament perillós. Per tant, la seva estratègia de defensa és imitar, simplement, a l'altre animal perquè el confonguin amb l'animal que és perillós. Llavors, arnes que imiten vespes. Doncs en tenim una a Catalunya. Jo no l'he vist mai. No sé si aquí al Camp de Tarragona en tenim, perquè aquest exemple l'he trobat en una pàgina que recomano a tothom, a tots els oients que la consultin, una pàgina web que es diu El Medi Natural del Bages.
1: Em pensava que anaves a dir ChatGPT.
0: Això no és una pàgina web, perdona que et corregeixi, és una app. Encara existeixen les planes web i encara hi ha...
1: Dinos... Ja, però com que ets tan abonat tu al xat, doncs...
0: Bueno, el ChatGPT ajuda en altres coses. El que és consulta fotogràfica, per exemple, el ChatGPT és bastant desastre.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, quan vols identificar, o bé te'n vas amb una app especialitzada en identificar, o bé pots anar a aquestes webs, com aquesta que esmento, el Medi Natural del Bages, perquè té unes fitxes per a cada espècie de tots els tipus d'animals que hi ha en concret a la comarca del Bages, però n'hi ha molts que estan a altres comarques de Catalunya, lògicament, i tens una fitxa amb fotografies, no una, sinó diverses fotografies, amb la descripció de l'hàbitat, de les costums de l'espècie. És una pàgina molt completa que recomano a tothom, fins i tot per finalitats educatives. És una pàgina molt xula. Doncs bé, en aquesta pàgina he trobat aquesta arna que imita una vespa, que se li diu vulgarment el burinot vespa, perquè té forma de burinot i colors de vespa. Però realment és una papallona, és un lepidòpter, i de les nocturnes, de les que anomenem arnes. El seu nom científic és, per si algú té curiositat, Cessia apiformis. Apiformis vol dir en forma d'abella. El tinc més clar a l'aigua. Llavors, aquest seria un cas del que s'anomena mimetisme batesià. Hi ha dos tipus de mimetisme. El batesià és el mimetisme en el qual una espècie inofensiva, això ho hem comentat al principi, imita l'aparença d'una espècie que pot ser verinosa o tòxica, d'acord? I això evita que pugui ser depredada. Hi ha un altre mimetisme, que és una miqueta diferent, que se'n diu mullerià, mullerià perquè el senyor que ho va batejar es deia Muller, segurament alemany, i en aquest tipus de mimetisme hi ha dues o més espècies que totes elles són tòxiques, verinoses, perilloses o nocives. És a dir, que totes elles, encara que siguin de diferents famílies animals, comparteixen un patró similar de coloració. Aquí vindria el que dèiem d'aquest patró negre i groc, que és bastant habitual a la natura per alertar de toxicitat o de perill o de verí. Un exemple serien les vespes, que coneixem tothom, i un altre exemple, que no és un insecte, sinó que és un amfibi, seria les salamandres. Ara parlarem d'aquest altre tipus d'estratègia. Bé, per acabar amb el mimetisme, hi hauria algunes mosques que s'anomenen sírfids, són de la família de les mosques, i que imiten la coloració i l'aspecte, fins i tot el vol, de vespes, abelles, abellots, d'acord? Doncs aquests sírfids, en realitat, són mosques, però són mosques modificades al llarg de l'evolució perquè puguin semblar una cosa que no són. Molt bé. Anem a parlar ja de l'última estratègia, que és l'aposematisme o coloració aposemàtica, que és justament això que et comentava. Per exemple, els colors negre i groc, no? Bé, parlàvem de les vespes. Tothom té clar que la majoria de vespes tenen aquesta combinació de negre i groc. La vespa asiàtica, que és aquesta vespa introduïda, invasora, que pot ser més o menys perillosa, com totes les vespes. Normalment aquests animals, si no els molestes, si no els amenaces d'alguna manera, doncs van a la seva. Van a buscar aliment, van a buscar preses, perquè són carnívores. Totes les vespes són carnívores. Hi ha algunes vespes que són semicarnívores, podríem dir-ho així.
1: Però
0: són...
1: les vespes a mi em sorprèn, perquè molt grans no són. No sé com deuen menjar, saps el que vull dir? O què deuen menjar, millor dit?
0: De fet, clar, això és difícil de veure, però jo ho he vist. I, precisament, tinc un cas curiós, que ara que ho dius, de vespes depredant orugues de papallona de l'arbós. Te'n recordes que he dit abans que l'oruga de l'arbós és molt complicada de veure, etc, perquè és de color verd, perquè sembla que estigui amagada dins de la fulla? Doncs hi ha vespes autòctones, vull dir, no sé si és la vespa vulgar. Ara parlarem dels diferents tipus de vespes que tenim a Catalunya. Doncs no recordo quina era, però sí que era una vespa que anava a l'arbós, buscava fulla per fulla on estava l'oruga i la prenia. Al cap de 10 minuts tornava al mateix arbós i anava buscant a una altra fulla fins a acabar deixant l'arbós completament net d'orugues. O sigui, imagina't si són eficients quan coneixen el truc del camuflatge. Bé, doncs també hi ha avespes que són parasitàries d'altres insectes. És a dir, són vespes, aquesta que dèiem abans, la formiga de vellut, que és una vespa, sense ales, però és una vespa. Aquesta parasita formigues, curiosament. És a dir que...
1: Déu-n'hi-do.
0: S'introdueix dins dels caus de les formigues, dins dels formiguers, i quan troba doncs, les larves, allò que estan ben sucoses, a punt de caramelo, doncs et dipositen un ou dins de cada larva. I aquell ou genera una larva de vespa petiteta que es menja per dins la larva de la formiga. Hi ha bastants exemples. És relativament habitual. Insectes que parasiten altres insectes. Doncs bé, com dèiem, coloració negra i groga, les vespes, i sortint dels insectes, tindríem la salamandra. La salamandra, no sé si n'has vist cap,
1: sí.
0: Són molt xules. A mi és un animal que em fascina, perquè és un animal molt primitiu, molt ben adaptat, vol... per reproduir-se a molts llocs amb aigua neta, amb aigua clara, fins i tot amb aigua freda. Jo he vist larves de salamandra en ple mes de desembre o de gener. Per què? Perquè la salamandra necessita que els rius i torrents portin aquesta aigua fresca, neta, i això acostuma a passar a l'hivern, després que hagi plogut tota la tardor. Llavors, quan es reprodueixen, posen les seves larves... És una espècie molt curiosa, la salamandra, perquè posen les larves directament al torrent o al toll on hi ha aquesta aigua clara. No posen ous i després de l'ou surt una larva, sinó que directament és la salamandra la que té la gestació dins d'un ou i la larva, diguem, neix a dins de la salamandra, però surt ja formada. Molt bé. Les vespes, com deia, normalment són del gènere vespula, una molt habitual a Catalunya és la vespula germànica.
1: Uh-huh.
0: I el que dèiem, aquests animals directament ja estan avisant que són perillosos i, per tant, millor no acostar-se.
1: Ja els veus.
0: Hi ha una altra, que és la... Aquesta et sorprendrà. La marieta, normalment és la marieta 7 punts, Cochinella septempunctata. Aquesta marieta que tots veiem i que és tan bonica i que es menja els pugons i que és bona per la jardineria, doncs té un costat, diguem, fosc, que és tòxica. És a dir, si tu ets un ocell, si tu ets un altre animal o un altre insecte que intenta menjar-se una marieta, possiblement tinguis un bon mal d'estómac. I, en aquest cas, la combinació de colors és negre i vermell, que també és una combinació molt característica. I ja una miqueta per acabar dins d'aquest patró...
1: Amb un minut i mig tens per acabar.
0: Aposematisme, coloració aposemàtica. En aquest cas no és coloració, però sí que és una característica física, que és la de les orugues peludes.
1: Uh-huh.
0: Tu, quan veus una oruga peluda, immediatament què penses?
1: No la toco perquè em picarà.
0: Vale, doncs hi ha orugues peludes que no tenen cap mena de toxina, que no són... que no produeixen al·lèrgia, però són peludes i, per tant, ja evites el contacte. Bé, per cloure, doncs... faltaria parlar de les plantes. Ja n'hem parlat. Hi ha orquídies que imiten insectes. Això ja n'hem parlat en algun altre programa. Hi ha fins i tot bolets que tenen aquest patró de colors. Les amanites, per exemple, l'amanita muscària, que té aquests colors, aquesta combinació de vermell amb taques de color blanc per avisar que és tòxica. Hi ha altres amanites que no avisen amb colors, que és la part complicada. Però bé, finalitzant, com s'arriba a tot això, no? Doncs és a base de milers i milers i milers d'anys de pressió evolutiva. Al llarg de l'evolució, tots els animals, tots, fins i tot nosaltres, patim certes mutacions, tenim una diversitat molt gran, fins i tot a nivell humà, no? Doncs tenim persones de diferent coloració de pell, amb diferent quantitat de melanina.
1: Uh-huh.
0: I això seria un exemple, no? Doncs hi ha també animals...
1: I ja ho hem d'anar deixant, o sigui que l'última frase, Joan Ramon.
0: Vale. Hi ha animals doncs, que també segueixen aquest patró, L'albinisme i el melanisme serien dos exemples d'aquestes mutacions que porten alguns animals.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon, una setmana més.
0: A vosaltres, com sempre.
1: I així arribem al final de la Ronda de Mar d'aquest dimarts 7 de juliol del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria, i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'estava bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria de per a que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis. L'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país amb 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa.
4: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: molt nerviosa, vosaltres, no?
1: Jo estic bé.
2: I jo també.
3: Però per què estàs tan nerviosa?
0: Perquè marxem de colònies.
1: Ai, ostres, és veritat. Ara no hi pensava.
3: Jo també estic molt, molt emocionada. A més, aquesta és l'última vegada que anirem de colònies tots plegats.
4: Sí, pensar-hi em fa una mica trist.
2: Però hem de buscar la part bona. No podem desfallir. A més, aquest és l'últim programa de tota la temporada. I ens hi hem d'acomiadar-nos amb tota l'energia.
4: Cert, tens tota la raó. Enfoquem-nos en el positiu. I mira, si de colònies plou, ballarem sota la pluja, com vam fer l'última vegada.
0: Ah, sí. Ja me'n recordo, va ser molt divertit.
5: Sí, sí, jo també me'n recordo.
1: I què me'n dieu de la discoteca? Va ser superdivertida l'última nit.
3: Ja ho crec que sí, va ser molt divertida.
2: Va, doncs amb aquesta energia engeguem el programa.
4: D'acord, però jo continuo estant supernerviós, eh?
0: Sí, sí, fixeu-vos en les cames de l'Abde.
2: Estan tremolant, però segur que és de l'emoció.
5: Sí, sí, però calma't, Abde.
1: Sí, que ens estàs
3: preocupant.
4: Vale, ja.
2: Va, doncs tothom a punt?
1: Comencem?
2: Comencem!

0: Això sí, nois. Sabeu què vull fer jo quan siguem de colònies? A l'estona lliure.
1: Estona lliure, diu.
2: Quina gràcia, Bruna.
3: Crec que l'estona més lliure que tindrem serà l'hora de dormir.
4: I jo diria que ni això. Hi ha rumors que diuen que algú farà tombar puertas.
2: Sí, sí. Qui serà?
0: Però a veure, quantes coses farem? Per què feu servir aquest sarcasme?
1: Doncs mira, vés-te preparant que aquesta llista és llarga.
2: Quina tensió, Laia. Què vols que es desmalli?
3: És clar, mira la cara que posa.
4: Ep, que jo tampoc sé què farem, així que anem tirant.
0: Vinga, va.
1: Doncs començo jo. El primer dia, el dimarts, arribarem a l'hotel, però abans anirem a fer rafting pel riu. I a la tarda ens instal·larem, sopem i després farem uns jocs de nit.
2: El dia següent farem una cursa d'orientació amb brúixoles, tiramar, un passeig pel riu i, havent sopat de nou, els ja coneguts jocs de nits.
3: El tercer dia tindrem un taller espectacular de malabars. Visitarem la capital i a la nit farem una disco de comiat.
4: I l'últim dia en què farem res especial?
2: Doncs l'últim dia farem equitació.
4: Ostres, quines ganes que arribi aquell dia.
0: Ja ho pots venir?

0: Escolta, sabeu que jo tinc un munt de trucs per preparar la motxilla de colònies de manera divertida i ràpida?
1: Ah, sí? De veritat? Però saps que la motxilla s'ha de fer molt bé, eh?
2: Home, què creus, que ho farà malament? És que no coneixes el Marcos?
3: Doncs jo el coneixo molt bé i de vegades és una mica liant.
0: Ah, sí? Tinc una mica d'aquesta fama. Però us prometo que les recomanacions que us donaré avui us ajudaran de debò.
1: Sí, sí, digue-les, que jo sóc un desastre amb la roba i m'anirà molt bé.
0: Comença tu, Teo.
3: Doncs, comencem. Primer de tot, és convenient posar-nos una mica de música que ens agradi. Això ens posarà l'estat d'ànim. És que, per organitzar-nos bé. Després cal separar la roba per conjunts, una per cada dia. I no us oblideu de la roba interior, eh? I al tercer lloc tenim el truc del racoró, que consisteix en enrotllar la roba en comptes de plegar-la. Així s'aprofita molt bé tot l'espai i t'hi acaben més coses.
2: Apa, quins trucs més xulos, no?
0: Doncs sí, tant que us han agradat, encara en tinc més. I no només per fer la motxilla, sinó també recomanacions per altres coses. Mireu, primer i sobretot, si fa caloreta, és important portar sempre a sobre una gorra i una ampolleta d'aigua. Segon, mira molt bé la previsió meteorològica per a aquells dies que serrem les colònies. I posar roba adequada per a la temperatura i a les activitats que anem a fer. I per l'últim, no oblidar-nos de posar dins la motxilla crema solar i repel·lent de mosquits.
3: Carai, Marcos, amb aquests trucs anirem superpreparats.
4: Doncs sí, ja podem començar a fer la motxilla.

0: sabeu? Tant de parlar de colònies, m'han agafat ganes d'estar de colònies per sempre. I em sembla que em faré monitora de lleure.
1: Monitora de lleure?
0: Sí, sí.
2: Doncs deu ser molt divertit.
3: Doncs mira, si vols saber més a fons en què consisteix aquesta feina per decidir si realment t'agrada, tinc una sorpresa per tu.
0: De debò?
3: Sí, aquesta tarda ens acompanyarà l'Adrià Pérez, que és monitor de lleure, i li farem moltes preguntes. Així que, un cop acabada l'entrevista, podràs decidir si aquesta feina és realment per tu.
0: Em sembla genial.
4: Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, Cristian. Moltes ganes d'aquesta entrevista.
3: Ens podries respondre algunes preguntes?
5: Sí, home, clar, és que tu vulguis.
2: Per què vas decidir ser monitor lleure?
5: Perquè és el que realment a una persona li agrada. Si tu t'agrada fer aquestes coses, t'agrada passar-t'ho bé amb els nanos i fer que aprenguin, i tu t'ho passes bé, és el millor que pots fer, jo crec.
4: Quines van ser les teves primeres colònies com a monitor de lleure? En tens un bon record?
5: Sí, sempre són bons records. Les colònies són unes eines molt, molt interessants i que tothom ens ho passem molt bé. I sempre acaben sortint molt bé, i els nens també, que és l'important al final.
2: Alguna vegada, quan seràs petit, vas anar de colònia?
5: Sí, n'he anat diverses. Vaig anar unes quantes amb l'escola i també amb el poble, i molt bé, molt bé. La veritat que són molt necessàries, jo crec.
0: Tens alguna anècdota especial de la teva experiència com a monitor de lleure?
5: Tinc diverses. Molts de nens i nenes que he tingut a diferents llocs, doncs sempre t'ho passes molt bé, sempre hi ha moments graciosos i, bueno, sempre treus anècdotes cada dia. Si vols que te'n nombri una, m'ho pots dir, també?
0: Sí, una. A veure si és guai.
5: Doncs mira, l'altre dia vaig estar fent bàsquet amb uns nens del col·le i va haver-hi un moment graciós que van intentar llençar canasta i la pilota va rebotar en l'aro i li va caure directament en el cap. I en vez de posar-se a plorar o que s'hagués fet mal, doncs es va posar a riure i va ser molt graciós, la veritat.
3: Mare meva, això és molt divertit. I tu què diries que és el millor i el pitjor de la teva feina?
5: El millor de la meva feina és el bé que tu passes, perquè al final, si tu vols fer això, és perquè t'agrada disfrutar de fer activitats, d'estar amb nens, d'estar rodejat de gent, i tu passes genial, jo crec. I coses dolentes és que realment no n'en trobo, perquè és algo molt positiu, algo que sí o sí tu passaràs molt bé.
3: Doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu!
5: Adéu! Adéu, adéu. Ens vam conèixer.

0: Papel tisores, un, dos, tres, ja.
1: Vamos, t'he guanyat. He tret pedra i tu tisores.
2: Ei, tu, que cantes? Sembla una cançó de colònies.
3: Calleu, tinc un acudit boníssim.
1: Quin, quin?
3: Papa, papa, què sent tenint un fill tan guapo? No sé, pregunta-li al teu avi.
1: Aquest és molt graciós. Però va, hem de parlar de la nostra secció. On us en recordeu?
4: Ostres, ràpid, que si no, no tindrem temps.
0: I de què anava?
5: Jocs i cançons de colònies!
1: Ah!
3: Vinga, va, començo jo. A les colònies, els jocs més habituals són aquells que fomenten el treball en equip i el contacte amb la natura. Durant el dia, triomfen els jocs de pistes i les gincames, on els nens han de resoldre enigmes per tot el bosc o a la casa de colònies. També són molt populars els jocs de moviment com el mocador o atrapar la bandera, que permeten córrer i descarregar energia. Tot i això, el moment més especial sempre arriba a la nit, amb el joc de nit, on, equipats amb llanternes, els infants juguen a amagar-se o a buscar tresors sota les estrelles abans d'anar a dormir.
1: I què me'n diu de les cançons, nois?
2: A nosaltres ja no... ja som més grans, ja no ens canten tantes.
4: Sí, però quan eren petits eren, no, eren un... Perdó, és que estic molt nerviosa per les colònies. Però hi havia les cançons d'animació, que són temes moguts amb coreografies divertides com la mítica L'hora de saludar, El tren pinxo de Berga o Joan petit quan balla. Quan serveix per carregar piles i riure una bona estona. I després hi ha les cançons de camí, per fer les excursions més lleugeres, com En Joan de Llós o Un quilòmetre de camí.
3: Uf, sí, quins bons records.
1: Em pregunto quines cançons sonaran durant l'estona de la discoteca.
5: Jo ja tinc algunes peticions.

0: tots els nens i nenes de l'escola tenen tan bons records com nosaltres de les colònies.
1: Jo n'estic convençuda de que sí. Però per sortir de dubtes, els que hi podrien preguntar...
2: Ben vist, noies. Fem-nos algunes preguntes.

0: Estem a la classe de segon B i com us dieu?
1: Erin
2: i Ian.
0: Ara us farem unes preguntes de les colònies. Què és el que més us agrada d'anar a les colònies?
1: Doncs estar fora de casa i fer coses diferents.
2: El mateix.
3: Què canviaries de les colònies?
1: Estar més dies i fer més coses.
4: Doncs fer esports com el futbol, el vòlei i tenis.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
1: Muntar cavall
4: i banyar-me a la piscina.
3: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
1: Sí, perquè són molt divertides.
0: Moltes gràcies per respondre aquestes preguntes.
1: Adeu.
4: Adeu.
0: Hola, avui estem amb els de quart B i li farem unes preguntes. Com us dieu?
2: Sílvia.
5: Fausto.
0: Vale. La primera pregunta, què és el que més t'agrada d'anar de colònies?
6: A mi m'agrada que estem amb profes i fem activitats que al col·le no fem.
7: I ens quedem a dormir ja i no tenim de tornar a casa i tornar.
0: Vale. Què canviaries de les colònies?
6: A mi m'han agradat molt, jo no canviaria res.
7: Que la casa sigués més bonica i que hi hagi més a tots els cursos.
0: Vale. Per què canviaries això?
7: Perquè així seria més divertit, més, o sigui, t'atrairia més i seria més divertit.
3: Quina altra activitat t'agradaria fer a les colònies?
6: Fer més coses tots junts i fer circuits.
7: Més jocs.
3: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
6: Sí, perquè els de 5è s'estan currant molts de diners per anar de colònies l'any que ve. Llavors, si no hi van, aquells diners no seran per ells i seran pel col·le i és injust.
3: Moltes gràcies.
6: Adeu.
3: Hola, bon dia. Ara estem amb 5è B. I com es diu?
2: Jana.
3: Eric. Vale, ara us preguntarem unes preguntes. Què és el que més t'ha agradat de les colònies?
8: Que podem estar tots els companys junts 3 dies i així podem conèixer-nos millor o fer-nos més amics.
9: I que sempre fan moltes activitats divertides i ens ho passem molt bé.
3: Vale, què canviaries de les colònies?
8: Que estiguem un dia més perquè, bueno, 2 nits i un dia per mi van ser pocs.
9: I que hi hagi per poder fer més habitacions i que no siguin de tanta gent.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
8: Una altra activitat seria el caiac perquè seria com molt xulo.
9: O també ens agradaria poder muntar cavall perquè no ho hem fet mai i ens agradaria provar-ho.
0: I per últim, penseu que encara tindrem que fer les colònies sempre?
9: Sí, perquè al final és una cosa que és del que ens agrada més al curs i això.
0: Moltes gràcies.
9: De res. Adéu.
0: Hola, bon dia. Ara estem a 6è A i com us dieu?
2: Ainhoa.
5: I Fadei.
0: Vale, la primera pregunta és, què és el que més us agrada d'anar de colònies?
10: Pues a mi m'agrada molt anar de colònies perquè fem moltes activitats que són molt guapos i també em quedo amb els meus amics divertint-me.
11: A mi, per exemple, m'agrada molt perquè estic amb les meves amigues i fem activitats molt gracioses i que m'agraden.
0: Vale. Què canviaries de les colònies?
10: Doncs, bueno, per mi les colònies estan perfectes, però podríem fer com activitats més especials.
11: Jo el que canviaria, per exemple, que poguéssim fer nosaltres les habitacions, perquè, per exemple, si et posen amb algú que no et sents còmode, doncs això, i també que fem més activitats de tipus amigues, això.
3: Quina altra activitat t'agradaria fer?
10: Doncs a mi m'agradaria fer sortides per la muntanya i tot això per després fer un pícnic.
11: A mi, per exemple, m'agradaria fer més tipus activitats al mar o aquestes coses, tipus kayak, pàdel, aquestes coses.
3: Vale, última pregunta. Penses que tenen que seguir fent les colònies?
10: Doncs jo crec que sí, perquè seria molt injust si, per exemple, nosaltres els de 6è aniríem a les colònies i el 5è l'any que ve no iria. perquè tothom té el dret d'anar i passar-se molt bé.
11: Jo penso en el cas i el mateix que el Fadell, perquè tots tenim el dret de tenir un viatge de fin de curs i m'agradaria que tots el podem fer.
5: Moltes gràcies.

0: tarda. Ara us recomanarem llibres relacionats amb les colònies, que capturen perfectament l'esperit d'aventura, la convivència i la màgia de marxar a casa. Esperem que us agradi.
1: Comencem amb Contes de la vora del foc, de diversos autors. Aquest llibre és ideal per a l'ambient de colònies. Recull històries curtes i llegendes pensades per a ser llegides o explicades, precisament al voltant d'un foc de camp o abans d'anar a dormir a la llitera.
2: I seguim amb L'illa del tresor, adaptació de Robert Louis Stevenson. Si busques el concepte clàssic d'aventura i viatge, no hi ha res com aquest clàssic. Hi ha moltes edicions adaptades per a nens de 9 a 10 anys que mantenen l'emoció dels pirates, el mapa i la descoberta d'intrets desconeguts.
3: I també tenim 5 dies d'agost, de Jordi Sierra i Fabra, un autor que mai falla. En aquest llibre, un grup d'amics viu unes colònies o vacances on l'amistat i els petits misteris quotidians són els protagonistes. És perfecte per treballar els valors de la convivència i la superació personal.
4: I també L'autobús d'anar i tornar, de diversos autors. Aquesta és una tria molt visual i divertida. Parla precisament d'aquest trajecte tan mític de les colònies. El viatge en bus, els nervis de l'arribada i les anècdotes que passen mentre el grup es mou d'un lloc a l'altre.
5: I per acabar, la col·lecció de El Cinc, d'Enid Blyton. Tot i ser un clàssic de les dècades, continua sent el referent absolut de les aventures en grup, excursions amb motxilla, dormir al ras o en tendes de campanya i resoldre misteris per al bosc. Per a un nen de 9 anys, és la porta d'entrada ideal per al gènere d'aventures.

0: I avui tenim un Kahoot més especial. El més especial de tota la temporada. Doncs es tracta d'endevinar dedicatòries. Algunes de les mestres de l'escola que tant us estimen i volen el millor per vosaltres. I ens han enviat uns missatges, atenció, Marta, i ells els hauran d'endevinar qui dels escrits.
1: Sí, tothom els hi desitja el millor, amb aquesta nova etapa que començaran ben aviat, i molts mestres de l'escola doncs ens han fet arribar missatges per vosaltres. I vosaltres haureu d'endevinar qui ha escrit
0: qui
1: aquest missatge.
0: Exacte. Doncs comencem, què et sembla?
1: Vinga, Juanito, arrenca.
0: A veure si ho endevineu. Anem per la primera dedicatòria i diu... el més important no era pronunciar perfecte, sinó atrevir-vos a provar-ho. I d'això, aquest curs n'heu après molt. Ha estat molt guai compartir aquest any amb vosaltres, amb riures, jocs...

0: Atents, al principi hi havia una pista,
1: el més important no és pronunciar perfecte.
2: El Carles.
0: El Carles?
2: No. L'Ingrid.
1: Aquesta és una pista, és una pista important. A veure, amb què ens quedem, va.
0: Va, dia 1.
1: Maria Gràcia,
2: Ingrid. Jo confio en l'Ingrid.
1: És la Ingrid, sí, no és correcta. English teacher.
0: Sí, heu d'escoltar molt bé, perquè hi ha pistes a les dedicatòries.
2: Sí, per de la
1: pronunciació. Vinga, seguim.
0: Vinga, va.
1: Porteu, atenció, porteu el ritme a la sang i la melodia a les venes. Soneu fort, soneu lliures i sobretot soneu sempre junts com una gran orquestra. Molta sort i que el ritme no pari. A, Carla. B, Marta Torres. O C, l'Ainara. A veure, vinga, va. Qui creieu que és? Laia.
3: La Marta.
0: Abde?
4: Jo crec que el mateix.
1: Creieu que és la Marta?
2: Sí, la Marta. Sí.
3: Jo confio en la Marta. Tot i que l'Ainara també sap veure la música.
2: Sí, però... sí, perquè toca la violina, això, però la Marta perquè fa...
1: Doncs, clar,
2: la seria el més obvi.
1: La resposta correcta és la Marta Torres.
2: Aquesta ja era més fàcil, eh?
1: Atenció, ara a veure aquesta. Diu... Ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquests anys. Estic molt orgullosa de veure com heu crescut i avançat. Us desitjo molta sort. I, atenció, a veure... A, Eva Vázquez. B, Marian Gràcia. O C, Marta Rueda. Atenció, vinga.
2: Vale, començo jo. Jo confio en la Marian Gràcia, jo... perquè porta molts anys i clar, la Marian Gràcia sempre ens ha estimat molt. I crec que seria com la opció més òbvia, no?
3: Sí.
1: Doncs la resposta correcta és Maria Gràcia. A veure aquesta. Quan vau arribar a l'escola, us ensenyava a escriure el vostre nom. Ai, quina pista, eh? I baixàvem a la sala de psico. Ara gairebé toqueu el sostre i l'any vinent aneu a l'institut. Ah, Anna Mención. B, la Berna. La C, Sílvia Relats. Atenció, a veure.
2: Buah, jo aquí no sé res.
1: A veure si us coneix des de tan petits. A veure, alguns...
0: Jo no estava. Des de molt petits,
3: clar, però... A mi em sembla que amb nosaltres... Al B hi havia la Laura, mm-hmm, però allà hi havia la Anna. Llavors a mi em sembla que és la Anna.
2: A mi també.
1: Anna Mención, correcta.
3: Molt bé, nois.
1: Molt bé. Anem pel bon camí, eh?
0: Ens coneixen molt bé aquests nois.
1: Atenció a aquesta. Sempre tindreu un lloc especial per mi. Vosaltres vau ser els primers alumnes que vaig tenir quan vaig arribar nova a l'escola. Gràcies per fer-me sentir com a casa des del primer dia. La A, la Mar. La B, la Marina. O la C, l'Isabel.
2: Jo crec que la Isabel. Mira, jo confio en que és la Isabel, eh? Jo, què opineu, companys?
3: Jo, la Isabel.
2: Jo és que... No sé qui és, però vale.
3: Sí, també.
1: Doncs, vinga, correcte.
0: Correcte. Un triple.
1: Vinga, que anem acabant. Atenció, diu... Ai, aquesta. Diu, gràcies per tots els moments compartits, les rialles, les experiències, les sortides, els aprenentatges, els nervis, les converses. Estic molt orgullosa de vosaltres i estic segura que l'institut us anirà molt bé. No oblideu mai de tot el que sou capaços i capaces de fer. A, la Carla. A, B, en Jordi. C, la Laia.
2: Ui...
3: Jo crec recordeu que el Jordi,
1: Recordeu sí. que diu, estic molt orgullosa.
3: Home, és que...
0: Home,
3: m'ha escoltat. Jo ara Laia. Perquè Laia i Laia...
1: La cosa queda... La Laia...
2: I la Carla, perquè...
1: I la Carla.
2: Perquè són noies...
3: Sí.
2: La Carla.
1: La Carla. Anem per aquí.
3: Bueno, doncs la Carla.
1: Jo també crec. La Carla, correcte.
2: Hola.
0: Encara que tothom se sent molt orgullós d'aquests nois i noies. És que serà difícil.

0: difícil de poder dir era aquest o aquest.
1: Vinga, a veure. Una de les mestres dels fillols us desitja molta alegria i molta llum en aquesta nova etapa que comenceu. L'escola sempre seguirà sent una part de la vostra història, una segona casa, una part de la vostra família de vida. A, Llúcia. B, Cristina. C, Patrícia. Pi. A veure.
2: Jo, la Cristina, no?
1: Podria ser?
3: Sí, la Cristina.
0: Diu que és mestra dels vostres fillols.
1: Mestra dels vostres fillols.
2: No, no, és que la Llúcia no ho és i, la, i l'altra qui era?
0: La Patrícia.
2: La Patrícia, la Patrícia, la Patrícia està infantil. Sí, està infantil, la Patrícia.
0: Infantil. Sí.
2: Vale.
1: Doncs...
2: no sé qui són.
0: La Cristina?
1: Cristina.
2: Cristina.
0: Sí, Cristina. Vinga,
1: doncs,
0: la Cristina.
1: Tres. Correcte.
0: Felicitacions.
1: No, no podem posar tothom, però atenció, anem als, a la següent dedicatòria. Diu...
2: sí.
1: Que ni amb les meves ungles quilomètriques arribi a gratar com damunt arribeu complint els vostres somnis. La en Domènec, no ho sé, l'Ester, la B, i la C, l'Andrea. A veure...
2: jo crec que l'Andrea.
3: Sí, eh?
1: Sí. Serà l'Andrea.
2: Sí. Sí. Sí. Sí.
1: Correcte.
2: Sí.
4: Jo la veia sí, a classe.
1: Per molt, bé, molt bé. Vinga, queden dos. Diu... aquest curs hem sigut veïns, però no hem compartit gaires moments. Molta sort en aquesta nova etapa. A, Sílvia Relats. B, Cristina Roqueta. C, Marina Marlet. A veure...
0: qui ha estat veïna?
1: Veïna
0: vostra.
1: Ara ser una profe que estava...
3: la Marina.
2: La Marina,
3: perquè la que substitueix
2: sí, la que substitueix a l'Elisabet. Sí, a l'Elisabet i ajuda el Liam i tot això.
0: Sí. Però la Marina Marlet, posa. La Marina Marlet està a quart, eh?
1: Està a quart.
2: Pues no.
1: Sílvia Relats, Marina Marlet, jo crec que serà una d'aquestes dues.
2: La Sílvia
1: Relats.
2: Sílvia
1: Relats, sí. Doncs, apa, Sílvia, correcte.
3: Ah, bon, quina és la Sílvia?
2: La cinquè. Ah!
1: I atenció, atenció, l'última dedicatòria. Diu, gràcies per obrir el taló de la imaginació. Aquí hi ha una pista, eh? Amb vosaltres m'he tornat a retrobar amb el teatre. Mai deixeu de brillar dalt de l'escenari de la vida. A, Mariona. B, Sílvia Sánchez. O C, Marta Rueda.
3: La Marta,
0: Marta Rueda.
3: Rueda.
0: Sí, la Marta Rueda. És la Marta Rueda. Molt fàcil. Nois i noies, des de part de tots els mestres i les mestres de l'escola, els que han escrit i totes les que no han pogut encabir en el programa d'avui, perquè n'hi havien moltíssimes, moltíssima, moltíssima, moltíssima sort en la nova etapa que comenceu. Us desitgem el millor i us estimem moltíssim.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Anem al debat, Marta, i després d'aquesta secció tan emotiva, anem a parlar de què us emporteu d'aquesta etapa. Farem unes preguntes, qui vulgui respon, qui no vulgui no passa res. A veure, avui parlarem una mica d'aquests protagonistes que sou vosaltres, no? A veure, si ara mateix haguéssiu de tancar els ulls i recordar un moment màgic d'aquests 9 anys a l'escola, quin us ve al cap i per què el trobareu a faltar? A veure.
1: Bueno, jo no vaig estar als 9 anys, però un moment que m'ha agradat molt van ser crec les colònies de quart. Van ser molt divertides i van passar moltes coses gracioses i em vaig divertir molt. I quan... Bueno, no, ja està. Les colònies de quart.
0: Molt bé.
2: Com el tema d'avui.
0: Següent pregunta. A veure, s'acosta a l'institut. Què és el que més us genera curiositat o nervis? El nivell dels exàmens, fer nous amics o el fet de ser els petits de nou?
2: A mi no m'importaria ser petit de nou, la veritat. Els exàmens també seran complicats, tant els exàmens com els deures, els estudis. I a mi, sobretot, m'impactarà fer ciències, plàstiques, noves assignatures.
3: Sí.
0: Molt bé. La Naia, què volia dir? Vinga, ràpid.
4: Que jo crec que a mi em costarà molt fer amics.
0: Ja veuràs que no.
4: Perquè tinc molta vergonya.
5: Fins que la gent se n'adoni que ets una nena fabulosa.
0: Fantàstica.
5: I després tothom voldrà ser amic teva.
0: Següent pregunta. Sempre ens diuen que l'ESO tot canvia. Creieu que estem massa obsessionats amb el canvi o realment us sentiu preparats per ser més grans i autònoms? O sigui, més, diguem-ne... capaços de fer les coses per vosaltres mateixos, sense que els mestres estiguin doncs més a sobre, com potser la primària. A veure, vinga, qui respon?
3: No, jo crec que podem. Sí.
0: Podeu, no?
3: Sí, i tant.
0: Sí. Jo també crec.
5: I tant, que
3: podrem fer les coses sols.
0: Segur, sí. Home. I per últim, encara no, espera, la penúltima. Alguns anireu junts, d'altres us separareu. Com penseu cuidar les amistats de l'escola quan ja no us veieu cada dia al pati?
6: Cada aniversari
7: o festa, jo que sé, sí. Si estem estudiant mateix, doncs estudiar juntes o...
1: Sí.
0: O potser us trobeu a la biblioteca.
1: Total,
7: sí.
1: A l'institut plegarem a les 2, em sembla. I sí, tindrem més temps per al dia i això.
3: Sí, clar, tota la tarda per quedar, però primer els deures... I després
5: l'altre. Cachondeo. I quan sigui més gran, de tant en tant alguna trobada, no?
0: Clar,
5: trobada de primària.
0: Home.
5: Quan tens ja 20 anys o 30,
0: sí,
5: no?
0: Ja veus. I acabem amb una pregunta. Per acabar, digueu tots, si pot ser, una sola paraula que defineixi com us sentiu avui, més propers a la il·lusió o la nostàlgia. Vinga, va, comencem per la Naia. Ronda,
5: vinga.
0: Ràpida, una paraula.
5: Més propera a la il·lusió de tota aquesta etapa o més propera a la nostàlgia per lo que deixes endarrere? Il·lusió o nostàlgia?
4: Il·lusió.
5: Il·lusió.
1: Jo, les dues, però més nostàlgia perquè me'n recordo moltes vegades de les colònies i tot això i no sé, em posa com nostàlgica i això i ho extrañaré.
0: No. Sí.
1: Sí, moltíssim.
0: Vinga, més ràpid. Més paraules, si pot
7: jo,
0: ser.
7: Jo també, les dues, però més nostàlgia, perquè trobaré més a faltar, perquè aleshores l'institut i més, no sé...
5: Fa una mica vertigen.
7: Sí.
5: Nou, molt bé.
0: Vinga,
3: jo també, nostàlgia, perquè no marxem i no tornarem aquí. Sí?
5: Bueno, i en Marcos?
0: Bueno, sempre podeu tornar de visita.
5: Ens podeu venir a veure quan vulgueu, eh?
0: Que hi ha nens que tornen i els veiem que ens venen a veure. Vinga, seguim.
1: Bueno, jo estic com feliç perquè sé perfectament que em trobaré amb amics que només els veig en el carrer i algun cop en un casal d'estiu, però sobretot nostàlgia perquè sé perfectament que l'institut serà molt, molt, molt més dur que a l'escola i no vull tant.
0: I per acabar,
6: A mi il·lusió perquè podem fer nous amics i igualment podem quedar amb els altres.
2: Tens raó, tens raó.
0: Molt bé.
7: Sí, sí.
5: Que interessant doncs, la pregunta, Juan i Tom. Moltes gràcies.
0: No, no, a vosaltres, que tingueu molta sort, que vagin molt bé les colònies, l'institut que us vagi superbé i allà on aneu, sobretot, que sigueu molt feliços, que és el principal.
5: Okay. Us enviarem missatges, eh? Home, des de les colònies.
0: Sisplau. Ah, ens heu d'enviar missatges, que farem un reportatget.
5: Super.
0: Vinga.
2: Gràcies.
8: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Bé, doncs, sento ser jo qui hagi de denunciar-ho, però fins aquí ha arribat el programa d'avui.
1: Ostres, quin bajón!
0: Doncs sí, perquè no només s'acaba el programa d'avui, aquest és l'últim de la temporada.
2: Tot plegat és ben trist.
3: Vinga, nois, que els amins no descaiguin!
4: Tens raó, Laia. Acabem la temporada i això vol dir que ja entrem en la recta final del curs. Però encara ens queden molts moments junts per viure.
5: I recordeu tot el que hem viscut plegat.
0: Les excursions, els cursers de Nadal, les diades de Sant Jordi i encara falten les colònies.
1: Mai no oblidaré aquests moments.
4: Jo crec que ningú, Teo.
3: Doncs què us sembla si ara que estem tan entusiasmats amb tots els records de colònies i etc., ens acomiadem cadascú d'una manera especial?
6: Super!
5: Començo jo. Us estimo molt, Wins, d'aquesta magnífica ràdio.
1: Ara jo estic orgullós de tots els esforços que hem fet per tenir endavant aquest programa.
3: És el meu torn. Espero que seguiu gaudint de la ràdio tota la vida i que seguiu escoltant el Cinel FM tot i que tinguin veus noves.
2: Em toca a mi. Us estimo molt. Trobaré a faltar molt la ràdio i aquesta escola tan, tan, tan meravellosa.
4: Ara jo, sisplau. Gràcies a la gent que ha organitzat la ràdio d'Arenys de Mar.
0: Finalment jo. Estic molt content dels esforços de tots els participants que han vingut aquí a la ràdio Arenys i espero que hi hagin molts més moments de ràdio, oients i alegria.
5: Us trobarem molt a faltar.
1: Bon estiu a tothom!
3: Gaudiu de les vacances!
2: I ens tornem a retrobar al setembre, aquí.
4: Amb noves peus, però la mateixa energia.
1: El Cinera FM!
6: Adeu!
7: Tan verda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant, que vist... All right.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: vida es más sabrosa.
1: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
2: Un foc que continua actiu en diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees, segons els agents rurals.
0: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
2: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focs de l'Anoia i el de les Gavarres.
0: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc de Puiget a Sant Gervasi.
2: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de l'L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
2: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: I en esports, Joel Gomis, dia d'activitat intensa a l'Espanyol. El primer equip masculí ha tornat a la feina i ho ha fet amb un nou fitxatge.
5: Clinchy Jarman és la darrera incorporació de l'Espanyol. És un futbolista que prové cedit del Burnley de la Premier League. Però aquest no ha estat l'únic moviment a Camp Perico aquest dimarts, perquè avui també han anunciat el retorn de Paula Gutiérrez al primer equip femení i que Sergio García, llegenda del club, és el nou entrenador del filial masculí.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i aquesta alerta d'onada de calor en la que ja estem i en la que continuarem. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogó, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment recordem que tenim encara aquestes carreteres tallades, concretament són tres, la GI660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge, la GIB-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonge i també la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. A banda d'aquestes vies encara afectades per aquests incendis forestals, pel que fa a volum de trànsit, avui potser tenim una tarda una mica més tranquil·la. Si bé és cert, doncs, per exemple, que l'autopista AP7, és a dir, l'enllaç de l'autopista AP7 amb l'autovia 2 a Martorell i en sentit Lleida, en sentit Tabrera, a causa d'un turisme incendiat hi ha un quilòmetre de retenció just en aquest punt d'enllaç que afecta en aquesta confluència de l'AP7 amb l'autovia 2. També tenim aturades puntuals a l'entrada arribada de la C58 i de la C33 entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que aporta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu en diversos focus secundaris.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 s'han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
0: I pel que fa al foc de Sentmenat, s'espera que en breu comparegui el cap de l'operatiu per explicar-ne la darrera actualització. Anem cap allà, una codinenca, Laia de Déu. Bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, estem esperant la compareixença de l'Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció de l'incendi d'aquí Sentmenat. Ha de ser a un quart de vuit i, com bé heu dit, l'incendi continua actiu, hi ha 71 dotacions, 6 d'elles són aèries, i actualment hi ha unes 159 hectàrees cremades. Els veïns de la zona de Caldes, de les urbanitzacions del Farell i de Sant Antoni de Vilamajor continuen confinats, igual que la resta d'urbanitzacions del voltant continuen confinades. Per tant, estem a l'espera d'aquesta compareixença per saber l'última hora de l'incendi, la seva evolució o possible estabilització.
0: Gràcies, Laia. D'altra banda, l'incendi de l'Anoia sí que ja està estabilitzat. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
6: Segueix actiu l'incendi de la comarca de l'Anoia, que ja ha cremat 494 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Ara mateix l'incendi segueix actiu i estabilitzat des de primera hora del matí. Aquesta tarda, damunt del terreny, hi segueixen treballant 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i preocupa el flanc esquerre i al cap de l'incendi. Estem atravessant hores crítiques i complicades a la comarca de l'Anoia, amb temperatures molt elevades i també bufe vent de marinada. El cap d'intervenció dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que aquestes són hores clau per poder treballar en aquest incendi, que segueix mantenint gent confinada a casa seva. De fet, els veïns de l'organització de les Garrigues, que pertany al terme municipal de la Pobla de Claramunt, segueixen confinats. El municipi de la Pobla de Claramunt és el municipi més afectat per les flames d'aquest incendi, que va començar ahir a 4:45 de la tarda i que ha afectat els termes municipals de la Pobla de Claramunt, també Carme i Vilanova del Camí. Ha afectat zona boscosa, també camps de conreu i també terreny urbà. Les flames han arribat fins a les cases de l'urbanització de les Garrigues i també fins a les naus industrials del polígon dels Plans d'Arau. Aquest migdia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha visitat el centre de comandament ubicat a la Torre de Claramunt i ha demanat prudència en aquestes hores complicades i clau que estem passant pel que fa a l'incendi de la comarca de l'Anoia. Ara mateix l'incendi segueix actiu i la comarca està preocupada i amb la mirada posada en aquests municipis afectats per les flames.
0: Gràcies, Laia Campos. Laia, ho dèiem en portada, poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, a la conca de Berguedà, està actualment estabilitzat, sembla que controlat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i de moment cap aèria, el que són també bones informacions. S'ha aixecat també el confinament que s'havia declarat a la zona de petita urbanització de Segura i, segons fonts dels agents rurals, estarien afectades unes 11,3 hectàrees de terreny d'aquest foc que havia començat en terreny agrícola però que poc després ja ha anat cap a massa forestal. Recordem això, que el foc s'ha iniciat al migdia i que s'havia confinat poc després, una hora més tard, els veïns de Segura demanant que tanquessin portes i finestres i que tota la zona està de risc d'incendi a nivell 4, tota la zona de la Conca de Berguedà i sobretot on ha estat aquest incendi que, com dèiem, sembla ja està controlat.
0: Moltíssimes gràcies des de l'Espluga FM i mentrestant continuen també les tasques d'extinció de l'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. Televisió de Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi de les Gavarres, de moment, segons les últimes informacions que tenim dels bombers, continua estant estabilitzat. Veurem si a la pròxima compareixença ens poden donar ja la bona notícia de que passa a estar controlat o si, pel contrari, continua encara en aquesta fase d'estabilitzat. En tot cas, avui els bombers han mantingut el dispositiu sobre el terreny amb 14 dotacions terrestres, que el que han fet és continuar treballant per consolidar el perímetre i per evitar possibles revifades. L'incendi, recordem, que es va iniciar divendres a la Bisbal d'Empordà, que ha cremat prop de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i que ha afectat a més d'una vintena d'habitatges. Recordem, a més, que es manté el tancament dels accessos al massís de les Gavarres i també el Pla Alfa al nivell 4 en una vintena de municipis propers al massís i que, per la seva part, els agents rurals continuen controlant també els principals punts d'accés per impedir l'entrada d'excursionistes, de ciclistes i de vehicles no autoritzats. I, de fet, aquest matí han fet girar cua una trentena de ciclistes i també algun vehicle que intentava accedir. Per això, les autoritats insisteixen a demanar la màxima prudència a la ciutadania i recorden que les restriccions continuaran vigents mentre persisteixi aquest risc d'extrem d'incendi. Com dèiem, estarem pendents d'aquesta pròxima compareixença d'aquí una estona per conèixer totes les novetats que ens puguin explicar els bombers i per saber si continua estabilitzat o si el poden donar per controlat.
0: Moltíssimes gràcies, ara sí, Laia Campos. I sobre aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà, però, al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP. Mont Carvajal.
9: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
10: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
9: Panec ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Doncs l'escenari no és gaire esperançador pels propers dies, amb el pla alfa activat en nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes de mà del dia àlgid de l'onada de calor.
4: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Com sentíem, de fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix, però més enllà de les nostres fronteres, encara parlant de focs, l'incendi de Trevillac a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat del altres departaments francesos per reforçar els dels Pirineus Orientals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'altre titular del dia. A Barcelona, els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
11: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'auscultació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent auscultacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
12: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
13: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
11: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre's els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però ho hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
0: Gràcies, Andrea. També en la plana social augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Maite Polo.
14: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
15: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
14: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclamen al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellver.
16: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
17: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
16: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
4: La mesura havia estat demandada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
0: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
18: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
19: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
18: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre, David Navarro.
20: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
21: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
20: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: I a Olot, el festival Lluèrnia s'acomiada aquesta edició després de 15 anys celebrant-se. Els organitzadors asseguren que ho deixen per la implicació i la feina que requereix organitzar aquest festival i que no veuen clar continuar-lo. Des de l'Ajuntament treballaran per no perdre el llegat del Lluèrnia oferint una proposta similar. L'edició d'enguany se celebrarà el 6 i 7 de novembre a Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat i també els voluntaris que incansablement i sense esperar res a canvi han fet possible el festival. Salva González, de gerent del Festival Lluèrnia.
23: Hi ha hagut un moment que s'havia tancat una etapa. Lluèrnia és un festival d'instal·lacions efímeres i
1: conseqüents, el festival també ha passat a ser efímer.
22: La darrera edició transcorrerà per la zona de Plaça Catalunya, les Graderes i el centre de la ciutat. Des de l'Ajuntament d'Olot agraeixen la feina feta pels impulsors d'Olluèrnia. Asseguren que enguany hi destinaran 80.000 euros i que treballaran per fer seguir aquesta proposta artística de cara al 2027. Encara no està clar si el festival seguirà sota el nom Olluèrnia o un altre. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
2: El que sí que volem és donar-hi una continuïtat. Una continuïtat que ja definirem en el futur, amb quina fórmula, amb quina forma, com es fa, i això ja hem agafat l'encàrrec de treballar-ho.
22: El Festival de la Llum i el Foc va començar l'any 2012 i va comptar durant anys amb la direcció de Pep Fargas. Al llarg del temps han rebut reconeixements com els Premis FAT o la Bienal d'Arquitectura.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival. El neerlandès Kilinchi Harman, el defensa de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
4: La Lliga...
2: Passem de l'Espanyol masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Corunya.
5: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Encara el club blanquiblau ha anunciat Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora de 29 anys sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
6: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça confirmada de l'Espar Girona per la temporada 2026-2027. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot lo que podemos ganar como equipo y hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana a un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I qui també ha anunciat un fitxatge és l'Igualada, que ha signat Iñaki Cabezas, del Sant Just. D'aquesta manera, el barceloní es converteix en el primer fitxatge del campió de l'hoquei Lliga. Un Igualada que també té el millor jugador de la passada competició domèstica, Matías Pascual. Així ho ha anunciat avui mateix l'Ali la Federació, igual que també ha fet públic que Aina Florenza, del Vilassana, és la millor jugadora de la competició femenina.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
11: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
11: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
11: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
12: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
13: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
12: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
13: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
12: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
13: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
14: Finques Blaumar.
15: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
15: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
15: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
16: Cada tarda a Ràdio Arenys et convida a un viatge per la costa catalana. Arran de Mar et porta del Cap de Creus al Delta de l'Ebre a través de l'actualitat marinera. De dilluns a divendres, cada tarda de 4 a 6, Arran de Mar, amb Fran Richard. Ràdio Arenys, la primera en fer-se la mar.
17: Unes llums hi serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels, només la trobaràs al 91.2.
16: Ràdio Arenys.
1: Ara són 8:15.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat. Jordi Fortià.
19: Un foc que continua actiu amb diversos focus secundaris i treballant 71 dotacions, 6 de les quals aèries, i afectades per ara 152 hectàrees segons els agents rurals.
1: De la resta d'incendis declarats aquesta tarda, continua actiu el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, el de Savallà, a la Conca de Berguedà, ha pogut ser controlat.
19: També està controlat l'incendi de Martorell i es mantenen estabilitzats els focus de l'Anoia i els de les Gavarres.
1: Els veïns de 93 habitatges de Barcelona hauran de passar la nit fora per l'esvoranc del Putxet a Sant Gervasi.
19: Tant des de Territori com des de l'Ajuntament relacionen l'incident amb les obres de la L9 del metro. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: La nostra prioritat és la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
19: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a l'edició 44 amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Solsona ha valorat el premi.
21: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia.

0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. Una situació francament calorosa avui. De fet, en alguns indrets de la Ribera d'Ebre hem arribat a fregar els 44 graus de màxima les últimes hores. En aquests moments, també arran de mar, al prelitoral, el que està entrant és una marinada més humida amb moltíssima xafogor, però ha fet baixar la temperatura tan tòrrida. En qualsevol cas, encara ens movem entre els 28 i 33 graus en aquesta zona, més a la costa, com dèiem, i al prelitoral. I, independentment, bones tempestes, però molt locals, estan caient en alguns racons del Pirineu. De moment, on més hi ha plogut és entre l'Alt Berguedà i la comarca de la Cerdanya. També algun xàfec ha afectat el sud de la Terra Alta. Encara a les immediates hores, en aquesta zona de Lleida, sobretot, alguna tempesta amb poca aigua i força vent, precaució, i les condicions bastant dolentes pel que fa al bosc. Pel que fa al dimecres, encara més calor. Moltes comarques tocaran els 40 graus i no gaire lluny del mar. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, encara afectada pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, Lali, bona tarda. De moment tenim aquestes tres carreteres tallades, afectades per aquests incendis forestals. Recordem, són la GI660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GIV-6612 de Santa Cristina d'Aro a Calonja i també la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis i també d'un punt amb aturades ara ja puntuals a l'enllaç de l'AP7 amb l'autovia 2 a Martorell, sentit Lleida, per un vehicle que ha cremat, un turisme que ha cremat, encara queda un quilòmetre escàs d'aturades en aquest punt. Com dèiem, a la resta, al principi, ja no hem de parlar pràcticament de problemes. Únicament, això sí, ens queda un petit tram d'un quilòmetre, quilòmetre i mig de retencions a la C58, segurament per una incidència a mig camí entre Badia i Sabadell en sentit Terrassa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Segon dia consecutiu de simultaneïtat d'incendis que porta els bombers a doblar esforços per evitar el col·lapse operatiu. El foc que més preocupa a hores d'ara continua sent el de Sentmenat, que continua actiu amb diversos focus secundaris, però els bombers preveuen estabilitzar-lo aquest vespre.
4: Les tasques d'extinció continuen aquest dimarts a la tarda amb 71 dotacions, 6 de les quals aèries. El grup d'estructures col·lapsades dels bombers ha revisat les indústries i habitatges afectats per un foc que ja ha cremat 152 hectàrees, segons els agents rurals. Pel que fa a la resta de focs declarats, aquest dimarts continua actiu a aquesta hora el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, per bé que els bombers són optimistes. De fet, cap a quarts de 6 han pogut desconfinar els nuclis més afectats i els pagesos estan treballant als camps propers per aturar el foc. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions terrestres i 14 aèries. Segons dades provisionals, afecta 113 hectàrees. També aquesta tarda s'ha pogut controlar l'incendi de Savallà del Comtat a la Conca del Barberà.
1: I pel que fa al foc de Sentmenat, fa pocs minuts que ha comparegut el cap de bombers, David Borrell, i ha assegurat que, com dèiem, es preveu que s'estabilitzi l'incendi aquest vespre mateix. Anem cap allà. Ona Codinenca, Laia de Déu, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, just fa pocs minuts ha acabat la compareixença tant de David Borrell com d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, i bé, segons el David Borrell, doncs l'incendi continua actiu, tot i que el tenen força controlat, i malgrat les rapedes han pogut contenir el foc de Sentmenat i l'objectiu era que no anés direcció Sant Feliu de Codines.
6: És a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
5: No obstant això, doncs, sí que han dit que en poques hores alguns dels confinats ja deixaran d'estar-ho, però que encara ho han de parlar. I Imma Soler, sí que, subdirectora de Protecció Civil, sí que ha dit que els municipis que tinguin

0: activat el Pla Alfa, doncs aquelles festivitats que comportin foc o pirotècnia no es podran dur a terme.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Recordem, els bombers esperen poder estabilitzar aquest foc aquest vespre mateix. I d'altra banda, l'incendi de l'Anoia, que aquest sí està estabilitzat, la majoria de desallotjats sí que ja han pogut tornar a casa. Canal Taronja Anoia, Laia Cerarols, bona tarda.
0: Molt bona tarda. Doncs sí, l'incendi de la comarca de l'Anoia s'ha donat per estabilitzat aquest matí. Les dades que us podem donar a hores d'ara és que l'incendi ha afectat 494 hectàrees. Són dades provisionals dels agents rurals. Les tasques sobre el terreny segueixen a aquesta hora de la tarda. Ara mateix tenim 45 dotacions dels bombers, dos de les quals són aèries, i estem passant unes hores complicades i claus a la comarca, perquè la calor és molt intensa, no hem baixat dels 37 graus a la zona afectada per les flames, i a més aquesta tarda s'ha girat vent de marinada, un fet que complica encara més les tasques d'extinció. Sobre el terreny tenim dotacions de bombers, com dèiem, també una unitat de la UME i ADFs dels municipis afectats i de municipis d'arreu de la comarca que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per poder col·laborar en aquestes tasques. Ara mateix seguim tenint confinat a l'urbanització de les Garrigues. És una urbanització del municipi de la Pobla de Claramunt i és la zona que ha estat més afectada per l'incendi. Recordem que ahir a les 6 de la tarda es van confinar diverses poblacions de l'entorn. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a totes elles, excepte la zona de l'urbanització de les Garrigues. Una urbanització on les flames han arribat a tocar de les cases i jardins d'aquesta urbanització. D'aquestes 494 hectàrees afectades per l'incendi, estem parlant de zona de bosc, zona de camps de conreu, també zona urbana, com la d'aquesta urbanització, i també zona industrial. Les flames han afectat naus industrials del polígon dels Plans d'Arau, també a la Pobla de Claramunt. De fet, està previst que demà el conseller d'Empresa, Miquel Samper, es desplaci fins a aquest punt per avaluar els danys de la zona industrial. El centre de comandament d'aquest incendi s'ha ubicat al municipi veí, a la Torre de Claramunt. Fins a aquest indret, aquest matí, s'ha traslladat també la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que ha demanat prudència i responsabilitat perquè travessem unes hores complicades, no només a la comarca de l'Anoia, sinó també arreu de Catalunya, perquè el risc d'incendi és elevat. A hores d'ara, com dèiem, a la comarca de l'Anoia, la mirada posada sobretot a la Pobla de Claramunt i aquests municipis afectats per les flames, a l'espera de veure com avancen els treballs en aquest incendi forestal.
1: Moltíssimes gràcies, Laia Cerarols. Ho dèiem en portada. També poc després de les 6 de la tarda s'ha pogut controlar l'incendi a Savallà del Comtat, a la conca del Berguedà, declarat aquest migdia. L'Espluga FM, Laia Molné, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, bones notícies. L'incendi de Savallà del Comtat, aquí a la conca de Barberà, ja està controlat, estabilitzat, i actualment hi treballen 12 dotacions terrestres i cap aèries, el que també són bones notícies. Un altre tema que preocupava era el confinament declarat a la zona de Segura. S'ha aixecat fa aproximadament una hora i mitja, i segons els agents rurals, l'incendi, que com recordem, dèiem a primera hora del migdia, havia començat i era agrícola en un inici, havia acabat també extenent fins a massa forestal i havia arribat a ocupar 11 hectàrees de terreny. Recordem que el foc també és en una zona on hi ha molt de cultiu i per això la cosa també s'ha complicat, a part de que actualment a la zona de Savallà del Comtat estan amb un risc d'incendi de nivell 4. Però de moment tot està estabilitzat, com dèiem, i continuen treballant diverses dotacions per acabar de refrigerar la zona.
1: Moltíssimes gràcies, Laia Molné. I de l'incendi a Savallà del Comtat passem al del massís de les Gavarres, on continuen les tasques d'extinció. Els bombers, però, ara ja sí, creuen que podran controlar aquest foc al vespre. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, els bombers ens acaben de donar aquesta bona notícia de que preveuen donar per controlat aquest vespre l'incendi de les Gavarres. Fa uns minuts han anunciat que si l'evolució de l'incendi es manté favorable, aquest foc doncs es donarà oficialment per controlat avui a les 9 del vespre. Una decisió que arriba després de diversos dies de treball intern sobre el terreny per consolidar el perímetre i per extingir els punts calents que encara persistien a l'interior de la zona afectada. Tot i aquest pas endavant, però, els equips d'emergència continuaran desplegats per vigilar la zona i per evitar possibilitats possibles revifades fins que l'incendi es pugui donar definitivament per extingit. L'incendi, recordem, es va iniciar el divendres al matí a la Bisbal d'Empordà, ha calcinat més de 2.300 hectàrees del massís de les Gavarres i ha més afectat a més d'una vintena d'habitatges. Ha estat un dels focs més importants registrats aquest estiu a Catalunya i ha obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergència durant diversos dies. Malgrat la millora de la situació, però, es manté la crida a la prudència davant de l'elevat risc d'incendi forestal i també es mantenen les restriccions d'accés al massís de les Gavarres, que continuen vigents i continua tancat.
1: Moltíssimes gràcies, Laia Campos. Aquest és l'ampli repàs de la situació ara mateix a Catalunya. Però sobre aquest darrer incendi, el de les Gavarres, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar el foc. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho tal com ha demanat Junts, Vox i la CUP, Mont Carvajal.
4: L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
5: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
4: Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Doncs l'escenari no és gaire esperançador. Pels propers dies, amb el Pla Alfa activat, com sentíem, amb nivell 4 a la meitat de Catalunya i a les portes demà del dia àlgid de l'onada de calor.
6: Segons el Servei Meteorològic, les temperatures s'enfilaran per sobre dels 40 graus a zones interior, Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
1: De fet, ja s'han enfilat per sobre dels 40 graus en alguns punts del país avui mateix. Continuant amb incendis més enllà de les nostres fronteres, el foc de Trevillac, que a la Catalunya Nord continua actiu i afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
6: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les forces públiques. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els Pirineus Orientals.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'altre titular del dia, Barcelona. Els veïns de 93 habitatges hauran de passar la nit fora de casa per l'esvoranc del Putxet de Sant Gervasi. Tant des de Territori, Sílvia Paneque, com des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni, relacionen l'incident amb les obres de la línia L9 del metro. BTV, Andrea Muñoz.
8: L'avís d'esfondrament als bombers ha arribat quan passaven les 11, però sí que és cert, tal com ha explicat la consellera Paneque, que a primera hora ja s'havien detectat alguns moviments d'escoltació per sobre del que està previst i que, per tant, a partir d'aquell moment ja s'ha activat el protocol. Al llarg del matí i de la tarda ja s'hi ha estat treballant experts i topògrafs per analitzar la situació dels diferents edificis adjacents i també a cada hora s'hi estan fent escoltacions per veure com avança la situació. Ara bé, serà demà al matí quan es farà una segona avaluació. Per ara, s'han desallotjat ja 8 edificis, un fet que afecta 93 habitants i se'ls està donant una solució habitacional a la resta dels veïns.
9: Després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat.
10: I la nostra funció és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
8: Unes persones que moltes d'elles s'han trobat que han arribat aquí a la tarda i no sabien el que havia passat, ja que aquest matí, quan han tingut lloc els fets, moltes d'elles estaven treballant. És per això que al llarg de la tarda s'ha perimetrat la zona i la policia ha anat alertant i informant els veïns. Uns veïns que també es poden adreçar al Centre Cívic Vila Florida, on allà hi ha destinat un punt d'informació per tal d'explicar-los la situació, resoldre els dubtes necessaris, i aquells que hagin estat desallotjats i ho necessitin podran accedir als seus habitatges, però hauran de fer acompanyats dels bombers i per tal de recollir només aquelles coses estrictament necessàries o essencials.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%. Reclamen, això sí, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bebé.
11: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya, el ministre d'Hisenda.
12: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
11: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Decreten presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
6: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
1: I en clau judicial, l'advocacia catalana confia revertir la pèrdua d'advocats d'ofici amb la millora de les condicions. Les compensacions econòmiques han augmentat un 11,2% aquest any, mentre el torn d'ofici continua registrant una activitat rècord. Ho diuen les dades de la memòria del passat 2025. Guau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
13: El Consell atribueix la pèrdua de professionals en els darrers 5 anys, un prop d'un miler, a 15 anys de compensacions congelades i a les millors condicions laborals que ofereixen tant l'administració pública com el sector privat. Entre les mesures impulsades per aconseguir revertir aquesta situació, hi ha un increment de l'11% de les compensacions econòmiques aplicat des de començament d'any i la petició al Ministeri de Justícia perquè redueixi de 3 a 1 any l'experiència necessària per accedir al torn d'ofici, reforçant alhora la formació dels nous advocats. El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Roger Montoliu, considera que aquestes millores marquen l'inici d'una nova etapa per dignificar el servei.
14: La dignificació, ara ja sí, definitiva, de les condicions del torn d'ofici. Hem aconseguit des del Consell de l'Advocacia Catalana un acord, no només amb el Departament de Justícia, sinó amb el propi govern de la Generalitat, que ha de servir per millorar el reconeixement, la retribució, la compensació, l'indemnització, poseu-li el nom que vulgueu, pels companys i companyes que es dediquen al torn d'ofici.
13: Malgrat la reducció de professionals, l'activitat del torn d'ofici continua en màxims històrics. Durant el 2025 es van registrar 371.900 actuacions, un 3,2% més que l'any anterior. La majoria en l'àmbit penal també ha augmentat un 15% l'ús del català en els escrits del torn d'ofici i el Consell reclama ara impulsar-ne també l'ús en les intervencions orals als jutjats.
1: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Tàrrega i Ràdio Cambrils.
15: L'edifici de Tàrrega, anomenat Cal Valeri, acollirà iniciatives empresarials, culturals i comunitàries sota el mateix sostre. David Bonveí, director general d'Economia Social i Cooperativisme, ha destacat l'espai de Cal Valeri.
16: Estem en un moment que a Catalunya s'aprovarà la llei d'Economia Social i la veritat és que aquí a Tàrrega, de la manera que se'ns planteja per part de les entitats, és la manera que nosaltres ho veiem des de la Generalitat.
15: Les entitats impulsores defensen que Cal Valeri ha de ser una eina per generar ocupació inclusiva, reforçar la cohesió social i dinamitzar tant el barri com el conjunt de l'economia social de Ponent.
17: Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai subvencionat pel SOC i que durà a terme la Fundació Gentis. La representant a Catalunya d'aquest organisme, Montse Sánchez, ha explicat que es farà tot un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
18: Persones amb informe de risc d'exclusió social, persones que porten molt de temps a l'atur, persones que cobren la renda garantida, l'ingrés mínim vital...
17: L'Ajuntament de Cambrils hi col·labora amb la cessió d'un espai al Centre Cívic Les Basses tots els dies de la setmana.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro.
19: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
20: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
19: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos, tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. L'Espanyol ha tornat a la feina després de les vacances. El conjunt blanquiblau ha arrencat la temporada 26-27 amb les revisions mèdiques, just abans d'iniciar els primers entrenaments aquest dijous. Un primer equip masculí que avui ha oficialitzat el segon fitxatge estival, el neerlandès Kilinchi Jarman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit del Burnley anglès.
3: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge, que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar la Lliga.
2: No deixem l'Espanyol, però passem del masculí al femení, perquè el primer equip ha incorporat Paula Gutiérrez, una migcampista formada a la base blanquiblava i que arriba procedent del Deportivo de la Coruña.
4: Ser ambicioses, plantejar els objectius com a grup que podem aconseguir i veure si podem arribar i lluitar per ells.
2: Un espanyol que també ha anunciat a Sergio García, llegenda blanquiblava, com a nou entrenador del filial masculí que juga a la segona federació. Més coses. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. La jugadora, de 29 anys, sumarà el cinquè curs, el quart de consecutiu, a Fontejau. El director esportiu de l'equip, Pere Puig, valora la continuïtat de la jugadora barcelonina.
5: Contents d'anunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip del que ens ha aportat fins ara.
2: Amb aquesta renovació, López és la desena peça de l'Espart Girona pel curs vinent. Les gironines jugaran la prèvia de l'Eurolliga i el pròxim 16 de juliol coneixeran les seves rivals, mentre que el bàsquet Girona ha estat confirmat com a equip de l'Eurocopa de la FIBA. Més coses en bàsquet, perquè el Prat jugarà la segona FEB, la tercera categoria del bàsquet estatal, tot plegat després de guanyar-s'ho a la pista i de fer un esforç als despatxos. Arseni Conde és el president del conjunt pretenc.
6: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. El 1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom. Pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
2: En hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, el Barça ha anunciat un nou fitxatge, el de l'italià Davide Gavioli. És un davanter de 28 anys que prové del Trissino i que signa per a les pròximes dues temporades.
7: L'objectiu és ganar tot el que podem ganar com a equip i hacerlo lo mejor que el equipo necesita para ganar todo el partido.
2: I d'un blaugrana a un exblaugrana, perquè el Voltregà ja ha presentat Ferran Font com a nou jugador usonenc. És un dels tres fitxatges dels blanquiblaus, que també han incorporat Joel Roma i Xevi Urroz. Escoltem Font, fitxatge estrella del Voltregà.
8: Tenia clar que en algun moment volia intentar, si es donava, doncs, jugar al Voltregà. Crec que es va donar tot, doncs, perquè fos aquest estiu. Un club històric, el club del meu poble, on vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida.
2: I acabem amb un darrer punt, l'Ali, encara en hoquei sobre patins, perquè aquesta tarda s'han conegut els millors jugadors de la temporada passada, tant de l'hoquei Lliga masculina com femenina, amb protagonisme per dos equips catalans. A la masculina, Matías Pascual ha estat el millor jugador, de l'Igualada, i a la femenina, Aina Florenza, del Vilassana.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos. Que passin molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
10: Com pot ser, si sempre feu fotos?
9: Sí, però no són de veritat.
10: I si li regalem un reportatge?
9: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
12: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
11: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
13: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
14: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
15: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi de Sentmenat continua preocupant els bombers, no s'ha estabilitzat i ha donat molts problemes sota la tarda amb represes a l'interior del perímetre i al flanc esquerre. Ara centren els seus esforços en aquest incendi. Les properes hores són importants perquè demà s'espera un dia de molta calor i l'entrada marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi. Ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: Ara mateix hi ha 7 urbanitzacions confinades per aquest foc, com sentíem, i una d'elles durant la tarda s'ha agrupat els veïns en un mateix punt per protegir-los. Ara han pogut tornar a casa. Alguna edificació sí que ha resultat afectada. Borrell també ha explicat que l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres passat, es podria donar per controlat aquest vespre, i l'incendi del Carme, que ha cremat la Noia i afecta 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona a l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels 3 agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. I expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.
0: Ràdio Arenys.
3: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
4: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant, una setmana més. Gràcies per acollir-nos i deixar-nos entrar a casa vostra. Avui, al Punt de l'Interrogant, parlarem de què provoca les crisis de parella. Farem possible aquest programa avui el Joan Ripoll. Què tal, Joan?
1: Hola, content de ser aquí, som sempre.
0: Benvingut. També està amb nosaltres la Eva Xalà. Què tal, Eva?
2: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Perfecte. La Eva ha vingut de Sant Esteve d'en Bas, que no és prou lluny. Gràcies pel teu desplaçament. S'agraeix molt. També està amb nosaltres el Ramon Moreno. Què tal, Ramon?
3: Molt ben encantat, sí.
0: Benvingut.
3: Molt encantat de reiniciar una altra vegada al Punt de l'Interrogant.
0: Exacte, una nova temporada, una nova edició, la 23.
3: I a veure si som capaços d'arribar a molta gent.
0: És un goig tenir aquests contertulians que sempre sou fidels també al programa. Avui també s'estrena amb nosaltres l'Aina Orozco. Què tal, Aina?
4: Hola, molt bé, moltes gràcies, molt contenta.
0: Tu també vens de Sant Esteve d'en Bas,
4: Exactament.
0: Molt bé.
4: Sí, fins aquí, molt contenta, gràcies.
0: Perfecte. També està amb nosaltres la Joana López. Què tal, Joana?
5: Molt bé, un plaer estar a la nova edició.
0: Tu també t'has desplaçat com el Ramon, tu de Mataró i el Ramon ve de Pineda, que no és prou. Escolta, el programa...
3: Poble Nou, Pineda de Mar, per ser més concrets, per establir la zona.
0: Sí, però com podeu veure, amics oients, el programa també s'alimenta de gent que no tan sols és d'aquí, sinó que també és d'altres poblacions, que també aporten... El seu punt en l'interrogant que ens plantegem. Què provoca les crisis de parella? Aquest interrogant ens el presenta la Eva. Com vulguis, doncs, endavant. Gràcies.
2: Doncs l'interrogant d'avui pot semblar senzill, perquè a vegades, davant les crisis, busquem explicacions concretes o lògiques, però molts cops les crisis tenen uns motius molt més profuns que se'ns escapen de l'observació racional que fem. Què ha passat entre nosaltres? Per què estem en crisi si ens estimem? Quan va començar la crisi? Qui és el responsable? A moltes relacions de parella, per més amor que existeix, arriba un moment en què alguna cosa sembla trontollar. De sobte, allò que abans era fàcil es torna complicat, o el que s'anava sostenint ens sobrepassa. Potser la comunicació és tensa, les petites diferències s'amplifiquen i la distància emocional es fa present. Aleshores sorgeix una pregunta inevitable. Què provoca les crisis? Les crisis normalment no apareixen de sobte, són el resultat de processos interns i externs que es van acumulant amb el temps o també experiències que poden ser detonants o traumàtiques en un moment concret. De vegades tenen a veure amb el ritme de vida, en com ens tractem, amb les expectatives, amb les ferides internes, amb les càrregues sistèmiques, el viscut i el no resolt en el seu moment, amb l'anant automàtic apagant focs tot el dia i en el pensar que la parella és segura i que res canviarà. El fet és que les crisis en les nostres vides hi seran, i en la parella probablement també. I que depenent de la gestió que en fem, sorgirà un nou escenari, una nova versió d'un mateix, de l'altre i de la relació. Serà que és necessari passar per crisis en les relacions de parella? Si les persones ens qüestionem a nosaltres mateixos, ens veiem en conflictes interns per prendre decisions en els diferents àmbits de la vida, si hem d'anar acceptant la realitat, per què pensem que les relacions no han de tenir crisis? Què passa si assumim que les crisis poden formar part de la relació? Una definició de crisi ens diu que és un moment difícil o perillós que requereix una solució urgent. Difícil? Perquè costa d'entendre, de parar, d'observar, d'arribar a acords, de posar consciència i ens demana una transformació interna. Perillós? Perquè ens fa sentir descontrol. El que coneixem i donàvem per segur deixa de ser-ho. Genera patiment i estrès, entre d'altres. I en quant a la part de la definició que ens diu que és urgent, en la meva pràctica amb dones i parelles, veig que, com en la majoria de casos, aquesta urgència s'ha obviat i s'ha deixat passar massa temps, generant que els efectes de les crisis siguin més grans i destructius per tots, incloent-hi els fills. Diria que les crisis són un dels motors de transformació i creixement personal, i les persones estem en constant moviment intern, endinsats en l'experiència de viure, i només això ja en genera crisis internes en les diferents etapes de la vida. Les crisis en la relació de parella estan a l'ordre del dia i actualment s'està posant més el focus per als canvis socials i culturals que estem vivint i que permeten a les persones compartir, tenir més consciència i eines i no resignar-se a viure en una relació de parella en crisi fins que la mort els separi. Potser moltes crisis en les relacions són la suma de petites accions en les que l'altra o una mateixa s'ha desconnectat. Hem deixat de tenir cura o hem fet un clic i allò que toleràvem ja no ens sembla tan correcte i bo en les nostres vides. La por i la negació de la crisi genera més crisis. Afrontar-la i transformar amb tot el que comporta aporta eines personals i col·lectives.
0: Molt bé, gràcies del teu guió. Pregunto primer a en Joan, què destacaries del guió i què hi afegiries?
1: A veure, el que destacaria del guió en primer moment seria la idea aquesta de que la crisi, a banda de que forma part de les nostres vides, les crisis, com no doncs les nostres relacions personals, sempre són una oportunitat de creixement i d'observar què ens passa i com ho estem vivint. Aquesta penso que és un apunt important que fa l'Eva al seu guió, per no associar crisi a trencament o a ruptura. Vull dir, si hi ha una crisi és que va malament. Si som capaços d'observar-nos i veure aquesta crisi com una oportunitat de creixement i de fer les coses millor, doncs benvinguda la crisi. Pel que fa a què afegiria a aquest guió, no sé si afegiria alguna cosa, després en parlarem, però sí que matisaria el tema de l'urgència. Segurament l'Eva ja ho tenia clar, però per mi l'urgència no significa resoldre la crisi, el problema, d'una forma ràpida, sinó bàsicament és no negar-lo quan apareix, en el sentit que s'ha de gestionar el moment que apareix. Aquí està l'urgència. El temps, aquest ja és un altre tema. El temps que resoldrem aquesta crisi no és que s'hagi de resoldre immediatament, sinó que el primer que s'ha de fer és mirar-la de cara, integrar-la, acceptar-la, observar-la, observar-nos nosaltres mateixos i donar-li aquest temps per trobar-li si la solució, els motius, gestionar-la, potser seria l'expressió que jo utilitzaria. Vaig tenir una vegada un cap molt dur, però odiava, vull dir, no, ningú se li podia presentar al seu despatx amb una cosa que fos urgent. Deia que les coses urgents no existien, que eren problemes de gestió. Vull dir, si a ell se li presentava una cosa urgent perquè algú altre no havia fet bé la feina. Potser també ens ho podem aplicar a les nostres coses de cada dia. Les urgències a vegades són perquè estem girant-nos d'esquena a coses que les tenim a sobre. I no dic que sempre, però en general podria ser un element de com treballar això. És a dir, no hi ha urgència, però sí que he d'estar present i conscient.
0: Perfecte, Joan. Joana, què destacaries doncs del guió també que ens ha fet l'Eva i què hi afegiries?
5: Allò que diu el Joan, no?, de que les urgències. Jo destacaria el tema de que la crisi no apareixen de sobte, que són els processos interns i externs, no?, que diu aquí que van acumular-se amb el temps. Hi ha com una desconnexió emocional progressiva, com la rutina o les obligacions quotidianes, i aquest pas del temps, no?, que fa que es desdibuixi la motivació inicial de la relació i que és la recerca, no?, la recerca compartida de la felicitat. Perquè les parelles són sistemes vius que estan influenciats per aquests factors interns, com les emocions o els desitjos o els traumes, i els externs, no?, com les condicions laborals, el tema cultural o les xarxes socials. I d'aquí volia també afegir o destacar el tema de la transformació que parla l'Eva, que evidentment que són, les crisis són com són espais de transformació, que si s'aborden amb consciència i respecte i capacitat de diàleg, doncs podem sortir, no?
0: Perfecte. Ramon, igual, què destacaries del guió i què hi afegiries?
3: Jo he coincidit amb el punt, quan estava a casa, estava mirant això. Urgent, no, però sí s'ha d'afrontar ja, amb el temps que calgui. No pots dir, això serà dintre dos dies o tres, perquè d'aquesta forma tu saps si la cosa és interna o és externa o afecta algunes coses, però s'ha d'afrontar, no pots dir... això ja dintre d'un temps, perquè aquest temps que passa, després la cosa ja... I després jo afegiria un tema que quan fem una parella, quan es fa una parella no són dos, és un més un. I cada un aporta els seus valors, la seva cultura, la seva història, i l'altre, aleshores, clar, al moment que s'ajunta això, això significa que has de compartir o has de deixar, o has d'intentar aquest objectiu final, aquesta, hem d'anar allà. Tu ja tens la teva vida, tu tens les teves idees i els teus pros i els teus contres. Aleshores, moltes vegades, quan això no està clar, al cap d'un temps comencen a sortir coses que dius, ostres, jo no pensava que això seria així o seria d'aquesta forma. És a dir, els dos no existeixen, un més un, no? Nosaltres, Olga i jo, hem fet ara 50 anys de casats, 50. Portem junts 55, 50, no? I hem fet una festa fa un mes, fantàstica. I la meva filla, que s'ha separat 3 vegades, em deia, papa, vosaltres com heu fet això? Dic, mira, Tania, el que nosaltres hem fet a tu no et serveix, perquè nosaltres som nosaltres i tu eres tu. Vull dir, cada persona té la seva forma de funcionar. Els valors teus són els teus i la forma de funcionar tu amb el teu temps i amb la teva forma del teu objectiu són teus. Però... va dir, però tu me pots dir alguna cosa? Dic, home, jo no te puc dir una cosa que sigui exacta, però sí te puc dir un símil. Tu has nascut en un poble de castellers, de falcons i tal. I jo sempre, Olga i jo, hem pensat que la parella no és un pilar de dos. És una pinya. Perquè amb un pilar de dos, el que està sota aguanta, i l'altre no fa res o fa poc, però si canvien passa igual. La pinya, si tu n'hi ha un moment que no pots, perquè l'altre dius, ostres, apreta una mica... perquè la suma dels dos és la pinya. A veure, com un concepte de funcionar. I després, clar, entendre que crisis, n'hi ha moltíssimes crisis. Vull dir, tu penses que vas a fer no sé què i passa qualsevol cosa i te canvia absolutament la teva vida i dius, ostres, hem de canviar tot, no? I aquí és quan entra el creixement, intenta si aquesta crisi va bé. I després entendre que, bueno, que la vida passen coses i el que passa és el que realment està passant, no el que tu vols. Vull dir que, bueno, ja parlem, però...
0: Sí, perfecte.
3: La meva filla, penso que va sortir una mica dient que el meu pare no em vol dir coses. És que no puc, Tania, no puc.
2: No em vol dir secret, no?
3: Què vols que et digui, no? Vull dir, lo de la pinya ja està, i tu apreta ja, o sigui, apreta, o apreteu. No, però bueno,
5: sí. Si t'interessa la relació,
3: clar, les
5: posa ganes, no?
3: Mai estiguis a l'altre, ja sí. El nen seria, o els nens serien les engenetes que puixen, que la pinya la porta, no?
0: Ens falta saber què destacaries, Aina, del guió i què hi afegiries.
4: Bé, doncs jo estic molt d'acord en el tema de que les crisis sembla ser que sí que són a l'ordre del dia i que és veritat que tenen més visibilitat. Alhora també trobo que és perquè hi ha més eines i s'està donant més importància a la part de la salut mental. Aleshores m'agradaria com també incloure l'aspecte de que com que anem evolucionant, també les nostres generacions passades, no? Potser fins dels nostres avis, la manera de gestionar-se dins d'una casa, una relació, era molt diferent, no? Arribar a la igualtat, no? O volem que arribi, no? I per això estem avançant moltíssim. I el tema de la igualtat trobo que comporta també aquí moltes dels punts de les friccions dintre d'una convivència, perquè abans era com hi havia qui proveïa, hi havia qui cuidava, hi havia qui manava i llavors hi havia qui simplement acompanyava. Aleshores estem en un punt en què la majoria, vull pensar de llars i de relacions, tenim aquest punt de ja no és aviam qui mana, sinó què decidim, i a dintre de què decidim és doncs des del punt d'on anem a viure, com eduquem els nostres fills, quin tipus d'alimentació volem portar, si em ve de gust menjar amb els teus pares o no. Aleshores, tots aquests punts s'obren més diàlegs, i a l'hora d'obrir més diàlegs trobo que tens més probabilitats evidentment, d'entrar en més converses incòmodes, més punts en comú o no, i per tant aquestes friccions jo crec que s'obren dins de la convivència, porten moltes vegades a possibles fils conductors de crisis que no tenen per què ser dolentes. Vull dir, hem mencionat el terme de perillós, no?, quan parlàvem de les crisis. Trobo que evidentment sí que és un punt que t'embaleja, no?, perquè tots sortim de l'àrea de confort, però no té per què ser tampoc una cosa a veure perillosa, si més no un punt on veure com avancem. Ens interessa avançar, perquè parlem també del tema de ho resolem de forma immediata o no, deixem-ho passar perquè és tema de gestió. Jo trobo que a vegades hi ha crisis que ni tan sols els dos saben que estan en una crisi, no? Vull dir, hi ha crisis silencioses, crisis que no ens interessa potser veure que tenim una crisi, o crisis que realment són perilloses, però segurament si la sabem gestionar bé pot ser un gran vincle a futur en aquesta relació.
0: Molt bé. Aquesta ha sigut la primera aportació que tots hem fet. Em falta la meva, que jo m'agafo una mica en el teu guió que destacaries. Has posat que serà que és necessari passar per crisis en les relacions de parella? Jo destacaria això. Aquesta pregunta em sembla que és fonamental per dir, és veritat, les crisis hi són, és una manera de constatar-ho, no? I jo afegeixo que sí, que jo penso que és una revisió de vida, que les crisis ajuden. Sortosos aquells que les saben gestionar, i sortosos aquells que saben prendre una transformació de la parella, i pues, com deia el Ramon, tant de bo que ens adonguéssim que tots fem pinya i no, que no, som, no hem de ser enxanetes, no? Perquè a vegades els egos són les enxanetes, que, i en canvi les enxanetes són els fills, no? També el que ha dit l'Aina amb la qüestió del diàleg, jo penso que és important el diàleg, no?, entre persones, l'emissor i el receptor, quines expectatives uns i els altres volen, no? I és clar, si comencem a tenir egos per aquí al mig, i sobretot també pors, no, Eva?
5: Sí, sí, i a més que, bueno, parlant de tot això, no?, el que dèiem, que són dues persones que han de sumar, que són dues persones que quan arriben a la parella, no arriben ells dos, sinó arriben ells dos acompanyats de tota la família, del sistema, no? I que, a més, clar, tu vas evolucionant d'una manera i la teva parella d'una altra. Són persones úniques i exclusives, i cadascú, no?, també, a part de ser parella, tenim vida individual, interna i externa. I això moltes vegades el que es veu, no?, amb el temps, que comença a haver una separació, no?, perquè potser hem coincidit en valors, hem coincidit en coses al principi, no?, però després, per el que sigui, algú comença a veure-ho diferent, o se li dispara alguna cosa, com jo dic, algun disparador d'aquests interns de trauma, de sistèmic, del que sigui, que de cop et col·loca en un altre lloc, no?, en aquella història, i deixa de ser... Ara, avui he fet una sessió amb una dona i em deia, clar, jo voldria que ell fos com era abans. Diu, però tampoc me'n refiaria ara si fos com abans. Diu, perquè, clar, no duraria, potser, no?
0: Clar, saps? No es pot.
5: Clar, sí, sí, sí, però, clar, imagina't, no?, el gir que ha fet, i quan fan moltes vegades aquest gir? Uh-huh. Amb els fills, amb el naixement de fills, moltes vegades, que és un moviment sistèmic important, perquè apareixen nous personatges a la família que tenen també càrregues i porten, ens desperten coses. Doncs quan apareixen fills, moltes vegades es donen amb el temps, quan miren enrere i diuen, però quan vas començar? Molts diuen, ostres, clar, amb el primer o amb el segon o en l'embaràs o en el, no? Són moments en què es mouen moltes coses a la parella, no? Mm. I jo penso que al final les crisis són mostra d'un desequilibri. En aquell sistema hi ha un desequilibri. Hi ha alguna cosa que no està bé, no? Mm-hmm. O estava abans, ara no ho està, o no ha estat mai i no ens hem adonat, com deia l'Aina, portem vivint així no sé quant de temps en automàtic tot i de cop, temps, clar... I molta gent, sí, quan arriba a 40, 50, és quan fa aquesta revisió, perquè abans estan a tope, no?, amb els nens petits, el treball... No, clar, no tens temps de mirar-te amb la parella. Sí, i quan, sí, et mires, dius, i aquest qui és? I ara què faig jo amb aquesta persona? Perquè no ens hem cuidat, no hem tingut l'espai, no? Mm-hmm. Clar, és molt important poder... Jo penso que per les crisis parar una mica, no? Però, clar, si poguéssim baixar una mica el ritme tots, tot aniria millor, no? Mm-hmm.
0: Ara un moment, sí. Ramon, creieu que les dones a lo millor veuen més aviat el moment de la crisi? Sí. Se'n donen més compte, Ramon?
3: Sí, dues coses que abans volia dir. Molt bona visió aquesta de dir que no és fins que l'amor es separi, que això jo penso que és un canvi. Si la crisi funciona i s'han de separar, se separen i no passa res, no? Vull dir que això és una cosa... El que tu has dit abans dels fills, un cas, el cas de la meva filla, va ser aquest. Vull dir, l'home es va donar compte de que el seu fill li coartava la seva llibertat. Mm. Pues si te corta la teva llibertat, adéu. Vull dir, són aquests casos, no? És a dir, nosaltres, clar, i després s'ha de tenir en compte si la crisi és de la parella interna, externa, o si els dos han de lluitar contra una crisi que arriba, que ningú se'ls espera, i una altra cosa important... Els espais, cadascú tenim el nostre espai de llibertat, el nostre, que és el nostre amb el que realment edifiquem, construïm i tal, i l'altre té el seu. Depèn de la parella, que un entri o que no entri, depèn, o sigui, es pot compartir, però és el teu moment de creixement per compartir després això, no? I després, 50 anys, jo parlo per als 50 anys, a mi m'ha semblat curt, vull dir, no tinc la sensació de mig segle, dic, 50 anys, sí, però com hem fet canvis en funció del temps i hem actuat en funció del moment pensant que el que passava era el que tenia que passar i tal, i crisis, tens moments conflictius, com totes les parelles tenen un moment conflictius, pot ser de salut, pot ser de sentits, pot ser de família i tal, però això és una qüestió que tu molt bé dius que s'ha d'afrontar directament i a veure, esbrinar el per què, o sigui, què està passant, quina és la solució, i si tu no tens la solució, per què, pues, bueno, buscar un professional que t'ajudi a entendre que el que està passant tu no l'entens, o sí, no? Mm. Vull dir que això és el tema. Mm. O un tema dels mil que n'hi ha aquí, perquè...
2: Sí, és així.
0: Clar, has dit això que s'ha de buscar la solució, però amb el que ha dit abans en Joan, que, esclar, vist des d'una perspectiva d'empresa, si hi ha una crisi és perquè algú ha fet malament la feina. En aquest sentit, jo penso que és la parella que és la que no fa bé la feina. O sigui, el diàleg és fonamental, jo diria, Aina, que abans has dit... penso que el dia a dia no s'ha d'esperar demà perquè aquella petita bola va creixent, en tot cas, no? I penso que el diàleg dia a dia, nosaltres no donem mai solucions al punt de l'interrogant, però és fonamental fer esment al diàleg en el sentit de que puguem anar al llit o començar el dia i estem bé, pues continuem amb aquest sentit que tu deies, Joan.
1: Sí, la idea és aquesta. I un altre punt que estem parlant de la crisi, de la parella, com si la crisi aparegués de sobte, perdoneu, no apareix de sobte, però es va, com si fos una cosa de la parella. I una primera pregunta, tu, de fet, Eva, ho comentes, diu, al principi, doncs, quins són els orígens, i preguntes qui és el responsable. Bé, de fet, hi ha tres possibilitats. Un, que jo sigui el responsable, jo tinc una crisi. Jo, que formo part d'una parella, jo tinc una crisi. Llavors, la meva parella no està bé, però jo tinc una crisi que està afectant a la meva relació de parella. També pot ser que la relació de la crisi la tingui l'altra part de la parella, la meva parella, i la seva crisi em pot desequilibrar a mi. Llavors, i llavors potser apareixeria la crisi de parella si cap dels dos és capaç en aquell moment d'escoltar a l'altre, de comunicar-nos, de tolerar, que també has utilitzat la paraula tolerar, bé, dins de la parella ha d'haver aquest joc de tolerància, en el sentit que jo me puc donar compte que l'altre ho està passant malament pel motiu que sigui i ens està afectant com a parella. Parlem-ne. Ara bé, parlem-ne amb franquesa, parlem-ne amb respecte, parlem-ne. Aquí pot ser la llavor de començar a trencar aquesta crisi que s'està generant. Perquè si jo tinc una crisi, m'està passant alguna cosa a la feina, és igual, tinc un problema amb qui sigui, amb els meus fills, és igual. I no ho estic compartint precisament amb la meva parella, bé, tothom penso que qui s'hagi trobat més o menys ja sap, se pot imaginar com acaba, malament o molt malament. Llavors és important identificar-nos, escoltar-nos, observar-nos quan una cosa no va bé, quina part de responsabilitat tenim nosaltres, no l'altra, que també és un costum donar-li la culpa. Qui té la culpa de?
0: Clar.
1: Tu, Busquem a veure què m'està passant a mi, si allò està, si li està passant a l'altre, parlem-ne, però parlem-ne amb això, que tal com ho he dit, amb una escolta activa, que ho hem parlat en un altre programa, volent escoltar l'altre, i l'altre s'ha de sentir relaxat i tranquil per poder-ho expressar, allò que li està passant. Que d'aquí trobem un camí per fer més forta la relació de parella, fantàstic, seria un objectiu que tots voldríem. Que d'aquí sorgeix bé la possibilitat de que es trenqui tot, doncs estarà bé, però ho haurem, tornem-hi, ho haurem fet amb urgència, sense deixar-ho que passi, i mirant-ho de cara. No és fàcil, però penso que si ens estimem, com tu també has fet dos cops menció a l'amor, també he buscat a veure si feies menció a l'amor. Sí, feies menció a l'amor. Dos cops. Si existeix aquest amor, doncs penso que és igual que fem aquest... No és un esforç, és un gest, és un gest d'amor, segurament. Escoltar l'altre, bàsicament. Si hem decidit compartir la vida amb aquesta persona, el mínim que podem fer és parar i escoltar-la.
0: En aquest sentit, que diu ara el Joan, Aina, i tu també ho has dit, que el diàleg és fonamental, aquest emissor i receptor, esperem que hi hagi com un feedback en la parella, tal vegada, de dir, escolta, m'has entès el que acabo de dir, per tal d'evitar, doncs, mals entesos, però això no hi és en el diàleg del dia a dia. Però ho busquem?
4: Clar, ho busquem, clar, aquest sí que és el punt de l'interrogant. Jo crec que tens molta raó, Joan, amb això que comentes, de que moltes crisis de parella, no, evidentment, deuen sorgir d'una crisi primerament personal, perquè la parella està conformada de dues persones i, per tant, una de les dues persones ha de començar a ballar perquè això t'envelegi. Aleshores, trobo que és molt important el gran punt de la comunicació, perquè aquí és on entra la crisi. Quan una de les dues persones està travessant un mal moment, ja sigui a la feina, mentalment, intern, no té per què necessàriament saber el per què, tampoc. Aleshores, trobo que aquí és on entra el punt de la comunicació i la gran possibilitat, o bé, de traspassar-ho a l'altra persona i que sigui ja una crisi de parella i estiguem tots dos posats en la història, o bé de poder agafar, afrontar la situació, parlar-ne, fer suport... No sé si en el dia a dia realment ens assentem al sofà al vespre i ens preguntem què tal, tot bé, tu esperes això de mi, ho estic fent bé, tu... No sé si, evidentment, trobo que majorment, almenys jo no ho faig, vull dir, em posaré la primera, però que estaria bé, sí, però trobo que també és molt de cadascú la seva responsabilitat de comunicar-se. No constantment ens han d'estar preguntant si estem bé, si ens trobem bé, o sigui, estaria superbé que tots tinguem l'educació emocional de poder expressar en el punt en que alguna cosa ens està fent remoure coses, o simplement ens veiem que estem baixant, necessitem ajuda, demanar ajuda està bé. I aquí també entra una mica el punt de quan volem que la nostra parella sigui el nostre amic, el nostre amant, el nostre salvador, el nostre terapeuta, el nostre cuiner, el nostre acompanyant, assessor de compres. Vull dir, volem una mica que aquesta persona ho sigui tot. I aleshores també aquí entren les crisis també, per expectatives, i voler que tot alhora sigui aquella persona, no? Trobo que...
3: Això és un pilar de dos, eh?
4: Exacte. Sí, no, però vull dir, exacte, que no fa un, que ho fa l'altre. Vull dir, tots tenim la nostra expectativa de lo que busquem a l'altre, i és cert que, clar, ens volem aferrar a aquella persona en el sentit de que és casa, no? És la teva parella, i a vegades el que no sabem a solventar nosaltres, com el simple fet de dir això...

0: entre la parella, no, Joana, reforçant una mica en aquest sentit.
1: Sí, sí, a vegades hi ha algun membre de la parella que els hi costa més de parlar-la, no? No tothom té aquesta habilitat de poder comunicar-se o d'expressar els seus neguits, les seves crisis internes o les crisis de la parella. I per això l'altre membre sempre ha de ser, jo crec que ha de ser bastant pacient, no, bastant empàtic. En tota relació sempre jo crec que s'ha parlat de cedir o de renunciar, sempre és una negociació amb la parella, perquè moltes vegades els interessos no coincideixen i llavors s'ha de negociar, no es poden imposar situacions o no es poden imposar coses, no? I que això fa que paris i prenguis la decisió, has de tenir una decisió conscient de que busques preservar l'equilibri comú, no? Per això sempre jo crec que s'ha de revisar bastant sovint el projecte comú de la parella. I això que dèieu de arribes, jo sí que ho faig, o el meu home quan es veiem, clar, només es veiem potser al vespre, i diu, què tal, com ha anat el dia, com ha estat? Llavors, si has tingut alguna cosa teva, amb el teu entorn, doncs li comuniques, i ell a tu, no? Perquè no tens a ningú més per fer-ho. I, bueno, i ha de ser com un suport, el dia a dia ha de ser un suport, no? I la parella està plena de detalls, de diaris, no? De coses petites, no? És el que deia l'Eva, que les crisis segurament no són molt greus, no? Són coses que a vegades són petites, que es van fent com una bola de neu, i que al final estàs tan atrapat que no saps ni per on començar, no? A treure aquest entrellat.
0: Aquestes, Eva, que s'han dit moltes coses per aquí.
2: Sí, no, ara m'estava apuntant això també amb el que deia l'Aina, de que busques que la persona sigui el teu terapeuta, el teu salvador, no sé què, no? I pensava que una crisi em sembla que també ens permet fer aquesta revisió de rols, no? Perquè tenim aquesta tendència que portem cadascú en nosaltres, no? ADN, el que portem, el que sigui, de, pues, això, de fer de mare, de fer de, no, de nena, això ho veig molt amb les parelles, no? D'ubicar-te en un lloc, no? De salvadora, de salvador. Llavors jo crec que la crisi moltes vegades esclata també perquè s'ha donat això. I això es fa evident. I arriba un moment que és insostenible. Perquè ningú se sent bé així. Perquè no estem d'igual a igual com hauríem d'estar d'adult a adult. No ens estem tractant com a adults. Jo t'estic tractant com a mare i tu com a fill, o tu com a pare i jo com a mare, no? O que entrem en aquest triangle de Kaufman del salvador, el perseguidor i la víctima, que és un cercle viciós on ens col·loquem i creem unes dinàmiques relacionals supertòxiques, però que sobrevivim, són les que sabem fer i les continuem mantenint dins de la relació, no? Jo crec que és un bon moment de revisió, el que dèiem del creixement personal tota l'estona. És un moment per parar i revisar, no? I clar, que important el que dieu del diàleg, de poder expressar, no? De poder dir que m'està passant això, però és que clar, a vegades és també el que deies tu, és que l'Aina deia, és que hi ha gent que no sap ni que està a la crisi, però és que moltes vegades no sabem ni per què la tenim, ni què ens està passant, perquè no ens coneixem i no sabem tot això que està operant a nivell inconscient, internament, no? Per això és molt important, si no, bueno, pues buscar ajuda o posar-se realment, perquè això és el que et pot fer entendre. Jo dic que és com que de cop comences a veure les peces del puzzle i les vas posant i vas entenent com has anat repetint patrons, com heu entrat aquí, què ha passat, i aquí podem redreçar, no? Podem començar a dir, vale. I llavors falta que els dos tinguin la mateixa disponibilitat i el mateix moment, el que dèiem, no? De que no anem en paral·lel, per dir, va, jo afronto això d'aquesta manera, no? Que hi ha vegades que has dit abans el de les dones, no?
0: Sí.
2: Que sí que són normalment les dones, no sé si és les que se n'adonen o les que ho expressen, no sabria dir-t'ho, però les dones és la que normalment busca primer ajuda, normalment, sense generalitzar, però és el que més es dona. La dona amb el tema emocional busca molta més ajuda que l'home, i l'home intenta fer com que no està passant res moltes vegades. Mira cap a una altra banda, o, bueno, això ja s'arreglarà, el que dèiem, no és urgent, però sí que és urgent que ho parlem i ens hi posem, i llavors ja tindrà el seu temps. Però és que si no ho abordem, això se'ns menja i es fa més gran, i comença a generar més dinàmiques, no? És com que va retroalimentant tot aquest monstre que s'està creant allà al mig, i que si no l'aturarem, no?
3: Què provoca les crisis de la parella? Aquest programa és el programa que avui fem al punt de l'interrogant, l'estem fent possible

0: el Joan Ripoll, l'Eva Xalà, el Ramon Moreno, l'Aina Orozco, la Joana López, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Cada setmana el nostre guionista ens prepara una cançó, i quina ens suggereixes avui per al tema, Eva?
1: Bueno, he triat una de Miqui Núñez, de Tiraria Enrere.
0: Doncs en Joan ens la posarà. Després ens expliques per què l'has triat, eh?
1: Sí.
0: Val, Joan, endavant. I tira...

0: de l'interrogant avui, què provoca les crisis de la parella? Hem escoltat doncs aquesta cançó que la Eva ens ha suggerit, del Miqui Núñez, Tiraria enrere. Sí, es pot tirar enrere, Eva? No, perquè l'evolució és l'evolució, no?
1: Clar, quan
0: un creix i 1,70 m no li pots fer tornar a baixar 60 centímetres.
1: No, ja està clar que els dies i el temps es pot tirar enrere, no? Però a vegades és aquesta fantasia que tenim, no? De que en aquest cas aquesta cançó ja parla d'una crisi que s'ha acabat una relació, no? Però aquest després com et quedes amb el tiraria enrere i potser també això, no? Ara he pres això i potser ho faria diferent, no es pot fer, però bueno, és l'aprenentatge el que dèiem pel creixement de després, no? I em sembla interessant això que diu de... Sé que no ho vam fer del tot bé, no? Però també sé que tant tu com jo vam fer el que vam poder. I em sembla molt maco això de dir, és veritat, cadascú estem en el nostre moment, amb el nostre aprenentatge, la nostra experiència de vida, i fem el que millor podem, com ho sabem fer, amb les nostres pors, les nostres angoixes, els nostres traumes, les nostres ferides, doncs fem el que podem, no? I evidentment que moltes vegades no és perfecte per als altres, no? Però és el que en aquell moment hem sabut fer, i d'aquí, doncs, aprendre'n, no? I això, no...
0: Amics oients, en aquest programa i tots els altres programes podeu trobar els nostres guions en el web www.delinterrogant.cat i allà pues, també trobareu tots els podcasts de tots els programes. Aina, la teva mare i tu també apuntaves a l'Eva.
2: Ja ens has delatat. Ja ens has delatat.
0: Ja he delatat, Se m'ha escapat.
1: Que veníem del mateix lloc,
0: Bueno, ja he donat pistes.
3: Era molt complicat que era el mare i filla, perquè no entès jo que... O sigui, quan he entrat, la mama, dic, ostres, és molt complicat. N'hi ha més pistes que podem utilitzar?
2: Jo he intentat donar-hi la raó tot el rato amb en Joan, amb en Joan i amb en Ramon, Jo a l'Eva no l'he mentit.
1: No.
2: Digue'm.
0: És veritat, la teva mare aquí en el guió ha posat perillós perquè ens fa sentir descontrol. La crisi ens fa sentir descontrol i llavors també hem apuntat a la primera part, abans de la música, que hem d'acudir a tècnics quan no sabem resoldre entre la parella. I al final, abans de començar la música, també ens hem adonat compte de que la dona potser és la que se'n dona més compte. També hi ha homes que se'n donen que la cosa no funciona bé,
2: sí, segurament.
0: I també doncs, sigui un professional per anar a buscar. En la parella ens formem falses expectatives a vegades?
2: Bé, jo et parlaré des del que jo veig, perquè no m'hi dedico, però el que jo sí em dono compte o crec que pot ser també un gran tema amb el tema de les expectatives que comentes, podria ser les xarxes socials, els mòbils, que existeix una hiperconnectivitat per una banda i de l'altra banda estem descuidant el que tenim davant de la nostra cara, no? Que ve a ser la parella quan estem a casa. Aleshores, el que jo sí que veig és que les xarxes socials, sobretot en les generacions que venen, sí que s'estan creant allà unes expectatives i unes frustracions molt grans, perquè sembla que si no estàs a Bali somrient amb les teves dents blanquejades, hi-hi, ha-ha, penjant-ho tot i demostrant que ets molt feliç i estàs molt bé amb la teva parella, sembla que si no tens això tu no estàs bé i la teva relació la compares, no? Crec que les xarxes socials el que comporten són molt les comparacions, els gelos i les expectatives. I aleshores trobo que a vegades una parella que es discuteix per posar el rentaplats i es tira alguna indirecta de tant en tant passiva o agressiva i es fa les paus mirant la tele al sofà menjant un gelat, trobo que pot ser una relació molt saludable també. Aleshores, crec que ens hem de treure una mica aquesta pressió de la felicitat i de demostrar-ho constantment, perquè pot fer molt de mal en la relació, perquè una relació és el dia a dia, la relació no és la perfecció, és un procés, és construir, és adonar-nos compte no només de qui és ell o ella, és que qui som nosaltres, és que per començar això, no? Ens trobarem en mil situacions. Jo sóc mare, per exemple, i tinc dues filles, i jo no era la mateixa mare als 20 anys que la mare que sóc ara amb 29, no? No vaig ser la mateixa en el primer part, ni postpart, ni en el segon. Aleshores, si no sé jo com sóc i com afrontaré algo que jo mateixa estic fent, com puc pretendre posar expectativa o controlar l'altra persona que està també aprenent igual que jo en aquestes etapes que són vitals, que formen part d'una relació, qui les vulgui, i qui no en trobarà altres històries que aprendre i reptes. Però vull dir, trobo que és molt important treure'ns aquesta pressió de que tot ha de ser perfecte, que no tot ho és, però si trobem que la cosa està malament o molt malament, està molt bé posar-te en mans de professionals, perquè està clar que com deia també la Joana, el tema de mediar, de cedir, ha de formar part també del dia a dia. Vull dir, no tot és arribar a un acord.
0: Molt bé. Jo diria també que, en tot cas, respons en Ramon, hi ha unes etapes de por amb aquestes crisis, penso jo, eh? O sigui, veus l'altre que actua d'una manera i et fa por expressar-li. Això ja vol dir que hi ha alguna mancança en la parella, però penso que hi ha aquesta part de por en voler expressar aquella emoció o aquell sentiment que sents envers aquella persona i llavors no veus bé l'opció de l'altre. O sigui, el començament era molt idíl·lic, les papallones, el que sigui, però després hi ha coses i moviments que no t'agraden i fa por expressar-ho. Llavors, si fa por expressar-ho, es va deteriorant la relació, penso.
4: Sí, és el que deia l'Eva, que al principi penses, no li dones molta importància a les diferències que per tu no les acceptes, o al principi deixes passar, però després s'amplifica amb el temps i és cronolífica, no? Es queden allà i després no saps com en sortir o com treure el tema quan dius, ostres, que fa molt de temps que hi ha una situació que no m'agrada o coses que fa que no m'agrada i ara com ho trec, no? Quan podia haver-ho fet fa temps.
0: Ramon,
3: bueno, hem parlat del diàleg. Jo penso que el diàleg és fonamental, perquè què passa amb les parelles que treballen, que es troben 2 hores al dia, 3 hores al dia, quan arriben, fan vacances, fan un mes, i quan tornen ja no se suporten més. Perquè no acaben de connectar. Per què? Perquè la persona que està allà no és la que esperen, perquè com la seva vida és de 2 hores, són incapaços d'estar un mes junts. Perquè no tenen res a compartir, o tenen molt poc a ser compartir, o cadascú ha fet la seva vida. Aquí, què passa? Clar, hauríem d'interactuar. Després n'hi ha un altre tema que jo vull obrir ara. Què passa amb les parelles quan te jubiles? Aquest, clar, és un tema que és molt important.
2: Et van fer una prèvia amb el Covid, eh?
3: Sí, però ara la jubilació, quantes parelles, és un desastre. Perquè no estan acostumades a compartir, a estar a casa, a veure què fan. I a més està la por del temps. O sigui, n'hi ha moltíssima gent que quan es jubila pensa, ostres, què em queda de vida útil? I aleshores això te crea com una mena de sensació de què tinc que fer, què no puc fer, què és important, què no és important, com és la meva relació, quan realment la cosa tindria que ser molt més fàcil. Quan arriba el moment, arribarà, però mentre no arriba, has de viure i has d'intentar entendre l'altre. Però clar, jo sé d'algun cas que alguna amiga meva ha dit, jo per les matins em trobo a un home que no sé qui és allà, al sofà. Dic, és el teu home, sí, però jo no sé qui és. O sigui, és incapaç d'agafar... És a dir, la convivència que es fa a partir de la jubilació, en molts casos, és terrorífica. Per què? Perquè no n'hi ha... O sigui, són dos mons que es troben allà, però no tenen un punt de compartir.
4: Aquest projecte comú que parlaven, no?
3: Pues no el tenen. No el tenen perquè com cadascú està visquent amb la seva història, quan han d'estar tot el dia junts, parlant...
4: Llavors no ho han tingut mai. En tota la relació no ho han tingut mai.
3: Clar, però com amb 2 hores... Amb 2 hores, mira, estaven allà, bueno, hola, com estàs? Molt bé. Ja està. I passa un dia, passa una nit, i quan se troben diuen, ah, però tu qui és? Ah, però tu fas això? Ah, doncs jo pensava, vull dir... Això també és un món bastant complex dintre de la relació de les crisis.
4: No, ara m'han recordat, perdó, és que ara m'han recordat el Francesc que em va enviar un article del Pep Borrell, no? Que és un escriptor divulgador, que parlava sobretot d'això, de que les parelles, que ara sembla que no es donen temps a conèixer. Comencen pel sexe i després diu, ostres, aquí tenim una bona relació, només es fixen en aquestes coses que tenen en comú, però no s'arriben a conèixer, no? No miren què tenen en comú, què són els seus gustos, que una conversa, allò que parlàvem, sí, del diàleg, no? De poder dialogar. Avui dia no, la societat va com una mica més sensacionalista o més emotiva, no? Que diuen, no?
3: Deia el Borrell. Però clar, als 70 anys, si el punt és el sexe, als 70 anys, no, la parella diu, ostres, què estem fent, no?
4: Que si t'ha unit aquella persona...
3: Què passa aquí, no?
4: Si t'has unit amb aquella persona, sí, per una qüestió d'enamorament, no? D'aquelles, sí, fases d'enamorament, sí, sí, de passió que dura...
3: Un any i un dia. L'amor eterno dura un any i un dia.
4: Bueno, a vegades diuen que són 3 anys, no?
3: Vale.
4: Clar, després què ens queda, no?
3: Clar. Es queda l'amistat, però en fi, això ja és un altre tema, l'amistat, compartir, tal. 50 anys, es queden 50 anys,
5: No, Joan, ara, seguint el que estàveu dient, potser estem repetint models de parella, això de trobar-nos dues hores o tres, i estem com repetint models de parella que presumiblement haurien d'estar superats. Sembla ser, per la nostra cultura, pels canvis socials, i sembla que no, que quan ens trobem en parella continuem fent, produint els mateixos, caient els mateixos, diguéssim, errors, no m'agradaria, no trobo ara la paraula, però que podien haver trobat els nostres pares, que això, que arribaven a l'hora de jubilar-se, vull dir, l'Aina, quan es jubili, jo no sé.
2: Si em jubilo,
5: Bé, posem que pel cas, que tu, és fantàstic, et jubiles algun dia i te tals a la teva parella. Clar, jo no sé, com moltes vegades no sé a mi, jo no sé, quan tingui 70 anys, jo no sé, jo no pretenc, no sé, el meu pare als 70 anys.
3: Jo sí sé què faré.
5: No el que farà, sinó ja que com actuaràs si continuaràs actuant com actuava el teu pare quan tenia 70 anys. Mal, no, perfecte. Clar. Doncs anem bé, no? Però si no estem intentant... repetint models ens queixem, però si els observem potser estem repetint els models. Mires enrere, dius, això també ho feien els meus pares, que s'estaven allà i no deien absolutament res. El temps que s'estaven junts no deien absolutament res. I seguint amb el tema de si les dones estan... a mi no m'agrada parlar d'homes i dones, ho he dit alguna vegada, m'agrada parlar de lo femení i lo masculí, perquè penso que tots dos
3: tenen un mateix
5: sexes, podem utilitzar-la, aquesta eina, però si associem lo femení a les dones, podríem dir que sí, que tenen aquesta lo femení, aquesta facilitat natural per expressar emocions, per deixar-les anar, per compartir el que li està passant. Bé, però el masculí, doncs, té un problema. Se tanca en si mateix, no el justifico, penso que és una lliçó, no és una lliçó, és una assignatura pendent que els homes, com a diguéssim, no parlo de masclisme, no marxem coses,
3: no pot plorar,
5: és una
3: no pot
5: eina que en tot cas els homes no hem après a utilitzar, que simplement és el d'acceptar la nostra part masculina, no accepta la part femenina, que ens diu, teniu emocions, podeu expressar-les.
3: Eva.
1: Bueno, jo amb tot això també em pregunto, no, si tot aquest constructe social que tenim de ser parelles i que hem de viure sempre junts, no, pues és algo que hem construït nosaltres, i si realment és humà, no? Vull dir que, clar, és un aprenentatge, perquè, bueno, pues per això, per el que dèiem, no? Perquè hi ha gent que arriba als 50, que arriba als 40 i diu, hòstia, i jo on estic? I jo la meva vida, la meva llibertat i el que jo volia fer, no? Que tot pot conviure, no? Però em sembla que és important també anar a l'arrel de tot això, no? De que la forma en com ha de ser la parella i com ha de conviure, i el model és un model que ha estat tancat durant molt de temps com ha de ser, i això també és una imposició, vull dir, cultural i social, i això ens porta també a moltes crisis existencials, no? De per què ha de ser així, i per què ho haig de fer d'aquesta manera, no? Penso que, que això també d'ara, no? De que hi hagin, que la gent es planteja diferents models, no? Hi ha moltes crítiques, el que vulguis, però jo penso que, bueno, mentre funcioni i la gent estigui bé, no? Però em sembla que això és part de la crisi també, no? Aquesta imposició tan clara, i per construcció i per ordre social, de que ens hem de casar, hem de fer tal, hem de fer qual, no?
3: El que és evident i que de palès em sembla que aquest programa, que el que provoca les crisis de parella és la manca de diàleg, la por
0: expressar allò que un sent, sigui home o dona, però aquests dos fets són crucials a no poder, i després també ens hem donat compte que val la pena acudir amb un tècnic, no? Escolteu, hem fet aquí el programa, però m'agradaria que us dono 20 segons a cadascú per poder fer una mica de síntesi de què us falta per dir. Joan.
5: Jo seré molt ràpid. He parlat abans de la tolerància, i sembla que com la tolerància és una cosa que la dona és... perquè l'estimes tant que ets molt tolerant, també té els seus límits. Pot ser un espai de trobada on respecten les diferències individuals. Però ara sí que vull introduir una frase del pare de la teràpia Gestalt, el Freud Spells, que deia: jo faig les meves coses i tu fas les teves. No sóc amb tu per complir les teves expectatives. Tu ets tu i jo sóc jo. Si per casualitat ens trobem, serà molt bonic. Si no, llavors no hi ha res a fer.
0: Joana, què t'ha quedat en el tinter?
4: No, jo, parlant de les crisis, no, que no són fracassos, sinó oportunitats per repensar la relació, sempre que hi hagi voluntat de diàleg, el respecte i coneixement mutu.
0: Ramon, què t'ha quedat?
3: Sí, no, a veure, nosaltres el que hem d'intentar és que la companya no canvi en funció del que jo penso. És a dir, intentar que pensi com jo. Impossible. Respectar el que ella pensa, respectar el que jo penso i construir a partir d'aquí. I sobretot, tenir sempre una mica de sentit de l'humor. El sentit de l'humor en la vida és vital, perquè moltes vegades és el fil conductor de pau, no? I música, una miqueta de música.
0: Perfecte. Aina, què se t'ha quedat per dir?
2: Res, doncs que, com podem veure, hi ha un piló de tipus de crisis i de moltes variants, i que al final trobo que el que defineix una crisi real no és la falta d'amor, sinó la falta d'interès per solucionar-la.
0: Perfecte. Eva, amb el que hem dit, et podria fer un altre guió.
1: Sí, realment, no?
0: Què se t'ha quedat per dir?
1: Bueno, a mi em quedaria dir que jo crec que les persones que es sentin així amb aquestes crisis, que es donin una pausa, que observin, que s'observin, que puguin tenir aquest moment de mirar-se amb la parella, no? I de realment d'abordar els problemes que estan i posar-los sobre la taula sense por, condicionaments i amb autenticitat. I des d'aquí pot sortir algo que valgui la pena, no?
6: Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
8: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
9: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
8: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
9: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
8: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
9: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
8: Reserves al 930-234-522.
9: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa.
13: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sant Manat, tot i que l'inspector en cap, David Borrell, s'ha mostrat satisfet amb l'evolució de les flames aquest vespre, després d'un dia i sobretot una tarda amb moments complicats. Ara el primer terç del flanc dret, el cap esquerre i els focus secundaris estan molt més tranquils, tot i que hi ha hagut moments difícils i això permetrà revaluar alguns confinaments. Hi ha fins a 7.000 persones de 7 urbanitzacions confinades. Borrell no ha descartat que ara, precisament sobre les 9 de la nit, es puguin aixecar alguns d'aquests confinaments.
14: L'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones.
13: Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, Borrell ha dit que s'ha evitat que el foc entrés a la massa forestal i que s'espera poder estabilitzar aquest vespre. També preveu que sobre la mateixa hora es puguin donar per controlats l'incendi de l'Anoia i de les Gavarres. I els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 a Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa aquesta nit. Amb el mateix valorarà si poden tornar des de la 1 del migdia. Es bombeja formigó per tapar la cavitat que s'ha generat i s'ha d'esperar a que solidifiqui. Gerard Prades és cap de l'unitat dels bombers de Barcelona.
15: Superada la fase d'estabilització que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que ha estat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagi al terreny, també producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
13: I la Fiscalia ha demanat presó provisional per al detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. El Ministeri Públic argumenta que la mesura és adequada d'acord amb la gravetat dels fets i vol evitar així el risc de fugida. I el festival Lluèrnia es durà a terme del 6 al 7 de novembre a Olot. Enguany celebra 15 anys i ho faran posant punt i final al festival. Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament i la Generalitat i han dit que han treballat incansablement per aquest festival, però que ha arribat el moment del punt i final.
12: Ràdio Arenys.
10: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvinguts, sigueu benvingudes. Passen uns 8 minuts de les 9 del vespre i com sempre us expliquem, com comencem el programa sempre? Que avui és dimarts, que esteu escoltant Radio Arenys, que són les 9 del vespre? Doncs és el moment de les imperfectes. Les imperfectes que arribem per acompanyar-vos fins que siguin les 10 per parlar avui amb una convidada especial que ens ha d'explicar moltes coses, però també doncs, per saber com esteu, com us ha anat la setmana. Si ens esteu escoltant a través de la ràdio, sabeu que ens podeu trucar al 93 795 7912. I si ens esteu veient a través de radioarenys.cat o a través de les xarxes socials, doncs ens podeu fer arribar els vostres comentaris i estarem encantades de respondre'ls. Avui, Sílvia Relats, benvinguda. Judi... Ai, aquesta veueta no ha sortit, eh? Ai... No, no és el cable, és que s'ha menjat una llaminadura d'aquestes que ens porta a la comí
1: i...
0: I
1: jo soc molt dolça i això picant...
0: I això picava, i li... però igualment vols que mogui el cable, oi? Igualment sí. Ah. Mou-te el cable, que si no, no ens en sortim. Perfecte. Judit Puig, benvinguda.
2: Benvinguda.
0: Ara la veu molt bé. Cristina Soler, benvinguda.
3: Gràcies.
0: Marta Manzans.
4: Benvinguda, gràcies.
0: Esther Comí.
5: Molt bona nit.
0: Ja ho estàs apuntant tot?
5: Sí.
0: Tenim el dia, qui les falta, baixes, qui no falta.
5: Exacte, perquè sí? No hem vingut.
0: Vas fent l'estadística, s'han justificat?
5: Què va? No, no, una no. Perquè...
0: Això és una sorpresa, no?
5: Sí, l'altra suposo que està en pijama. Que també ho he posat.
2: També ho has posat. Jo crec que ens hi podem posar falta justificada, no? Sí, no siguem tan dures, justificada.
0: La qüestió és que hi ha la falta.
5: No,
0: no,
5: no,
2: no hi ha paper,
0: Bé, no sé, espero que hagi anat bé la setmana.
2: Sí, sí, molt bé, sí, molt bé.
0: Superada, al final cada dimarts ens anem veient i no, això
5: jo està una mica...
2: Això, sí, la veritat, és una mica pesat, aquest gener.
0: Ara sabem si és bo que plogui tant o no plogui tant. També en parlarem. Sí. En parlarem amb la nostra convidada d'avui, que és la Carlota. Carlota, benvinguda.
6: Hola, bones a totes.
0: Ara parlarem amb ella, però això d'anar dient hola, i que, com que la gent ens veu a través de la pantalla, també pensa qui és que tenen aquí. Doncs tenen a la Carlota. I amb ella parlarem de cosmètica, de noves aventures... i de pluja, per què no? Perquè aquesta cosmètica que fa, la fa la, o sigui, ella cultiva la matèria primera d'aquesta cosmètica i per tant sabrem aquest any que ha plogut més que els últims 3 anys seguits quan ella devia anar pensant que volia fer això si realment està funcionant o no. Que, com anem de cosmètica, noies, vosaltres?
2: Bueno,
0: que,
2: no, no, necessitem no, alguns no? consells i altres.
0: Estem a una edat
2: una cremeta per les pells joves. Una cremeta
5: Madures.
2: No, no, per pells madures ja serà més endavant, no?
0: Més endavant,
2: no?
0: Nosaltres pells joves. Doncs va, escolta...
2: Per l'acné juvenil. Bueno, estaríem entre la franja de... Ja l'hem deixat enrere, l'acné juvenil, però...
0: Molt bé. M'ha faltat dir una cosa molt important, que és que si ens esteu escoltant és gràcies a en Joan Bosch, en Juanito, que tenim allà. Joan, que no em puc oblidar de tu, perquè si no nosaltres aquí ja podríem anar fent, que no ens sentiria ningú.
5: A menjar xutxes.
0: També? Sí. Ja estàs caigut en la temptació de la comí, eh?
2: Bueno, perquè avui la comí, ho hem d'explicar, no?, que tenim xutxes cada dimarts, però sí, que hi ha dies que omple la bossa.
5: Casa,
2: llavors avui és un dels dies... Avui és un dels dies que la bossa...
0: Jo, com que he arribat com molt justa, no ho acabo de veure, diguéssim, però...
2: I aprofitem que estem en antena per dir que no piquin les xutxes. Que després, no?, la Sílvia té dos...
0: Mira, ara el menys...
5: Però a veure, el que menys aniré en el supermercat és anar mirant si... Bon, regalèssia. Mira, noies.
2: Jo vull saber.
5: Porto xutxes. I a sobre...
2: No estem mai contentes. No estem mai contentes.
6: Bons, em sembla.
2: Sí, que sí,
5: aquest
2: també.
5: Aquest és molt
7: portell. Porta xutxes, però porta la prèvia. També.
5: Ah, també.
7: La prèvia és sí,
5: quan, quan quedem per acabar de lligar caps,
0: sí,
5: també porto el pica-pica, perquè és que no, noies, si no es moriria.
0: És que no hi ha ningú que ens cuidi tant com ella.
5: Ens moriríem.
7: Unes minipizzas, alguna cosa així saladet.
5: Sí, sempre porto alguna cosa saladet.
0: Vinga, som-hi. Oi que sí?
5: Sí,
0: som-hi. Som-hi, perquè aquesta, és que a vegades semblem unes lloques aquí que no acabaríem mai més.
6: Va.
0: Carlota Masvella, benvinguda.
6: Sí.
0: Linares. Llegiré el que diu sobre tu el teu web. El web que convidem a tothom que es connecti, que és a Can Catà Ponès, Can Catà Essencials és la marca, i ens diu que darrere de Can Catà Essencials hi ha la Carlota, una jove de 27 anys amb una trajectòria poc convencional, però completament fidel a la seva manera d'entendre el benestar. Ballarina professional i formada en aromateràpia, va decidir donar vida a un projecte que unís dues de les seves grans passions, el moviment del cos i la saviesa de la natura. Després d'anys dedicats a la dansa, va sentir la necessitat de crear alguna cosa pròpia, més arrelada, que parlés des del cor, i així va néixer Can Catà Essencials, una marca que connecta amb l'essència d'allò senzill, fet amb cura i amb un profund respecte pel ritme natural de la vida. Per ella, cada fórmula és com una coreografia, pensada, sentida i creada per aportar un benestar real. Can Catà no és només cosmètica, és un petit acte de connexió amb un mateix. És que l'he trobat tan genial, aquesta presentació, que dic, com, per què m'he de treballar una presentació si ja la té feta? Jo soc molt d'aprofitar, soc molt d'aprofitar. Carlota, què t'aporta, o sigui, què és Can Catà Essencials? Va, comencem pel començament. Què és Can Catà Essencials?
3: Sí, Can Catà Essencials jo crec que és una combinació de moltes coses. Al final, jo sobretot el que volia crear era un espai de cura. Era un espai on connectar amb la natura, perquè jo sempre he viscut a la finca familiar, que és on ha iniciat tot, d'on ha nascut el projecte. I ha sigut a partir d'allà del voler cuidar, del voler connectar també amb la gent, que és algo també molt intrínsec meu com a ballarina, no? Des del moviment, des del contacte, des del voler aprendre a connectar una persona amb l'altra, com crear aquest espai de parar una mica, que ara mateix realment és com que tot va superaccelerat, i estar presents i prendre cura de tot, de saber connectar amb una mateixa, de saber connectar amb la resta de gent, i sobretot entrar en consciència amb el medi ambient, amb el que ens envolta, i ja està. I això seria com el més essencial dintre del projecte, un projecte a part d'abarcar altres coses, no? Però sí.
0: I et va tirar el tema cap a la cosmètica, o sigui, vas trobar aquesta connexió de les cures i la natura, a trobar, doncs, suposo que anem cap a herbes, les aromàtiques, medicinals, suposo que tot aquest coneixement tampoc et deu venir del moment en què comences a pensar-ho.
3: Sí, o sigui, jo no vinc de família pagesa, o sigui, res. O sigui, m'ha vingut tot de nou. Jo sí que tinc la sort de que la meva família tenia ja una línia de cosmètica convencional, i llavors se'm va fer per aquesta part senzilla. Igualment, el ser convencional no té res a veure amb la cosmètica natural. I tot va ser perquè, com que jo portava 4 anys fora i tenia com aquesta necessitat molt forta de tornar a casa i crear alguna cosa amb les mans, va ser a partir d'aquí que vaig començar a iniciar-me amb el tema de l'aromateràpia, no? D'entrar una mica de... necessito com tornar a aterrar, arrelar-me una mica el que és més conegut i el que em senta bé. I llavors vaig començar amb l'aromateràpia, olis essencials, i dic... oh, vaig a cultivar plantes aromàtiques, a veure com puc fer-me jo els olis essencials. I no sé com he anat a parar aquí, que al final el projecte ha anat com arrencant i agafant esbranzida i ha anat abarcant com moltes més coses, però sí.
0: Aturem-nos un moment aquí, parla'ns una miqueta de res de tu. Dius que has estat fora, ets ballarina professional, aranyenca, suposo que tothom ho hem dit, perdonat. I què has fet, doncs, al llarg d'aquests últims... Tens 27 anys, doncs, en els últims 7 anys de la teva vida. Què has fet?
3: O sigui, jo vaig estudiar al Conservatori de Dansa de Barcelona i em vaig formant allà fins a graduar-me. Llavors, com fa tothom, com que aquí no hi ha tampoc moltes oportunitats, o si no, són molt poques, vaig decidir marxar. Llavors vaig estar per Estats Units, a Nova York en concret, durant uns 2 anys i pico. L'únic que em va pillar la pandèmia i va ser una mica, sí, complicat tirar-ho tot endavant. Llavors em va sortir l'oportunitat d'anar-me'n a treballar i estudiar també a Itàlia. I vaig estar allà també un any i pico, però era com que no acabava de trobar el quid de la qüestió. Llavors, molt estressada i amb un conflicte existencial de no saber què fer, vaig tornar aquí, vaig començar a donar classes de dansa, perquè la pedagogia sempre m'ha agradat molt. Pues, al final és una mica aquesta manera de voler connectar amb la gent. I res, i a partir d'aquí va ser, pues, això que us he explicat, no? Introduir-me a fer una mica de teràpia amb els olis, amb tornar a mi, a saber-me escoltar, a entendre, doncs, què podia fer amb tot el recorregut i amb les vivències que tenia per fer un projecte propi, que feia molta il·lusió.
0: Des del moment en què penses això que ens acabes d'explicar, és a dir, necessito fer alguna cosa amb les mans, necessito arrelar-me, necessito dedicar un temps a cures fins que realment Can Catà Essencial neix, quant de temps passa?
3: Jo sóc una mica terremoto. Llavors, és com que sóc un cul inquiet. Llavors vaig arribar aquí i vaig començar a donar un munt de classes. I llavors el meu pare, que també és un cul inquiet i és empresari total, va dir, hem de fer alguna cosa els dos junts. I ell ja tenia aquesta idea de fer alguna cosa a la finca. I a part, us en recordeu que va venir el Covid i després va venir l'Òria. Llavors la finca familiar va quedar com un cromo, sí. Perquè es va quedar tota... Bueno, clar, s'havia anat deixant, i clar, no hi havia ningú que la gestionés. I els meus avis eren com, no, ja tenim prou amb el nostre dia a dia, nosaltres no... Sí, gestionar la finca se'ns fa un gran massa. I sí que havien hagut masovers, no sé si sabeu què són els masovers, masovers a la finca, però també es va anar deixant i al final, doncs, es va quedar com...
0: Estava deixada.
3: Sí, deixada. I res, llavors doncs vaig començar-me a posar millor a veure com la podíem gestionar amb el meu pare, i com que ell diu, anava dient-me, i això de la cosmètica natural, i si mirem de fer això, tal qual. I jo que em vaig posar també amb el tema de l'aromateràpia, estudiar els olis essencials i tot això, doncs, va ser com tot va anar fluint i es van encaixant sol, però sí...
0: Quan estem a la ràdio i quan estem fent un programa sempre ens recorden allò, dius, no has donat per fet que ningú sap res.
3: Clar.
0: Què és un oli essencial?
3: Això. Doncs un oli essencial és l'essència que nosaltres extraiem de la planta aromàtica. Val? Llavors és la part que jo li dic més pura de la planta, on trobes totes les propietats i característiques d'aquesta planta en estat pur. Llavors jo, per exemple, les destil·lacions, que és un procés igual que... Jo sóc molt vasta, però com fas verdures al vapor, no? Que poses la... Però ben fetes, allò de l'aigua, sí, separada de la verdura i vas coent. Doncs el mateix, jo tinc un alàmbic de coure, que a la pàgina web també surt alguna foto, i en allà doncs, el que faig és posar la planta, la recol·lecto sobretot en el seu moment òptim de floració per tenir el màxim de propietats possibles, llavors amb un sistema de rastre de l'aigua que va agafant totes aquestes partícules de l'oli, bueno, de les propietats de la planta, es converteix en dos productes. Tens l'oli essencial, que és la part oliosa, i després tens l'hidrolat, que és la part aquosa d'aquesta destil·lació, d'aquest producte que surt. Llavors, jo treballo amb aquests dos, amb l'oli essencial i l'hidrolat. L'oli essencial és molt conegut perquè al final és un producte que s'ha anat com comercialitzant molt i cada cop més marques, no, de la cosmètica natural o fins i tot herbolaris en venen. Llavors, doncs, pues, és més conegut. Però l'hidrolat també té moltes propietats, és molt més fàcil d'utilitzar i no té tantes complicacions a nivell tòpic, cutani, de precaucions. Llavors jo, doncs, és el producte estrella que jo extrec i és l'essència al final de la línia de cosmètica de Can Catà.
0: Clar, aquí hi ha com dues bandes, eh? Ara us deixaré preguntar a vosaltres.
3: Sí,
0: eh? Sí, sí,
3: sí,
0: jo quan sí, començo, tampoc paro. Aquí hi ha com dues bandes, perquè tu podries haver decidit fer cosmètica natural i llavors suposo que hauries trobat un proveïdor d'aquests olis essencials o d'aquesta hidrolàctica que deies, no?
3: Sí.
0: Però, en canvi, tu has decidit fer-ho tot, des de l'inici.
3: Sí, sí, sí.
0: Tot el procés, global.
3: Tot el procés.
0: Bueno, dius, si m'hi poso, m'hi poso per
3: si
0: tot, poso, no?
3: Bé. Bueno, jo crec que també era una necessitat, perquè és que, no sé si vosaltres també hi penseu el mateix, però és com que hi ha tanta saturació d'informació que al final... És com que t'intenten vendre la moto amb tot. O sigui, potser no, no és així, però... com veure una marca que realment et pugui oferir transparència en tot el procés és molt difícil, i més ara amb el màrqueting i amb totes les maneres que tens de vendre un producte, no? Realment el que t'arriba a les mans és el que és o no. Llavors, no sé, era com també una manera honesta de portar el producte, que és al final un altre element que surt, no, d'aquest projecte, però amb transparència i amb també oferir alguna cosa que realment tingui un valor tant a nivell de territori com a nivell de, doncs, cosmètic, d'oferir també cosmètica d'alta qualitat i amb aquesta traçabilitat que a vegades costa tant d'aconseguir.
0: Perquè em sembla la idea, quin tipus de plantes cultives?
3: Doncs...
0: O és secret? És com el que li sap, això.
5: És la recepta.
3: La recepta ancestral.
0: La recepta que no es pot saber.
5: L'has de provar.
0: Algunes. Sí. T'hem vist aquí amb molt d'espígol, per exemple. Tens unes fotos fantàstiques amb espígol.
3: Sí.
0: Però segur que tens alguna coseta més.
3: O sigui, jo al final també... també per això, o sigui, tot està relacionat entre tot, no? Tot està connectat. I és que al final totes les plantes són mediterrànies, són d'aquí. Llavors, per mi no tenia res de coherència agafar plantes o olis essencials de plantes afrodisíaques si al final el producte que tenim aquí és molt bo. I tens les mateixes propietats, però només pel simple fet que és farigola i tothom la coneix, dius... Ah, però no, o sigui, la farigola és antisèptica, té una quantitat de propietats immenses que potser són equiparables a una planta exòtica que té una olor espectacular, però al final, si estàs treballant en proximitat i en vendre, no, també un projecte sostenible, no tenia molt de sentit no anar a buscar fora quan aquí hi ha...
0: Si volies fer un quilòmetre zero, havies de fer un quilòmetre zero des de l'inici, no?
3: Sí, sí. O sigui, totes les plantes que trobeu les podeu trobar caminant per aquí. O sigui, romaní, farigola, la sàlvia, lavanda, també l'espígol. També plantes que s'han anat perdent, diferents tipologies d'orenga, gerani, de tot, una mica de tot.
0: Sí, sí. Has hagut de recuperar, doncs, alguna cosa, també.
3: Sí. Bueno, una cosa que a mi em va encantar va ser les remeieres, que és tota aquesta cosa ancestral, no?, dels remeis que abans feien servir les nostres avantpassades, les nostres iaies, per curar, al final, i que aquest coneixement es anés transmitint des de generacions perquè al final també tenia un sentit, no?, que anéssim a buscar de la terra per curar.
0: Per tant, ja sabem què plantes, ja sabem com fas el procés, ho hem fet una mica a l'inrevés, perquè ens has explicat el procés de l'alambic i que tu mateixa també és qui destiles i qui fas. I després, això com acaba convertint-se en un producte, que ara et preguntarem com podem comprar, a través del web, evidentment, però com s'acaba, o sigui, quina fase ens falta d'aquest procés?
3: Clar, bueno, jo porto això, no? Porto el que seria el cultiu de plantes aromàtiques. Llavors, jo recolecto en els seus punts de floració, els destilo, i d'allà aquesta primera matèria va al laboratori que tenim a Barcelona. Llavors, el laboratori aquest és de la família, o sigui, totes queden família. I gràcies a ells, doncs, ho transformem, creem fórmules que facin servir aquests olis essencials i els transformem amb la línia de cosmètica. Llavors, tot queda a casa. Llavors allà ja vas directament a la pàgina web, ara estem, doncs, buscant punts de venda, no? Però sí. Doncs
0: hem vist aquest Nadal, no? En algun lloc, des de la Copa Negra, no sé si en algun altre lloc, intentant ensenyar, doncs, els teus productes i que la gent et conegui, però entenc que el web és un puntal també del que ha de ser això, per donar-te a conèixer, però també, doncs, per poder fer aquesta botiga online, no?
3: Sí, o sigui, al final és que tothom es mou per les xarxes socials i internet, però no és res equiparable en persona. Però...
0: A poder-ho explicar.
3: Clar.
0: Per això fas visites, també.
3: Sí.
0: Ofereixes visites si algú vol venir a conèixer de primera mà què és el que estàs fent.
3: Sí, sí, sí. Sí, al final era aquesta la...
0: Podríem anar. No, és la de coses que surten aquí. El que passa que potser anar a veure la Carlota sí que ho podríem fer.
2: Sí,
0: a vegades ens diuen, hem d'anar, i penses, no trobem el dia, però anar a veure la Carlota crec que sí que ho podríem
3: fer. Clar, sí. No, i a part és preciosíssim. O sigui...
0: plogui, ara et preguntaré
3: clar,
0: per la pluja.
3: Quan no plogui, és millor. Tot i així, o sigui, jo, per exemple, aquests dies de pluja també és una fantasia. Al final, estar a la natura per mi és un moment de calma i baixar revolucions i estar almenys un moment, no, de tranquil·litat i presència. Però sí que a la que està florit, és que és una fantasia. Tots els colors, les abelles, els pol·linitzadors... Bueno, al final tot floreix. És un moment on tot floreix, també l'energia de la gent. És com que tothom té moltes ganes de fer coses, de sortir a l'exterior.
7: Clar, la primavera.
3: Clar, la primavera, la sang al tiro.
2: No, que estem esperant tot l'any. Canvi d'horari.
0: La Carlota, que sàpigues que l'Anna Marín et saluda a través d'un Facebook, que diu fantàstica, Anna. Carlota, i molts petons per tu.
3: Moltes gràcies.
0: Entre ballarines, no? Aquí sí, ja tenim entre ballarines, hi ha complicitat també.
3: Sí.
0: Escolta, i ja faig l'última pregunta i us deixo, però quin tipus de cosmètic trobem, per exemple? O sigui, per què? Per, no sé, cremes hidratants, no sé, què hi ha?
3: Al final, com que els olis essencials són tan complets, és a dir, jo més que res, sí que el que volia era crear, doncs, que amb pocs productes pogués abarcar el màxim possible. Vale, que no t'haguessis de comprar, que t'has de comprar, no?, una rutina facial de 20 productes,
0: correcte,
3: no?
2: Per sentir.
3: Sí. Que n'és pràctic, però que també en el moment en què tu t'ho anessis a posar fos també una mica ritual per tu. Perquè al final estem treballant amb olis essencials i no només actuen a nivell medicinal, sinó que també a nivell terapèutic. Llavors, que a part de que fes un acompanyament, no?, cutani, també fos un ritual per tu mateixa, no?, per baixar revolucions i també actuar a nivell terapèutic i emocional. Perquè al final, no és perquè estigui tot enfocat a les dones, però les dones són molt cícliques, llavors no estem sempre en el mateix estat, hi ha etapes de la vida molt diferents. Llavors la meva idea, que tenia molt posada des de que vaig iniciar, era com fer un acompanyament molt cíclic en tot aquest, en aquests moments on anem, no?, fent onada. I anem variant. Però sí. Llavors, doncs, el que podeu trobar és... Ara, clar, just acabo de començar, llavors només tinc 9 productes, però sí que tens
0: unes reviews. Només.
3: Bueno, però...
0: 9 ens va bé, sí, per poder triar.
5: Exacte. Som 8 nosaltres, bueno.
2: El projecte, des de quan es comença a coure i fins veu la llum, quant de temps passa? O sigui, des que tu has tingut, sí, el producte a la mà...
0: Després ho he pensat, perquè l'he preguntat, i l'he dit, soc molt terremoto, però no hem sapigut
2: clar,
0: com.
2: Clar, vull dir que...
3: Pues, realment...
2: Perquè entenc que les plantes, des de que fas el pas de plantar-les i decideixes tirar endavant, sí, no, això per molta pressa que
3: clar,
2: hi ha.
3: Sí, no, la natura marca el temps. Llavors, realment 3 anys.
2: Imagina't.
3: Llavors, el primer any va ser com una mica pluja d'idees i que res era clar. De, sí, però vull fer, no, classes a la natura, de dansa. Ostres, m'encanta. Bueno, però com ho gestiono? Vale, no acaba d'encaixar. Doncs vull, ara que m'he posat amb l'aromateràpia, fer una aromateràpia. Llavors és com que anaven sortint. Però realment, per materialitzar això, va ser un any, més o menys. Llavors... L'altre any, el segon any, ja va ser com per assentar i començar a cultivar i a fer un espai una mica de prova, que va ser la finca, i en allà vaig començar, doncs, això, a cultivar i a mirar com funcionava tot el món agrícola, que és un món que realment és molt extens i complicat, no és tan fàcil com sembla. I després hi ha aquest tercer any, diríem, que seria ja el llançament de la línia i tot el desenvolupament comercial i, bueno, tot el que implica, no?
2: Per tant, va ser emprenedora amb 24 anys, no? I
3: sí,
2: això,
3: sí.
2: Vull dir, fa una miqueta de por o et llances i penses... perquè no trobem molts de joves que amb 24 anys s'aventurin a emprendre un negoci, perquè, no? Vull dir, d'això n'has de viure, per tant, no deixa de ser...
3: Sí, jo crec que era una mica de desconeixença total. Jo crec que també gràcies a la dansa ha sigut com molt constant i impulsiva en el sentit de prendre decisions, les coses s'han de provar. O sigui, si no es proven, mai sabràs realment què és el que passarà, i jo no suporto els i si. I si hagués fet, i si... No, si vols fer-ho, prova-ho. Prefereixo rebre una patacada i aprendre d'allò, no? I a partir d'aquí créixer, que no quedar-me a les portes d'un si ho hagués fet, què hagués passat.
2: Que maco aquest missatge, no?
3: Sí.
2: I tant.
3: A veure, que és difícil, aplicar-ho. És a dir, no és fàcil, però... Però, bueno, són aquestes decisions que has de prendre i jo crec que et marquen un abans i un després i sempre al final acabes aprenent alguna cosa de tot allò.
0: I que deu ser complicat, perquè ara pensava, estàs arribant... Ara m'has dit, arribo a les 9 a un punt perquè vinc de fer classe. Vull dir que realment... entenc que tota aquesta part de cultivar, d'aprendre a ser pagesa, de sí. fer tot el que has de fer, ho continues compaginant també amb tot.
3: Sí.
0: Amb tot el que cal.
3: Les meves amigues diuen que sóc la Barbie. Saps? D'ara, pues, veterinària, tal qual. Perquè és que, bueno, això, el meu dia és molt... Molt boig.
0: I és molt llarg.
3: És molt
0: poden passar
3: llarg.
0: Moltes coses dins
3: sí, clar,
0: del mateix dia.
3: Començo a les 8 i potser hi ha dies doncs, que vaig... Avui, per exemple, he anat a camp, he estat recollint doncs, plàstics, mirant doncs, plagues, tot el tema de la humitat que m'està portant mals de cap, per tot el tema de les pluges, que se m'han fet malbé algunes de les plantes i que, com ho farem per... No? Hem tornat a fer esqueixos... Bueno, tota el que és la dinàmica i la gestió de camp, més la gestió empresari de l'empresa, i després doncs, que don classes de dansa a Barcelona, també don classes a Arenys allà a Canet...
0: Anar fent.
3: Per això deia que soc un cul inquiet.
0: El tema de la pluja t'està complicant, doncs, també, no? Perquè nosaltres dèiem, és per allà de ploure, que sempre diem que molt bé que plogui, que necessitem molt l'aigua, que molt sí. bé, i que venim d'uns anys de sequera que havíem patit molt, però que realment necessitem una mica ja que pari. Però també els que us dediqueu a la terra també... ho esteu gestionant com podeu, diguéssim, clar. No? Perquè no estem acostumats tampoc a aquest tipus de pluja tan constant, no?
3: Sí.
0: I menys les... No sé per què, però penso que aguanten bé, suposo, aquest clima més sec, no? Justament les plantes amb què tu treballes.
3: Clar, jo la plantació ja la vaig fer, o sigui, perquè fos el màxim de sostenible possible. O sigui, elegir un tipus de planta que...

0: una cosmètica, no? Vull que el cultiu també ha de ser ecològic, clar, sense pesticides o sense, no?
1: Sí, sí, l'agricultura que jo faig és totalment ecològica. Jo no tiro cap, ni cap pesticida ni cap químic. Amb el que trato són amb extractes de plantes, fins i tot amb els mateixos destil·lats a vegades he mirat de tractar alguna plaga, i després doncs això, es tracta d'ortiga o tota aquesta apartat, bueno, ecològica, sí, tractaments fitosanitaris ecològics i ja està. I clar, escoltar i cuidar molt la planta i entendre molt dels ecosistemes, és que és una passada. La veritat és que jo estic sí, clar, tot és nou, llavors entens que si hi ha marieta, llavors va bé per al pulgó, i clar, i aquest, per exemple, aquest estiu ha sigut horrorós amb el pulgó, que és una plaga, un bitxito petitó, que, sí, bueno, anava a les plantes, anar allà a acribillar-me-les jo... No sé què fer, no sé què fer. I clar, entendre com amb altres insectes, no, pots anar-la mirant de controlar sense haver de, doncs, tampoc abusar d'aquests fitosanitaris, perquè encara que siguin ecològics, no, per altres insectes que puguin venir poden fer mal.
2: De fet, les marietes es deixen anar en molts ajuntaments per, justament per controlar plagues. Sí, es deixen anar marietes i es fa com a tractament insecticida.
1: Totalment, totalment. Sí, sí.
3: I tot aquest món t'has anat formant o ha sigut perquè t'ha agradat la curiositat i has anat aprenent tu pel teu compte?
1: Això, o sigui, ha sigut des de petita que jo deia, no deia, volia ser ballarina, jo volia ser aprenent grangera i pagesa, o sigui, era com el meu objectiu. Però sí, o sigui, va ser a partir d'aquí, del projecte, que em vaig endinsar a treballar la terra. Fins en aquell moment n'hi havia plantes, o sigui, ni plantes, saps, al jardí, res de res. Sí que era un món que em cridava molt l'atenció, però tampoc és com que vaig tenir el temps ni el moment com per... I també ho veia com algú, no? Si la dansa ja és complicada, no em complico més. I em poso amb tot el tema aquest agrari, però... És que realment ha sigut tot una descoberta.
2: Per qui ens estigui escoltant, que fa estona estem dient quin tipus de producte, no? Doncs veig aquí,
1: sí,
2: crema facial regeneradora, un
1: sí,
2: pack de rutina facial completa, el pack frescor pur, el pack pell serena, el pack sempre viva. Tenies aquí un pack de Nadal,
1: sí,
2: de tònic de gerani, més concentrat per pells sensibles, més una infusió.
1: Sí, ecològica.
2: Ecològica, sí. El sèrum facial nutritiu regenerador, el bàlsam netejador nutritiu, el concentrat regulador per a pells acneiques.
1: Sí,
2: concentrat revitalitzant, well aging. Aquest fa la pinta que sé per nosaltres, no? Well aging, rotllo els ages, els anys, i well, i bé, no passa res. El concentrat reparador per pells sensibles, el tònic actiu de menta, el tònic estimulant de romaní, el tònic floral revitalitzant de gerani...
4: No, sí, més
2: perquè hi ha algun pack, no?
4: Ah, d'acord, d'acord.
2: Perquè hi ha algun pack. Vinga, Cristina.
5: No, és que jo abans m'he quedat amb el que has dit,
1: sí,
5: de que tu prepares els productes com perquè sigui com una rutina per la dona, suposo que estan destinats a la dona, de tractament, de prendre's el seu moment, de prendre consciència. Clar, jo ara m'imagino a mi que jo sempre va estar a dormir, que això, la famosa skincare, que la fas en mig minut o un, i pa, pa, pa, pa, pa, i te'n vas a dormir. Llavors, tu què és el que proposes amb aquests productes en aquest moment?
1: És bona pregunta. Més que res, és que no necessites més de 5 minuts. És a dir... Clar que si em pots tenir-ne de molt més, no? tot això que t'endús, al final, perquè al final t'estàs prenent cura de tu mateixa i t'estàs donant mimos en algun moment del dia, no? Que ja és necessari, però pel simple fet de poder parar un moment, 5 minuts, a cuidar-te, a fer-te la rutina i olorar. Olorar els olis, o sigui, olorar els productes, perquè al final com que estàs treballant amb olis essencials directament van al teu sistema i actuen en tot aquest aparell emocional que tenim dintre. Llavors, segons el producte, ja he triat i he fet sinergies d'olis perquè vagin a enfocar sobretot a l'autoestima, a intentar, doncs, gestionar tota la gestió emocional, hormonal també, a connectar també amb la feminitat, Sobretot perquè jo, una de les meves plantes preferides és el

0: gerani. Llavors m'encanta a nivell tant cutani, medicinal com terapèutic.
1: Jo desconeixia que el gerani era una planta medicinal. Vull dir que quan dius plantes jo pensava en això, la farigola, la sàlvia, l'orenga, ah, sí. Però el gerani, però si el tinc a la terrassa no, per fer l'aigua, no? Abans has dit no, quan la Marta llegia i he pensat, a veure, el gerani no ho has entès bé.
0: Sí, sí.
1: Clar, perquè jo me'n recordo que quan tu a casa et trobaves malament, la meva àvia feia sopa de menta i farigola.
2: Exacte.
1: Pa i farigola, sí. O sopa de menta, o els
2: mal de coll,
1: o eucaliptus, la camamilla per netejar els ulls, quan tenies infeccions als ulls. Venim d'un coneixement que les nostres àvies tenien amb productes, però és veritat que la gerani jo no l'havia sentit mai.
0: Igual que el jasamí, l'azahar, que és la flor
1: del taronger.
0: Del taronger, el taronger, per exemple, és un també dels tops que a mi m'encanta utilitzar, perquè pots treballar amb la fulla, pots treballar amb la flor, pots treballar també... les plantes medicinals tenen tants usos. Pots treballar tant amb la flor com... no amb totes, però amb el que seria la...
2: El pètal.
0: La fulla i després també l'arrel. O sigui, depenent de les propietats o de la planta, has de destil·lar una certa part o una altra i llavors obtens les seves propietats. Sí, sí, és tot un bon, eh?
3: No.
2: Ja, pare, pots fer un suc de taronja?
0: Clar.
2: Què més volem? Això segur que ha d'anar equilibrat amb una bona alimentació. O sigui, si ja entres, que és el que també n'hem parlat sovint, d'aquest quilòmetre zero, que vol dir això al final, bon producte, utilitzat quan cal, en el moment en què cal. I justament la pregunta que venia ara és per què hem de fer servir cosmètica natural si tenim una cosmètica més barata, segur, no? Si et fan aquesta pregunta, dic molt bé, tot, però, clar, obvi que això té un preu, perquè ja sabem tot el que ha costat arribar fins aquí. Què li dius a algú quan et pregunta això i et diu per què cosmètica natural?
0: Bueno, jo crec que...
2: Potser no t'ho ha preguntat ningú, però...
0: No, sí,
2: l'única... O en converses, potser no t'ho pregunten directament, però en una tertúlia, en un no sé què, no? Perquè...
0: Sí, bueno, jo crec que la gent cada cop és més conscient, no?, del món en el que vivim i de la importància que és prendre cura del nostre entorn. I que al final també són productes que consumim, és a dir... Igual que hi ha gent que no ho prefereix, i és igual de vàlida la seva opinió, però si tu tens tomàquets de Perú i tens tomàquets d'aquí de l'hort o del meu avi, què aniràs a escollir, no?
2: Això ja és el mateix.
0: Clar, és que jo crec que aquí ja va més acord als teus valors i a la manera que penses. Jo trobo que és un camí molt bonic i un camí que hem d'apostar, crec que és molt important, per apostar també pel nostre futur, que crec que és molt important, i perquè es necessiten projectes així que cuiden el territori, que cuiden l'agricultura i que també, en aquest cas, et cuiden a tu. Amb la cosmètica natural, al final és un altre producte, però tu saps, tens la transparència, no, el que parlàvem abans, transparència de què és el que t'estàs posant a la pell. No t'estàs posant certs productes que potser a nivell extern et veus fabulosa de l'amor hermoso, però després dintre estàs adquirint uns químics que, igual que en el menjar, igual que en el nostre dia a dia, els sabons, clar, és que al final vas acumulant tanta cosa que després... No?
2: Ens hem anat una altra vegada cap a dins, i és molt interessant aquesta reflexió, però em quedo amb una miqueta abans, no?, que és aquesta part més de comunitat i de custòdia del territori.
0: Sí.
2: Entenc, des del començament, que has començat a explicar-nos el teu projecte, i hem vist que hi havia també aquesta part, no?, de tenir cura de la terra, de connectar amb la terra, i per tant entenc que intentes transmetre-ho també, per exemple, a la gent que et ve a veure o a la gent i trobes canvis amb la gent del moment en què arribes o quan comences a explicar, o algú que ens hagi estat escoltant, no sé si algú que ens ha escoltat ha dit doncs mira, té raó i vull fer això.
0: Totalment, és que l'energia que la gent ve, quan entra a una visita venen que estan frenètics allà parlant, tal, qual. I jo paro i em quedo tranquil·la i espero que tothom caigui. L'energia baixa i llavors al final de la visita tothom està amb les revolucions baixes, aterrada al terra. Que s'ha pres un moment a escoltar, que si els ocells, que si l'altor, que és com que a vegades no anem així caminant, no, sense veure res, només focalitzats en fer, fer i fer. I quan et deixen un moment de poder obrir la mirada i poder observar altres maneres de fer, és com...
2: Per això parles d'experiències sensorials?
0: Sí, experiències sensorials totalment. Al final també experiències sensorials i tallers, no? Al final també és el simple fet de parar a fer alguna cosa manual, no? Que també et connecta una mica amb el present, amb el saber estar fent aquella cosa i més doncs això, que tots els tallers que ofereixo i tots les experiències sensorials tenen a veure amb, doncs, amb fer una mica de divulgació del cultiu, de l'ofici de l'agricultura i doncs tot el que oferim a Can Catà.
2: Com és? Dir que hi volies anar? Doncs, per exemple, tria, si vols fer un passeig guiat pel bosc mediterrani, amb les visites a les terrasses de cultiu, un taller de destil·lació en viu, tast d'infusions amb plantes de cultiu amb un aperitiu final, el taller de moviment conscient amb aromateràpia entre plantes, mojitos botànics amb música en directe. És que has dit aquest abans.
3: Aquest.
2: Elaboració de rams aromàtics. I això són alguns exemples dels que sí. Et pot oferir sí. La Carlota.
3: El dels mojitos.
4: I en aquest taller també introdueixes danses?
5: Sí, aquest, no?
0: Sí, és a dir...
5: Taller de moviment conscient amb aromàtiques.
2: Entre plantes. Mm.
0: En aquest just... bueno, jo a part també dono classes de... Faig una barreja amb tot el que m'he anat nodrint. També vaig estudiar ioga i he fet molt de pilates. Llavors, doncs, amb tot el coneixement que tinc del cos, doncs, faig sessions més d'estiraments, de moviments, sobretot per allargar, estirar, i ho combino doncs, amb olis essencials, hidrolats. La veritat és que...
2: I hem de fer això nosaltres.
5: Aquest.
4: També.
0: Sí.
4: Aquest.
0: No, i a part fer-ho allà, que estàs entremig del cultiu, i estem totes...
4: Connectades.
0: I connectades, i la veritat és que...
3: No ens esperarà, lligar, eh? També haurà d'esperar sí. Que caiem, quan, per començar la visita.
5: Sí, sí.
4: Això és urgent.
3: Jo he pensat, no, perquè no ens ha vist a nosaltres, perquè si no...
4: Però potser ens aniria bé. Està una horeta callada.
3: Oh, sí, no aguantaria.
5: M'espero que callin, si no callem nosaltres.
3: Clar, per això dic, jo també ho he pensat. Ui...
2: Recordeu, Can Catà Ponès i a les xarxes també, Can Catà Essencials i anar-ho explicant. Acabem. Hi ha alguna cosa més?
1: Bueno, no sé, Carlota, sí, si hi ha alguna cosa... Si hi ha
2: futur,
1: alguna,
2: no?
1: Futur, no? Una mica d'allò de quines...
2: Dir, queden 10 minutets.
1: No, allò
2: de... futur, de futur. Cap on t'imagines que anirà això?
0: Doncs la veritat és que està creixent molt ràpid. És una cosa que no he comentat, però... també està, bueno, estic fent una sinergia amb també una altra família que també aposta per la proximitat i en oferir un producte de molt bona qualitat. I és una finca que està just entre Canet i Arenys. En veritat està Arenys, o sigui que tot es queda en veritat d'Arenys. Però gràcies a això doncs estic també cultivant una hectàrea i mitja de plantes, o sigui... Penseu que la finca on estic jo no arriba a mitja hectàrea, el que tinc cultivat. Són tres feixes i és una cosa que realment és molt recollida, molt per fer tallers en petit comitè, no? Per connectar i anar també entre el bosc. I és molt acollidor. I l'altra té aquesta part més extensiva de veure tot de camps, florits, de connectar també just... en primícies, no les primeres, però m'ha arribat...
1: El titular, això
2: ens encanta.
3: Demà tocarà amb bastet. Quan tenim una primícia, ja veuràs demà matí.
0: Doncs m'ha arribat una alambic... O sigui, jo fins ara he estat destil·lant amb un alambic de 30 litres, que ha sigut realment una gestió bastant important per anar... O sigui, era destil·lar una destil·lació darrere l'altra. Però ara hem passat d'un de 30 a un de 500 litres.
2: Oh!
0: Sí, sí, d'acid inoxidable, també, doncs, al final, no?, per poder abarcar tot i doncs, poder créixer i també poder fer demostracions pedagògiques tant a nivell, no, de públic, de gent que estigui interessada per l'aromateràpia, com gent que forma part del sector, no, dels olis essencials i de, doncs, al final comercialitzar amb aquest tipus de producte, doncs, no, fer aquestes... Al final és una mica fer xarxa, no? Tot aquest món dels olis essencials, de l'agricultura, que està involucrada de l'oci i dels oficis, no, fer una mica de recollida i doncs crear una comunitat ben maca.
1: No, i nous productes, Carlota?
0: Sí, sí, és molt.
3: Que ara no podies anar a fer un cafè perquè havies d'anar fent un darrere l'altre, ara podràs tranquil·lament.
0: Ara, litres i litres.
1: Sí, però sí. Això vol dir nous productes, ampliar la línia...
0: Clar, això vol dir tot el que significa tenir un alambic de 500 litres. Llavors treure doncs, una línia de corporal, una línia capilar, que ja estem en procés, però clar... No tenim suficientment matèria prima com
3: per...
5: Necessites, o sigui, amb un alambic de 500, matèria prima que necessites ara és multiplicat per...
0: Però bueno, ja, clar, com que tinc... Sí, o sigui, realment per dedicar-me jo a ser productora d'olis essencials necessitaria hectàrees, hectàrees, hectàrees. Però bueno, tot anirà, sí,
4: i més gent, no, suposo?
0: Clar, i més gent, sí, sí. Per ara ho porto jo i un noi... també jove de la meva edat, que es diu Víctor, té 27 anys, o sigui, jo portem ell i jo mano a mano. I llavors, doncs, sí que la família està darrere, a peu de canyó, ajudant-me amb tot. No em puc queixar, la veritat. I, bueno, i el suport de les amigues, amics, coneguts...
1: De les imperfectes,
3: bueno, si ara... Si hem d'anar a recollir plantes, anem un dia.
2: Això? Vam començar el programa, ara fa 7 anys, però... som imperfectes, hem de ser... Clar, vull dir, amb aquests olis, potser ens acostaríem una mica més a la perfecció, Sí, no? Jo crec... Bé, doncs, escolta, moltíssima sort. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir. És teu, el micro, eh?
0: Res, que moltes gràcies per haver-me acollit avui. La veritat és que feia massa il·lusió. Sí.
3: És la primera? Estic contenta.
0: És la primera entrevista que...
3: Primícia
0: de tot, eh?
2: Som especialistes a treure la gent de
5: dins, diguéssim, eh? A partir d'ara...
0: Sí!
1: Les ofertes et cauran per tot arreu.
2: Ara que plou, no, però en algun moment, llavors, quan estigui florit i estigui bonic, sí que anirem un dia.
0: Sí, que
2: alguna cosa, sí, eh?
0: Penseu que ara ja es comencen a allargar els dies. Llavors, jo a finals de febrer, març, ja començo. Llavors començaré a introduir petits tallers, no, de... saumeris, de plantes aromàtiques, això de les infusions, que potser encara fa una mica de fred, no?, i ve més de gust. I després ja, a la que comenci el bon temps, això serà... Bueno, ja ho anireu veient per xarxes,
2: Sí. I tant. Doncs moltíssimes gràcies, Carlota, per haver vingut i gràcies i molta sort. I ens anirem seguint de prop. Pots venir sempre que vulguis explicar-nos les novetats,
1: I tant.
2: Ja t'ho tornarem a dir o el que sigui. Clar. Però dius, no, que podria venir a explicar. Sí, doncs tu, benvinguda ets.
1: O una demostració del... Com li dieu? Del
2: skincare.
1: Què hem de fer abans d'anar a dormir, no? Aquests 5 minuts que has dit, que a mi m'han semblat...
2: A temps.
1: Bueno, he pensat 5 minuts.
2: S'ha de trobar el moment.
1: Jo soc d'aigua
2: clara. Perquè jo no m'imagino.
4: El tema és cuidar-se una mica més, que hem de prendre consciència una mica més de nosaltres i de donar-nos temps, que totalment. Sempre anem.
1: Clar, però jo quan veig la gent molt maquillada penso, clar que has d'estar 5 minuts, perquè abans no treus totes aquelles capes, però jo que no em maquillo...
4: Bueno, ja per maquillar-se.
1: No, ja per maquillar-se. No, impossible, no va amb mi. Però jo del que no porto res, no? Aigua, sabó i ja està. Clar, jo soc la de 15 segons. Quan has dit 5 minuts, he pensat...
5: Sabó? Ni una mica hidratant a la cara. Jo faig els mínims, però...
1: Bueno, hidratant, sí, però bé, que això són res. És així, tu.
2: Perquè nosaltres, a l'estat, si surts a la dutxa, et poses crema
5: hidratant.
2: I el tacte, deu ser, deuen entrar-hi tots els sentits, no?
0: Clar,
2: tot
0: o sigui, tota la... Bueno, vaig estar un any formulant i creant la línia. Llavors, al final el que volia crear és que fos supersensitiu i que fos molt ritual per tu i que al final, que si tens només un minut, i a part que els hidrolats no només serveixen, que et poden servir durant tot el dia, perquè al final també al ser terapèutics tu te l'apliques així, per exemple, a meva mare.
5: Oh, això m'ha agradat molt, això que has fet, eh?
6: A mi també.
0: Ja està. Ja està. Sí, sí, és un parell d'esprais i a nivell emocional, per exemple, depenent del que agafis, si és tònic de romaní, de menta o gerani, per exemple, el de romaní aclara la ment. Aclara la ment i t'arrela, llavors.
2: Home, necessitem.
0: Sí, necessitem.
5: Aquesta edat ja pues necessitem aclarar.
0: Una estrellada i vinga, ja estem.
2: Ja
0: i després, si per exemple, mia mare que li agafen aquestes pujades de temperatura de la menopàusia, per exemple...
6: Abans l'havíem de parlar. Necessitem un altre programa.
0: Doncs amb el de menta, per exemple, te l'apliques i és un moment de frescor i també a nivell de sistema hormonal baixa, llavors, que són moments que al final és això que... Només és un moment que tu et prenguis consciència de tu mateixa, de dir, necessito un moment per baixar, respirar...
3: Això t'ho pots portar molt
0: sui tot? Sí.
3: Estudiarem i et preguntarem coses més concretes.
0: Sí, un dia us portaré mostres per provar, perquè això s'ha de provar. Sí.
6: No, però ens ha agradat, eh? Sí,
0: sí, sí. Són
3: coses fàcils.
6: Sí. No, quan havies dit hidrolat, jo el concepte hidrolat no l'havia entès. I ara quan has fet així, he pensat, ah, però si és un espai.
0: Sí,
6: l'hidrolat
5: és el tònic.
6: Sí. Ah, vale, clar.
5: Avui he après moltes coses.
3: Sí. A partir d'ara maquillaré.
6: Ara arribarà a casa. Sí. No, ja sabeu que no. Ja no m'hi
5: avui arribarà a casa i començarà a fer-se cosetes.
6: 45 segons avui al vespre.
3: Diràs, no, te valeu, 5 minuts per
5: mi. Molt bé. Doncs escolta, la veritat, moltíssima sort en el projecte. Felicitats per l'empenta, ho ha dit la Judit. I felicitats a tu i per tenir també tot l'entorn doncs, que t'acompanya també doncs, amb ells. I tornem a parlar segur, eh?
2: Ah,
5: a
2: parlar
5: sí, seguríssim, sí,
2: perquè
5: sí,
2: ens ha encantat.
5: Falten 2 minutets perquè siguin les 10 de la nit. Volies dir alguna cosa? Has dit abans? Volies acomiadar? Has dit parlarem de... No?
6: No.
3: Has dit alguna cosa?
5: És el Barça, volia parlar. No,
3: el Barça una altra vegada. La setmana passada ja va parlar del Barça, eh?
6: Però has dit que demà hi ha 17 partits.
2: No, 17, no, 18.
6: Ah, 18 partits?
2: A l'hora.
6: Això és
5: 18 partits a l'hora? Per què?
2: Bueno, hay que...
5: Mundialment.
2: No, hi ha 18 partits, perquè demà és de Champions i a partir del Barça va en novena classificació, els 8 primers ja estan classificats, per tant, demà tots els partits... com més, si guanyen, millor.
5: El Barça ha de guanyar, no hi hagi temes.
2: El Barça ha de guanyar i quan més gols faci, millor, perquè així es salvaria i no haurien de fer un altre partit per classificar-se.
5: Sort que no és avui aquest partit, perquè no hauries estat present ni amb els olis de Sanciar.
2: No, hauries estat mirant així.
5: No.
2: Com vaig veure que era dimecres, vas pensar, que bé.
5: Molt bé, noies. Un minut perquè siguin les 10. Hem començat dient que us acompanyaríem fins a les 10. Gràcies a tothom per ser-hi, gràcies Joan, imperfectes, que tingueu molt bona setmana i ens trobem la setmana que ve, dimarts que ve, amb més temes que segur que seran molt interessants perquè portarem
2: alguna cosa interessant. I una mica de solet, va, que fins dilluns plourà.
5: Fins dilluns plourà, a partir de dilluns.
2: A veure, a partir de
5: dimarts, quan arribin les imperfectes...
6: Dilluns, falten 4 dies, eh?
2: Bueno, però suposo que hi ha un mes.
5: Potser
2: algun dia intercalat que no plou.
5: Molt bé,
2: però això és com els 5 minuts aquests.
0: Podem veure el sol.
5: Molt bé. Gràcies a tothom. Fins la setmana que ve.
6: Adéu.

0: imperfectes.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sentmenat, que continua actiu. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, s'ha mostrat satisfet per l'evolució de les flames després d'un dia i, sobretot, ha dit una tarda amb moments complicats. Protecció Civil ha desconfinat 5 de les 7 urbanitzacions afectades pel foc i es manté la restricció per a unes 300 persones. S'ha aixecat restriccions a Can Vinyals, Can Gurri, al balcó de Sant Llorenç i a Sant Feliu del Racó. Aquestes dues últimes pertanyen a Castellar del Vallès, així com al nord del municipi. Es mantenen, en canvi, les restriccions al Farrell i a Sant Sebastià de Montmajor.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlar l'incendi de les Gavarres fa uns minuts, després de 5 dies, i continuen treballant amb 7 dotacions. Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, s'espera estabilitzar-lo aquest vespre i també es preveu donar per controlats el de l'Anoia. A més, s'ha aixecat la restricció per accedir dins el perímetre de l'incendi de Carme, a Poble de Claramunt, i el veïnat de les Garrigues ja pot tornar a casa. I és que el risc d'incendis extrem a Catalunya, hi ha 111 municipis de nivell 4 al Pla Alfa per risc extrem i 377 a nivell 3 per un perill molt alt. Les temperatures avui han superat els 43 graus en aquest tercer dia d'onada de calor, sobretot la localitat de Vinebre a la Ribera d'Ebre. I els veïns dels 93 habitatges de les finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona hauran de passar la nit fora. Demà al matí es valorarà si poden tornar. Des de la una del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i aquestes tasques podrien acabar la matinada i esperar a que s'assenti i se solidifiqui el formigó. L'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra els 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen així l'aixecament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox, i Acte Oir. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar contra Dinamarca pel control de Groenlàndia i ha amenaçat de retirar totes les tropes estadounidenques d'Europa. Considera que Groenlàndia, ha dit avui a la cimera de l'OTAN a Turquia, no fa bé la feina i ha criticat el govern de Mette Frederiksen.
0: Ràdio Arenys.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que fa és distreure't i, a part, doncs, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui? Doncs avui de convidada Verónica Romero, que ens presenta el seu single d'aquest estiu, Agua pel calor, amb King Africa. Recordem, Verónica Romero, finalista de la primera edició d'Operación Triunfo. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, que avui ens porta una primícia, i és que ha estat un dels, jo crec que, dels astres, de les estrelles, una de les estrelles de l'últim APM, o sigui que no us ho perdeu. I també amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele. Aquesta setmana parlarem de teatre i televisió. No us ho perdeu. Res més, nosaltres comencem un nou programa. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I res, comencem.
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
4: Doncs quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la nostra estimada Caixa Tonta. I amb qui ho fem? Doncs, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parlaràs avui?
0: Hola, amics de la Caixa Tonta. Hola, Joan. Mira que és interessant això que vaig llegir. És sobre Televisió Espanyola de l'època franquista. Diu així. El 27 d'octubre del 64, la televisió franquista emetia el primer espai amb llengua catalana. Es tractava d'una obra de teatre, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra. Aquesta aparent contradicció va resultar l'espai pioner d'una llarga trajectòria que ha arribat fins ara. Pel que fa als espais dramàtics en català, durant 41 anys, Televisió Espanyola a Catalunya va emetre un miler de títols. I ho va fer-ho en temps de dictadura, de transició i de democràcia, gràcies al compromís dels homes i dones que hi treballaven i que van aprofitar les escletxes de llibertat que la situació política permetia per defensar la llengua, la cultura i el teatre català en català. Què et sembla?
4: Doncs, escolta'm, Assumpta, que interessant, com sempre, la teva secció que ens portes cada setmana aquí a la Caixa Tonta, que sempre va bé, doncs, recordar la història de la tele i avui, doncs, una mica barrejada amb el món del teatre. I per acabar la secció, escoltarem un fragment d'aquesta història, doncs, tan bonica i d'aquest programa teatral que ens has explicat. Vinga.

0: Atenció.
1: Seguim, seguim, per favor. A veure com està tot això. Digues, quiet. La pressió és normalíssima.
2: M'has de treure la sotana?
1: No hi ha necessitat. Només mira si pots descordar-te una mica tot això tan negre. A veure, respira. Torna a respirar. Ja pots contar-te.
3: Què, doctor?
1: Res important. Alguna cosa, però pot ser una lleu insuficiència.
4: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: les espatlles, però això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és. No tiene dueño, ni patrón, ni marinero, ni res. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ara està en el, candelero más que nunca. No sé si va veure la PM, jo sí, la veritat que em va encantar. I anem a parlar amb ell una miqueta d'això, no sé si estarà a l'estudi on t'estarà. Anirem a connectar amb la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí!
1: Aquí, Toni, aquí,
0: mira,
1: que no em veus,
0: Toni, que no em veus. Ara, aquí, ara, mito, ja està, ja està.
1: Ja estic aquí, ja hi he arribat, ja hi he arribat.
0: Ja estàs per aquí, home, ja som aquí, ja hem arribat. Escolta, Toni...
1: Ja sóc aquí, ja sóc aquí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin programàs l'altre dia a l'APM, eh? Arriba! Mare meva, Toni. O sigui, més de 10 minuts de Toni Rovira a l'APM. On s'has vist, això, Toni? On s'has vist?
1: No sé, però jo crec que és un regalo molt, molt generós d'ells, no? De cara a un programa que, com tu em deies abans, sí, que no té que veure amb TV3.
0: No, que jo no ho havia vist mai, això.
1: Que dediquessin tant de temps en un programa, no?
0: No, no. Sincerament, jo... Mira que he vist APMs, perquè si no els he vist tots, quasi bé tots, jo no ho havia vist mai. O sigui que té la marinera.
1: És un programa que sempre m'han tingut en compte al llarg dels anys, eh? Perquè, clar, jo porto més anys que ells, i ells ja, quan estava a l'hospitalet i d'això, ja em treien. I m'ha anat traient, bueno, ja m'he fet un personatge ja, doncs, carismàtic de l'APM, sembla ser.
0: Ni més ni menys.
1: No sé.
0: Ni més ni menys.
1: No, perquè m'han tret moltes vegades, però, bueno, això ja ha sigut... El no demà.
0: Escolta'm, és que...
1: Que vinguessin al programa, que escollessin aquest programa, que vinguessin aquí, que disfrutessin com van disfrutar.
0: Molt, molt, Toni. La veritat és que es veu que disfruten moltíssim la Nerea i el Joel, que et van venir a veure.
1: Sí, sí, això és massa, em deien, has superat les nostres
0: expectatives. Que bo, és brutal, és brutal. Jo crec... que jo crec que no s'ho esperaven, eh? Toni, sí...
1: Que Joan, que amb poca broma, jo crec que és el programa més underground de la tele.
0: Ni més ni, més ni menys, ni més ni menys, Toni. Jo crec que sí, perquè, escolta'm, ara ho escoltarem, perquè quan acabem de fer aquesta presentació escoltarem aquests moments que van viure al teu plató. Però jo crec que van al·lucinar, o sigui, van al·lucinar. Mira, escoltem un trosset, després l'escoltarem tot, però anem un moment a escoltar el moment que entra el Joel a dintre el plató en directe.
2: Fantasia pura.
3: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo?
4: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
3: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el cap.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Joder, con TVN.
4: Ahí está, un aplauso para Joel, que entra de nuevo. Se tira por el trapecio.
3: Vamos allá, ¿no?
4: Venga, la batata.
2: Que se ha pegado. Ahora escucharé yo al trapecio.
5: Joel no sí. Se ha subido al trapecio bien.
3: Pues súbete tú.
4: ¡Qué chasito! ¡La Nerea!

0: estava rient jo sol aquí veient aquest moment. Ai, con el circo.
1: És com una bogeria, no? Com una bogeria.
0: De veritat, de veritat. Mira, en el YouTube, que jo recomano a la gent que ho vegi, que entri al YouTube de l'APM i que també vegi el programa del Toni en el seu canal, la gent diu el crossover que molts estàvem esperant, Toni.
1: APM,
0: el crossover es son cuando dos series o dos programas se juntan y hacen un programa conjunto, ¿no?
1: Como
0: y esto o estabas parando la gent, aquí la gent ho diu, quina bogeria màgica és aquesta? Diu un noi aquí, diu, home, per favor, diu, si no ovnis són ovis. És que la gent és que és molt divertit. La gent li ha agradat molt, de veritat. La gent ho està comentant. I la veritat és que s'ho ha passat bomba veient aquest moment d'APM.
1: És que, a més, la gent jove d'avui en dia poden veure coses que ja no es veuen.
0: Clar,
1: a la
0: exacte.
1: Tele, no, però que en el seu moment una BD havia sigut espectacular.
0: Ni més
1: o
0: ni menys.
1: O coses de molts tipus que es veuen en el meu programa que això ja no existeix.
0: Exacte, ja no existeix. Però en el Toni Rovira encara existeix. O sigui que...
1: I això ho converteix en el més punk del moment.
0: En el més punk del moment. Toni Rovira on fire, que diuen. O sigui, és...
1: Punk o punk?
0: Jo
1: com
0: crec...
1: És punk?
0: És punk o punk, com tu li vulguis dir, Toni. Jo només vull dir que és un programa que encén les alarmes i encén els instints més interns de les persones. Perquè...
1: A veure si ha
0: de... veritat. O sigui, i un dels programes que també moltes vegades et citen és el del Clapés. O no? Que moltes vegades que segur que sortirà això, amb el del Clapés i el Rocco, que segur que va... T'ho dic jo, que van disfrutar de lo lindo. Ja ho veuràs, jo bueno, m'apostaria un pèsol, que deia el Josep Maria Puyal, a que d'aquí re sortirà un tros d'aquest momentasso amb els de l'APM, ja t'ho dic jo.
1: Jo penso que ara hauria de vindre el programa del Clapés.
0: Hombre,
1: i un
0: ostres.
1: Dia la Caixa Tonta també, que tenia que vindre, però
0: també,
1: potser...
0: També.
1: Penjat,
0: no,
1: el senyor director
0: hem de venir,
1: de Ràdio Orenc.
0: Hem de venir, ho tenim pendent, però t'ho dic jo que vindrem. O sigui, prepara'ns un estant dels teus, perquè aquí vindrem.
1: Però la vida és curta, i les coses no es poden deixar.
0: No, això és veritat.
1: Si no, mira, ha marxat el de l'Alocomia.
0: Ai, sí.
1: El Lluís Arjona, vull dir, és que ho havia de dir, no? És que, clar, és que... Hem de viure el moment ja, no el podem anar deixant
0: no.
1: per demà. No hi ha el demà, hi ha avui.
0: No, hi ha l'avui, ni més ni menys. Però és que sí. és tremendo, o sigui, a més és que es van prestar d'una manera... O sigui, hi ha el moment del programa del Toni, però és que a més també hi ha tot el tema de l'APM i t'estan venint a veure d'altres programes de TV3, o sigui que...
1: Pues... Doncs es veu que sí. Fa poc vaig anar a Madrid, al programa de l'Ismael,
0: sí.
1: També, que allà a Madrid va ser...
0: Ismael Beiro.
1: Fenomenal, també. Mm. Que em perdonin els que tenen fe, no? Perquè, bueno van fer vestir de papa, però...
0: Va ser un moment simpàtic, sí.
1: Simpàtic i sempre amb respecte, perquè jo sóc la primera persona que tinc fe, que crec i,
0: sí, sí.
1: I que, en fi, que mai me'n burlaria.
0: No.
1: Que, bueno, que l'espectacle, i que aquell moment pues, no podia dir que no.
0: I que ara l'has portat aquí, que aquesta setmana va venir a l'Ismael, que s'ho va passar molt bé amb Pol Mainat.
1: Sí, és que clar, jo de sobte...
0: I va venir allà de sorpresa.
1: Sembla que vegi la Rosa Maria Cerdà,
0: que
1: sí. Estava allà sentada. I clar,
0: ja ho vaig veure.
1: Era el fill de la Cerdà.
0: És el fill de la Cerdà.
1: El Pol i del Mainat.
0: I mira que normalment... no concedeix entrevistes. No surt per televisió, no li agrada.
1: Ah, ho sabies tu, perquè em va dir l'Ismael, diu, no ha salido nunca en la tele
0: no.
1: En este plan que ha salido
0: no.
1: Aquí.
0: No, t'ho dic jo perquè jo no l'he vist mai i sé de gent que l'ha intentat entrevistar i no ha volgut.
1: Doncs a mi tornarà.
0: Què dius?
1: Cada que el setembre tornarà.
0: Carai.
1: O sol, i parlarem de projectes. Ost. Que ja tenia, va dir jo al setembre que tindré projectes. O
0: amb
1: l'Ismael, no sé, però...
0: Oh,
1: t'ha disposat de tornar-se sol.
0: Doncs, mira, t'ho dic jo perquè jo ho sé que normalment no accepta entrevistes. Per tant, i t'ho dic jo que hi ha hagut molta gent que el vol entrevistar, perquè, pues, bueno, és un personatge amb molta història, eh? És una persona jove, és un noi jove, però que, escolta'm, té una trajectòria important i la família que el precedeix, más de lo mismo.
1: Exacte, però... Vaig veure que tenia una personalitat com la seva mare.
0: Sí, és que sí, atrau. Sí, el vaig veure que... per la pantalla quan el parlaves i té un carisma, li vaig notar una aura, molt especial.
1: Sí,
0: jo vaig
1: ara
0: notar.
1: La teva mare està aquí amb nosaltres. Està aquí també, sí, està aquí.
0: És brutal, jo vaig notar.
1: Ell s'ho va passar pipa, també.
0: D'això es tracta. D'això es tracta.
1: I aleshores, doncs, quan s'ho passa bé la gent i fan allò que no s'atreveixen, aleshores ja te'ls has guanyat per sempre.
0: Totalment.
1: I és el que passa en aquest programa, que algú que vegi només la PM es pensarà que només és una bogeria, però que no, que té moments també importants que ens fan sentir doncs, coses de la vida.
0: Per favor.
1: Perquè l'altre dia vaig tindre doncs, un home que ha creuat amb patera doncs no sol la mar, sinó que va estar 5 anys de travessia entre vindre en patera i passar el desert del Sàhara,
0: No, va ser...
1: L'Osman,
0: sí, que després, sí, va ressorgir com el fènix de les cenizes.
1: Viaje al país de los blancos. Oh,
0: brutal, és brutal, jo també
1: Viaje al país de los blancos. Imaginava que era un somni meravellós i el van deixar al carrer durant
0: totalment,
1: dos mesos que no li dava tirat. ni un got d'aigua a la gent,
0: ni un got d'aigua
1: buscant en els contaires per poder menjar, fins que va passar una dona que es diu Montse i que el va adoptar. Llavors va començar l'esperança de viure en el País Blanc
0: i té una personalitat arrolladora, maquíssim. L'hem tingut aquí també i bueno, és una persona que s'ha fet a si mateixa la vida, l'ha fet a si mateix després de totes les vicissituds i problemes que ha viscut a les seves pròpies carns, de veritat.
1: Bueno, però no ens posem seriosos,
0: Toni,
1: que
0: anem,
1: hi ha de tot en aquest
0: escolta,
1: programa.
0: Escolta'm, i tant.
1: Hi ha de tot, passin.
0: Vinga,
1: escolta, passin,
0: Toni, què et sembla si anem a escoltar el fragment de l'APM, que és molt divertit, per acabar la secció, perquè s'ho mereix. Anem a escoltar aquest momentàs, aquest híbrid entre APM i Toni Rovira i tu, perquè s'ho val. I els nostres oients no podien ser menys, que ho tenien que escoltar, i si no l'han vist, que segur que sí, que en algun moment o altre, o per xarxes, o a la tele, o a la plataforma 3CAT ho han vist, o en el canal del Toni Rovira, que allà hi ha Extendido, perquè allà també hi ha entrevista amb el Joel i tot, doncs que ho mirin, perquè la veritat és que és entretingut, és divertit, i a més, una cosa que abans parlàvem amb el Toni, que ho tracten amb respecte, amb carinyo, dintre de la conya que fan, com sempre, a l'APM, perquè són uns conyons, perquè la vida, Toni, com tu saps també, ens hem de prendre amb humor, amb sentit de l'humor. I l'APM és un dels programes que et fa viure la vida amb humor, o no?
1: Jo penso que sí, que ens ensenya a donar-li la volta a les situacions de la vida i afrontar-les amb alegria, amb optimisme i rient de nosaltres mateixos, que no passa res, senyors, que
0: exacte,
1: no tinguem tants perjudicis.
0: Correcte.
1: Que hi va haver algú que... Ai, que tinc por que no em facin un memo. Però què, quines tonteries? Però si ens quedem com aquell que diu polvo eres y en polvo te vas a convertir y el polvo l'aire se lo va a llevar y no queda nada. Per a què tanta cosa, no? Per què? Per què tenim tants perjudicis?
0: Sí, sí.
1: Visquem el moment, siguem feliços, alegres, disfrutem de la vida, donem gràcies i deixem-nos de repressions.
0: Déu-n'hi-do.
1: És el pitjor que pot haver.
0: És el pitjor que pot haver, ja ho pots ben dir. Doncs, Toni, què et sembla si anem a escoltar aquest momentàs amb l'APM?
1: Doncs som-hi, va.
0: Gràcies, Toni,
1: segon,
0: com sempre.
1: Un segon, dos segons, dintre.
0: Vinga, som-hi!

0: Però vostè qui és?
1: Nerea, qui vaig a ser?
0: Ah, és veritat, és la Nerea, la que sempre està on falla.
1: I tu, Joel, el que mai se prepara les entrevistes.
0: No, perdona, no és que no me les prepari perquè no vulgui, que no vull, però és perquè són sorpreses.
2: Claro, claro.
0: Catalunya ha descobert que som una gran parella comunicativa i per això avui farem la secció junts.
1: I a través de les xarxes socials vos van preguntar on volíeu que anàrem en aquest últim reportatge.
0: Hi ha hagut totes aquestes respostes. Fora, fora, fora, fora, respostes, fora, fora, fora respostes.
1: Només n'hi ha una guanyadora.
0: Només una?
1: Sí, oh. I és... Anar al programa de Toni Rovira i tu!
0: No! Toni Rovira! Toni Rovira i tu! I jo! I tu! On vostè hi és?
1: Joel, ja som al plató. Emotion Production Audiovisual Hub.
0: Emotions és el que tinc jo perquè la Toni Rovira ha complès la seva promesa.
3: Jo el que vull anar és a Toni Rovira i tu.
4: El dia que vinguis,
3: sí,
4: amb el pianista, cantaràs.
0: I sóc el proper entrevistat de Toni Rovira i tu. Toni Rovira i tu. I jo.
1: Hola, hola, hola.
0: Hola.
1: Com esteu?
3: Me llamo Joel.
5: Joel, i qué guapo eres.
0: Bueno, bueno.
5: Si me ve mi marido a mí.
0: No, hombre, no. ¿Y si te ve qué?
5: Yo le digo que se aguante.
0: Que se aguante el marido.
5: Como tú.
0: Es que estoy bueno, ¿eh?
5: Hombre.
6: Oh, quina cosa més maca, maca.
1: Que llegis la mà. ¿Mos renovaran la PM a la temporada que ve?
5: Hombre, pues claro que sí.
0: ¡Pues claro que sí!
6: Jo fa 25 anys que vinc amb el Toni Rovira.
1: De què va vestida avui?
6: Ai, nena, pues de Úrsula.
7: Bajo del mar.
1: Vostè d'on és, bici?
5: Jo de la Manxa. Sí. Más vale tener una família en la Manxa que en una Manxa en la família.
0: Ah! Bici, bici, bici! Hòstia! Capitán Sparrows.
8: Jo soc amic de Joel. Fa un parell de mesos vam veure el col·lapse. Ah. Vam veure...
0: Hòstia.
8: Vam parlar pel matí.
0: Sí. Tu tira milles.
8: O sigui...
1: Jo soc... El col·lapse tu has?
0: No.
9: Jo sóc el camarero Paco. Imito el senyor Barragán. Hombre, què tal? Buenas noches.
0: Ai. Ole!
1: Joel, treballa.
0: Fa 20 o 25 anys que sóc fan jo de Toni Rovira. Això m'està superant.
10: I jo també.
11: Ai, però què és esto? Però què coño? Però què gesto? És una mujer elegante por detrás y por delante.
12: És un Elvis Carmen de Mairena.
11: Waking up down in the city. Rolling! Yeah.
1: Jo solo es puc mirar-te a les mamelles.
13: Te comento que a veces no me quedan viendo mucho a los ojos. Mi talento es cantar, soy animadora, presentadora, actriz, comediante.
14: Soc el capitán friki.
15: Súbelo, súbelo.
16: Divino, divino.
1: Te presenta Rafael.
0: No, ¿qué pensa? Que no sé qui és.
15: Viva, viva.
0: Viva què?
15: Cuña.
0: Cuña.
1: ¿Qué ha pasado?
17: Estoy enfadado.
1: Ay, madre, espera, que no sé si ya son realidad. ¿Qué pasa en el programa, Josep María?
17: Habla de ovnis. Bueno, ovnis de objeto volante lo he identificado, pero para mí están identificados totalmente, con lo cual ya no son ovnis.
18: Vivían, madre.
1: ¿Qué son?
17: Pues objeto volante identificado.
19: ¡Ay, qué! ¡Y tú, yo!
20: Mira, jo em dic Teresa Gómez amb molt d'orgull perquè sóc besneta d'en Francesc Macià, encara que el RAC1 se n'enfoti.
21: Brother Louis, Louis, Louis, all the what she's doing.
15: Divina!
11: ¿Pero esto qué puta locura es?
0: ¡Hostia, plató de...
1: ¡Wow! Oh!
0: Toni Rovira, ¿y tú saps qui és el tu?
1: ¿Qui és?
0: ¡Yo! Mira, Joel.
1: Ay, qué nervios, Dios mío. Toni, tú pasarás de meravella.
4: Sí, ¿no? Pero tú solo que es cada día.
1: Ya, ¿cómo sí. soportes?
4: Aguanta tota aquests personatges.
1: Dona humorista.
4: Que no, jo que també. És 30 anys.
1: Però m'ha dit que també fa humor.
4: Ah, ¿des de quan? No.
5: Hombre, tengo...
4: No, soy bombero. Al rato. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
22: Fa molt bona pinta aquest programa, eh?
1: Tienes un gran pelo.
0: Gracias, Charo.
1: Esto tiene que subir para arriba.
0: Para arriba, bien para arriba.
1: Ho heu vist, això? Ho heu vist?
5: No hi mal.
0: No toquis, Nerea.
1: Tu ja estàs a punt de començar.
0: APM, arriba!
11: APM, arriba!
4: Estic molt nerviós.
0: Què queda?
4: Un minut?
0: Un minut?
4: I entrem.
0: Ai, que em cago.
4: Un momento, está esperando y tenía que ir más tarde, pero que entre un momento, Joel, y que baile contigo. ¡Va! ¡Inesperadamente, va!
0: Es que no sé bailar, no sé bailar.
22: Fantasía pura.
4: Oye, ¿quién te ha dejado este pelo, Tony?
0: Parece que me haya electrocutado con un enchufe.
2: Joel, què tal?
10: Bueno, no sé, estic com en un núvol. Ara ve la part que m'agrada a mi, que és la de les tetes, els culs i el capçalet.
2: El trapeci.
4: Ahí está, el hombre que triunfa en TV3 con APM.
2: Con TVN,
4: ¿eh? Aquí está. Un aplauso para Joel, que entra de nuevo.

Marxem amb La Fúmiga, ja que vam ser presents al Canet Rock. I molt aviat podreu escoltar un reportatge que jo crec que us agradarà molt. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, gràcies al Toni Rovira, gràcies a la Verònica Romero, que avui ens presentava el seu nou single, el Toni que ens portava aquest especial APM que li han fet, genial, brutal, i l'Assumpta Vitòria, que ens portava la seva història de la tele. Gràcies per cuidar de mi. Quan em miren... I amb La Fúmiga i aquest gràcies, per tant, que doncs s'acomiadaven el Canet Rock, ja que es retiren, nosaltres doncs ens acomiadem, però us diem fins la setmana vinent, si tu vols. Gràcies també a la gent que ens fa costat i a les emissores que doncs ens feu confiança. Sigues feliç, gràcies per tant. Res més, que vagi bé, adéu-siau.

0: primero. Durante.
1: Gràcies per tant.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb Sant Zenon. Per Sant Zenon, Ràdio Arenys es vesteix de festa. Què en saps del nostre sant? I de les festes populars? Saps el nom dels nostres gegants?
6: A Ràdio Arenys respondrem a totes aquestes preguntes i les vestirem de festa. Passat i present seran el nostre lema.
5: Vine a passar la festa amb nosaltres i suma't a la conversa, de 10 a 1 del matí. El jovent estarà representat pel Rubén Anaya.
6: I dels records i el folclore se'n cuidarà la Montse Comí.
5: Us hi esperem. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. La primera.
8: Ruta 66.
9: Hola, família, aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Rain Harvard és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena All the Time.

Shout! Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986. És a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86. Continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart. I a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

First Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels Whitesnake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatjam a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

It Once Got Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley, l'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament, amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Choosing Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Left My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pito Dos Santos. Siau!

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.